0: Laia Manresa, l'Abel Porroy i tot d'altres persones que s'hi han anat involucrant. Som l'Anna Gasol i la Pili Garcia i aquesta és la història de la Coloma Seró.
1: Nom.
2: Coloma Seró.
1: Dia d'entrada al camp de concentració.
2: Camp de concentració de Ravensbrück. 3 de febrer de 1944.
1: Matrícula.
2: 27.037.

0: Capítol 1. Coloma Seró Costa, la primera regidora de Vilafranca.
1: Ravensbrück, literalment de l'alemany Pont de Corps, situat a 90 quilòmetres al nord de Berlín, va ser construït l'any 39 amb mà d'obra esclava provinent del camp de concentració de Sachsenhausen. Ravensbrück va ser l'únic camp del sistema concentracionari nazi per a dones i infants.
2: Partint de l'estudi en perspectiva de gènere de la Míriam Roma, de Pagès Editors, us explicarem la trajectòria vital d'aquestes sis dones que comparteixen el haver estat deportades a Ravensbrück i el haver estat invisibilitzades durant moltes dècades. Nosaltres els farem aquest petit homenatge perquè, com diu la Neus Català, la memòria no és venjança, és justícia.
1: Som a l'Albagés, un poble de les Garrigues a la segona dècada del segle XX. La Coloma Seró neix en una família humil de pagesos, a Cal Cavaler Seró. En l'actualitat, a l'Albagés ja no queda ni la casa que van habitar. El Josep Rubió Sobrepere, garriguenc i historiador especialitzat en recuperar la història de les Garrigues, ens acompanya al llarg d'aquest episodi per donar veu a la Coloma.
3: Traçar o reconstruir encara avui la trajectòria vital de la Coloma Seró Costa continua sent tot un repte. Les dates de naixement fluctuen segons la font que es pugui consultar, o el 12 de juny de 1912 o el 12 de juny de 1914. La localització de la partida de naixement en el Registre Civil de la Població de l'Albagés va ser clau per tal de certificar les dades donades anteriorment.
2: La Coloma és una dona valenta i avançada als seus temps, perquè amb 20 anys deixa el poble per anar a viure i estudiar a Lleida.
3: De ben jove, la Coloma marxà cap a Lleida i es va presentar al llistat de mestres que havien de fer el curset de selecció per a l'ingrés a magisteri. Era l'any 1933. Paral·lelament a la seva tasca d'estudiant i posteriorment docent, la Coloma s'involucrà també en l'esfera política a la ciutat de Lleida. D'aquesta manera s'afilià al PSUC i es dedicà a fer xerrades i actes de propaganda, organitzats conjuntament amb la UGT, per diferents pobles de les Garrigues, però també del Segrià.
1: Som a l'any 36 i està a punt d'esclatar la guerra, i la Coloma comença a exercir de mestra a l'escola de Montpol, al Solsonès. Allí s'hi està un parell d'anys, fins que les tropes franquistes van guanyant territori i ocupen Lleida. És llavors que es trasllada a Vilafranca del Penedès, on hi deixa petjada. Salvador Campamà és vilafranquí historiador.
4: La Coloma Seró va arribar a Vilafranca fugint de l'ocupació franquista de Lleida. Ella va arribar, de fet, amb una plaça de mestre, amb una de les escoles públiques de Vilafranca que s'havien creat durant la República, i va prendre possessió d'aquesta plaça de mestre el maig del 38. Concretament, la Coloma va aconseguir la plaça amb una antiga escola religiosa que havia estat incautada per la República mesos abans d'esclatar la guerra. Es tractava del grup escolar Francesc Macià.
2: Recordeu que la Coloma, quan va anar a estudiar a Lleida, entra en política i milita al PSUC. Aquesta militància, el constant degoteig de regidors que són cridats a files i les tensions al consistori faciliten que la Coloma entri a formar part de l'equip de govern de l'Ajuntament de Vilafranca i esdevingui la primera regidora de la història de la ciutat.
4: A l'últim estiu de la guerra hi havia greus tensions en el govern municipal de Vilafranca entre, d'una banda, Esquerra Republicana, que era el partit que ostentava l'alcaldia, l'alcalde era Fèlix Balaguer, i el partit de la Coloma, o el SUC, unes tensions que van provocar un trencament de l'equip de govern i una crisi que va presenciar la Coloma. Aquests fets, indirectament, van permetre que la Coloma fes un pas més en el consistori i l'agost accedís a la regidoria de Cultura.
1: La Coloma sovint envia cartes a l'Albagés, a casa dels seus pares. Ho fa des de Vilafranca i més tard des de França. Els pares de la Coloma són analfabets i és el mestre republicà del poble qui els llegeix les cartes, el pare del Josep Maria Alventosa Quadrat. Això és el que recorda el Josep Maria.
5: Resulta que d'amagat pujaven a casa i portaven les cartes de la Coloma Seró perquè el meu pare els llegís. Estaven fetes en castellà, eh? Se sentaven allí, els llegia i llavors li contestaven a la Coloma. i ho feia el meu pare. Aquesta bona gent, per què els llegia les cartes? Perquè aquesta gent, amb la guerra i tot això, la filla va marxar. Pel que es veu, doncs era molt llesta i va marxar cap a Lleida i va estudiar la normal i es va fer mestre. Ells van arribar molt a la misèria, la casa la tenien la part de dalt esfonsada i gairebé vivien baix a l'entrada. I vivien de manera molt precària. Al ser la columna a fora i no sabien d'anar-les, llavors què van fer? Va haver una família del poble que els van cuidar fins que es van morir, a canvi de les terres i la casa.
2: Els pares de la Coloma moren a l'Albagés, a la misèria, a la mateixa casa on van veure néixer la seva filla. Sabem pel testimoni del pare del Josep Maria Alventosa que la Coloma és una dona molt alta, rossa i atractiva. És una llàstima que aquesta sigui l'única imatge que ens puguem fer perquè no queda cap testimoni gràfic d'ella.
6: Ens quedem momentàniament al municipi de l'Albagés perquè la sort que va tenir la Coloma de mantenir correspondència amb els seus pares no la van tenir molts altres veïns del municipi. L'any 2019, quan el Miquel Àngel Llimós, exalcalde de l'Ajuntament de l'Albagés, buscava fotos antigues a l'arxiu històric, hi va trobar una carpeta on estaven classificades unes cartes escrites entre el 39 i el 41, que mai no van arribar als seus destinataris.
7: I li vaig comentar de poder anar a l'arxiu a donar un cop d'ull per si podíem trobar fotos antigues del poble, perquè m'interessava aquest tema de poder trobar material antic. La sorpresa és que el primer que havia trobat és aquesta carpeta, molt ben classificada, un total de 39 carpetes de 42 persones que se'ls havien cautat correspondència que corresponia des de l'any 39 al 41.
2: L'Albagés és un dels pobles amb el nombre d'executats més alt per càpita de la postguerra franquista a les Garrigues i té una de les ràtios més elevades de tot Catalunya. S'hi van executar 11 persones durant aquell període de la postguerra. En aquella carpeta, l'antic arxiu de l'Ajuntament, classificades i oblidades, s'hi van trobar la correspondència de 8 d'aquestes 11 persones executades. Són les cartes de comiat a la família o demanant clemència a les autoritats que van enviar els empresonats i represaliats des de la presó de Lleida. Les últimes cartes que van escriure els executats i que el consistori franquista havia retingut.
7: Teníem en compte que se'n van executar 11 persones durant aquell període. Ens trobem que hi ha correspondència de 8 de les 11 d'aquelles persones en aquestes cartes. I moltes va ser les últimes lletres que van escriure.
6: Els afectats per la repressió van ser principalment homes d'entre els 20 i 40 anys, casats amb l'ofici de pagès, de tradició política catalanista i republicana, anarquista o comunista. Els índexs repressius més elevats es troben a les comarques agràries i més concretament als pobles d'amb menys de 5.000 habitants. Les condemnes s'aplicaven de manera arbitrària, tal i com va passar a l'Albagés.
7: Hi ha gent que a lo millor va ser executada i no hi ha cap informe, no tenim constància de que hi hagués res. I d'altres, llegies l'informe, hi havia unes acusacions tan fortes com els que la gent que van executar, la mateixa, però van quedar en llibertat i van fer vida normal al poble. Vull dir que les acusacions polítiques eren una cosa i a l'hora de les execucions van comptar molt rencilles entre veïns, enveges i ajustament de comptes. Prèviament s'havien fet un consell de guerra a 7 veïns del poble, de caire de dretes, pròxims a més a la iglesia, bueno, però se'ls va condonar la pena. Llavors, quan va ser la postguerra, va ser al revés, però llavors no hi va haver clemència.
2: Les cartes van ser retornades als familiars 80 anys després d'haver estat escrites. Va ser difícil retornar-les perquè la majoria dels remitents havien mort i els descendents ja no vivien a l'Albagés. De fet, avui, a l'Albagés, només hi queden 300 persones d'aquells 1.000 habitants als anys 30.
6: Ni la Coloma, que ja no tornarà mai més a l'Albagés. Com a mestra i regidora de Cultura Vilafranca, té un objectiu clar: intentar que tot i el context bèl·lic es respiri la màxima normalitat dins de les escoles. Salvador Campamà, historiador vilafranquí, ens explica algunes de les decisions que va prendre la Coloma com a membre del govern a Vilafranca.
4: La Coloma Saró es va marcar un objectiu molt clar, que era mantenir les classes amb màxima normalitat, cosa que era molt difícil en aquell tram final de la guerra. feia mesos i mesos que s'arrossegava una greu carestia de tot, alimentària, energètica. Aquesta carestia arribava a les famílies que tenien infants escolaritzats. Aquesta carestia arribava a les escoles. Però, a més, Vilafranca patia un constant risc de bombardeig aeri de l'aviació feixista, perquè Vilafranca estava molt a prop del que s'anomena el Vesper de la Gloriosa. El Vesper de la Gloriosa eren un seguit de camps aeris republicans ubicats al voltant de Vilafranca. De fet, un dels principals refugis antiaeris de la ciutat estava construït a prop de dos centres educatius que hi havia a Vilafranca. Estava construït a la Rambla, on en una banda hi havia el nou Institut d'Educació Secundària, que ocupava els locals que fins a la República havien allotjat un col·legi de primària de monges, i d'altra banda, al capdamunt de la Rambla, hi havia les escoles graduades que havia creat la República en substitució d'una antiga caserna militar. Per tant, la Coloma Seró ho té molt difícil per mantenir aquella normalitat que ella tant desitjava.
2: La Coloma fa mans i mànigues per mantenir una mínima normalitat a les aules, malgrat que la por i la misèria s'estenen a la mateixa velocitat i en la mateixa direcció amb què ho fa la guerra.
4: Un entrebanc dur, com a regidora de Cultura, li va arribar al setembre de l'any 38, quan, en plena batalla de l'Ebre, l'institut, aquell institut que es trobava a la Rambla, va convertir-se en un hospital militar, en un hospital de sang, per acollir els soldats ferits a la batalla de l'Ebre. La Coloma va haver d'organitzar el trasllat de l'institut cap a unes noves instal·lacions menys adequades a les que ocupava fins a aquell moment. Amb tot, la Coloma Seró, regidora de Cultura, va actuar amb normalitat pel que fa a assignar places d'escolarització pel curs 38-39. Ella va assignar a quina de les diferents escoles de la ciutat havia d'anar cada infant. Va organitzar colònies escolars amb la intenció de dur-les a terme aquella mateixa tardor-hivern, per tant, a les acaballes de la guerra, però va topar amb un altre escull. Un ordre de la Generalitat de Catalunya del 7 de novembre del 38, establint que es tanquessin les escoles de Vilafranca degut a una epidèmia de diftèria.
6: L'anhel de la Coloma és aconseguir que els infants notin el menys possible els estralls de la guerra, tot i tenir el Vesper de la Gloriosa, els camps aeris republicans al costat i les tropes franquistes apropant-se. Organitza les colònies per mantenir allunyada la canalla dels bombardejos. Com a republicana, aspira a fer laica a la societat i, per tant, també l'escola, plena de sotanes. L'última activitat que organitza és la Setmana de l'Infant, l'equivalent laic dels Reis.
4: Durant la República, la Diada de Reis s'havia substituït per una Setmana de l'Infant, amb ànim de que aquella celebració tingués un contingut absolutament laic, alliberat del contingut religiós que té la Diada de Reis. Doncs a la Coloma Seró, amb vigílies de l'ocupació feixista de Vilafranca, va preparar amb un gran detallisme la que seria l'última setmana de l'infant de la República i de la història de Vilafranca, de fet. Una setmana de l'infant que ocupava tota la primera setmana de l'any 1939. Hem de pensar que les tropes feixistes van entrar a Vilafranca el 21 de gener de 1939. Doncs, per exemple, el 7 de gener, és a dir, 15 dies abans de l'entrada de l'exèrcit de Franco a Vilafranca, a la Coloma, dins el marc de la Setmana de l'Infant, havia organitzat una sessió de cinema infantil, el programa de la qual prometia obsequiar amb un berenar a tots aquells infants que anessin a veure la pel·lícula. Clar, és molt important aquest detall. Un berenar en temps de carestia, en temps de misèria, en temps en què els aliments més bàsics eren racionats, és un gran reclam per atreure els infants al cinema.
8: Dejar las armas. El caudillo perdona y redime. Seguid el ejemplo de vuestros camaradas pasados a nuestras líneas. Solo así lograréis la victoria, alegría del hogar y paz en el alma.
2: Pocs dies després de celebrar la Setmana de l'Infant, la Coloma Seró, mestra comunista, ha de fugir. El 21 de gener, les tropes franquistes entren a Vilafranca.
4: A partir de la Setmana de l'Infant, es perd el rastre de la Coloma Seró de Vilafranca. De fet, es perd el rastre de moltes persones a Vilafranca, perquè la ciutat estava a punt de caure en mans de les tropes feixistes i la Coloma va ser una de les desenes de vilafranquins i vilafranquines que van decidir emprendre el camí de l'exili, d'un exili que per ella seria definitiu.

0: Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop? Les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos. Obrim la porta a l'Espai Solidari. Molt bones. Avui en l'Espai Solidari tenim una convidada molt involucrada en el no malbaratament d'aliments, però ens demostrarà com fer diverses accions socials en una. Ara potser no enteneu molt bé de què estem parlant, però la Mary Expósito, tècnica del Picat Solidari, i la Imma Orrea, coordinadora del Banc d'Aliments i membre del Picat Solidari també, ens ho desvetllaran. Què tal? Com esteu, primer de tot?
1: Molt bé.
2: Sí, molt bé, bon dia.
0: Avui sou les encarregades de conduir aquest espai, així que no ho dilatem més, expliqueu-nos qui us acompanya avui.
1: Doncs avui entra l'Espai Solidari i Iratxe Mena. Ella és la coordinadora del Palet, un banc d'aliments amb molt de caràcter, un projecte innovador, enfocat al respecte cap a les persones i a la pròpia dignitat humana. Benvinguda, Iratxe.
3: Moltes gràcies. És un plaer estar aquí avui.
4: Bueno, volem començar amb tu perquè la gent també et pugui conèixer i, bueno, explica'ns qui et.
3: Doncs bé, a nivell professional, jo soc, bueno, vaig formar-me en integració social, en orientació laboral, vaig acabar fent el grau d'educació social, jo anava per un altre camí molt diferent a nivell de forestals, imagineu-vos.
1: Ui, déu-n'hi-do.
3: Sí, sí. I bé, doncs vaig acabar el grau, finalment doncs vaig acabar fent un màster en coaching, programació neurolingüística, i bueno, he anat complementant doncs la meva formació també doncs en base als diferents àmbits on he estat treballant.
4: Així, ja sabíem que el Banc d'Aliments tenia molt caràcter, ara sabem d'on ve, no?
3: Sí, doncs.
4: Vinga,
3: sí,
4: el Banc d'Aliments de Lleida, el Palet, què és i com arribes a treballar allí?
3: Doncs mireu, jo sempre explico de la mateixa forma el Banc dels Aliments perquè em sembla molt gràfic i molt senzill d'entendre. El Palet és el mateix Banc dels Aliments, és la mateixa fundació del Banc dels Aliments de les comarques de Lleida, sí? Jo sempre dic que quan un va al metge, no? Va al metge de medicina general, però quan es fa un cop, on ha d'anar? Al traumatòleg, no? Doncs bé, doncs el Palet, diguéssim, és aquest metge especialitzat, no? En poder donar una resposta, doncs, no tant a nivell de la part d'alimentació, que sí, però també més a nivell concret amb les famílies directament, no? Jo sempre explico que el banc és com un tronc, el tronc d'un arbre, no? Que lluita, doncs, per aquests objectius que ja coneixeu, que és el tema de l'aprofitament alimentari, no? I de la lluita contra la pobresa. I el Palet és com una d'aquestes branques d'aquest arbre, una branca important, que té com a tres branquetes diferents, no? Que té la part de sostenibilitat, la part de salut, però també la part social, no? Que és molt important a nivell de ciutat i a nivell de barri, el que és en la ciutat de Lleida.
1: Ja has parlat del tema que volíem abordar, no?
4: Exacte.
1: Que és el de la integració social.
4: És que ens ho has deixat molt filat, eh?
1: Ah. Llavors, amb la Mary ahir pensàvem si voldries fer-nos una definició d'integració social.
3: Integració social, a veure, què es podria definir? Jo penso que és que la integració per si hauria de ser innata, no, en els éssers humans. Tots som tan diferents, amb tantes perspectives, amb tantes experiències diferents, que integrar és més que menys que algú arribi, no? I que pugui formar part amb els seus valors, amb la seva identitat de lo que hi ha, no? I que pugui aportar. Això passa molt al Palet, no? Sí que és evident, no? Que quan, per exemple, en aquest cas, no? En el que és el Palet hi ha doncs unes normes essencials, bàsiques, que sí que no són modificables, però després hi ha certa flexibilitat, no? Que ajude, doncs, a que tothom, independentment de les seves capacitats, competències, orígens, llengua, doncs pugui participar activament, no? I aquesta participació, quan tu participes dins d'un grup, sigui gran, sigui una ciutat, sigui una entitat, doncs formes part d'aquell grup, no? I això seria la integració, formar part d'allò que t'envolta, no? I d'allò en el que tu també vols participar.
1: Que bonic.
4: Sí. Bé, no, és que al final parlàvem una mica d'això, no? Parlem d'integració social perquè és molt important, perquè hi ha gent que no sent que forme part de res, ni de la societat, a vegades ni de la seva pròpia família. Llavors, és un pilar molt important.
1: Molt, molt. I dintre del Palet, la integració social és un objectiu des del vostre inici, o vosaltres intenteu posar en marxa este projecte i és després que diu, ai, hem de fer així?
3: Doncs bé, us explicaré un secret.
1: Ah, vinga, ens encanten els secrets.
3: Doncs mireu, el Palet, doncs ara el mes de març complirà 3 anys de funcionament actiu, perquè hi va haver un any doncs de preparació, però l'essència de del Palet fa més de 10 anys que existia, no?
1: Déu-n'hi-do.
3: Sí, fa uns 10 o 12 anys, diguéssim, en unes pràctiques al Banc dels Aliments es va crear un projecte de fi de grau, de carrera, que es deia Agrupa't, i era l'essència de lo que avui en dia coneixem com a Palet, evidentment. S'ha reformulat, s'ha millorat moltíssim, no? També amb el servei de nutrició, que és una altra de les branques que tenim. Quina era l'essència d'aquest projecte inicial? Doncs poder dignificar l'accés als aliments, no?, d'aquelles persones, doncs, que en tenien la necessitat, aquells titulars de dret, no?, que comentaves. I la idea era poder-ho fer accessible, fer-ho agradable, fer-ho càlid, no? La calidesa és una paraula clau també al Palet.
1: Ah, mira, companya. la integrarem perquè sí, ens agrada molt aquesta...
3: Doncs aquesta paraula era clau també perquè ve d'una companya que ha passat pel Palet i que ha format gran part de tot l'inici. I doncs es buscava això, no?, de poder fer accessible i fer integrador, no?, un servei que realment doncs ha d'estar a l'abast de tothom, no? I d'aquesta idea inicial de fa 11-12 anys enrere, com és que ara s'ha ficat en marxa? Bueno, pues, d'alguna forma, gràcies al Covid. El Covid us sona?
4: Mm-hmm.
3: Oi que sí?
4: Una mica.
3: Malauradament, doncs, el Covid va portar coses molt negatives, però també va portar un despertar, no?, en molts àmbits, no?, en preparar coses o en extreure coses, doncs, que potser s'haurien d'haver implantat fa anys enrere, no?, però que, bueno, a vegades no és el moment ni el temps a nivell de tots àmbits, políticament, administrativament, socialment. I d'alguna forma, doncs bé, el Covid va portar, no?, que hi hagués un increment brutal de famílies, doncs, ho recordareu, ERTEs, ERES, famílies amb Covid, tancades, era una mica caòtic al principi, no?, que no se sabia molt bé com portar-ho tot. I aquest increment, doncs, va fer d'alguna forma, no?, que l'administració digués, ei, necessitem canviar el model, i com a banc, doncs, va trucar a la porta, no?, i dir, escolta, ja que col·laborem, com podríem fer-ho? I, bueno, va ser allò que et passa en el mànec de la paella, dius, avui la truita la faig jo.
1: Okay,
3: no? I llavors, doncs, sí, gràcies a aquest impàs, doncs va ser com es va treure la pols d'aquell projecte inicial, es va millorar i es va adaptar, doncs, a la realitat que avui en dia vivim.
1: Està bé que passi el temps, perquè així trobem coses bones de les situacions tan dolentes, no? Mm-hmm.
4: Sí, a mi ara em venia al cap, no?, que a vegades ens fa molta por, sobretot a les professionals o a les que hi treballem, no?, com que a vegades, sense voler-ho, ens situem per sobre, ja sigui per ajudar o perquè ens toque per responsabilitat, i fa por, no?, involucrar als titulars de dret i a les titulars de dret en aquest procés, no?, que vegin què passa a dintre, a vegades fa por, no?, o no?
3: Bueno, suposo que també depèn el recorregut de cadascú també a nivell professional, no?, i depèn també on tu t'has desenvolupat o què has fet. Sí que és veritat i és comprensible, no?, que quan estàs en un projecte o crees un projecte o vols fer una acció, a vegades pot ser que faci una mica de respecte més que por, no?, el implicar persones que potser són, diré així la paraula, m'agrada massa, però persones usuaris també d'aquell recurs, no?, d'aquell projecte, però és com a tot, no? Et pots trobar persones, doncs, o voluntaris, no?, que poden sorprendre gratament i et pots trobar persones que et poden sorprendre no gratament, no?
1: Ho subscribo.
3: I llavors, doncs, bueno, és que li has de donar l'oportunitat, perquè el canviar el xip, no?, canviar el de dir, ostres, que les famílies que volen participar puguin fer-ho, doncs sí que costa una mica i fa una mica de reticència, no?, al principi, però bueno, jo us puc dir que és molt gratificant i molt enriquidor que puguin famílies que fan ús del servei, en aquest cas de l'alimentació, i no només de l'alimentació, perquè el Palet fa moltes altres més coses, doncs pugui formar part, és que l'enriqueix moltíssim, no?, de que algú que ho ha viscut en clau. És com aquella experiència, a vegades expliquem, no pots entendre que ser mare si no ho has sigut, no? Mm-hmm. Pots imaginar-t'ho, llavors, els tres.
1: Sí.
3: Doncs el mateix, si no has viscut, si no has tingut la necessitat, és complex entendre a l'altre.
4: Aquí és on començàvem, no? Aquest caràcter, aquesta dignificació de les persones és aquí, no? I penso que és un dels motius d'aquest espai solidari, convidar a persones i a projectes com el que teniu entre mans, perquè dona peu a dir, ostres, no m'havia atrevit fins ara perquè em fa por, perquè és que, clar, veure el que és a dintre i com decidim les coses, o veu que veguin depèn de quines coses, això no fa aquest respecte, però acabes dignificant i acabes traient-hi molt profit de persones que realment saben, no? Estan a una altra banda. Llavors, jo us voldria felicitar també per aquesta part. Heu estat molt valentes.
3: Bueno, és molt agradable veure, doncs, com una persona entra, no?, amb aquest, una família entra en aquest procés de participació dins de l'equip, perquè no només és vindre a ajudar a reposar o atendre les famílies, sinó també en la part d'assemblea, no?, de participar de la normativa, de què hem de fer, com ens hem de regir tots, no? I veure com aquesta persona evoluciona, com aquesta persona finalment acaba el seu procés de voluntariat, doncs és molt gratificant veure tot aquest procés.
1: En el primer episodi que vam gravar nosaltres de l'Espai Solidari ens van aquí com despullar una mica per dir que ser voluntari també és un acte d'egoisme, no? Perquè té una aportació al creixement personal, a la imatge propioceptiva, a l'autoestima del voluntari, i que era raons que ens havien portat a nosaltres, no? I ens agradaria molt, perquè clar, tu hauràs conegut un muntó de voluntaris i ens agradaria molt que ens posessis algun exemple, si has vist canvis en els voluntaris del Palet, com han crescut, canviat, evolucionat, no sé, no? O millorat, o empitjorat, o el que tu consideres, si tens algun cas que vulguis explicar concret.
4: Vosaltres no ho veieu, però a l'Airache se li estan il·luminant els ulls. Una miqueteta.
1: Quan pensa en la gent que diu, sí, quan ha dit calidesa, també li ha passat.
3: Sí. Doncs mira, jo et donaré, no sé si us van despullar o no per aquestes paraules que deies, però jo te les ratifico que és així.
1: Gràcies.
3: Mira, justament aquest divendres vam fer el sopar de voluntaris del Palet, d'acord? Vam fer un obsequi molt especial. Sempre els obsequis que intentem fer als nostres voluntaris són especials. Intentem amagar-los, perquè sempre s'aixiva algú. I vam regalar una brúixola. Una brúixola amb doble significat. Llavors és el mateix que estàs dient tu ara. La brúixola tenia un doble significat en dient que cada voluntari ens ajuda a no perdre el nord de cap a on anem, però que també el Palet pretenia ser una brúixola per a aquelles persones, no, que participen al voluntariat i que a vegades, independentment siguin d'un altre origen o no, o estiguin aquí, a vegades la gent necessiti un moment d'orientació, no? Algú que els acompanyi, i llavors, doncs, que nosaltres també preteníem ser això. Llavors, et dono tota la raó dient que el voluntariat potser a vegades és una mica egoista, o no pot ser la paraula és egoista, sinó que també és un feedback, no?, de lo que tu dones i lo que tu reps.
4: Aquests actes d'egoisme estan bé, no? Li diguem egoisme per riure una mica, però
1: sí,
4: està bé ser egoista a vegades, i què millor ser, això de la Sabina, què millor ser egoista quan estàs fent un voluntariat, no?
3: Bueno, a mi t'enriqueix moltíssim, vaja.
1: Sí, i tens com, no sé, jo diria que en el Banc d'Aliments del Picat he trobat amigues que mai no hauria trobat fora d'aquell àmbit, no? Persones superafines amb les que comparteixo un munt de coses, i és aquesta oportunitat, no?, de com aquesta xarxa social ens integra a tots d'alguna manera i a tots per igual. Amb la Mary havíem preparat arrel de tot això, que, perquè sempre pensem com fidelitzar el voluntariat, perquè bueno, nosaltres és molt inestable aquesta situació, és el que diu la Mary. Quan estàs bé, sí que pots donar tot teu, no? Però respecte al voluntariat, un petit problema de salut, un canvi professional, un fa que els voluntaris deixin de venir o que no estiguin, o a vegades copiant el vostre exemple de com integreu els titulars de dret a ser voluntaris, nosaltres també ho hem fet i sempre convidem els titulars de dret a que vinguin, i així mentre estan al llistat venen, però després la seva vida torna a anar bé i per sort i per alegria nostra, continua, i es perdem de voluntaris. Sempre pensem en la fidelització del voluntariat, no? Com ho feu vosaltres? I claro, perquè ens acabes de deixar amb això que expliques ara, de que es feu regals i totes aquestes coses, ha sigut força interessant. Explica'ns.
3: Doncs bé, jo penso que fidelitzar és molt bonic. El fidelitzar es fidelitza perquè la persona sempre marxa, no? O almenys nosaltres intentem treballar perquè el voluntari, quan acaba el seu procés, perquè doncs, tothom té un procés, no?, un temps, doncs quedi fidelitzat, sempre se'n recordi, passi a veure'ns o ens expliqui com està. Això és algo que jo penso que hem aconseguit, perquè la gent passa i és molt gratificant veure-ho. I jo penso que El tema del voluntariat és que ha de ser algo temporal. Jo a vegades ens riem amb el company, amb el Manel, que és el responsable de logística, perquè diem, noi, semblem el papa i la mama. Perquè és com els fills, no? Els cuides, els ajudes, els acompanyes, són independents i després volen, no? I al final passa això també amb el voluntariat, no? Tothom té el seu procés, hi ha gent que, doncs, bueno, per també les seves situacions personals, doncs té més temps o té més disposició o bueno, pot abastir el seu temps d'una altra forma, hi ha gent que no, no? I realment sí, hi ha molt... Jo, per exemple, us puc dir que al Palet, no? Tots són voluntaris, però sí, és cert que hi ha voluntaris doncs, que són més base, que li diem més base, perquè, doncs, perquè són persones potser que ja estan jubilades o tenen més disposició de temps i són com els més implicats, no perquè els altres no ho siguin, sinó perquè realment la seva situació és diferent, no? A nivell personal. I hi ha d'altres, doncs, per exemple, tenim moltes famílies doncs, que estan en aquesta situació de regularitzar la seva situació administrativa. Llavors, evidentment, nosaltres som els primers impulsors en dir al moment que ja tot això estigui en marxa, evidentment, s'ha de volar. Sí? No vol dir que puntualment quan tinguis el dia de festa, perquè passa, ara passa justament amb un company que fa poc ha començat a treballar i quan té festa dic, què fas aquí? Descansa, eh? No, pues jo vull estar aquí perquè ho sent, és aquesta fidelitat, no? És aquest, vull estar aquí perquè m'hi trobo com a casa, perquè us heu convertit com en una família, en una comunitat i m'hi sento bé. Llavors, bueno, aconseguir això és mica en mica.
2: Acollir d'aquesta manera, sí. És bonic.
4: Abans amb això de que parlàvem de cuidar-nos, també pensem que és molt important preguntar-te i com ho portes tu, tota aquesta coordinació, coordinar amb aquesta calidesa.
3: Doncs la veritat és que molt bé. Suposo que també perquè m'agrada molt la meva feina, sí, i també perquè he de dir que tenim un meravellós equip de voluntaris. És molt gratificant treballar amb ells i a part, egoistament, no? Perquè, doncs la riquesa que, de tot el que jo aprenc de cadascun d'amb ells, no? Perquè nosaltres, doncs bé, nosaltres quan s'interessa una persona en venir, no? Tenim un pla de voluntariat, som dues persones responsables de tot l'equip de voluntariats del banc, d'acord? I a la Conchi, que s'acompanya jo. Llavors tenim un pla de voluntariat, o sigui que hi ha una sèrie, no?, de pautes a seguir quan una persona s'interessa, no? Hi ha una sèrie d'entrevistes, hi ha un procés d'adaptació, etcètera, no? I és molt gratificant perquè després fem doncs, un seguiment amb aquests voluntaris. A vegades el voldríem fer més acurat, però sempre s'acompanya els voluntaris, no?
2: Feu una entrevista per començar quan ve un voluntari?
3: Sí, sempre.
2: I la teniu protocolaritzada?
3: Sí, ara sí. Sí, perquè creiem que quan ve algú, independentment d'on vingui i d'on procedeixi, inclús de la llengua, que a vegades hem d'utilitzar mediadors lingüístics, doncs primer volem saber per què vol fer voluntariat. Per què necessite, o sigui, per què vol venir, quina és la seva inspiració, la seva motivació, què el mou a venir a donar del seu temps, perquè el temps és un tresor, i llavors, ostres, per què vols venir, quin és el teu interès, que et mou a vindre, i a sobre aquí, no? I després expliquem tot el xaparrón de les normatives, de les assemblees, perquè, clar, jo us he dit que tota la normativa que tenim, tenim dos constitucions al Palet, i les dues constitucions són fetes pel voluntariat. Llavors va molt bé, perquè les revisem en assemblea anual, en dues que fem, llavors va molt bé perquè les normes són fetes per tots. Llavors entre tots s'autoregula l'equip. Això mateix.
2: Mm-hmm. Ah, que important això, no?
3: Sí,
2: organitzar-se de manera assembleària.
3: Clar.
4: Sí, és que jo sóc superfan de fer-ho tot d'aquesta manera, perquè crec fermament que és molta feina prèvia, però que t'estalvia molts problemes en un futur.
3: Molts, molts, molts. I penseu que en un espai de voluntariat, que també us deu passar, no?, a nivell d'aquí, del PICAT, entra molta gent de pràctiques, perquè també tenim gent de pràctiques de diferents entitats, a part del voluntariat, i és molt necessari que ells se puguin també autorregular entre ells mateixos, no?, perquè tu sempre no hi ets, sempre hi ha tasques, no? Tu, evidentment, cadascú de nosaltres a nivell professional dintre de lo que és el, en aquest cas el Palet en específic, doncs cadascú té les seves obligacions i les seves responsabilitats, no hi has de respondre davant de què, però d'alguna forma comparteixes aquesta càrrega, no? I entre tots doncs ens anem regulant, no? I evidentment s'ha d'anar recordant, perquè quan entra gent nova evidentment has de tornar a formar i no et pots desgastar en el tornar a formar, tornar a explicar, ha de ser una constant.
4: Sí. Et voldria fer moltes més preguntes, però la Sabina ens farà tancar l'espai solidari dins de poc. Però no volem deixar-te marxar del nostre espai...
2: Passa sempre molt ràpid, això.
4: Del nostre espai solidari, un lloc que ens recorda que la solidaritat pot ser una utopia real. Que ens expliquis què és per tu la solidaritat.
3: Pues mira, per mi la solidaritat és un conjunt de valors, perquè engloba moltes coses. És com una caixa d'eines, i dintre de les eines doncs, has de tenir un martell, uns tornillos, unes alicates, no ho sé. Llavors, bueno, per mi la solidaritat és respecte, tolerància, empatia, assertivitat. No tothom pot ser solidari. S'ha d'aprendre també a ser-ho, se pot aprendre, no? Hi ha algunes persones que ho tenen potser innat, però hi ha coses que es poden treballar i se poden aconseguir. I la pràctica fa el mestre.
2: M'agrada aquest símil, no? Ha sigut molt visual i ens ha agradat, hem imaginat aquesta caixa d'eines. T'agraïm molt que hagis vingut en persona també, especialment, i així ens trobem i això ens ha ajudat.
3: Bueno, moltes gràcies i gràcies per aquest espai.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: Segons el diccionari català, la paraula fogot és un substantiu masculí. En singular vol dir una branca que crema en un forn. I si és en plural vol dir sufocació o calorada. Tenim fogots? Doncs tenim fogots, senyores. Benvingudes a Fogots, el teu podcast sense regles. Un podcast que vol donar llenya a tot allò que ens sufoca. On volem parlar i entendre el món des de la perspectiva de dones de més de 50 anys. Parlarem de menopausa, exclama aquest nom, però també intentarem entendre què passa al nostre voltant amb la saviesa de les nostres convidades i les nostres col·laboradores. Perquè sí, tenim fogots, clar, no és només per les hormones o l'edat. És que, com diu el mestre Serrat, senyores, el món està ben girat. A Fogots parlarem de la menopausa com una etapa de vida, però amb majúscules, de manera integral, no només mèdica, sinó també social, cultural i emocional, perquè és molt important això de les emocions. La menopausa no és una malaltia, que no ens enganyin. La menopausa és un moment que pot ser meravellós i entre totes ho esbrinarem. I per això aquí ens agrada parlar de signes més que de símptomes, tot i que avui ens acompanyarà una metgessa i parlarem de símptomes també. Parlarem de canvis, de processos, de tot el que ens passa per dins i per fora. A Fogots volem visibilitzar les dones, especialment més grans de 50, però volem visibilitzar també les dones més joves, perquè parlarem. Avui, ja veureu, tenim una convidada molt, molt especial i que a mi personalment em fa molta il·lusió. I ho farem des d'una mirada neta, sense complexos. Clar que no. Complexos de què? Sabent que no tot és hormona i que escoltar les veus femenines més autoritzades d'aquest país no és només necessari, sinó que és urgent. És urgent escoltar a les dones. Som un podcast de cultura, de societat, de salut, amb una mirada lúcida i sempre, sense perdre l'humor, eh? Perquè l'humor ens farà lliures. Parlarem d'aquesta etapa en positiu, com sempre, perquè volem que les que venen a darrere puguin arribar a aquest moment sense por i amb les coses molt més clares de les que nosaltres hem arribat, perquè som moltes, som professionals, som intel·ligents, som poderoses, som dones. La història ens ha invisibilitzat, la medicina també, i ja n'hi ha prou. Fem-nos visibles. Fogots posarem el focus en les dones, siguin d'on siguin i tinguin l'edat que tinguin. Perquè això, estimades, és Fogots, el teu podcast sense regles.
2: Fogots, amb Charo Sebastián. El podcast sense regles.
1: I avui ens acompanya la doctora Carme Valls, una veu imprescindible quan parlem de salut, de dones, metgessa, endocrinòloga, investigadora, activista, des de fa dècades que defensa una idea capdalt i clau. La salut no és un gènere neutre. És a dir, la dona i l'home, sé que sembla de perogrullo, però no, la dona i l'home tenen símptomes diferents per la mateixa malaltia, i això és del que ens parlarà també. Ha dedicat la seva carrera a incorporar la perspectiva de gènere a la medicina, denunciant l'oblit de les dones a la recerca científica. És directora del programa Dona, Salut i Qualitat de Vida dels CAPS, autora del llibre fonamental Mujeres Invisibles para la Medicina. També ha estat diputada al Parlament de Catalunya, demostrant que la salut és també un tema polític. Va rebre la Creu de Sant Jordi el 2020 per la seva lluita constant per la salut de les dones. Parlar amb Carme Valls és parlar de ciència, amb consciència, però també és parlar de justícia, de drets, de posar fi a estereotips que encara avui ens condicionen la vida i, sobretot, la salut de moltes dones, perquè realment estem mal medicades, estem mal diagnosticades, perquè tenim en l'eix central de tot l'home, no?
3: Això, en primer lloc, i mal investigades, primer de tot. Perquè com que no hi ha una investigació que tingui en compte les diferències, aleshores, a partir d'aquí, ja no hi ha una bona docència, ja no s'introdueixen els currículums dels catedràtics a les universitats i arribem amb una mala assistència, perquè tot és una cadena. El primer de tot, i en el llibre em barallo molt amb això i dedico un capítol a la manca de recerca cap a les diferències entre homes i dones, i això ha generat també una injustícia i una desigualtat, perquè una persona se l'ha de tractar per lo que és i per lo que té i per lo que li pugui passar. I si considerem que la dona és com un home o un no home, que jo també ho explico, com un no home, doncs, bueno, aleshores no, mai s'encerta quan les principals causes de demanda de les dones cap al sistema sempre és o cansament o dolor a totes les edats. Les joves perquè tenen dolor menstrual,
1: sí,
3: i aleshores també se les envia a passeig amb una pastilleta, i els homes, com que en aquestes etapes no tenen aquest problema, doncs els homes no van al metge, que també és un altre problema.
1: Bueno, d'aquest ja en parlarem un altre dia, però avui centrem-nos en les dones. Des que vostè va publicar el llibre en la pandèmia, ha canviat alguna cosa, doctora? Han canviat moltes coses?
3: A veure, han canviat, jo diria una cosa. Per exemple, com que a partir del llibre i de que els estudiants de medicina sí que m'han fet cas durant anys més que els professors i em van convidar, per exemple, a Girona i he anat molt, cada any a fer una conferència als estudiants, aquella, un any, el 21, es va quedar en el degà de medicina a escoltar-me.
1: Ah, mira!
3: Val. Llavors, el degà de medicina, que era catedràtic de neurociència i de anatomia neurològica, el doctor Joan Sant, bueno, va escoltar un discurs que em va dir: això no ho havia escoltat mai. Vols venir l'any que ve a fer la clausura o o el començament del curs acadèmic? Vaig dir, vale, vindré. Vaig anar allà, vaig fer el discurs, i llavors ha donat lloc aquest discurs, i aquest catedràtic em va proposar pel doctorat honoris causa de la Universitat de Girona.
1: Sí.
3: Llavors, això ha fet un llampec a altres universitats, i ara hi ha una demanda de que parlem d'aquest tema, que parlem de què ens hem deixat, què ens hem deixat d'investigar, i jo veig una recepció més bona en els temes de les diferències. Aquesta recepció ho comparo a vegades amb el moviment Me Too, quan alguna dona va dir: escolta, per poder ser artista he tingut que anar-me'n al llit amb el director. Jo, per sort, he anat al llit amb qui he volgut, però no per publicar cap llibre, sinó que el que he vist és que ara hi ha com un moment receptiu i televisions, ràdios, això, us esteu fent ressò. I també és veritat que també hi ha un moment, podríem dir, medicalitzador.
1: Bueno, aquesta és una altra de les preguntes, no? Ens estan medicalitzant molt, sobretot... tornem, que si no jo em faig un lío. Anem a poc a poc. Només som visibles, com a fet diferencial a la medicina, pel tema de l'embaràs i el part? Que això és una cosa que vostè diu al llibre que a mi, clar, personalment, a mi que em preocupa.
3: Clar. Durant la carrera vaig ja trobar, clar, que la vaig acabar l'any 1968, però durant la carrera ja vaig veure que només m'havien explicat embaràs i part, ni cicle menstrual, quasi bé. Entre que va ser una època de moltes vagues i mitges classes no es van fer, vull dir, el cicle menstrual se li dedicava una hora a tota la carrera.
1: Ah, molt bé.
3: I aleshores, això quasi està passant el mateix, actualment, perquè tinc gent que estudia i que m'explica què s'està ensenyant i què no es fa.
1: Pues menopausa.
3: I això també, menopausa ja invisible totalment. I la menopausa, els llibres de medicina que jo estudiava deien que ens ventéssim amb un vano, que tindríem una època de calors, però no s'havia estudiat quines conseqüències podia tenir això o no, que són menys greus de les que ara s'estan dient, perquè ara hi ha unes ganes de medicalitzar-la, però en principi la ciència que es dedicava a lo que era diferent en el cos de la dona, biològicament parlant, pues, el cicle menstrual ha sigut molt invisible. Però al mateix temps que ha sigut invisible això, han sigut invisibles moltes altres coses que donaven cansament o que donaven dolor, moltes conseqüències de les mateixes alteracions del cicle. Vull dir, les noies joves per què estan cansades? Perquè tenen unes menstruacions que els hi duren 7 dies.
1: Sí, parla de ferropènies, que, no? De clar, manques de ferro.
3: Clar, perquè qualsevol menstruació que perd més de 80 centímetres cúbics, que és un vas de vi, si la menstruació perd més, ja no recupera el ferro el proper mes.
1: Què diu?
3: I a partir d'aquí, si 3 mesos són així, ja comences a fer una anèmia. Primer fas una fanca de ferro i després una anèmia. I això passa durant tota la vida reproductiva de les dones si entremig no hi poses una mica d'aturador i si no ajudes. Però aquest aturador, aquí ja comença a venir una primera medicalització del cos de la dona. Pues li donarem anticonceptius perquè dissimuli que té una regla, perquè
4: sí,
3: no és una menstruació, l'anticonceptiu. Un anticonceptiu que s'ha donat per no concebir, i per això es va crear. No, sí. No per tractar el cicle menstrual. I, de fet, el prospecte dels anticonceptius no posa en cap punt que serveixi per tractar alteracions del cicle, sinó per no concebir. I això ha sigut ja la primera com enredada per moltes dones. Que això ha fet mal perquè s'han acostumat a tractar amb les hormones amb una certa frivolitat.
4: Això li anava a preguntar, no? Les quan i com hem de jugar amb els tractaments hormonals, que això és un problema que està al carrer. Hi ha moltes dones que de cop i volta et diuen tu, per evitar els fogots, has de prendre hormones. Jo, en el meu cas, per exemple, no puc prendre hormones perquè tinc una trombopènia, i, per tant, no puc. Però ara s'estan donant hormones com qui dona carmels a la porta d'una escola.
3: Bueno, això és la frivolitat. També s'han donat anticonceptius a noies de 13 anys perquè tenen dolor a la menstruació.
4: Sí.
3: Això és una altra frivolitat. Si una pacient té dolor, has de buscar per què. El cicle menstrual, que és dolorós, és una alteració hormonal, neuroendocrina, simplement que té una desproporció d'estrògens i progesterona.
4: Uh-huh.
3: I la menopausa, aquí s'ha volgut medicalitzar perquè se l'ha volgut convertir en una malaltia. I quan la primera notícia bona que els tenim que dir a totes les dones que ens escoltin i els homes que els vulguin acompanyar és que la menopausa no és una malaltia per falta d'estrògens, que
4: per
3: és
4: tant,
3: el que intenten vendre'ns.
4: Per tant, no hi ha símptomes, hi ha signes.
3: Vale, i també símptomes en quant als fogots, que és un símptoma, però els símptomes de menopausa, que és quan les hormones baixen de cop, se sent més aquest símptoma. Però aquest símptoma dura un temps i es pot pal·liar. I potser es poden ajudar a les que són molt joves, que han tingut
4: menopauses d'aquestes,
3: les més precoces. O sigui, la menopausa per edat va entre 45 i 55 anys fins ara. Però, donat que estem una societat, i aquí ja és tot un altre tema molt important per això, que és el dels disruptors endocrins.
4: Ui, això també tenim preguntes.
3: Vale, ja hi arribarem.
4: Ja
3: però com que és una societat plena de disruptors endocrins, sí que s'ha vist que un dels primers efectes dels derivats dels plàstics, per exemple, és fer una menopausa abans, entre els 40 i els 45.
4: Avançar la menopausa.
3: Clar.
4: Dir que el disruptor endocrí és coses que hi ha al nostre entorn ambiental que alteren les nostres hormones.
3: Exacte.
4: Perquè disruptors endocrins...
3: Exacte, és una paraula rara.
4: Sí.
3: Doncs que alteren les nostres hormones, quasi sempre imitant l'efecte de l'estrogen i afectant a homes i dones. Que dels homes també els hi va malament perquè tants estrogens atrofien el seu testicle o fan més càncer de testicle. Però avui, com has dit, és dia de parlar de dones. Però les disrupcions endocrines ens estan fent molt mal, a les noies joves també, perquè moltes de les menstruacions tan doloroses que tenen i tan abundants probablement són degudes a l'ambient estrogènic en què s'està vivint des de fa 30 anys. Quan van començar a sortir els insecticides després de la Segona Guerra Mundial, que hi havia el DDT.
4: El DDT, sí.
3: El DDT dura, quan te'l posen i et fliten, i aquí, en aquesta zona del Vallès, hi ha els mosquits, a la nit ens flitaven amb DDT, que en dèiem flit, li posarem flit,
4: sí.
3: Però el flit era DDT. Llavors és un insecticida que viu 30 anys a dintre del cos i no se'n va.
4: I a més deia també de les cremes, no, doctora? Parlaven de cremes, de tints, quan ens posem tints al cap, no? I que s'ha trobat que les dones que tenien...
3: Hi havia tints abans, són d'abans dels anys 90, que sí que tenien un efecte estrogènic. Sembla que ara no, però no em volen dir tota la veritat. Jo la busco. Però també hi ha cremes pel cos que porten unes substàncies que es diuen parabens, que són per evitar que la crema es desfagi. Fan com un oli de la maonesa que posem, doncs el paraben fa això amb cremes hidratants pel cos o cremes protectores
4: del sol. Sí, és allò que posava, simparabenos.
3: I llavors, clar, quan dèiem això, vol dir que ja havia l'empresa, havia captat que hi havia algú a la societat, que va ser una farmacèutica anglesa que va començar a veure que amb ratolins, ja posant cremes a sobre de la seva pell, feien més càncer de mama. I aquí els parabenos s'han d'evitar totes, per tota la que la família tingui una mare, una tieta, una àvia amb càncer de mama, perquè hi ha la possibilitat hereditària, i jo també ho aconsello a totes les dones, que, perquè d'estrògens ja ens n'entren per l'aigua, aire i aliments, doncs no cal que ens n'entrin per cap lloc més.
4: No cal, doctora.
3: I una altra cosa és que això, que hàgim de patir, que no hem de patir, que ja en parlarem.
4: Una pregunta. Cal preparar-se per l'entrada de la menopausa? És a dir, pensem que el jovent... És que ara, a mi, el que tinc la sensació que ens estan atiant la por a envellir. Envellir. Ara ja no es diu antiàgin, ja no està ben vist, però, en canvi, envellir, escolta, sí, però no, malgrat que es fa molta publicitat. Cal que es preparin el jovent, les joves, per entrar a la menopausa o... No,
3: clar, s'han de preparar el jovent i els joves és per entrar a la vida.
4: Sí.
3: I la menopausa serà un accident més que tindran a lo llarg de la vida. Accident molt gratificant per les dones, en el sentit que deixen de perdre ferro. Imaginem-se per un moment el que suposaria continuar reproduint-nos fins als 90 anys.
4: No ho vull
3: imaginar
4: molt, doctora. Això
3: seria horrorós. I a més, com a espècie, un cop s'acaba la part reproductiva de la vida, per sort comença una etapa molt interessant de la vida, perquè dels 50 als 95, que ara ja anem anant cap a aquest moment com a mitjana de mortalitat, tenim 45 anys que decidim sobre les nostres vides. De petits decidien les nostres
4: els papis,
3: mares.
4: A
3: l'adolescència, a vegades decidien els companys.
4: El grup,
3: a vegades el grup ens feia decidir coses que no volem. A partir dels 50 podem decidir el que volem fer. I aleshores, el que deies abans, de que ens fan agafar por, claríssim, perquè per consumir, que és el que vol alguna indústria, que vendre coses, no per tractar, sinó per consumir més i gastar més diners, ens tenen que fer agafar por, perquè fins ara si ens havia inventat amb un bar, no? I nosaltres tenim una àvia que ja té 90 anys i que s'ha inventat amb un bar tota la vida, no li pot haver anat tan malament a aquesta àvia a la vida, encara que no tenia ni una hormona. Una altra cosa seria plantejar-nos algunes dones tenen menopauses precoces i tenen una quantitat... O
4: molts problemes.
3: O els han tingut que treure els ovaris o han tingut altres problemes. Una altra cosa és tractar aquests casos d'alguna manera ajudant-lo. I com que ara sabem que hi ha tants estrògens al medi ambient, doncs podem ajudar amb una altra hormona. O sigui que jo sóc endocrina, no sóc antihormones.
4: No.
3: Però intento utilitzar-les bé en favor de les dones. Tenim una segona hormona que tothom l'oblida, que és la progesterona.
4: La progesterona, exacte.
3: Tenim estrògens i progesterona. Això és el que tenen les dones en quantitat. Els homes també, però en molt poca quantitat. I en la menopausa, encara que diuen... es quedarà sense hormones. No, a la menopausa els estrògens baixen. No ens podríem reproduir, si no ens en donessin molts, que ja ha passat amb dones que
4: han
3: intentat
4: Índia, no?
3: tenir fills, i aquí que han intentat tenir fills als 50 o als 60, no sé si recordes el cas d'una dona que va parir bessons, que va tenir la bessonada als 60.
4: Sí.
3: Però al cap de 2 anys...
4: va fer un càncer.
3: D'ovaris, val? Per tant, hem de saber que hi ha una edat per reproduir-se i una edat per viure. I a partir dels 50, donem-li canya a la vida.
4: Clar.
3: Aleshores, si falten coses o tens molts fogots, tal, hi ha des de productes naturals que te'ls poden evitar un temps perquè després el cervell s'adapta. I no estem tota la vida amb fogots. La idea de que això serà etern, per la primera que ho passa, i diu, jo amb aquests fogots no podré viure, i jo sempre li aviso, no, si això li durarà un any, potser dos, però no seran tants. I després, si vostè necessita una ajuda... hi ha ajudes per donar que no són perilloses i no poden produir càncer.
4: Doctora, vostè diu 2 anys, però jo conec gent que ja porta 5 i 6 anys amb fogots. Potser hi ha alguna causa que no sigui hormonal i que tingui a veure...
3: No, o potser també és hormonal, però d'un altre tipus. Per exemple, Sí, això va passar a la televisió, en l'època que vam fer un programa en directe, i hi havia diverses senyores, i una va dir, pues jo fa 6 anys i m'estic ventant en un bar, no? I vaig dir, pues una de les coses que s'ha de mirar és que no tingui un excés de tiroides. Excés, perquè dona sempre calor.
4: Vale.
3: Pues em va escriure i va dir, tenia raó, tenia això, però no m'ho havien mirat.
4: Un hipertiroidisme seria
3: clar,
4: això, no?
3: Clar.
4: Déu-n'hi-do.
3: Perquè dona calor. Aleshores, no hem de quedar-nos amb la idea de que això serà etern, perquè llavors deixem de buscar el que potser sí que aniria bé mirar en aquesta persona que li duri tant temps. Això per una banda. Uh-huh. Després, hi ha gent que ha aconseguit disminuir els fogots, pues, sí, que sé, fent ioga, fent meditació, tenint un altre tipus de vida. L'estrès de la vida actual ens fa fatal.
4: A tots, sí, a tothom, això va fatal a tothom.
3: No tinc un moment. Aquesta sensació totes... és adrenalina. I aquesta adrenalina va en contra dels neurotransmissors. Al final, el fogot és un moment que l'hormona del cervell intenta estimular l'ovari per i diu, va, ovari, respon, i com que no li respon, tots els altres neurotransmissors posen a vibrar i aleshores tenim, o a moure's, i aleshores tenim taquicàrdia, a vegades, sí. Tenim la calor que puja i, clar, ens desperta la nit i que et despertin totes les nits, això és com les lactants, les mares lactants saben el drama que és, pues, a la vida. Llavors, això té maneres de pal·liar. Però pal·liar això vol dir utilitzar bé les hormones, que ja et dic, no sóc anti, però sóc per utilitzar les bé. I tampoc per magnificar-les en tots els seus beneficis, uh-huh. que a vegades s'exigeren per consumir més estrogen. Llavors, aquí sí que ens interessa la ciència. El que intento explicar és que, per exemple, un pot tenir cansament o pot tenir dolor en relació a que ja té 50 anys uh-huh. i fa 50 anys que porta els mateixos ossos, els mateixos ulls, la mateixa boca, etc. Llavors, a partir d'unes edats, doncs, clar, comencen a presentar-se segurament descalcificacions o simplement artrosis, que això també n'haurem de tractar, i és una branca de la medicina molt mal estudiada.
4: Mal estudiada.
3: Quan és el que 89% de persones a partir dels 80 tindran alguna articulació amb artrosis.
4: Mira,
3: jo en tinc una. Això... hem de saber què és. És una inflamació del cartílag. I ens venien que ens faltaven cèl·lules mare, ens venien moltes coses. Però tenim bones notícies. Fa un mes que ha sortit ja un treball al Science, però fa un mes, que estan estudiant que probablement en l'artrosis hi ha una proteïna de més que genera amb l'envelliment i que això es podria neutralitzar. I potser han vist que amb ratolins podrien revertir les artrosis. A mi em sembla revolucionari. És la primera
4: home,
3: vegada...
4: revertir l'artrosi la seria meravellós.
3: A la primera vegada que ho dic. Perquè això no ha sortit ara mateix. I jo havia fet búsquedes per parlar en unes conferències abans i havia buscat. Nosaltres tenim una manera de buscar en medicina. Mirem una pàgina web de PubMed.
4: Una cosa que a mi em preocupa, sí. Com a possible cardiòpata que seré, i moltes dones ens pregunten, no?, quan tenen aquests fogots i aquesta palpitació, el tema del miocardio...
3: Clar, això em fa patir, però les tranquil·litzem.
4: Vinga, anem a tranquil·litzar-les.
3: Això no fa problemes en el cor, essencialment.
4: Vale.
3: Si li fa més problemes al cor no tenir ferro que tenir fogots. Encara que elles noten molt els fogots i del ferro només noten el cansament o que se'ls trenquen les ungles o els hi cau el cabell, que serien els símptomes principals de la ferropènia. Perquè funcionin totes les cèl·lules del cos, el ferro és essencial, però especialment perquè funcioni el que en diem les mitocòndries, que és la part de cèl·lules que donen energia. Uh-huh. Sense ferro no hi ha possibilitat d'energia, ni al cervell, ni al cor, ni en els muscles. I per això... és una alegria que tinguem la menopausa i deixem de perdre ferro.
4: Això és veritat, però el jovent hauria d'estar preparat i prendre ferro, doncs.
3: Bueno, hauria de menjar bé, el jovent, que no menja bé. Aleshores, quan diem de què s'haurien de preparar? Pues a fer una nutrició equilibrada. La dieta mediterrània era bastant equilibrada i feies uns dies, a més les nostres àvies ho sabien fer, un dia carn, un dia peix, un dia els ous, un dia el pollastre, tot això té... O sigui, els animals tenen el ferro. O sigui, els vegetals tenen ferro, però s'absorbeix amb dificultat. Les espinaques es van enlluernar per al Popeye, però va ser un error d'una secretària. No és veritat que les espinaques tinguin més ferro que les bledes.
1: Expliqui'm això de la secretària, doctora, és fantàstic.
3: A veure, abans de la Guerra Mundial, va ser quan van passar, no era un error d'ella, segurament ja li van donar malament els papers, però quan es va posar el número de la quantitat de ferro que hi havia per 100 grams de producte, que és com mirem, pues es va hipertrofiar aquest número i tots els vegetals tenen ferro, però perquè els absorbeixi el budell humà necessiten cítrics. O sigui que quan tu, uns vegetarians poden tenir ferro, però se saben fer unes amanides en què barreges el vegetal amb mandarina, amb fruita,
1: limona,
3: i això fa absorbir bé el ferro. Per tant, menjar bé ens ha d'equilibrar a la gent jove. I després, els símptomes que les persones tinguin, intentar no maximitzar-los, però ajudar. Això es pot fer. I el problema que hem tingut, com en altres parts de la medicina, amb la menopausa, és que hi ha hagut poca recerca específica
1: sobre això.
3: Zero.
1: O que li dius molt amable, vostè?
3: Bueno, zero. I la que hi ha hagut, interessada.
1: Molt. Perquè es viaix.
3: Perquè era buscar, per exemple, que com si volguessis que et sortís que realment tots els símptomes que tenen les dones després dels 50 són perquè culpa. Els hi falta estrògens. I això és un error. Això és un error, perquè no és així. Ara, perquè algunes estan cansades, perquè algunes tenen dolor, tot això sí que s'ha de buscar.
1: Insomni, depressió...
3: Perquè insomni i depressió no s'ha pogut demostrar que la depressió sigui per causa de la baixada d'hormones.
1: No, vostè parla de la doble feina de la dona.
3: Una cosa, per una banda així, i per les relacions personals. Primer, la dona fa sempre més feines... múltiples, no?
1: Sí, multitask, es diu ara, no?
3: Sí, multitask, sí, però multitask tot el dia.
1: Perquè
3: inclús fa multitask quan està a l'empresa i resulta que ella acaba sent la que porta els cafès al jefe quan és tan executiva com el jefe, que això també s'ha estudiat.
1: Sí, sí, sí.
3: Multitask a la feina i multitask a casa.
1: A la família.
3: Llavors, això és un problema, que això durarà, perquè haurà tingut o no la menopausa, però si està treballant en qualsevol lloc, 15 anys més estarà treballant a l'empresa, perquè en tindrà 50 i en jubilem ara ja als 67. Per tant, sí. 17 anys en tindrà de feina. Però, a més, tot el que és, per exemple, una altra cosa, la salut mental, és molt més complexa que tot això. Hi ha dones i homes, però sobretot dones que es vegi, els homes hem de pensar perquè no diuen que estan deprimits, en canvi es suïciden més.
1: Bueno,
3: per tant,
1: perquè...
3: el suïcidi té una base depressiva que no se'ls ha detectat.
1: Avui sortia a La Vanguardia coses sobre el suïcidi, uns números que esgarrifaven una mica.
3: A veure, el salut mental pot estar alterada per moltes altres raons, per una història personal, per una biografia, per abusos sexuals en la infància. Desgraciadament, estem trobant un 15 o 20% de persones que de grans tenen problemes perquè han tancat a dintre coses que els havien passat i no havien explicat. Per tant, no podem minimitzar tampoc les raons de la salut mental. Perquè dir, no, és que tindré depressió perquè tinc menopausa. No, sí, no per això. Perquè, a més, no és clar que els estrògens...
1: No
3: han pogut demostrar que els estrògens siguin tan antidepressius. Perquè abans són trombòtics, com tu et preocupava, que antidepressius. O sigui, en canvi, t'he de dir que la progesterona natural és molt ansiolítica. O sigui, sí que ajuda a dormir. En canvi, els estrògens no, perquè estan sempre molt actives les persones. Per tant, hem d'investigar bé. Que investigar bé ens beneficiarà a tota la humanitat.
1: A tots, sí.
3: I no atribuir ràpidament a les coses a una mancança d'això i així li donaré allò i això estarà millor.
1: Suplementació,
3: suplementaré,
1: no?
3: Perquè aleshores... I quant temps suplementaràs? Fins que tingui el càncer de mama? O com operaràs? Perquè no és només aquest efecte negatiu sobre el càncer, que hi és. Una de cada 50 persones que em pren el pot fer, però com que t'he dit que estem rodejats d'estrògens a l'ambient... Quantes, com ho sabràs? Si és només el que has pres, o el que has respirat, o el que has begut, o el que has menjat, o l'hidrocarburs del cotxe que passen. Tot això són efectes estrogènics. Amb la qual Tenim una complexitat de societat que intentem no empitjorar-ho, això.
4: Però és una de les coses que a mi em preocupen com a dona i com a persona, és com separem el símptoma, o sigui, com vestriem, com sabem si això és un símptoma d'alguna cosa o senzillament és un signe de que vaig envellint o tiro cap a... És com... Bueno, a mi se'm fa complicat.
3: És que se t'ha de fer complicat, perquè no, em sembla que no has estudiat medicina.
4: No.
3: I segons on l'hagis estudiat, se'ls fa complicat a moltes metgesses.
4: Ah,
3: i metges també, perquè tampoc els hi han explicat. Però jo crec que el que hem de demanar a tota persona és que defensi el seu símptoma. Quan una persona té un problema, l'ha de consultar. I aquí és la responsabilitat de la medicina contestar bé i no contestar amb simplicitat. I també té dret tot el ser humà de renunciar o de no fer cas del que li diguin si no ho té clar.
4: Vaja.
3: Perquè, per exemple, medicalitzar és molt fàcil. Si tu dius, jo estic molt cansada. Bueno, vostè està estressada. Home, sí, tinc dos fills, una àvia amb Alzheimer, un no sé què, i cuidant, però sí, estic cansada, estic estressada. Però això se soluciona amb un ansiolític. Fixa't, estudi fet pel Ministeri de Sanitat l'any passat, 2024. Qui està prenent més sedants i antidepressius?
4: Les dones.
3: Les dones, a tot Espanya. Però quines dones? Però resulta que les dones de més de 50, de pobles petits, de renta baixa i nacionals, no estrangeres. O sigui, per cap raó psicològica t'estic dient. O sigui, dones pobres, en llocs petits, que no tenen contactes i que han anat a demanar ajuda i la medicina els hi ha prescrit un sedant. Per tant, ho sento, però la medicina s'equivoca. O qui apliqui aquesta medicina s'equivoca. Aquestes senyores segur que els hi falten altres coses. De fet, moltes els hi falten, segur
4: bueno,
3: que tenen
4: les
3: carències, la xarxa de social,
4: social,
3: el que vulguis, però això no la pots tractar amb un sedant i un antidepressiu tota la vida, perquè li donaràs... I clar que no tornarà a la consulta, perquè estarà adormida, estarà encara més cansada i no li hauràs arreglat res.
4: No, i probablement més deprimida també, no, doctora? Perquè si no m'aixeco...
3: Per encertar la dosis de lo que li han de donar, hi ha una gran discussió també amb el que hem fet amb salut mental i psicofàrmac, segurament... Hem de canviar-li la vida. Mira, tant és així que la ONG científica que he treballat tots aquests últims anys, que es diu Centre d'Anàlisi i Programes Sanitaris, el CAPS, hem fet ara, aquests dos últims anys, uns documents i unes pel·lícules amb uns tallers perquè ho pugui treballar qualsevol dona de qualsevol lloc d'Espanya o la regidora d'Igualtat, si vol fer una colla en el poble o aquí, a Sant Cugat, els que vulguin, podreu entrar a la pàgina web del CAPS i podreu accedir a diàlegs, coses que hem fet, no en podcast com el vostre, però informació, i podràs trobar tota la informació, i si no la tenim tota, l'anirem tenint. O sigui que això ho podreu trobar a la pàgina web del CAP, perquè hem vist que era una necessitat aclarir això de l'envelliment, amb quina, en lloc d'empor, amb decisió, de recuperar el desig de les dones, perquè s'han acostumat a no desitjar.
4: Bueno, és que estem molt maltractades, no només per la medicina, sinó per nosaltres mateixes, també. Reclamar el dret al gaudi, de, no només sexual, sinó del gaudi vital, és un dret i una cosa que hauríem de fer totes, senyores. O sigui, no només a partir dels 50, a partir dels 0.
3: Bueno, el programa li hem dit així, salut per disfrutar sense límit d'edat.
4: Veu?
3: Vale. Aleshores, seria salut per gaudir en català, però com ara l'hem tingut que fer per tot Espanya, és salut per a disfrutar.
4: No,
3: i es titula així, perquè jo crec que això fa una altra perspectiva. Diu, jo ja estic a la menopausa, i que estupendo, ara pot començar el moment de disfrutar la vida. Com diu? Sí, perquè vostè s'havia imaginat algunes coses que li haguessin agradat. I quan parlo de disfrutar, també parlo de sexualitat, que no s'acaba. Aquesta és una altra mentida, eh?
4: Bueno, clar.
3: Aquesta és una altra mentida.
4: Dic, greu.
3: Que quan oh, i tant, perquè moltes dones diuen... Ah, no, per moltes dones la menopausa ha servit per augmentar-li el seu desig sexual, perquè ha deixat de patir per no quedar embarassada. Això passava molt amb les dones de fa 30, 25 anys, eh? Que em deien, és que des de la menopausa m'ho passo molt millor, perquè no penso que puc quedar embarassada, per tant, si el meu marit vol un juerga, jo també. Val? Això era una cosa. Ara, com que ja havien pres l'època dels anticonceptius i hi havia hagut relacions sexuals XX, algunes dones pensen que a partir de la menopausa es baixarà. No sempre baixa la libido per les hormones, baixa per moltes altres raons.
1: Bueno, a vegades...
3: La psiquiatra Collins del Karolinska, que vam anar a un congrés a menopausa ara fa ja 15 anys, ella ja va demostrar que de totes les coses que et podien fastidiar, el que anava pitjor per baixar la sexualitat era la parella.
1: Ah, sí. Sí, sí. Si no tens un bon partner aquí... La cosa no...
3: Aleshores, clar, d'això a que ens diguin que tot és hormonal, i també em passa, altres pacients diuen, jo, des que em prenc les hormones que em van dir, jo no noto res, però bueno, l'altre dia vaig trobar, allò sou una persona separada, és igual, vaig trobar una persona que em va agradar, etc. I bueno, m'ha anat molt bé, i he recuperat el que jo havia sentit de jove. Per tant, aquí també són com dos fal·làcies que crec que hem d'explicar bé, eh? Que no és cert que ens alteri la salut mental com per tornar-nos a deprimides per culpa d'això, ni que ens alteri la sexualitat. De fet, cal dir que un dels òrgans que menys envelleix en el cos d'home i dona és el clítoris.
1: Veus? Eh? Si li dones alegria, Macarena...
3: Exacte, bon temple. O sigui, i per tant, tot el que ens havien explicat de que, i no depèn del funcionament hormonal del cos, el clítoris, és un funcionament neurològic. I també hi ha noies que els havien, que, per exemple, han tingut paràlisis perquè, jo què sé, un accident i tal, i han quedat paralitzades de les cames, i en canvi poden sentir orgasmes.
1: Veus?
3: Per tant,
1: bona notícia,
3: ens falta estudiar millor.
1: El clítoris és estrany, eh?
3: Bueno, és estrany que a mi no me'l van explicar mai anatomia en tota la carrera. No s'explica. Inclús és l'òrgan menys estudiat, anatòmicament.
1: Tan important que és, eh?
3: Bueno, però...
1: Perquè és el...
3: O és tan important que, mira, tots, pobres, hi ha totes les de Sudan i el nord que els hi extirpen des de petites.
1: Sí.
3: Eh? Per algun patriarcat ja devia saber què passava i amb què s'ho podien passar bé.
1: Bueno,
3: i aleshores,
1: clar,
3: vull dir, fixa't, eh? que s'extirpi només aquest òrgan, podien extirpar-li el nas, una orella, però no.
1: Bueno, jo proposaria extirpar altres coses, eh? Saps? Però, doctora, com sempre, és un pou de ciència, vostè és un... És tan grat tenir-la. Jo, a mi, després de llegir el llibre, pensava, ostres, tu, de veritat, quin temor, no? Però la sento i veig que només hi ha llum. Vull dir, la menopausa no és la foscor que ens han explicat.
3: No.
1: Envellir...
3: Això crec que molt clar. I envellir, tenim la sort de tenir la vida, que és la nostra riquesa. Imagina't les que s'han tingut que morir de càncer als 50, eh? I que no hi són ja. Pues aquestes, 40 anys menys, han pogut viure. Tots els anys que puguem viure, a més, això sí, que recomano, eh? Cada dia passar-s'ho bé. Llavors, caminar, riure i 5 gustos sensuals. O sigui, sempre hem de tenir a mà una olor que ens agradi, una cosa de no sé, un plaer en el gust, en l'olfacte, en el tacte cada dia, perquè bé ens dutxem i bé ens rentem, ens tenim que passar la tovallola per tot el cos, perquè això estimula l'escorça cerebral. Cada òrgan dels sentits està relacionat amb una zona del cervell, i fer-lo servir és bo. Els ulls no s'estimulen cosint molt, sinó passejant-se en llocs que vegis a distància i vegis l'horitzó. I la música t'estimula els temporals. Per tant, cada dia 5 gustos, com a mínim. 5 multiplicat per 4, 5 i per 4...
1: Una bona caminada.
3: També.
1: Si pots aprofitar i tenir un orgasme, millor que millor. I menjar bé.
3: I això... Menjar bé. I també ballar, eh? Ballar molt bé
1: fantàstic,
3: perquè estimula les endorfines, eh? Com menjar bé. Són una zona del cervell, la més interna, que quan tu fas una cosa que tot el cos fa, això t'estimula. I llavors, com que no ens ho havien explicat bé, no ens havien dit mai res, vam decidir, i l'Institut de les Dones d'Espanya ho va entendre i ens va ajudar a fer aquest treball de 2 anys que jo crec que durarà molts anys, perquè és molt en positiu, explicar tot el que ens pot anar bé quan ens fem grans. I també s'està veient la meditació com un orga, com una feina, com un recurs molt interessant, i ho expliquem en aquests documents, com pots estimular la relació de l'amígdala amb l'escorça cerebral. L'amígdala és la que ens tenim, és una zona del cervell que és on es concentra la por. I si tu logres aquesta amígdala fer-la més petita i més fort tota la part de davant de l'escorça cerebral, sí, logres un canvi, i això ho logren els que mediten. Costa meditar, però com que s'ha demostrat que anatòmicament hi ha una neurocientífica, Nazaret Castellanos, que és molt maca, i llavors jo l'he seguit molt i he après a fer meditació també. Perquè tots els recursos els podem fer servir, tot el que puguem. I després, clar que sí, caminar, exercici físic, nedar...
4: Els amics.
3: Cada un el que pugui.
4: Clar que sí. Doctora, jo m'estaria amb vostè parlant, ja em quedo aquí i en parlem, però moltíssimes gràcies, de veritat, és un plaer sentir-la, és un plaer escoltar que hi ha algú darrere que està atiant focs perquè cremi tota la passivitat davant de la medicina aplicada a les dones, i dir-li que moltíssimes gràcies de debò per venir a aquest Fogots.
3: Pues moltíssimes gràcies a vosaltres també per convidar-me, i no té per què ser l'última vegada. Pot ser el començament
4: d'una gran amistat.
3: Gràcies. Que farem com Casablanca.
4: Sempre. Gràcies, doctora.
3: Molt bé.
4: Per estrenar-nos, avui hem passat de les dones invisibles, de la invisibilitat a la medicina, i passarem a la invisibilitat en la història, perquè també ens han silenciat en la història. I per això avui tenim i tindrem més sovint a la Sandra Ferrer. Bona tarda, Sandra, que ens presenta Mujeres silenciades de la història.
5: Bona tarda.
4: Bona tarda. Parlarem de dones que han passat, la història ha passat de puntetes. En molts casos no ni ha passat, ni ha arribat a passar. Una cosa impressionant. I avui tirem una cosa tan estranya i una combinació que és un còctel. L'home de Vitruvi, la cervesa i l'orgasme? Explica'ns això. Què és això?
5: És un còctel.
4: És Hildegarda.
5: És Hildegarda.
4: De Bingen, una senyora que ja veureu, fantàstica, va viure a l'edat mitjana.

0: anys, carai, això ja era una cosa molt excepcional. Va ser una dona que jo sempre reivindico que si hagués sigut un home, tothom la coneixeria, estaria tots els llibres de text.
1: Segurament, malauradament.
0: Segurament. Va ser una abadesa, el primer, va ser religiosa, no per pròpia voluntat, va ser religiosa perquè era la desena filla d'una família noble alemana i com a tal va ser donada com a delme,
2: aquest impost
0: que es donava, doncs ella va ser una donació a un monestir quan tenia uns 8 o 9 anyets. Va ser una nena que va tenir sempre una salut molt fràgil i així i tot, com deia, va viure 80 anys. Doncs aquesta nena va créixer, es va educar en aquest monestir, va estudiar, va acabar sent abadesa i a partir d'aquí va ser predicadora a l'edat mitjana, quan els homes deien les dones en silenci. Va ser assessora de Frederic Barbarroja, del gran emperador,
2: hombre,
0: de dos o tres papes que van passar al llarg de la seva llarga vida. Va ser científica, va ser lingüista,
2: musicòloga,
0: va ser mística, no? Va ser musicòloga, va ser dramaturga. Bueno, com veieu, sí, va il·luminar els manuscrits que ella va escriure, com dic, manuscrits místics, la gran mística ara que tenim a la Rosalia, que ens està aixecant l'ànim i descobrint aquest misticisme medieval. Doncs ella va tenir unes visions meravelloses, i una d'elles és un d'aquests tres elements que has anomenat abans, que era l'home de Vitruvi, aquesta gran obra de Leonardo da Vinci, que uns segles abans que Leonardo da Vinci fes la seva preciosa obra de l'home de Vitruvi, ella, la Hildegarda, en una de les seves moltes obres, en una d'aquestes obres místiques, va tenir una visió de Déu i la va definir, la va descriure com podríem veure a l'home de Vitruvi, i no només la va descriure, sinó que també la va dibuixar, la va il·luminar en un dels seus manuscrits. Actualment aquesta preciosa obra, junt amb altres dels seus manuscrits, es troba custodiada a la Biblioteca Nacional de Lucca, i estan allà guardadets perquè no...
1: Recordem que l'home de Vitruvi era aquell senyor que veiem així, amb els braços oberts, perdó, i que l'encerclava, era, diguéssim, les mesures de l'home. Veníem de la medicina abans, us en recordeu, que l'home era el centre, doncs l'home també era l'epicentre del món, malauradament o benauradament, no ho sé, ja ho parlarem, això si era... Però el que sí que és curiós és que la Hildegarda, a més, va fer un idioma.
0: Va fer un idioma.
1: Parles amb el teu llibre d'aquella, va fer tot un llenguatge que dius...
0: Una llengua ignota, li deia ella, que a més aquesta llengua ella la feia servir en les seves obres. Aquí, a mi m'encanta, ja ho anireu veient, que m'encanta donar-los veu a aquestes dones del passat silenciades, doncs nosaltres li donarem veu. Aquesta dona, en una de les seves obres, una obra que es deia Història Natural, fa una recopilació de... els diferents atributs i diferents coses que es poden fer amb les herbes naturals, la història natural, com bé diu, i ens deia què podien fer amb l'aloe vera, què podien fer amb el julivert, què podien fer amb diferents elements de la natura, que de fet, avui dia, ja en el segle XX, va començar a sorgir una corrent de medicina alternativa que feia servir, que encara fa servir, algunes de les receptes de la Hildegarda. No? Hi ha una molt curiosa que parla de la utilitat de l'or.
1: Ah, sí, que ara es posa a tot arreu, te vas a comer un bistec,
0: exacte,
1: i tens or allà enmig que dius, cal, no?
0: Correcte. Igual que parlem del Tolkien i del Senyor dels Anells, que va imaginar una llengua èlfica,
1: sí,
0: doncs la Hildegarda, a l'edat mitjana, ja va imaginar una llengua per definir certs atributs mèdics, científics, que ella doncs no hi trobava un vocabulari, no. I el va, bueno, doncs el va inventar.
1: I la cervesa, perdona, perquè jo m'he vingut pujar, saps?
0: La cervesa.
1: Què té a veure amb la Hildegarda?
0: Què té a veure amb la Hildegarda? Doncs tots sabem, bueno, els que són... A mi no m'agrada la cervesa, però bueno, els que són amants de la cervesa saben que té un element bàsic, que és el llúpol.
1: Sí.
0: Aquesta rama, aquesta planta tan llarga que creix sobretot a Alemanya i altres llocs d'Europa. El llúpol és un element, és un ingredient que fa que la,

0: la cervesa sigui una miqueta amargant. Mirem, sí. I per què ha de ser amargant? Jo, és una de les raons per les quals a mi no m'agrada la cervesa.
1: A tu i a moltes dones.
0: I a molta
1: dones.
0: Gent. Doncs resulta que és que la cervesa, molt abans de que la Hildegarda parlés del lúpul, era una de les begudes més populars en a Europa, sí. I també en els monestirs, que es feia servir com a, inclús com a...
1: Sí, com a beguda de medicinal sí,
0: perquè
1: com a
0: l'aigua a vegades
1: era, dureta,
0: era
1: sí.
0: més perillosa. Aleshores, sí. La cervesa en un inici tenia una barreja d'herbes aromàtiques que es deia gruit. Se li coneixia així, avui estem aprenent paraules molt rares. Doncs aquest gruit li donava certa dolçor. Què passa? Que era una beguda tan dolceta i tan bona que si la bevies fresqueta no tenies límit. Això feia que...
1: Ah, que tothom agafava allò una...
0: Correcte.
1: Vale.
0: En cert moment, a l'edat mitjana, es comença a introduir el llúpol. I la Hildegarda de Bingen és la primera persona que es conegui que va deixar per escrit les qualitats i la naturalesa d'aquest element i per què era necessari introduir-ho dintre de la cervesa. I anem a donar-li veu a la Hildegarda.
1: Vinga.
0: Ens diu, la planta del llúpol és càlida i seca, té una humitat moderada i no és molt útil per beneficiar l'home, perquè fa créixer la melancolia en l'home i entristeix l'ànima i pesa els seus òrgans interns. Però no obstant això, per la seva pròpia amargura, evita algunes putrefaccions de les begudes a les quals es pot agregar perquè durin molt més.
1: Ah, mira, era com una mena de conservant, el lúpol.
0: Correcte. Lúpol el que feia era, tenia dues funcions. Per una banda, frenar el consum de la cervesa perquè no era tan dolça com quan li posaven només el gruit.
1: Pues no ho ha aconseguit gaire, t'ho
0: no
1: dic,
0: ho aconseguit, però bueno, ho van intentar. I l'altre era que tenia uns principis que feia que no es...
1: Conservació, no?
0: Correcte, com... conservants.
1: Vale.
0: Bueno, doncs la Hildegarda ens està parlant ja en el segle XI de tots aquests elements que, bueno, no tenim temps, però bueno, els seus llibres són uns totxos preciosos que ens parlen...
1: L'orgasme... Bueno, és que doncs, jo vull arribar, és que fa poc temps i vull
0: acabem
1: arribar.
0: Acabem amb l'orgasme, que favor, lliguem amb l'entrevista que has tingut abans, que m'ha encantat. Doncs la Hildegarda, a l'edat mitjana, en els seus llibres científics, parla tant de l'home com de la dona i investiga i descriu els processos naturals del cos de la dona. La lactància, el plaer, que ella li diu plaer, a l'orgasme.
1: Uh-huh. Era monja, abadesa.
0: Era abadesa, sí, sí. I ella deia que el plaer de la dona és comparable al sol que amb la seva calor empapa la terra amb dolçor, suavitat i constància. De sort que neixen fruits perquè si el sol crema la terra constantment perjudicaria els fruits més que beneficiar-los. Així també el plaer de la dona té una calor agradable i suau, però continua, i així concep i dona a llum a la seva prole. Si romangués sempre en un feridor de plaer, no seria apta per concebre i parir. Quan sorgeix el plaer en la dona, és més lleuger que en l'home, perquè el foc no crema tan fort com en el de l'home.
1: Mira la Hildegarda, que dius, era la mare abadesa. Com sabia ella que el foc cremava, I que callestes que eren. Però mai vaig discutir el poder de l'Església, la Hildegarda. Això m'ha quedat molt clar amb el teu llibre.
0: No la va discutir, però sí que en un moment explico certa...
1: Tibentú?
0: Trifulca que va tenir amb una anècdota que era enterrar un noble a les terres de la seva abadia. Però sí que és curiós que, tot i que el segle XIII va començar el seu procés de beatificació, no va ser fins als finals del segle XX, ja Joan Pau II, que va començar a donar-li, a reivindicar la seva figura... Ja se la va anomenar doctora de l'Església i Benet XVI ja la va santificar i ja la va elevar als altars.
1: Mira-la, ella, que la van elevar als altars. Està molt bé. Jo trobo que parlar de dones silenciades de la història ho hem de fer més sovint, Sandra. Jo espero que vinguis sovint a aquest Fogots. T'espero d'aquí 2 setmanes.
0: Aquí estarem.
1: Amb més dones... i amb més invisibilitat visible. Gràcies.
0: A vosaltres.
1: I fins aquí el primer capítol d'aquest podcast que esperem que fins ara i des d'ara sigui el teu podcast de referència per escoltar el que ens passa a les dones de més de 50, però també a les més joves. Perquè no pensem desaparèixer, ans al contrari, que deien. Pensem seguir i seguir de la millor manera. Ja hem sentit a la doctora Carme Valls, hem de sortir, hem d'alegrar-nos de ser vives, perquè ens queda molt de temps i és un temps preciós i meravellós que hem d'aprofitar. Fugots, el teu podcast sense regles. Si us ha agradat, recomaneu-lo, germanes, cosines, filles, metges, perquè Fugots és l'únic tractament contra la desinformació que no té efectes secundaris. I com deia Eleanor Roosevelt, aprens més de la vida quan escoltes que quan parles. Fins la propera.

0: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
1: Què tal, amigues i amics? Com anem? Salutacions cordials. Gràcies per escoltar-nos un dia més. Un regal que estigueu al nostre costat per revisar amb nosaltres la millor cançó pop i rock de la història, aquí, al Rock and Classics. Sempre diem que és un plaer estar amb tots i totes vosaltres, però és que és realment així, perquè sabem que ens escolteu, sabeu que us agrada remenar, igual que nosaltres, bona música del passat, i per tant, doncs, és sempre interessant fer conjuntament aquest exercici amb tots i totes vosaltres. Avui us proposem un programa que recordarà una mica, si ens aneu seguint, a un programa que ja fa força temps que us vam portar, que parlava de les cartes postals. En van fer més d'un. Avui farem un mix perquè parlarem d'una banda de l'amistat i d'altra banda ho farem emmarcant-ho en fragments de cartes postals escrites o rebudes fa molt de temps. L'amistat és un dels regals més valuosos que ens ofereix la nostra vida. No es mesura pel temps compartit ni per la freqüència amb què ens veiem, sinó per la capacitat de ser-hi, quan realment importa. Els amics són aquelles persones que celebren les nostres alegries com si fossin seves i que ens ajuden a aixecar-nos quan les dificultats ens fan perdre l'equilibri. Una amistat sincera no necessita grans gestos ni paraules extraordinàries. Es construeix a través de la confiança, del respecte i de tots aquells petits moments que amb el pas dels anys es converteixen en records inesborrables. És un vincle que ens acompanya en les diferents etapes de la nostra vida i que ens recorda que mai caminem sols. Perquè a banda de la família, els amics són la família que nosaltres escollim, els còmplices de les nostres històries i les persones que donen sentit tant als instants més simples com els més complexes. I és precisament en aquesta presència constant, discreta i generosa, on rau la bellesa més gran de l'amistat. Avui, doncs, reflexionem sobre l'amistat, ho farem amb música que precisament parla d'amistat, d'amics, d'amigues, d'històries relacionades, com hem fet en molts altres programes, amb fragments de cartes postals d'amistats. Carta del Ferran, Barcelona, 9 de març de 1991. Hola, amic Esteve. Sóc el teu amic barceloní, el Ferran. Avui he rebut la teva carta, cosa que m'ha sobtat molt, doncs no me l'esperava. Què? Com t'ha anat la segona avaluació? A mi, bastant bé. Espero que tu no en suspenguis cap. Aquests dies no tinc gaire feina. He de fer uns treballs sobre uns llibres que he hagut de llegir i sobre una pel·lícula que vam anar a veure. Era en francès subtitulat, que tractava sobre la Inquisició. Després de la Setmana Santa, la setmana del 22 al 26 d'abril, fem la setmana esportiva. Jo m'he apuntat a escacs, al Dicció Pinta, al Trivial, a bàsquet i a un taller de fotografia on es revelaran alguns carrets. Per cert, l'últim dia, el divendres a la nit, pels més atrevits es va a Montserrat a peu. Jo em sembla que no hi aniré. Al cap de setmana que pugem ja et portaré el Walkman de la Neus i la cinta de vídeo. Em sap greu que no vinguem per Setmana Santa, tot i que no és segur encara.

0: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: De moment, no em resta dir res més. Tan sols que no m'oblidis, que m'escriguis i que visquis. D'una amiga que t'estima. Postdata. Somriu, encara que sigui un somriure trist. Perquè més trist que un somriure trist és la tristesa de no saber somriure. Sí.

0: La millor música rock de tots els temps. Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: Hola, com va tot? Jo no gaire bé, la veritat. Tinc una temporada d'aquelles baixes. La veritat és que estic bastant deprimida. I no per cap motiu en especial, però no em sento bé. Em sento força sola. Les amigues em fallen. La meva amiga està bastant distanciada i ella és la meva millor amiga. Vull dir que les noies que conec de l'institut són conegudes, però no són gent a la que tinguis en tot moment quan les necessites. Només serveixen per anar de festa. A més, em fan sentir un bitxo raro perquè l'altre dia jo vaig anar a una exposició de pintura que estava a la Fundació Miró i era ja l'últim dia que la feien. Era una exposició de Magritte, un pintor francès surrealista molt bo. A mi em feia gràcia anar-hi i em van mirar malament. És que per elles, la vida són només els porros i sortir de marxa. I per mi hi ha alguna cosa més.

Estic pensant en apuntar-me a alguna colla de diables o a algun grup d'excursionistes, per a veure si conec gent. Potser així trobo un nòvio. És que venir a l'institut no té emoció perquè no hi ha ningú que em cridi l'atenció. Però, és clar, ha de ser un noi que pugui parlar amb ell i explicar-li coses. Que pugui tenir-hi una relació, no allò de aquí te pillo, aquí te mato. I la veritat, tots els nois de la meva edat van d'aquest plan. Jo suposo que hi ha d'haver algú que m'entengui. Tot és qüestió de trobar-lo. Postdata. M'ha anat molt bé escriure't aquesta carta, perquè sempre quedes millor si li expliques les teves penes a algú.

0: La millor música rock de tots els temps. Rock and Classics, amb Esteve Llo.
1: Pel que m'havia explicat el teu amic de tu, jo ja havia intuït que eres un noi molt sensible i de confiança. Les teves cartes, després, de mica en mica, no van fer res més que confirmar-m'ho. I no només això, sinó que em comprens. Només un noi abans que tu m'havia comprès. T'ho juro, mai havia tingut, excepte amb la meva amiga, un amic com tu. Perquè, tot i que els nostres punts de vista són diferents, ens entenem molt bé. Noi, no sé què fer, estic molt fotuda, però me'n sortiré, ho he de fer, igual que tu. Però necessitaré una mica de temps. Continua escrivint-me, sisplau. Em sap molt de greu haver trigat tant en contestar, de veres, però aquests dies he tingut moltes coses. La pròxima vegada intentaré no trigar tant, però no puc prometre res.

Hola, Esteve. Sento molt l'estona que et van fer mirar el nostre avorridíssim partit de vòlei. T'asseguro que normalment juguem molt millor, però es veu que era un mal dia. Ja devies veure la meva, o millor dit, les meves cares observant el partit. No podia estar-me quieta o asseguda com una persona normal. Crec que estava jo més nerviosa que elles que jugaven. Va ser una tortura veure com perdien els sets i jo sense poder entrar al joc. Quina ràbia! Però, saps què? Encara tenim esperances de guanyar la Lliga. Es veu que el nostre contrincant més perillós també va tenir un mal dia. Em va agradar molt veure't, però un altre dia hem de quedar amb més calma, eh? Sempre anem amb presses, i així no es pot parlar de res.

0: Els números 1 del rock de tots els temps. Rock en clàssics.
1: Ja seria hora que comentéssim les respectives obres o petites narracions que ens enviem. Llegint els teus escrits em sento molt identificada. Vull dir que molts dels meus sentiments els trobo descrits perfectament en les teves paraules. És increïble. És com si ho hagués escrit jo. La sensació que tinc en veure'm reflectida en la teva lletra no podria explicar-te-la. A més, tens un estil semblant al meu. Tens imatges molt boniques i impactants.

La veritat és que m'ha sorprès, perquè conec a pocs nois capaços d'expressar els seus sentiments de la manera que ho fas tu. A mi de vegades em costa molt fer-ho. La veritat és que m'agradaria ser una mica més com tu. Jo aquesta setmana la he passat, i encara l'estic passant, una mica malament, perquè em sembla que t'ho vaig explicar. El noi que m'agrada ara fa 4 dies que té nòvia, i sempre fot veure a qui t'estimes en braços d'un altre. Sempre he sabut que era un amor impossible. Però no sé, sempre queda una espurna d'esperança i quan el vaig veure em va caure el món a sobre. Vaig tenir ganes de posar-me a plorar enmig del carrer. Va ser com si m'estiguessin fotent cops de puny a l'estómac. D'això ja fa una setmana, i tot i que quan les meves amigues em pregunten si estic bé, els hi dic que sí, no ho estic. I t'ho dic a tu perquè em dóna la sensació que amb tu em puc desfogar. Tu també ho pots fer, i no m'avorreixes en absolut. I vull que sempre que preocupi alguna cosa, sigui el que sigui, m'ho expliquis. Perquè jo t'escoltaré. Ja sé que encara no ens coneixem gaire. És una forma de fer-ho.

0: sóc la Big Mama Montse i us faig una salutació a totes les persones oients del Rock and Classics, tot desitjant-vos que la nostra música us agradi, us faci veure i us motivi, doncs, a passar un dia ben, ben maco. Gràcies per escoltar el programa.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llop. Els números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics.
2: Jo m'havia proposat animar-te i ja veus, t'estic explicant les meves penes, però és que necessitava dir-ho a algú. Però ja no t'explico més penes i et parlaré de coses bones que m'han passat aquests dies. L'altre dia, el 31 de gener, vaig anar al concert dels Gossos a Barcelona i va ser de puta mare. Va tocar amb ells el Pemi Fortuny dels Lacs amb Busto i es van portar molt bé amb la gent. El dia 1 vam fer un concert a Lliçà d'Amunt, però no vaig poder-hi anar. Però és igual, hi ha molts concerts per anar-hi. Bé, penso que per avui ja m'he enrotllat prou. Només dir-te que m'escriguis aviat i que tots dos ens hem d'animar. Jo ho intento. Ja m'explicaràs com et va tot. Adéu, la teva amiga que no t'oblida.

0: Recorda els millors temes de la música rock a Rock and Classics.
1: Amigues, amics, estem enfilant ja la recta final d'aquest Rock and Classics d'avui que hem dedicat a aquestes cançons d'amistat. En tenim més de seleccionades, seguirem en una altra edició del nostre programa. Ja ho sabeu, que seguim disponibles a les xarxes socials on podeu veure totes les novetats del nostre programa i que podeu recuperar el nostre programa a les pàgines web de les emissores que emeten Rock and Classics i també a través del nostre podcast que teniu a les principals plataformes com ara iTunes, iBooks, Amazon Music, YouTube, Deezer, TuneIn i d'altres. Gràcies per escoltar-nos, us deixem amb més música dedicada a l'amistat.

0: would you?
1: Són les 5 de la matinada.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
2: Què tal, com esteu? Benvinguts a una nova Caixa Tonta, un programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. I us preguntareu què tenim aquesta setmana al programa? Doncs moltíssimes coses. Tindrem dos convidats. El primer, Marcos Amcà, que ens presenta el Festuc, que fins fa res, doncs, mira, el vau poder veure Eufòria, perquè un dels concursants doncs, va cantar aquesta cançó. I també tindrem nosaltres a la Dulce, que ens presenta nou single, un artista emergent que tindrem molt aviat aquí a Barcelona. No us perdeu el programa. També tindrem nosaltres l'Assumpta Vitòria, que ens parlarà de la història de la tele, i el nostre estimadíssim Toni Rovira per acabar. Així és que no us perdeu el programa d'avui. Com sempre, seguiu-nos a les xarxes socials buscant la Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil. Preparats, preparades, comencem.
3: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva. La seva.

0: Doncs amb aquesta sintonia dels estudis Miramar anem a parlar amb l'Assumpta Vitòria de la història de la tele. Com ha plogut, Assumpta, com
1: avui,
0: sempre.
1: Avui ha plogut, però molt, perquè quan et digui el nom del programa, al·lucines,
0: però recordarem papinillos. Coses xulíssimes,
1: Jo crec que t'agradarà, i tothom el recorda.
0: A veure, recordarem tres programes.
1: El primer. Endevina.
0: Atenció, endevina, endevineta.
1: Musical Express.
0: Musical Express.
1: Amb l'Àngel Casas, que no s'ha oblidat mai,
0: No l'hem d'oblidar, l'Àngel Casas, un dels grans de la comunicació. A veure,
1: mira,
0: explica.
1: Diu que el 1980 passa a ser un programa estatal i arrasa amb el públic. Un públic incondicional. Mm-hmm. Casas es va donar a conèixer com a presentador de televisió amb un estil propi i amb una gran sabidoria musical.
0: Home, per favor.
1: Sabia moltíssim de
0: música.
1: Era únic. Amb actuacions en directe.
0: Tal qual, en directe, sí.
1: Oh,
0: en directe,
1: era impressionant.
0: En viu i en directe.
1: I novetats, amb actuacions, feia venir gent de lluny.
0: De tot arreu,
1: Mare de Déu, el Musical Express.
0: Escolta, què et sembla si la mare ens posa una mica de música del Musical Express?
1: Seria molt bonic.
0: Vinga, Musical Express.

0: Aquí teníem aquest programa de Canciones de una vida dedicada a la gran Carina, la gran amiga nostra, Carina, que l'hem tingut diverses vegades al programa.
1: Oh, i tant, i és moníssima, perquè passa de tot, ella.
0: Amb ella, fa pastelets,
1: fa menjar, fa de tot.
0: Li importa un pito.
1: Com, sí, com el Toni Rovira.
0: Com el Toni Rovira, que ens ho han tret de la, de,
1: són
0: de la
1: gent,
0: llengua.
1: Són gent que
0: allò de, a
1: traspassen.
0: A qui li importa lo que jo diga, a qui li importa jo lo que jo haga.
1: Jo hago lo que me da la gana.
0: I punto y pelota, s'ha acabat.
1: Doncs ara anem amb una altra cosa que també és lo que nos da la gana, eh? Perquè durant anys, al Maresme, i en concret Canet de Mar,
0: i tant,
1: va ser l'escenari d'un festival de música que congregava milers de joves.
0: Milers.
1: Eren els anys rock i el moviment hippie.
0: Uh-huh.
1: Televisió Espanyola Catalunya va seguir molt de la vora aquest musical. Es va fer el 78, amb un seguiment especial. És que m'emociono.
0: Emociona, t'emociona, t'assumpte,
1: que maco. Dins del programa Temps de Cançons, el 1978.
0: I
1: aquí estem veient el, el Miquel Àngel.
0: Exacte,
1: que
0: no, presentava també l'Àngel Casas.
1: També.
0: Escoltem un fragment primer del reportatge del Canet Rock.

0: rinolaringolo.
1: Señor alcalde, ¿cuál es su opinión sobre el Festival de Canet?
2: Pues positiva, creo que es una cosa conveniente y que atrae a la juventud. Sí, no, pibe y todo. Atrae a la juventud y es una cosa positiva, vamos, todos los aspectos.
1: ¿Sus hijos asisten al festival?
2: Sí, sí, sí, mis hijos asisten al festival. Yo también asisto desde los primeros que se hicieron, siempre he asistido a los festivales.
1: ¿Ha subvencionado el ayuntamiento con alguna aportación este tipo de festivales?
2: No, no, esto nunca, pero tampoco nunca ha dado ningún beneficio.
1: Un festival con tanta gente puede tener precisamente problemas de orden público. ¿Cómo los ha resuelto usted o cómo los ha planteado?
2: Pues, yo creo que es una cosa de comprensión y de mano derecha, un poco de mano derecha. No, no ha habido problemas grandes, problemas han sido siempre pequeños, no ha habido ningún problema grande.
1: Quantes forces d'ordre públic solen vigilar l'ordre?
3: Doncs aquí escoltàvem també a l'Àngel Casas.
4: A l'Àngel Casas, amb l'alcalde, sí, que diu mono de mano
3: de
4: derecha.
3: De l'època.
4: Però un poc de mano izquierda, mejor,
3: ah,
4: eh?
3: Cuidado,
4: izquierda,
3: cuidado.
4: Saber llevar a la gente.
3: Ah, exacte.
4: Con cariño y
3: con
4: disciplina.
3: Cariño y disciplina.
4: Claro. Y con amor, sobre todo amor.
3: Con buen humor y, buena, y amor.
4: Ha estat molt bonic
3: que,
4: el Festival de Canet Rock.
3: El Canet Rock, el 2014, va tornar renovat i clar, encara es fa el Pla d'en Sala, al mateix lloc on es feia, eh? El Pla d'en Sala de Canet de Mar,
4: el
3: Canet Rock, terrenys d'Arenys de Mar, però Canet Rock.
4: Canet Rock, sí, sí, sí, sí.
3: I per acabar, assumpte, tinc una sorpresa.
4: A veure, quina
3: perquè
4: sorpresa, em fas pànic.
3: Al Canet Rock, sí, hi actuaven artistes de tota mena.
4: De tota mena.
3: Artistes, ui, ui, que estimem,
4: ui,
3: i que estimarem,
4: ja sé per on
3: sempre.
4: Vas. Ara veig a venir.
3: I per acabar, acabarem amb una actuació en directe.
4: Puc dir d'aquí?
3: A veure, o sigui, hi ha un moment del reportatge, del documental preciós de l'Àngel Casas, en el que un artista molt conegut, que també ha fet bandes sonores per De Goll de Gom, Assumpta Vitoria, està cantant una cançó molt bonica que es diu El Setè Cis. Cel.
4: El Cisa?
3: El Cisa, correcte.
4: M'ho
3: has endevinat, Assumpta.
4: És
3: molt
4: que et
3: bé.
4: Conec amb la mirada.
3: Em coneixes de pe a pa.
4: El Cisa.
3: Doncs,
4: guapo, el Cisa.
3: Hem preparat per acabar, si et sembla, aquesta cançó en directe improvisada que es va marcar el senyor Jaume Cisa, un dels grans galàctics que tenim
4: molt
3: en aquest país.
4: Que es va canviar el nom un milió de vegades.
3: Te recordes,
4: sí, sí,
3: eh?
4: Sí, sí, sí. Boníssim.
3: I que va fer també la banda sonora de la nit de Sant Joan, de De Goll de Gom. Que maca, aquella banda sonora.
4: Passeu, passeu.
3: Doncs avui acabarem amb El Setè Cel. Ja l'anem posant, la Mar, si vol, ja la pot anar posant. I com sempre, gràcies,
4: ai,
3: a Assumpta Vitoria, per aquests
4: recordar,
3: records tan macos.
4: Però és maco recordar amb Ràdio Arenys,
3: exacte,
4: perquè és bo.
3: I amb la xarxa.
4: Perquè és bona gent.
3: Clar que sí.
4: Ràdio Arenys,
3: les
4: ràdios del Maresme,
3: la xarxa.
4: Les ràdios
3: que ens posen.
4: Però amb amor, saps?
3: Amb amor i carinyo.
4: Nosaltres sempre ens agrada amb amor, això que destrossa.
3: Clar,
4: tant,
3: no,
4: això no,
3: això. Nosaltres no ens agrada.
4: No volem.
3: Doncs acabem a la secció amb Jaume Cisa.
4: Molt bé, molt bé.
3: Vinga, gràcies, Assumpta.
4: Adéu, amics.
5: Set nius de pau, de glòria i de felicitat. Set nius de pau, de glòria i de felicitat.

0: artista que no deixa ningú indiferent, el coneixem molt bé, amb un estil fresc, desenfadat i molt personal. Ell és Marcos Amka, un cantant que ha aconseguit fer-se un lloc al panorama musical en temes que enganxen des del primer segon. Segur que us sonen cançons com aquesta, Festuc o el Chimichanga, que s'han fet virals i han fet ballar a més d'un. I avui parlem amb ell sobre la seva música, el seu procés creatiu i tot el que hi ha darrere d'aquest fenomen. Marcos Amka, benvinguts.
1: Moltíssimes gràcies. Què tal, com estem?
0: Benvingut a casa teva, Marcos, perquè aquí has vingut, t'hem tingut diverses vegades i és un plaer, de veritat, tenir-te.
1: Clar que sí, als inicis, sí senyor, amb molt de carinyo.
0: I sobretot saber que les coses et van tan bé, que ara ho parlàvem fora micro, que és un món complicat, aquest món de l'artisteu.
1: Molt, molt difícil trobar la teva porció en la que no t'assemblis a ningú, en la que puguis aportar una cosa diferent o nova. No, això és molt difícil trobar-ho i, a més, és difícil perquè, encara que ho trobis, potser no és la teva manera de ser o de comunicar a nivell musical i llavors això ho nota el públic també. O sigui que hem de coincidir moltes coses.
0: Per començar, Marcos, com estàs? Com estàs vivint aquest fenomen de popularitat amb els temes de Festuc o Chimichanga? Fins fa res et teníem eufòria, que ho va petar amb el Festuc. Com ho estàs vivint?
1: Doncs mira, de manera amb molta feina, o sigui, són uns dies en els que el telèfon no para de sonar.
0: Que guai, que guai.
1: Estan sortint coses, cada vegada hi ha més repercussió, estan passant tantes coses alhora que de vegades falta temps per gaudir-les, no? I per ser conscient de tot això, no?
0: El dia a dia.
1: Però, bueno, d'aquí uns mesos potser et diré, no, mira, va ser brutal, ara mateix és com que cada dia és moltes coses, passen moltes coses, però molt feliç, clar.
0: El teu nom artístic ja crida l'atenció. Per què amb K? Té alguna història darrere, Marcos?
1: No, la veritat és que no té una història més enllà de disfressar una mica el nom personal, no? I sí que és veritat que la K em semblava com una miqueta més extrovertida que la C, i a mi m'agrada perquè la meva personalitat és molt així.
0: Molt fiestera.
1: Exactament, sempre que puguem... que puguem donar la nota i fer una miqueta de disbauxa i xerinola, doncs ens sumem a tot allò.
0: I tant que sí. Escolta'm, Festuc, que l'estem escoltant de fons, té un estil molt particular, molt fresc i enganxós. Com va néixer aquesta cançó? Va ser espontània o més treballada? Com va sorgir tot? Suposo que un mix de tot, no? O com va anar?
1: Doncs mira, va ser tornant quan encara... va ser tornant d'un bolo a les 4 i mitja o 5 de la matinada i estava tornant al cotxe i pensava jo en allò de Festuc, que em feia com molta gràcia aquest joc de paraules, i dic, ostres, com ho fem això? Llavors m'ho vaig imaginar amb un bombo negre, no? I amb un pa, pa, pa, pa, pa, i jo, Festuc, dic, vale, anem a fer una explicació. Sí, anem a fer una explicació prèvia a allò, perquè la tornada la tenim, però anem a fer una explicació prèvia de què és el Festuc, no? Que ens podem trobar a Festuc, Festuqui, és un termini de festiu i de festa.
0: Exacte.
1: Com introduïm el Festuc a la festa, no?
0: Festuqui, no? O sigui, Festuqui, aquí està tot, està molt ben trobat, la veritat.
1: Exactament, i dic, ostres, com podem fer per afegir el Festuc a una festa, no? Doncs mira, és l'ingredient que fa que et transformis i que no paris de ballar, no? És una mena de metàfora també amb la cançó, no? O sigui, si tu consumeixes el Festuc, ja sigui el fruit sec o sigui la cançó, doncs que sigui una eina per gaudir i per llançar-te...
0: A la pista, exacte, a la pista, exacte. On sigui. I escolta'm, com va sorgir l'oportunitat d'anar a Eufòria? O sigui, un dels concursants va tenir la missió de fer aquesta cançó, no? I la veritat és que va sortir genial, no? No sé com ho vas viure, va ser tremendo.
1: Sí, no, va ser molt guai, una oportunitat molt xula. La veritat és que no va arribar per cap fil conductor nostre, o sigui, va ser purament perquè els hi va agradar la cançó i llavors es van posar en contacte amb nosaltres, ens van demanar el permís per fer-la i, home, òbviament nosaltres encantats. I va ser un fenomen allà viure-ho en directe brutal.
0: Ja ho vam veure allà, brutal, no?
1: A més, l'Arian la va fer molt bé.
0: Molt
1: bé. De la nit...
0: És que va ser tot rodó, a més, és el que dèiem, va acabar favorit. Sí.
1: Exactament, i a més és l'actuació amb més visualitzacions de tota l'edició.
0: Ni més ni menys.
1: O sigui que és molt fort poder... Bueno, que cridi l'atenció a aquesta cançó meva, que està entre els millors compositors de tota la història.
0: Escolta'm, o sigui... digues, està molt bé.
1: No, res, que és molt flipant. Sí.
0: És brutal, és brutal. Jo quan ho vaig veure vaig dir, hòstia, el Marcos, tio. Em va fer molta il·lusió. Bueno, jo ja havia escoltat la cançó, però vaig dir, dic que guai. A més, ho van agafar doncs, amb un rotllete molt, molt guai, no? I va agafar una dimensió que jo crec que era just això, no? Festa, bona vibra, que és una mica el que transmet aquesta cançó, no? Bàsicament, i que és una mica el que necessita ara la gent, una mica d'aire fresc, és una mica el que aportes tu amb les teves cançons, Marcos.
1: Sí, totalment. És que la definició és aquesta. De totes les coses que m'estan passant, el que més m'emporto són els missatges directes de la gent que em diuen, no, mira, és que ens alegra el dia escoltar les teves cançons, no? O no les podem parar de ballar, o et conviden a que sigui una festa, o tots aquests missatges són molt més importants que de vegades una portada, no? I...
0: Aquí està. Molt, i del Festuki anem a un altre tema, un altre temasso que ha sonat molt, que és aquest, Chimichanga.

0: altre tamasso, un altre tamasso. Chimichanga és un títol que no s'oblida fàcilment. D'on surt aquesta idea també tan original, Marcos?
1: Doncs mira, tinc un amic que cada vegada que el grup d'amics portàvem algun safareig, una miqueta de cotilleo, alguna notícia bomba, sempre deia chimichanga, d'anar chimichanga. I llavors es va fer com molta gràcia que deia així, saps?
0: Que bo, que bo.
1: I aquesta paraula està guapa, s'ha d'aprofitar. Dic, doncs vinga, chimichanga catalana per a vostè.
0: Chimichanga pel cuerpo, no?
1: Sí, senyor.
0: El teu estil sembla molt lliure, sense etiquetes. Tens referents musicals o prefereixes anar al teu aire?
1: Home, sempre s'ha d'intentar trobar la teva personalitat i intentar que no s'assembli a ningú, això és difícil, però clar que hi ha inspiracions, hi ha molts artistes als quals m'he inspirat, no? Però bueno, un d'ells, tenim els Mamaduxa, tenim Elvis Crespo, sí, també, tenim Juan Luis Guerra, o sigui, he agafat una mica com de molta gent, no? I després amb tot allò...
0: Hi ha background aquí, eh?
1: Sí, totalment, sí, sí. Sobretot artistes originals i d'escenari, també.
0: Important, importantíssim. Quan composes, què és el primer que et ve? La lletra, la melodia o el concepte, Marcos?
1: Doncs mira, t'he de dir que amb aquests darrers hits ha sigut el concepte. El concepte ha anat primer, després ha anat... la lletra i, per últim, la melodia. La melodia és com el que surt més natural.
0: El que et ve ja, no? Una mica així com ja...
1: Sí.
0: Directament, i a partir d'aquí vas treballant.
1: Totalment, sí. O sea, però si trobes el concepte adequat, que això potser a vegades és el més difícil...
0: És difícil.
1: La resta surt sol.
0: I jo crec que has trobat una sonoritat molt guai. O sigui... jo crec que ja escoltes aquestes cançons i ja saps que és Marcos, amb K. O sigui, has donat la tecla, i això és molt difícil, Marcos, de veritat. Jo crec que has donat la tecla.
1: I gent de la indústria que entén, jo crec que entén bastant de música, doncs em pensa igual i em diu el mateix. I jo trobo que això és molt difícil i que estic molt orgullós i molt content d'haver-ho aconseguit, perquè amb això, si després fas feina i treballes, amb això ho pots tenir tot.
0: Has notat un abans i un després de treure aquestes dues cançons, aquests dos temes?
1: Sí,
0: sí, no?
1: Totalment. O sigui, el moment que he vist ara és un moment de transició, en el que la desembocadura és dedicar-se només a això. O sigui, estan passant moltes coses, se m'han obert quasi totes les portes que hi ha a la indústria, o sigui que això és...
0: Això és molt bo, nen, això és molt bo.
1: Sí, molt bo, molt difícil, també guanyar-te el respecte i l'admiració de molts compositors, de molts artistes, de gent de la indústria molt coneguda. Tot això, bueno, és un abans i un després, sí, totalment.
0: Com és un dia normal per al Marcos Amca? Tens algunes rutines? Què fa el Marcos? Et cuides? També el tema rutines creatives? Perquè, clar...
1: Doncs mira, primer...
0: Nada sale de la nada.
1: Clar, home, clar. No. S'ha de treballar tot. Doncs, primer de tot, com encara estic almenys a mitja jornada a una de les feines, aixeco molt d'hora, i aquest moment del cafè al dematí, tot solet allà, sense parlar amb ningú, amb aquesta soledat d'aquests minutets que són per tu, després fem una miqueta de feina i quan arribem a casa, doncs el dinar, una miqueta de migdiada per descansar, obrim l'ordinador, fem una miqueta d'estudi o agafem el cotxe i marxem cap a Barcelona, que és això, ja és setmanal. O sigui, cada setmana hem d'anar cap allà. El cotxe és un bon lloc per inspirar-te, per crear coses, per parlar...
0: Per agafar inspiració...
1: Totalment, sí, sí. I luego a la nit que no falti una miqueta d'alguna sèrie o alguna...
0: Per algun documental. Una miqueta, clar.
1: Sí, totalment, sí, sí, sí. M'agrada moltíssim. Soc molt fan com de la biologia, de l'arqueologia, això em relaxa molt. Mm. Però bueno, jo crec que intentar respectar els moments que són per tu i també intentar passar una miqueta de temps amb els teus,
0: això... Important, això és importantíssim. I escolta'm, per acabar, Marcos, què li diries a algú que encara no escolta la teva música? Per què hauria de donar-li una oportunitat a Marcos amb K, si no li ha donat, que jo crec que ja li havia donat perquè ho estàvem parlant, que moltíssima gent doncs ja el coneix, perquè moltes emissores estan punxant Festuc, el Chimichanga, tu saps, que estan agradant molt aquests temes. Com anem a la gent que ens escolta, ens està escoltant d'arreu de Catalunya?
1: Doncs mira, si alguna vegada han pensat que tota la música que senten, o sigui, que estan sentint o que estan escoltant, que els sembla igual, o que voldrien coses noves, no? Perquè ja tenen com els seus favorits i ja els escolten, no? I volen sentir alguna cosa fresc directament i alguna cosa nou i amb una miqueta d'humor, és la música ideal per això. I a més d'una manera ben propera, que de vegades tenim els artistes com molt lluny, no? I està bé, no? Perquè de vegades hi ha molta feina i s'han de fer moltes coses, no pots arribar a tot arreu.
0: No, clar.
1: Però està bé estar a prop de la gent i gaudir-se la festa junts, no de manera separada. Llavors això crec que és el que trobaran amb mi a nivell artístic i amb la meva música.
0: Doncs, escolta'm, Marcos, moltíssimes gràcies, Marcos Amcà, per compartir amb nosaltres la teva energia, el teu bon humor, la teva música. I a tots vosaltres, no oblideu escoltar Festuc, Chimichanga i tot el que està per venir, perquè això només acaba de començar, oi que sí, Marcos?
1: Sí, senyor, moltíssimes gràcies a tu per la teva feina i per convidar-me.
0: A tu, abraçada ben forta, Marcos.

0: Nati Studio.
1: Andábamos con los que saben de Barcelona. No inventen. Dímelo, Wilton B. DJ Harold.
2: Quineta Phil.
3: Javier en los metales. Que lo quede Monster.
1: Dímelo, 19. DJ 9.
4: La Caixa Tonta. Amb Joan Bosch i Assumpta Vitoria.
5: Yeah. My boy like. Sabia el que volia i no em calia...
6: Què tal, família? Com esteu? Soc el Lil Dami i això és un missatge per tots els oients de la Caixa Tonta de la xarxa. Un petó.
5: Penso massa ràpid per un món que va tan lent. Una dècada en el joc mentre altres
7: I
5: van...
7: I nosaltres avui marxem amb el més nou de Lil Dami.
5: Un germà, la cara...
7: El verí.
5: Que mai espera i la mort...
7: Gràcies a Marcos Amcà, que l'hem tingut avui. Gràcies a la Dulce, que també ens presentava nou single, que la tindrem ben aviat per aquí a Barcelona. Gràcies al Toni Rovira i a l'Assumpta Vitoria. I gràcies, com sempre, als nostres oients, a totes les emissores que ens feu confiança. I res, ens retrobem la setmana que ve, al proper programa, si tu vols. Aquí, a la Caixa Tonta.
5: Vist massa pel·lis, però sembla que no t'entenis.
7: Que sigueu molt i molt feliços. A reveure. Adéu-siau.
4: Fins aquí l'emissió de La Caixa Tonta. Esperem que us hagi agradat.

0: Fórmula Rubí Clàssics.
1: Clàssics, hits, dance, urban.
2: Fórmula Rubí.

0: precisa.
1: Clàssics, hits, dance, urban.
2: Fórmula Rubí.
3: La Rosalía.

0: Bon dia. El curs escolar podria començar amb una nova jornada de vaga també als centres educatius de Rubí. L'Assemblea Educativa de Catalunya ha acordat convocar aturades el primer dia lectiu, el 8 de setembre, després que una part del professorat rebutgés el preacord entre el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. La decisió s'ha pres aquest cap de setmana a Sant Celoni. L'Assemblea reclama que el govern obri de manera immediata una negociació amb el comitè de vaga. Escolta, Mònica Rodrigo.
1: Hem arribat a un consens de demanar i convocar vaga el 8 de setembre. Llavors, els sindicats que estaven aquí presents han recolzat aquesta voluntat i ara emplacem els diferents sindicats, doncs, que evidentment dins de la Unió Sindical convoquin aquesta vaga pel 8 de setembre.
0: Els docents consideren que les propostes del departament no resolen els principals problemes de l'escola pública. A Rubí, durant les darreres mobilitzacions, ja denunciaven la falta de recursos, l'excés de burocràcia i la necessitat de millorar l'atenció a la diversitat en totes les etapes educatives. I Rubí afronta des d'aquest diumenge la tercera onada de calor de l'estiu, un episodi que es preveu que s'allargui com a mínim fins dimecres. Després d'una breu treva durant el cap de setmana, les temperatures tornen a pujar amb força i al Vallès Occidental s'esperen dies de molta calor, enxafogor intensa i nits difícils per descansar. L'episodi també anirà acompanyat de pols sahariana en suspensió que pot empitjorar la qualitat de l'aire, especialment entre les persones amb problemes respiratoris. Davant d'aquesta situació, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat prudència i seguir les recomanacions de Protecció Civil.
2: Ens diuen els serveis de meteorologia o Meteocat que a partir de demà i dimarts i dimecres tornarem a tenir un pic de calor. Per fer una crida a la prudència, a que se segueixin les recomanacions que es fan des dels serveis de Protecció Civil, d'evitar les hores de màxima exposició del sol, de tenir cura a les nostres activitats professionals i de tenir molta, molta cura amb el foc i amb els incendis, amb la muntanya, no?
0: La calor també manté elevat el risc d'incendi forestal, per això es demana extremar les precaucions i evitar qualsevol acció que pugui provocar un foc entorn natural de Rubí. I això és tot per ara. Vos deixam amb el programa coproduït per totes les emissores que formen part de la xarxa, l'Obert per Vacances.
3: Serveis informatius de Ràdio Rubí.
4: Bon dia, obrim per vacances.

0: Avui comencem programa a ritme d'esca amb els Maroon Town, una formació britànica de 9 músics. Imagineu-vos quina festassa en directe amb la seva secció de brass band i tot plegat, eh? I que possiblement heu vist a les vostres festes, festivals, perquè han actuat moltíssim a Catalunya. Es van fer tàndem amb el Fermín Muguruza i es van dedicar a rodar. Ja us dic que Catalunya és com la seva segona residència quan es tracta de fer concerts. Maroon Town, uns clàssics dels 80 que van reinventar o que es van inventar, de fet, directament, allò de barrejar sonoritats de reggae, ska, funk, soul, tot plegat. El tema que hem escollit dels Maroon Town es diu Traveling Light, viatjar lleuger, que de fet és tot un concepte espiritual, un concepte zen. Per allò de que no t'aferres a les coses materials, que no necessites res més que l'aire per sobreviure. En tens prou amb això, el que respires per tirar endavant. El que et calgui ja ho aniràs trobant durant el camí. Tens plena autoconfiança, ets capaç de sortir-te'n de totes amb pocs recursos. Bé, més que filosofia zen, jo l'anomenaria filosofia MacGyver. La qüestió és que si et pares a pensar, és molt difícil això de viatjar lleuger, a no ser que ja siguis d'aquesta mena de persones o que viatges sovint, que llavors t'hi acabes fent. Si algú dels que m'està escoltant heu preparat la motxilla per exemple, passar una setmana fent el camí de Santiago, ja sabeu a què em refereixo, oi? En això de viatjar lleuger, però, no només pesa la motxilla física, la que ens destrossa l'esquena, també pesa i molt i massa la motxilla emocional. I aquesta és molt més difícil de buidar. Per desgràcia, aquests dies, i ara ens posem seriosos, estem tenint exemples de viatjar lleuger per necessitat. Em refereixo a totes aquelles persones que han hagut de marxar de casa seva de pressa i corrents perquè les flames dels incendis s'apropaven. Què t'emportes en aquesta situació límit dramàtica? Documents, medicaments... La llista de protecció civil està molt clara, però què ets capaç de deixar enrere sabent que potser quan tornis a casa ja estarà cremat, fet cendres? Avui en dia la tecnologia ens ho posa molt fàcil per viatjar lleuger. De fet, els mòbils cada cop són més petits i ja poden cobrir bona part de les nostres necessitats. T'emportes el mòbil i ja tens el 70% del que puguis necessitar. Preneu el mòbil a la platja? Fa una mica de cosa, no? Per allò que s'embruti de sorra i tal. A mi m'agrada viatjar lleuger perquè si deixes espai a la motxilla o a la maleta, sempre pots posar-hi coses que repleguis pel camí i tornes a casa doncs, amb més coses, no? Com quan te'n vas a la platja i tornes amb la bossa plena de sorra, això és inevitable, i petxinetes que has anat recollint, i còdols, i... Ah, no, que és que això està prohibit. Millor callo. Però, en fi, per molt buida que jo prengui la bossa a la platja, deixant-hi espai per tornar-hi alguna cosa més, jo crec que no tinc bossa prou gran perquè m'hi càpiguen les síndries de l'Enric Rubio. Ràdio Televisió Cardedeu, Enric, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria, molt bon dia.
0: Però quines síndries teniu aquí a Cardedeu? Que li heu posat nom i tot, és enorme.
1: Les millors del país, ja ho saps. Bé, no sé si tant.
0: Escolta, la gent que no tingui compte d'Instagram, que no en segueixi Instagram, ara deu estar flipant. De què parlem, Enric?
1: Sí, estem parlant del tema del dia, el tema del dia que us presentem cada dia per les xarxes d'Obert per Vacances. Recordeu que el nom per trobar-ho és Obert Vacances i allà cada dia us anem presentant, a part de tots els continguts que anem fent al llarg del dia, doncs el tema del dia. I farem enquestes i preguntes.
0: I avui el tema del dia sempre, cada dia va recolzat per un reel que els companys de Ràdio Cardedeu, bé, de fet l'Enric, pengen a Instagram i en aquest reel mireu-lo perquè descobrireu això, la criatura rodona.
1: Sí, correcte.
0: Molt bé,
1: correcte.
0: Què preguntem exactament? Després d'aquesta introducció que no s'ha entès res, què preguntem? Anem per feina.
1: Doncs mira, el tema del dia d'avui són els imprescindibles a l'hora d'anar a la platja o a la piscina. Què portes sí o sí? I és que, tot i que ara, de fet, aquests espais siguin un lloc d'esbarjo, el que és la platja de piscina, on molts cops hi portem mitja casa per passar només unes poques hores, antigament no estaven contemplats com un espai de gaudi en cap dels casos. De fet, no és fins a començament del segle XVIII que l'aristocràcia britànica va girar els ulls vers la costa i va veure-hi un indret de salut i hidroteràpia. No obstant, només eren aquests pocs privilegiats que hi podien fer cap, que hi feien corrues tot seguit de criats i esclaus que els hi portaven pràcticament la casa al llom perquè no els hi faltés de res. No va ser fins a principis del segle XX que la passió per anar a passar el dia a la platja va esdevenir un fenomen de masses. I és quelcom que no només encara arrosseguem, sinó que tanmateix creix any rere any. Però alerta, Núria, alerta, perquè el mar sempre ha estat aquí. I han dit que fins a començaments del segle XVIII només s'hi acostaven pescadors. Però i les piscines? Ah. Pensareu, clar, clar, pensareu que són molt més recents. Doncs ara caureu de cul. I és que els primers indicis, registres, troballes de piscines de la nostra civilització, les trobem entorn al 2500 abans de Crist.
0: Clar, clar, és que els romans, això de les termes, bé, depèn de si considerem piscines, termes i tot plegat, clar, clar. 2500 abans de Crist, això és molt abans.
1: Fa temps, fa temps. Sí, sí, sí, sí.
0: Molt de clor hi havíem de posar l'aigua.
1: O vaja, el que és el mateix, per posar-vos en sintonia, fa 4526 anys. Com que no fa pas 4 dies, no sabem què hi portaven per anar-hi passar l'estona, però els que gaudien d'aquells banys convivien en aquell llavors al planeta amb animals ja extingits, com el rinoceron llanut, aus gegants, l'uroc o l'elefant sirià. Així que, Núria, què més voldria jo que portar a la piscina un rinoceron llanut? Ja en sóc jo un d'aquests. No obstant, vaig a conformar en una síndria que tampoc està gens malament.
0: Síndria i rinoceron llanut, eh? Doncs no sé, què, no sé què triaria jo, si hagués de triar una de les dues coses, eh?
1: Està complicat.
0: No, perquè et dona conversa, et fa una companyia, un rinoceron llanut, vulguis que no. Està allí, està allí. Sí, sí. En fi, Enric, a les 10 tornem a quedar i recollirem algunes de les, dels missatges que ens deixin els oients a Instagram sobre què és imprescindible portar a la platja o a la piscina. A les 10 tornem a connectar amb Cardedeu, sí?
1: Us portaré molta cosa. Salut, bon
0: Gràcies,
1: programa.
0: Gràcies, Enric. Què, de fet, a la pregunta podeu participar a través de les xarxes. Ara sí, entrem en sumari, en els continguts del dia.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local.
0: Ai, com us explico jo el munt de continguts que tenim de l'Obert per Vacances, només segona edició, des d'ara fins a les 11 del matí, i és que no parem d'anar amunt i avall i de dreta a esquerra de Catalunya i portar-vos temes que jo considero interessants. Mireu, doble tema pel que fa a la lectura, perquè és que per una banda, des de Constantí ens conviden a anar a la seva biblioteca municipal, no només per llegir i passar-hi una estona, sinó per agafar-la com a refugi climàtic. Coneixerem la Biblio de Constantí en aquest sentit, però és això, si a més aprofitem per buscar-hi llibres, des de Ona la Torre ens proposen avui lectures sobre natura i animals. Un imprescindible, evidentment, per anar a la platja o a la piscina, ens ho recomanen per totes bandes, és prendre crema solar. Però més enllà d'això, com cuidem la nostra pell a l'estiu? Parlarem de dermatologia en un reportatge que ens porten des del Prat. I avui estrenem un parell de podcasts que ens fa molta il·lusió. Per una banda, un podcast dedicat a l'eclipsi. I atenció, perquè com que això és el dia 12, us oferirem doble sessió d'eclipsi, de podcast d'eclipsi, d'aquí fins al dia 12 d'agost. Avui començarem pel començament. Bona lletra. Parlarem amb un astrofísic que ens expliqui exactament què és això d'un eclipsi i com és que el del dia 12 d'agost serà tan important. I des de Ràdio Altafulla ens donaran consells per cuidar les nostres plantes. Que sí, reconeixeu que se'ns moren totes a l'estiu o les matem per massa aigua, per regar-les massa perquè patim o simplement perquè les tenim allà abandonades. Plantes a l'estiu, espai de jardineria també que estrenem avui i que cada setmana ens portaran des d'Altafulla Ràdio. També des d'Altafulla Ràdio, que estan molt actius, avui tornarem a connectar per saber on és i què fa l'Eduard, que avui ens proposa marxar de caravaning. És un planazo, és un plan xulo per les vacances, no? Agafar això, l'autocaravana, posar mitja casa dintre i au, tira milles per carretera. I la primera entrevista del dia és singular i molt interessant. Parlarem de què passa quan s'ajunten varis països que cadascú té els seus interessos polítics i geogràfics i s'ajunten per jugar a futbol. Què hi ha? Com podem analitzar el Mundial de Futbol des del punt de vista geopolític? I la veritat és que està sent molt sucosat fer aquest anàlisi. Cada dia passen coses, especialment des de les declaracions una mica pujades de Mariano Rajoy ara recentment. Avui dediquem l'Obert per Vacances, que entra en matèria ja tot seguit, a totes les persones que avui marxeu de viatge. Sigui un viatge curtet, com d'aquí a la feina o d'aquí a la platja, que a Tarragona la tenim a tocar, o sigui un viatge llarg, com que us faci creuar tot el país, sí? Bon viatge per tothom que avui estigui en carretera.

0: Ens agrada començar cada dia i mira, passen 13 minuts de les 9 fent una ronda d'actualitat, una visió ràpida del que passa al país.
1: Obert per vacances, de dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.

0: I el primer que fem és passar per Girona, Girona FM. Allí el Saïd Esbai ens explica la primera notícia en clau a política, política municipal. Saïd, tot teu, bon dia.
1: Bon dia, bona hora, Núria, doncs sí, a Lluc Salelles, que defensa mantenir de moment el pacte fins a les municipals, però sembla que Junts s'ha emplaçat a una roda de premsa aquest matí per anunciar el trencament del govern municipal. I és que la situació que va crear un article de la vicealcaldessa Gemma Geis, on deia que se'ls havia acabat la paciència, va centrar el ple d'ahir. Després, tant que el Partit Popular com el Partit Socialista li demanessin directament si pensava trencar l'acord, Geis va dir que no acceptava lliçons de l'oposició i que ho faria saber quan pertoqués. En aquest cas, concretament avui, a 11:45, han convocat una roda de premsa on previsiblement s'anunciarà aquest trencament del govern municipal. Escoltem el que deia Gemma Geis, vicealcaldessa de Girona, ahir al ple municipal.
2: I crec que aquest grup municipal té tot el dret del món a fer la seva valoració política, a demostrar i a voler doncs, emprendre el seu camí i de dir que Girona mereix més reconeixent les coses que s'han fet bé en aquest govern. I crec que hi ha moltes que s'han fet bé, però també cadascú doncs, té la seva grau d'exigència i la seva valoració. Per tant, generositat n'hi ha hagut molta i nosaltres respondrem on haguem de respondre. Avui hi havia un ple, hi havia punts de l'ordre del dia que per responsabilitat hi havien de ser i es havien de votar. I per tant, em refermo en tot el que vaig dir, amb aquesta responsabilitat, estabilitat, tant si som al govern com si som a l'oposició, és la que en treballarem. I entendreu que vostès, doncs, el posicionament que faci Junts el transmetrà quan creixi que l'hagi de transmetre.
1: Per la seva banda, Salelles va defensar l'acord independentista i va subratllar també la generositat tant de Guanyem, de Junts i també d'Esquerra per aprovar tres pressupostos i tirar endavant l'ordenació, per exemple, del nou Trueta o l'aposta per l'habitatge, en aquest cas. L'acord a tres bandes entre Guanyem, Junts i Esquerra, que va donar l'alcaldia Lluc Salelles, ara mateix es troba l'acord de fluixa únicament pendents de la ratificació que pugui fer Junts d'aquest possible trencament del govern municipal.
0: Doncs sens dubte anirem seguint com està l'actualitat a nivell de política municipal. Demà segurament en tindrem el desenllaç de tot plegat. Per altra banda, ens expliqueu també que la jutge posa en llibertat, però això sí, a disposició judicial, l'exalcalde de Sant Feliu de Guíxols, investigat per exhibicionisme.
1: Correcte, així ha estat, i és que la plaça d'Arenys de la secció d'instrucció del Tribunal d'Instància d'Arenys de Mar ha acordat doncs, llibertat a disposició de l'autoritat judicial per a l'exalcalde socialista de Sant Feliu de Guíxols i exdiputat també de Junts al Parlament, Pere Albó, detingut diumenge per la policia local de Santa Susana, acusat de masturbar-se en públic a la piscina d'un hotel del municipi. El jutge va rebre, en aquest cas, ahir dilluns Albó, per un delicte d'exhibicionisme davant de menor d'edat, amb una situació processal de l'home actualment és la d'investigat. L'exalcalde de Sant Feliu es va colar a la piscina on hi havia desenes de persones, moltes d'elles menors, i va començar a fer-se tocaments de manera molt ostensible.
0: Saïd Esbai, Girona FM, moltíssimes gràcies. Fins demà.
1: Una abraçada.
0: La propera connexió, i avui se'ns quedarà un rat, en més, la fem des de Rubí. Saludem Paula Iglesias. Paula, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
0: I comencem la ronda informativa pel que fa a la demarcació de Barcelona parlant sobre tràfic de residus.
3: Doncs sí, la Guàrdia Civil, amb la participació d'Europol i la Gendarmeria Francesa, ha detingut quatre persones que formaven part d'una organització criminal dedicada al frau mediambiental i al tràfic il·legal de residus. L'operació Franger ha acreditat la introducció a Catalunya d'almenys 46.000 tones de residus procedents de França. Segons una nota de premsa de la Guàrdia Civil d'ahir dilluns, part dels residus s'enterraven de forma clandestina en sòls agrícoles situats principalment a Sant Esteve Sesrovires, al Baix Llobregat, però també en altres abocadors catalans, com un de Rubí, segons ha informat el 3CAT. Els detinguts se'ls imputen delictes contra els recursos naturals i el medi ambient, falsedat documental, contra la hisenda pública, estafa, blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal. La Guàrdia Civil va iniciar inspeccions el 2022 sobre una planta de gestió de residus que realitzava abocaments en sòls agrícoles amb materials procedents d'àrees contaminades de grans obres a Barcelona. Els residus s'abocaven de forma irregular i sense prendre les mesures obligatòries de seguretat, generant un risc per al medi ambient i les persones.
0: I què passa quan s'ajunten la cantant Aitana i Antonio Díaz, el Mago Pop?
3: Doncs el que passa és que tant Aitana com Antonio Díaz, el Mago Pop, com bé deies, van anunciar ahir la compra del Teatre Aquitània de Barcelona, situat a l'Avinguda de Sarrià. En un vídeo promocional, els artistes han explicat els motius de la compra d'aquest equipament que ocupa l'antiga seu de la Filmoteca de Catalunya. La mateixa cantant ha revelat en aquest vídeo que tots dos artistes fa molt temps que pensen en treballar plegats i que aquest projecte els permetrà contribuir a la transmissió de la cultura.
4: Hola a todos, somos Aitana
5: y el Mago Pop.
4: Y llevamos mucho tiempo pensando en hacer un proyecto juntos y bueno, por fin hemos encontrado algo que nos apasiona y que nos hace mucha ilusión.
5: Hemos decidido embarcarnos juntos en la compra de un teatro, el Teatro Aquitania de la ciudad de Barcelona, que ocupa la antigua sede de la Filmoteca de Cataluña.
4: Como artistas somos conscientes de, bueno, del papel clave que tienen los teatros para la transmisión de la cultura y es por eso que nos hacía mucha ilusión pues, juntarnos para hacer este proyecto y que todos los artistas de diferentes disciplinas pues, puedan conectar con su público.
3: Com han detallat en el seu comunicat, Aitana i el Mago Pop asseguren que aquesta iniciativa és una aposta decidida per les arts escèniques i per la ciutat de Barcelona. Els dos artistes volen impulsar aquest projecte per generar noves oportunitats per creadors i professionals del sector. També volen afavorir la producció i exhibició de nous espectacles i contribuir a l'enfortiment del teixit cultural de Barcelona. Amb l'adquisició del Teatre Aquitania, Aitana i Antonio Díaz inicien un projecte a llarg termini basat en el compromís amb el futur de les arts escèniques.
0: I per tancar l'actualitat a Barcelona, una darrera notícia malaurada pel món de la literatura. Ha mort Luis Goytisolo.
3: Doncs sí, Núria, l'escriptor barceloní Luis Goytisolo va morir diumenge amb 91 anys, segons ha informat la Reial Acadèmia Espanyola. Goytisolo era acadèmic d'aquesta institució des del 1995 i membre d'una nissaga destacada d'escriptors. És autor d'una obra literària extensa, d'entre la qual sobresurt la tetralogia Antagonia, formada pels volums Recuento, Los Verdes de Mayo hasta el Mar, La Cólera de Aquiles i Teoria del Conocimiento. Va col·laborar també en diferents mitjans de comunicació i va recopilar part de l'obra assagística a El Porvenir de la Palabra, del 2002. L'any 2013 va rebre el Premi Nacional de les Lletres.
0: Paula Iglesias, des de Rubí, ho deixem aquí, si et sembla bé. Fins demà, companya.
3: Adéu, gràcies.
0: L'actualitat lleidatana ens la porten des de UAU. Judit Castellà, bon dia.
6: Bon dia. Una actualitat... Digues, Núria.
0: Tu. Digues.
6: Doncs una actualitat que passa per l'àmbit sanitari, perquè la notícia més destacada és que Almenar ha estrenat ja el nou CAP amb l'objectiu de millorar l'atenció als 10.000 habitants de l'àrea bàsica sanitària. Les instal·lacions han costat 3,3 milions d'euros i s'han dissenyat de forma eficient per poder aprofitar la llum i també millorar l'eficiència. I dèiem que és important perquè aquest centre entra en funcionament després del trasllat de l'activitat de les antigues, des de les antigues instal·lacions. El CAP es troba en un solar cedit per l'Ajuntament al carrer d'Horta 25 i disposa d'uns 1.300 metres quadrats distribuïts en dues plantes. L'anterior equipament presentava dèficits estructurals i limitacions d'espai, per la qual cosa es va acabar valorant el salt qualitatiu en l'atenció a la ciutadania del municipi, però també del conjunt de l'àrea bàsica sanitària, que inclou el Farràs, el Guaire, el Gerri i Ivars de Noguera. Josep Cardona és el director de l'àrea bàsica sanitària Almenar Farràs.
7: Hem guanyat amb espais, amb accessibilitat, en funcionalitat, amb la qual cosa, bueno, jo crec que es beneficia la població d'Almenar i la població de referència de l'ABS, de l'àrea bàsica de referència nostra.
6: El nou CAP disposa de consultes per a l'activitat assistencial dels diversos professionals, una sala polivalent i una àrea d'atenció continuada formada per dos espais que poden funcionar com a consulta o bé com a box d'observació, a més d'una sala de mostres. En aquest sentit, també Santi Rebollí, responsable d'atenció ciutadana de l'àrea bàsica sanitària, comentava les diferències de l'equipament actual i el vell. L'edifici s'organitza en dues plantes, la baixa, que concentra l'activitat assistencial i l'atenció a la ciutadania, mentre que la planta primera es reserva principalment per a espais i treball, descans i també per al suport als professionals.
0: Això pel que fa al Manal Farràs, però marxem cap al Pirineu també.
6: També perquè la 13a edició de les Jornades per a l'Excel·lència estaran dedicades a la mobilitat i la connectivitat del Pirineu. L'esdeveniment se celebrarà els dies 2 i 3 d'octubre a Esterri d'Àneu i seran la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, i el president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, els encarregats d'obrir l'edició d'aquest any, que tindrà novetats importants, com són la presentació d'empreses emergents, les quals podran optar a un premi per poder desenvolupar el seu projecte empresarial i professional. També es presentarà una enquesta feta a entitats i veïns amb inquietuds i propostes relatives a la mobilitat, les infraestructures i la connectivitat al Pirineu, que ha rebut més de 300 respostes.
0: I en clau cultural passen cosetes a Targa.
6: Exacte, la 28a edició del Pau Paterres de Tàrrega ha plegat 10.000 espectadors aquest passat cap de setmana. El Festival Musical d'Estiu de Ponent ha comptat amb actuacions destacables com Sopa de Cabra i La Pegatina, entre altres. Tot i la cancel·lació dels concerts de dijous a causa de l'alerta de confinament per un incendi, ara ja tenim la xifra, i és que aquesta xifra d'assistents ha sigut similar a la registrada en les edicions anteriors de més afluència de públic. El cartell d'enguany estava integrat per 17 formacions de l'escena musical i artística del país i comptava amb grans referents del panorama musical, com els Amics de les Arts, que han fet vibrar el públic al càmping municipal. L'organització en fa un balanç molt positiu del certamen i destaca la fidelització del públic que el festival manté any rere any.
0: Judit Castellà, UAU Lleida, moltes gràcies.
6: Gràcies, bon dia.
0: Marina Pérez Got, Tarragona Ràdio, bon dia.
8: Molt bon dia.
0: Com va l'incendi d'aigua a Múrcia? Com el tenim?
8: Doncs controlat, esperen aquest matí, de moment estabilitzat. Durant aquesta nit una vuitantena de bombers han continuat treballant. L'objectiu era realitzar tasques de control i observar si hi havia alguna revifada significativa. Així ho explicava Ricard Expósito, cap d'intervenció dels bombers.
9: Durant tot el dia el perímetre no ha crescut i per això ens ha permès donar l'incendi per estabilitzat a les 19:30 en previsió que demana el relleu de demà al dematí i es pugui donar també per controlat si durant la nit no sorgeix cap represa significativa que preveiem que no serà així perquè les condicions, com ja es veu ara, s'ha tapat, la humitat relativa augmentarà bastant.
8: Els agents rurals i els Mossos d'Esquadra afirmen que tenen indicis per pensar que el foc el van provocar. La investigació segueix aquesta línia i no es descarta que sigui la mateixa persona que durant la setmana passada també va provocar dos focs més. De moment, però, encara no hi ha detinguts. Des d'agents rurals han demanat a la ciutadania que no baixi la guàrdia, ja que l'onada de calor continua vigent i encara es poden originar grans incendis forestals.
0: I avui és nit de semifinals pel que fa al Mundial de Futbol.
8: Doncs sí, continua el Mundial de Futbol i l'Ajuntament de Tarragona, a través de Tarragona Esports, instal·larà aquest dimarts 14 de juliol una pantalla gegant al Parc del Francolí perquè la ciutadania pugui seguir en directe la semifinal del Mundial de Futbol després que la selecció espanyola hagi aconseguit la classificació. La pantalla s'ubicarà a la zona de les grades, un espai que ja ha acollit amb èxit altres retransmissions esportives multitudinàries i que s'ha consolidat com un punt de trobada per viure col·lectivament els grans esdeveniments esportius. L'accés serà gratuït i obert a tota la ciutadania.
0: Gràcies, Marina Pérez Gómez, de Tarragona Ràdio.
8: Fins ara.
10: Obert per vacances.

0: Com comentàvem ara, en temps de notícies, aquesta nit es disputa la primera semifinal del Mundial de Futbol entre Espanya i França. Un esdeveniment que des de l'11 de juny ha paralitzat mig planeta i que acabarà aquest diumenge amb la supergran final. L'edició d'aquest 2026 serà recordada pels gols de Messi amb 39 anys, per la davantera letal de França, però també per coses que han passat fora del terreny de joc. Als Estats Units, un dels organitzadors del Mundial està en guerra amb un altre país participant, l'Iran, cosa que va fer perillar la seva participació. O la tempesta política, que ha aixecat l'últim article de Mariano Rajoy, on deia que a la selecció francesa no hi juguen francesos. De tot això, de la geopolítica del Mundial, en parlem amb Toni Padilla, periodista i historiador, expert, com dèiem, en geopolítica de l'esport, en especial de futbol, i condueix l'entrevista al nostre company de Ràdio Rubí, Albert Soler. Albert, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Bon dia. Sort que m'has fet la introducció, eh? Perquè jo, la veritat, que el Mundial no l'he seguit massa.
1: No l'he seguit massa.
0: He quedat com una experta, però...
1: Però sí. La màgia de la ràdio, no?
0: Clar,
1: la trenquis.
0: Clar.
1: La trenquis.
0: Que passa que sí que és veritat que interessa més potser la conversa al darrere que els gols al final, no? O no?
1: Exacte, i ara la conversa amb el Toni veuràs que el futbol és molt més que 22 jugadors i una pilota i un terreny de joc. Doncs jo crec que el Toni Padilla ja el coneix força gent, en especial aquells a tots els qui us agrada el futbol, dels que ens esteu escoltant. Però com a bon periodista esportiu, no només li agrada parlar de futbol, com ara comprovareu. Toni Padilla, què tal? Molt bon dia.
2: Bon dia, com esteu?
1: Molt bé. Preparat ja per aquesta nit?
2: Sí, suposo.
1: Suposes. Ja és la recta final. Després de tants dies treballant, perquè a més tu has estat fent retransmissions d'aquest Mundial, fins a les altes hores de la matinada, suposo que ja també, encara que t'has disfrutat molt, també et ve de molt de gust posar-li punt i final.
2: Sí. La veritat és que s'ha fet un Mundial molt llarg, perquè recordem que és el Mundial més llarg de la història, perquè la FIFA, l'ens organitzador del torneig, va ampliar la xifra d'estats que hi participen, de seleccions, ja ha estat més llarg que mai i per una qüestió dels horaris ha estat complicada la conciliació.
1: Molt bé. De fet, aquest fet, no?, el que aquest any hi hagi 48 equips per primer cop, en certa manera també hi ha una decisió política al darrere, no? És a dir, és tenir més països contents, més països a l'entorn de la FIFA, etcètera, no?
2: Sí, si amplies la xifra de participants i de partits, també és una qüestió econòmica, perquè, òbviament, doncs, són més partits, permet doncs, pujar a la xifra de diners que cobres per drets de televisió, per entrades. Com més actors entren dins el negoci, doncs es genera una xifra de diners que es mou més gran, i també hi ha un component polític. De fet, el president de FIFA, Gianni Infantino, ja ha dit que valora ampliar encara més la xifra de participants de cara al proper Mundial, aquell del 2030, que es jugarà entre Espanya, França, Portugal i el Marroc. I més enllà del negoci, també hi ha una voluntat d'assegurar aquest senyor, el president Infantino, la seva supervivència com a president, perquè el fet de que pugui seguir manant depèn d'unes eleccions on voten les federacions. Llavors, si hi ha més federacions contentes perquè tenen accés al negoci del Mundial, doncs que el senyor Infantino s'assegura tenir més vots.
1: Està claríssim. Faig una petita, diríem, currículum teu, perquè la gent que no et conegui del tot o sàpiga, diríem, on treballes i el que has fet. Vas néixer a Sabadell l'any 1977, ets historiador de formació i periodista de vocació des dels 16 anys, has treballat al 9-9 del Vallès Occidental, al Nou Esportiu i al Diari Ara, on va ser cap d'esports, però ha col·laborat i continua col·laborant amb moltíssims mitjans de comunicació més, com a comentarista a Radio Marca, DAZN, Gol Televisión, Movistar, Catalunya Ràdio, RAC1, TV3, etc. Va ser un dels fundadors, i encara en formes part, diríem, de la revista de futbol Panenca, nascuda amb la voluntat d'explicar el futbol des d'una perspectiva cultural, social i històrica, i encara t'ha quedat temps per escriure 7 llibres. Uns llibres que exploren la dimensió política, social i sentimental de l'esport. De tots els llibres, em quedo, i és el que segurament enllaça més amb l'entrevista que et farem, és el que vas fer el 2021, que es diu El historiador en el estadio, que va ser reeditat posteriorment com La geopolítica del futbol. Començo... Volia comentar-te també un fet aquest que destacava la Núria Cartanyà en la presentació de l'entrevista, que és que no sé si hi havia passat mai que dos equips en guerra es trobin en un Mundial i ja a sobre que un dels dos sigui l'organitzador.
2: Clar, sí que ha passat que tinguessin conflictes que podia tenir puntualment doncs, intercanvi de trets, perquè es diguéssim, però aquesta escena que hem viscut aquest Mundial doncs, ha estat única, no? Quan es va sortejar el Mundial, Estats Units i l'Iran encara no estaven en guerra, però un cop que comença l'atac d'Estats Units i la resposta d'Iran cap a totes les bases nord-americanes i els veïns, doncs es va veure que semblava impossible que la imatge de la selecció iraniana jugant al territori d'Estats Units. I la FIFA va aconseguir un acord, s'ha vist, però ha generat moltíssim polseguera perquè, òbviament, no ha permès a la selecció iraniana competir amb les mateixes condicions que les altres seleccions i més enllà de... No entrarem aquí ara a valorar doncs, qui té raó en aquesta guerra i ni, òbviament, no defensarem el règim islàmic de Teheran, però en una competició s'ha de garantir tots els participants que competeixin amb les mateixes condicions. I la selecció iraniana, en aquest cas, va jugar partits amb unes condicions que eren inferiors perquè el govern de Donald Trump sí els va permetre jugar els seus partits dos a Los Angeles i un a Seattle, però no els hi permetia fer nit després dels partits, els obligava a fer viatges molt llargs a la seu que tenien improvisada a l'altra banda de la frontera a Mèxic, amb llargs controls quan arribaven a l'aeroport. Llavors, òbviament, això genera moltíssima polseguera. La FIFA ho celebra com un èxit, però d'alguna forma no ho és.
1: Mm-hmm. De fet, relacionat amb això, la relació Donald Trump-Gianni Infantino, no? La mera relació que política i futbol, diríem, segurament en aquesta no n'hi ha, fins al punt que vam veure un fet insòlit durant aquest Mundial, que és que un president d'un país demani al president de la FIFA que tregui la sanció a un jugador, en aquest cas a Florian Balogun, jugador de la selecció dels Estats Units, perquè va ser expulsat en un partit i pogués jugar al partit de vuitens de final contra Bèlgica, i li van concedir.
2: Sí, la relació entre Trump i Infantino donaria realment per fer un llibre, un documental, que de fet ja crec que se n'estan preparant, perquè és molt interessant, no? En la gènesi d'aquesta relació que s'han fet amics bàsicament perquè comparteixen una agenda, hi ha un moment molt important, que és si viatgem en el temps cap al passat, el Mundial de fa 4 anys es juga a Qatar. Aquell Mundial era el Mundial que s'havia de jugar als Estats Units. Estats Units va presentar candidatura per organitzar aquell Mundial de l'any 2022. El va guanyar Qatar i va haver-hi sempre la sospita que Qatar va guanyar el dret a acollir la competició a base de comprar vots fent favors econòmics en funció de la geopolítica. És a dir, Qatar s'oferia fins i tot a comprar deute de països, fer inversions en ports, en aeroports, en bancs, a canvi de que els governs locals fessin pressió als seus delegats perquè votessin per Qatar. Això es va produir. Es va enfadar molt l'administració nord-americana, es va sentir enganyada per un aliat seu com és Qatar, però sobretot va arribar a la conclusió que la FIFA tenia una forma de gestionar-se una mica opaca, una mica corrupta, i va obrir una investigació a través de l'FBI amb seu a Nova York, que va acabar enduent-se per endavant alguns dels alts càrrecs que gestionaven el futbol mundial, entre ells el president de l'època, Josep Blatter, que no li van poder comprovar que hi fos corrupte, però la pressió mediàtica se'l va endur per endavant. Llavors va entrar en el seu lloc Gianni Infantino, i Infantino doncs, sabia que la FIFA, l'organització que ell presideix, tenia un cas obert a la justícia nord-americana que el deixava en mal lloc. Llavors, quan va arribar a la presidència Donald Trump, una de les coses que va fer Infantino va ser acostar-se a Donald Trump, sempre s'ha dit amb una intenció que era intentar que l'administració Trump pressionés per tal de tancar aquest cas en la justícia dels Estats Units, que és el que ha passat abans d'aquest Mundial. És a dir, esport també, perquè Infantino d'alguna forma li demana un favor a Trump, que és deixa d'investigar la FIFA, deixa de molestar-nos, a canvi què vols? I aquí el que fa l'administració Trump, que ja sabien que organitzarien aquest Mundial, és demanar una sèrie de favors, com, per exemple, com ha informat mitjans com el New York Times, per exemple, el comitè organitzador del Mundial ha llogat plantes senceres d'edificis propietat de Donald Trump a Nova York per pagar-li diners a la família Trump, i aquestes oficines han estat buides, no hi havia una activitat laboral com a tal. És a dir, veus que hi ha clarament un intercanvi de favors per tenir content a Trump, que és una persona amb un ego molt gran. La FIFA es va arribar a inventar aquest premi FIFA de la pau perquè d'alguna forma es tragués l'espineta a Trump de no haver guanyat el Premi Nobel de la Pau, que li feia il·lusió guanyar-lo, no el va guanyar. La FIFA li es va crear un premi com dient que era un gran diplomàtic que lluitava per la pau, li van donar un premi que es va treure de la butxaca, que no té cap mena de sentit, i aquest intercanvi de favors s'ha arribat doncs, al cas més escandalós, segurament, perquè afecta a la competició a nivell esportiu, que és com dèiem, hi ha el partit de segona ronda entre Estats Units i Bòsnia, en què el màxim golejador de la selecció dels Estats Units, el Florian Balogun, és expulsat en una acció que pot tenir una polèmica arbitral i una trepitjada, no queda clar si és voluntària o involuntària, l'ensenyen la targeta vermella i, per tant, es perdia el partit contra Bèlgica i l'administració Trump pressiona per aconseguir que li perdonin aquesta vermella. I Trump admet públicament que ha trucat a Gianni Infantino. Això és una ingerència política que està prohibida dins de la FIFA, o sigui, en teoria doncs, no ha d'haver-hi cap ingerència política que afecti a la competició, que afecti a qui juga, però en aquest cas doncs, s'ho van passar una miqueta, van mirar cap a una altra banda, van accedir a tenir content a Donald Trump, i el que es diu, clar, el que diu Infantino és sí que em va trucar, sí que em va demostrar que estava molt ferit perquè creia que era una vermella injusta, però jo li vaig dir que jo no puc fer res. Ho ha de dir això perquè si no seria admetre doncs, que s'estava doncs, agenollant els desitjos de Donald Trump. Però que sí que sabem, perquè s'ha publicat, és que hi ha un ens que tècnicament és independent, que gestiona totes les decisions arbitrals, format per 12 persones, i que el president d'aquest comitè, que és un senyor, un príncep dels Emirats Àrabs Units, té dret a prendre una decisió sense consultar a la resta del comitè. I és el que va fer aquest senyor, de forma individual, va dir... Per primer cop en la història del Mundial, perdono una targeta vermella, m'ho invento jo sol, i algú em podrà jugar. Per tant, va ser una ingerència de la política ja directament en qui pot jugar, no pot jugar, que sento un precedent molt, molt perillós.
0: Toni, una pregunta. Ara feies referència amb això de que doncs, Estats Units és un dels països que acull el Mundial i tal. Per un país és una bicoca, és un guany acollir el Mundial? Qui mana sobre aquí? Qui té el poder? Està bé per un país acollir-ho perquè també té les seves contres, no? Evidentment.
2: Per les elites econòmiques sempre és un benefici.
0: Sí.
2: Per les persones, sí. Sí, però això passa el mateix a casa nostra, perquè hem organitzat la sortida del Tour de França o la Copa Amèrica, no? La vela. Això generava un debat a casa nostra també sobre quin benefici realment deixava. Fins i tot en alguns casos pots pensar que la Copa Amèrica de vela va tenir més un prejudici cap a parts de la població perquè et pujaven els preus dels lloguers o barris que ja estaven molt gentrificats com la Barceloneta, te'ls acabaven de rebentar. Qui s'enduia un benefici d'aquests grans esdeveniments? Doncs els grans propietaris d'edificis, d'hotels, grans empreses que organitzen, és a dir, hi ha una sèrie d'empreses de certs sectors que sempre en troben un benefici. Quan un estat organitza un esdeveniment esportiu, qui diu un estat, diu una regió o un ajuntament, no pensa en el benefici de tota la comunitat, pensa en un benefici de certes empreses, però sobretot també pensa en una operació de propaganda, d'imatge, quina imatge estàs oferint al món, no? Això també, al final, és la geopolítica de l'esport, pots oferir una imatge en aquest sentit, això s'ha vist també en els darrers mundials, que s'estaven jugant a estats on no es garanteixen els drets democràtics, l'anterior es va fer Qatar, el de fa de dos mundials es va fer Rússia, i mentre jugava al mundial, la imatge que tenia la gent d'aquests països era com un lloc on la gent anava, s'ho passava molt bé, que divertit que és, i com m'agrada Rússia i com m'agrada Qatar. És una operació també de neteja d'imatge molt interessant. El que és interessant d'aquest darrer mundial és que el govern de Donald Trump, a diferència del que fan normalment els estats, que és intentar oferir una imatge molt simpàtica per caure bé durant el mundial, ell no ha tingut cap mena de problema en no voler oferir aquesta imatge.
0: Bueno, ja li sembla bé d'oferir una imatge... En la línia d'ell.
2: Però per què? Perquè ha enviat un missatge cap al seu votant, que és dir, jo d'alguna forma segueixo fent el que vull
0: i no em dobleguen, no?
2: Llavors, clar, la gent d'aquí el critiquem molt, perquè el que fan sembla que és una autèntica vergonya, però ja està enviant un missatge que li interessa que són els seus votants.
0: Escolta, per trobar-li la punta positiva, Toni, perquè realment és una mica depriment tot això. Al contrari, el futbol pot servir per arreglar, o ha servit alguna vegada per arreglar algun dels problemes que hi ha a nivell mundial entre els països? Ho dic perquè no deixa de ser una gran cimera, no?, en què es troben, doncs això, molts interessos i en un ambient més relaxat que una cimera. No sé si s'han fet alguns pactes allà a les grades o no.
2: Sí que se n'han fet, eh? Vull dir, sí que hi ha hagut diplomàcies de l'esport, com es diu. Per exemple, també el cas del conflicte que sembla que no acaba mai sempre entre Turquia i Armènia, que són òbviament dos estats que segueixen encara doncs, que no avancen per la qüestió del genocidi armeni, que es va produir fa més de 100 anys i que el govern turc es nega a acceptar l'existència. Durant molt de temps aquests estats no han tingut cap mena de relació diplomàtica i quan fa uns anys va tocar que havien de jugar entre ells les seleccions es va crear el que es va dir la diplomàcia del futbol, que va ser la primera trobada entre primers ministres oficials, que va acabar conduint doncs, a l'obertura de passos fronterers, la inauguració de la primera línia d'avió directa a Estambul i Erevan, i suavitzant una miqueta les relacions entre aquests estats i com aquests se'n trobarien d'altres. En aquest cas, el que crec que hem de tenir molt present és que el futbol com a tal és innocent. Clar. Em sembla totalment injust. Jo, mira que malament el futbol. No, és que si no fos el futbol seria una altra cosa. El problema és que, a vegades li donem massa importància al futbol. El futbol és un esport el més popular, i això el converteix en un gran negoci. Però la gent, els polítics, els empresaris que l'utilitzen, també utilitzen la cultura, també utilitzen els festivals musicals, també utilitzen la Fórmula 1, també utilitzen, òbviament, l'economia, ho utilitzen tot. O sigui, a vegades crec que la gent, davant d'aquests esdeveniments, diu, oh, quina vergonya el futbol. Però si el futbol no existís, no canviaria res. Trump seguiria sent Trump, Iran seguiria sent Iran, els estats del Golf Pèrsic seguirien fent el mateix, que no compren museus. Si estem veient, com, doncs, per exemple, el món de la cultura, que sembla que a vegades queda com molt més, doncs, innocent, sí. Estem veient com també els Aràbia Saudí, les dictadures del Golf Pèrsic paguen diners a grans músics perquè vagin a tocar, organitzen exposicions d'art per oferir una imatge que ens agradi i suavitzar la seva imatge. Tot és geopolítica, tot és utilitzable, i en aquest sentit crec que a vegades la gent també és una miqueta, doncs, d'una forma molt demagògica, diu, oh, quina vergonya el futbol, i es no vol entendre com funciona el món.
1: Molt bé. Toni, avui tenim un, com dèiem, hem començat amb una Espanya-França, més enllà de la polèmica generada per Rajoy amb les seves paraules. Són dos països veïns amb moltíssima història al darrere i molta geopolítica, però també demà hi ha una Anglaterra-Argentina, una reedició dels quarts de final de just fa 40 anys, el del gol de Maradona amb la mà, el del gol del Maradona, segurament un dels millors gols de la història del futbol, però també és aquell partit que es recorda per la Guerra de les Malvines. Creus que a Argentina i a Anglaterra algú encara se'n recorda d'aquella polèmica i d'aquella guerra? Tornarà a sortir aquest tema?
2: Sí, sí, sí, i ha sortit. Especialment a Argentina, perquè Argentina és qui perd aquella guerra, no? Quan tu perds una guerra, la ferida queda. És cert que el Regne Unit ho tenen present, però és molt més llunyà. De fet, la societat britànica, el record de la guerra de les Malvines, o les Falklands, com diuen ells, queda com molt integrat en el record d'una època molt complicada, que és l'època del govern de Margaret Thatcher, en què hi havia molt atur, moltes privatitzacions de serveis públics, molt tancament de fàbriques. Es van enviar molts joves entraven a l'exèrcit perquè no tenien sortida laboral i van acabar servint en aquella guerra tan, tan llunyana, perquè és un destí llunyà, molt llunyà per anar a lluitar si ets britànic. I queda com, el record queda una miqueta més aquí. Crec que en el cas dels britànics, dels anglesos, és més una rivalitat esportiva, perquè al final, doncs, ha anat cap aquí. Vull dir, no com, però cap als anglesos, realment, com ells van guanyar la guerra, tenen les Falklands allà, tampoc no li donen més importància. Jo crec que Anglaterra té un gran desig de guanyar esportivament, sobretot, perquè és una rivalitat d'aquest, en aquest cas, doncs, més visceral, però pels argentins el qüestió de les Malvines hi segueix. Contínuament, en cada partit de la selecció argentina, els càntics, les banderes, la idea de les Malvines existeix, és un debat també molt interessant, no? Perquè al final és cert que ells tenen una reivindicació de sobirania nacional, que si mires el mapa té cert sentit que Argentina, doncs, controli aquelles illes que té davant de les seves costes, però també al final és com una ferida que crec que als argentins els està costant molt de trobar un punt de mesura per encarar-ho, perquè és cert que van morir molts joves en aquella guerra, però a la vegada també és cert que és una guerra que va iniciar la dictadura militar als anys 70 d'una forma totalment, doncs, demagògica per generar certa unitat nacional, i sabien que aquella guerra la perdrien, perquè a nivell doncs, de militar era evident que l'Argentina de l'època no tenia els portaavions i l'aviació que tenien els britànics. Saben? Sempre és com molt estrany de
1: Toni,
2: dir...
1: Toni, perdona, disculpa, és que estem fora de temps, perdona, ja sé que aquest tema donaria per més, però necessitem anar acabant. Moltíssimes gràcies, Toni Padilla, periodista expert en geopolítica de l'esport, per venir una estona a l'antena de l'Obert per Vacances.
2: Molt bé, perfecte, gràcies.
1: Adéu-siau.
0: Albert, no perdis el telèfon del Toni Padilla, que jo, per mi, que al llarg de l'estiu podríem tornar a parlar amb ell, de geopolítica, encara que sigui des d'una altra perspectiva.
1: Segur que sí.
0: I tant, molt interessant. Albert Soler, Ràdio Rubí, gràcies.
1: Adéu-siau.
3: Obert per Vacances. Portem l'estiu a casa.
0: I tot seguit estrenem un podcast que arribarà cada dimarts amb aquesta hora i que ens duen des d'Ona la Torre. Recomanacions de lectures per fer aquest estiu. Un podcast que signa Josep Maria Soler a l'edició sonora i Mònica Socies el condueix. El primer capítol va sobre...

0: amb les picades d'aquest insecte xerit, orientat per a infants entre 1 i 4 anys, publicat per Cruïlla. Fins i tot, el poeta Pere Rovira li dedica un poema.
1: Zit, zit, zit, zit, zit, zit. Quin neguit, el brunzit del mosquit a la nit. El mosquit, tan petit, zit, zit, zit. Atrevit, amb delit i despit. El bandit, repodrit, repetit, zit, zit, zit. M'ha escollit i ha acudit, divertit, decidit al meu llit. M'ha cosit, ha insistit, insistit, infinit. M'ha refregit, zit, zit, zit. I esmarrit, enfurit, perseguit, oprimit i obsedit, zit, zit, zit.
0: Si voleu llegir-lo, el trobareu a Bestiari, un poemari infantil publicat per La Galera, on en Pere Rovira hi inclou molts altres animals, com la granota, el lleó, l'elefant o les cuques de llum. Un llibre per a infants entre 7 i 9 anys, on l'autor, amb enginy i humor, mostra la natura i els seus diversos habitants. Una manera divertida de donar a conèixer als més petits al món dels animals. Territori Lectura. Per als més aventurers, us proposem que us calceu les botes i poseu a les motxilles l'Atlas Natural del Montserratí per descobrir la flora i la fauna d'aquest entorn. No us oblideu uns bons binocles. Us ajudaran a observar aus com l'àliga cuabarrada o el falcó mostatxut, dos dels animals que trobareu en aquest massís que fa milions d'anys era un gran delta. Sabeu que hi podem trobar fins a 7 espècies de ratpenats i 4 espècies de musaranyes? Es podreu identificar fàcilment gràcies a les seves magnífiques il·lustracions i a l'assessorament del grup Capreolus de Recerca i Natura d'Olesa de Montserrat. Un atlas amb una part interactiva, amb preguntes i una secció on tenim a observar i trobar les diferents espècies a cada il·lustració. Un dels llibres joia d'Edicions Paper d'Estrassa, amb en Quim Moreno, l'editor, al capdavant. Territori Lectura. Es porten com el gat i el gos és una de les frases que condiciona a aquests animals, però res més lluny de la realitat. En Jordi Ferrés desfà mites i llegendes d'aquests petits felins al llibre Si els gats parlessin, publicat per Rosa dels Vents.
1: En realitat, gats i gossos tenen jocs molt peculiars entre ells. Pot fer patir veure un gos gros posar-se el cap sencer d'un gat a la boca, però ells es mesuren la força i saben fins on poden arribar. Una de les estufes preferides d'un gat és un gos, i com és gros, millor. Quan un gos arriba de la passejada, el gat el pot olorar i fer-se una idea de què ha fet i on ha estat, i pot convertir-ho en una gran rutina. Quan la família marxa i es queden sols a casa, es fan molt bona companyia. Un gat farà caure un munt de vegades el gos en tota mena de trampes i ensurts, i el gos n'estarà encantat. Són molts els beneficis que es poden aportar l'un de l'altre. No són ells, precisament, qui més diferències tenen en aquest món. Només cal anar a una reunió de segons quina comunitat de veïns.
0: Però no només de mites parla en Jordi. Hi trobarem tota una guia per entendre'ls i cuidar-los. Mosquits, àligues i gats, entre altres, han estat els protagonistes d'avui, però encara us en queden molts per descobrir en les propostes literàries. Recordeu, llegir és obrir una finestra al món, a la vida i a la reflexió. Territori Lectura.
1: Mònica Socies, Josep Maria Soler, Territori Lectura, Ona la Torre, obert per vacances. Territori Lectura.
2: I la propera parada de l'Obert per Vacances, abans de tancar hora, la fem a Constantí. Visitem la Biblioteca Municipal, que un any més torna a ser refugi climàtic. Però, a part de refugiar-vos de la calor, a la biblioteca hi trobarem tota mena d'activitats, tallers, contes, jocs, propostes per tota la família. Ens ho explica més aviat la Noèlia Silvera des de Constantí Ràdio. Noèlia, bon dia!
3: Bon dia, Núria. Doncs sí, avui ens hem desplaçat fins a la Biblioteca de Constantí perquè, com deia, s'ha activat com a refugi climàtic i, a banda, és també una

0: espai ple d'activitats a l'estiu. Ens acompanya la directora Vanessa Gutiérrez. Vanessa, bon dia.
1: Hola, bon dia a tothom.
0: I gràcies per obrir-nos avui les portes de la biblioteca.
1: A vosaltres per visitar-nos.
0: Vanessa, amb la calor que fa aquests dies, la biblioteca pot ser una bona alternativa per escapar-se una estona de les altes temperatures. Quins perfils de persones creus que es poden beneficiar més d'aquest servei de refugi climàtic?
1: Sí, la veritat és que crec que les biblioteques sempre han funcionat una mica com a refugi a molts nivells, però és veritat que cada cop més estem fent també aquesta funció de refugi climàtic. Som un espai públic, gratuït, climatitzat i obert a tothom, o sigui que els perfils són molt amplis i poden abastar qualsevol persona que necessiti una estona de confort. Podem parlar de gent gran, de famílies amb infants, de persones que treballen a distància o simplement algú que vulgui llegir el diari, mirar internet o descansar una estona. I trobo que el plus que podem oferir a la biblioteca, a més d'oferir aquest refugi contra la calor, és que també és un refugi amb oferta cultural i social. És el plus que oferim. O sigui que pots entrar buscant una mica de fresca i potser acabes descobrint un llibre, una revista o una activitat que no t'esperaves.
0: Molt bé, molt interessant. Vanessa, quan diem refugi climàtic, de què parlem exactament? Què hi troba la gent quan entra a la biblioteca?
1: Doncs quan parlem d'un refugi climàtic, en el cas de la biblioteca, no parlem només d'un espai fresc i amb una font d'aigua, que també, sinó que crec que més important és que parlem d'un lloc on la gent pot estar bé sense necessitat de consumir res, amb tranquil·litat i sentint-se benvinguda. A la biblioteca hi trobaran confort, però també, com comentàvem abans, llibres, premsa, revista, internet, també un espai tranquil per llegir, estudiar o treballar i un equip de persones disposat a ajudar i a rebre a tothom amb els braços oberts.
0: Com deies, a la biblioteca hi podem trobar confort, però a l'estiu no només és un lloc per estar fresquets. Com deies, també és un espai molt actiu, ple d'activitats, amb el cicle Fem Estiu Fent Biblioteca. Quin tipus de propostes hi trobem? Perquè hi ha una mica de tot, no?
1: Doncs sí, a la biblioteca la veritat és que mai baixem el ritme i amb el cicle d'activitats que proposem, el Fem Estiu Fent Biblioteca, volem ser un espai de trobada, de joc, de creativitat i de lectura per totes les edats. Hem programat activitats molt variades, no sé si ens donarà temps a parlar de tot, però tenim sessions de jocs de taula, laboratoris de lectura, tallers creatius, titelles, contes, una exposició pels 20 anys del Tatano, el tret de sortida d'una nova edició del nostre club de manga i també iniciatives com guanyar un estiu lector perquè els infants mantinguin l'hàbit de llegir mentre s'ho passen bé amb reptes i missions. La idea general és que cada setmana hi hagi una excusa per entrar a la biblioteca i que la biblioteca formi part de l'estiu de les famílies.
0: Activitats per a tots els gustos. Justament avui, 14 de juliol, d'aquí una estoneta a les 11, tenim una sessió de jocs de taula. Què tenen aquests jocs que enganxen tant petits i grans?
1: Doncs sí, d'aquí una estona comencem una altra sessió dels nostres jocs de taula i la veritat és que sempre tenen molt bona acollida. Crec que enganxen per coses molt bàsiques i molt senzilles, però que a vegades ens costa de posar-nos, com és compartir una estona sense pantalles, conversar, riure i jugar plegats. I a més, la veritat és que tenim jocs per totes les edats i gustos i la biblioteca és un lloc ideal per descobrir-ne de nous perquè l'oferta que tenim és molt variada i molt àmplia, provar-los i fins i tot conèixer altres persones. De fet, aquest curs passat vam posar en marxa un club sènior de jocs de taula que va ser tot un èxit i va demostrar que jugar no té edat i que els jocs són una magnífica excusa per fer comunitat i combatre la soledat. I de fet ha estat l'excusa perquè aquesta activitat de jocs de taula feia anys que la plantejàvem, però sempre la plantejàvem més amb un format infantil o familiar i aquest any l'hem obert per fer-la això oberta a tots els públics i a totes les edats.
0: Va, Vanessa, mullem-nos una mica. Si haguessis de reptar els oients a l'Obert per Vacances, a una partida, quin joc els hi proposaries?
1: A veure, he de dir que he demanat consell a la Montse, que és la nostra experta en jocs de taula, o sigui que ho hauria d'explicar ella. Però és veritat que coincideixo que proposaríem les Speed Cups. És un joc d'aquests molt ràpids i divertits, que s'aprèn superràpid. La dinàmica del joc sembla molt tonta, perquè consisteix a ordenar uns gots de colors, tant de pressa com puguis i seguint el model d'una carta. I bueno, són riures assegurats.
0: Molt bé, Vanessa, doncs ens quedem amb aquesta recomanació. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui a l'Obert per Vacances.
1: A vosaltres, aquí estarem tot l'estiu.
2: I moltes gràcies també, Noelia Silvero, des de Constantí Ràdio. Una abraçada.
0: Una abraçada.
2: Nosaltres tanquem aquesta primera hora, després a les 10, refresquem la pregunta del dia, que de fet ja us la recordo. Què és imprescindible prendre a la piscina o a la platja? Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Desconnectar per tornar a connectar sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: El diccionari Termcat.
4: Paraules noves que ja pots dir.
3: Estora o màrfega. Peça prima, tova i flexible, normalment de forma rectangular i feta d'espuma de niló, que es fa servir en diverses activitats esportives com a amortiment per a fer exercicis a terra.
5: A l'hora de fer exercicis que impliquin un contacte del cos amb el terra, sempre és més prudent i més agradable fer-los sobre una espuma prima i flonja que esmorteeix els impactes. També serveix per acampar, si dormim al ras o en una tenda. En podem dir estora o màrfega, mai esterilla. Estora perquè cobreix una part del terra i màrfega perquè és similar a un matalàs senzill. En aquest cas, també serviria el terme aïllant, perquè una funció important que també té és protegir de la humitat.
4: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa, a més. Una producció de la xarxa i el Termcat.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bon dia. La Guàrdia Civil, en la col·laboració de l'Europol i la Gendarmeria Francesa, ha desarticulat una organització criminal dedicada al frau mediambiental. L'operació, batejada amb el nom de Franger, s'ha saldat en 4 persones detingudes. Segons la investigació, l'organització hauria introduït a Catalunya almenys 46.000 tones de residus procedents de França. Els materials arribaven amb documentació presumptament falsa, sota denominacions com producte o terres, per evitar els controls. Una part dels residus s'enterrava de manera clandestina en sòls agrícoles, principalment a Sant Esteve Sesrovires, al Baix Llobregat. Un altre es distribuïa en diversos abocadors catalans, entre els quals n'hi hauria un situat a Rubí. La Guàrdia Civil assegura que els abocaments es feien sense les mesures de seguretat exigides, fet que podria haver comportat riscos per al medi ambient i per a la salut de les persones. La investigació es va iniciar l'any 2022 arran d'unes inspeccions en una planta de gestió de residus de la província de Barcelona. Els arrestats estan acusats de delictes contra el medi ambient, falsedat documental, estafa, blanqueig de capitals, delicte contra la hisenda pública i pertinença organització criminal. L'Ajuntament de Rubí instal·larà aquest dimarts una pantalla gegant a l'amfiteatre del Castell per seguir la semifinal del Mundial de Futbol entre Espanya i França. El partit començarà a les 9 del vespre. L'alcaldessa Ana Maria Martínez ha anunciat la iniciativa a través de les xarxes socials amb l'objectiu que els aficionats puguin viure el partit de manera conjunta. Espanya arriba a les semifinals després de superar Bèlgica per 2-1, mentre que França es va imposar al Marroc per 2-0 i enmig de la polèmica per les declaracions de l'expresident Rajoy. Si la selecció espanyola aconsegueix la classificació per a la final, prevista per diumenge a les 9 del vespre, l'Ajuntament tornarà a instal·lar una pantalla gegant al mateix espai perquè la ciutadania pugui seguir el partit. I ara vos deixam amb la segona hora de l'Obert per vacances. Més informació en una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Doncs vinga, que passen ja 10 minuts de les 3 minuts de les 10 del matí, arrenquem la segona hora de l'Obert per Vacances, connectant amb Ràdio Televisió Cardedeu de nou amb Enric Rubio. Enric, bon dia.
1: Molt bon dia de nou, Núria.
0: Ja us heu acabat tota la síndria aquí a Cardedeu o no?
1: Mira, fem feina, perquè som uns quants ara mateix aquí a la ràdio, sí.
0: Ja us imagino tots nyan.
1: Absolutament.
0: Va, pregunta del dia i què diuen les xarxes.
1: Doncs mira, diuen bastanta cosa, Goita. Hi ha una molt interessant que diu roba interior de recanvi per no agafar cistitis. I això és important...
0: Espera. Recordem que la pregunta del dia és que és imprescindible per portar a la piscina o a la platja. És que, clar, això de la roba interior ara ens ha descol·locat. Roba interior?
1: Ara ens deixa... Sí. Exacte, per canviar-se. A més, és una cosa, un tema que segurament si estiguessin tractant de salut masculina es tractaria molt més, però com sempre, com és salut femenina, se'n parla massa poc. I aquí tinc uns àudios que, mira, et posaré, si et sembla bé, d'alguns oients i oientes que ens han enviat. Goita.
2: En el meu cas, si vaig a la platja o a la piscina, el que no pot faltar a la meva bossa és un llibret de sudokus o crucigrames per entretenir-me i no avorrir-me mentre es prenga el sol. I si no, també un llibre mai està malament, la veritat.
1: Ja ho veus.
0: Un llibre d'aquells que puguis, però amb brotar de sorra i de bueno, que queden les pàgines arrugadetes després.
1: Sí, aquest és un altre, podria ser un altre tema del dia, eh? Com tractem els llibres, no? Sou dels que els tenim immaculats o dels que tenen batalla?
0: Dels que marquen les pàgines i subratllen, no? Que xulo.
1: Exacte.
0: Molt bé, sudokus, també està bé.
1: Sí, en tenim una altra que, mira, aquesta sí que la volia dir, perquè la Susana ens diu, el punyeter, el tabeu, no, si us plau. Per tant...
0: Totalment d'acord. A veure.
1: No es pot portar. No es pot portar, és una cosa que jo crec que filtra la bona gent de la mala gent, gairebé.
0: Sí, amb lo xulo que és escoltar les onades del mar, no? Allò...
1: Oi que sí. Mira, l'altre dia vaig descobrir un aparell que l'actives i desconnecta els altaveus de les platges. Sí, absolutament, sí.
0: És molt gran, o sigui, queda dissimulat.
1: Molt petit, del tamany d'una caixeta de mistos, imagina't.
0: I com que ho anul·la les...
1: Sí. Doncs sí, mira, jo tècnicament sóc molt inútil, però estic segur que els que ho han desenvolupat ho duran a terme perfecte.
0: Per la platja, per l'autobús, ho necessito.
1: Mira, Núria, quan el trobi, t'ho dic i n'agafem un parell.
0: Perquè jo havia pensat un dia d'anar repartint auriculars d'aquests de botó. Auriculars?
1: Oi?
0: Clar, perquè a vegades dius, escolta, compra't uns auriculars, no cal que estigui jo aquí a escoltar la teva música. Sí.
1: Com la Renfe, aquests que posen en caixetes, eh? Sí. No sé si ens dona temps a posar un altre àudio.
0: Vinga, sí.
1: Va, som-hi.
3: Jo el que sempre porto a la piscina és un banyador posat i a la meva tovallola de l'Arc de Sant Martí, juntament amb la crema solar Factor 50, que habitualment no m'acabo posant.
1: I aquest, Núria, és un clam que m'ha dit més d'una persona. Sí. En Jordi Mariscó, per exemple, també diu jo sempre agafo la crema, l'únic que després no me la poso perquè m'oblido, i en cremo.
0: Ja. Passa molt sovint això. S'acaba l'estiu i tens el pot de crema intacte. Calent a tope, sí. Però ple. Que dius, l'he de llançar perquè això d'un estiu per l'altre diuen que no serveix.
1: I tant, exacte, absolutament. Ja ho veus, eh?
0: Com tu no et pots afaitar tot l'estiu, no, Enric? Ja tornant a la teva barba, que vas a obrir
1: el
0: tema
1: ahir,
0: tu no et pots afaitar perquè et quedaria com a blanc, no?
1: Sí, jo filtro el fitoplàncton, saps? Quan em banyo, com les balenes, saps? Vaig bussejant i i t'haig de dir que jo em banyo com els rinocerons llanuts, igual que ells, així com em van portar al món. Per tant, jo no sóc dels de banyador.
0: Sisplau, ara buscaré per internet una foto d'un rinoceron llanut, perquè és que això ha de ser el millor del món.
1: Mira, farem un muntatge.
0: Va, vinga,
1: ja els oients, ja penjarem alguna cosa per xarxes, i tant que sí.
0: Vinga, fem-ho. Doncs mira, a tomb d'això de la crema solar, si et sembla, escoltem un reportatge que ens han portat des dels companys del Prat Ràdio. Un reportatge sobre com cuidar la pell, més enllà de posar-se o no la crema solar, doncs altres consells per cuidar la pell durant l'estiu. Et sembla?
1: Interessantíssim, aquí estic escoltant.
0: Víctor Asensio ens el porta des del Prat Ràdio. Gràcies, Enric.
1: A reveure. Jo vull...

0: Aquest estiu, més d'un farem la bossa a corre-cuita per arribar a la platja o la piscina a primera hora i agafar un bon lloc. Però sempre que fem alguna cosa amb presses, ens podem descuidar el més fonamental. Però què és el més fonamental? Per això hem marxat a la platja del Prat per preguntar què no es deixa mai la gent quan marxa a passar el dia al litoral.
1: La veritat és que portem tot el necessari. Portem nevera, portem aigua, o paraigües, perquè som molt blancs de pell.
2: Aigua. Nosaltres, aigua, la tovallola i s'acabó. I res més.
3: La toalla o una camiseta.
4: Jo sempre porto el parasol i la nevera.
5: Crema solar, també.
6: Gafes de sol, crema solar, agua, tovallola.
7: Sí, molt important la crema solar, però sobretot molta gana de venir.
8: També portem coses com per divertir-nos, com una pilota o pales.
9: Per jugar.
10: Clar, per jugar i també com la crema solar, la gafa solar, perquè és molt important per no cremar-nos.
0: Doncs ja ho veieu, la crema és un dels elements que més s'ha repetit. I això és una bona notícia. Cada cop hi ha més gent que sap que cal protegir-se del sol, i no és per menys. L'Acadèmia Espanyola de Dermatologia preveu que l'any 2040 el melanoma esdevingui el segon tumor més prevalent globalment i el primer entre els homes. La principal causa, la llum solar. Però en sabem prou de posar-nos crema? Quins mites hauríem de deixar de creure? A l'Obert per Vacances ens hem fet aquesta pregunta i n'hem parlat amb la doctora Yolanda Fortuño, cap de secció de dermatologia de l'Hospital de Viladecans i que compta amb una consulta pròpia al Prat de Llobregat.
11: La radiació solar és una radiació física i, com tal, és una radiació acumulativa, no? De la mateixa manera que l'energia nuclear és una radiació física, no?, que impacta amb la salut i que, bueno, parlem de Txernòbil, no?, que encara està passant factures. Doncs la radiació solar també és una radiació física i per això es defineix com acumulativa. Tota la radiació solar que ens arriba des de petits fins a l'etapa adulta va sumant a la nostra pell. Jo sempre faig el símil de que seria com a... No? La nostra pell és com si tingués un bono de 10 viatges, no?, del metro, i depèn com gastis aquests 10 viatges, no? Si de ben petit i jove gastes tots, després no et queda, no? Diguéssim, no et queda per l'etapa adulta. I això és important de tenir en compte perquè hi ha molta gent que diu: "Ai, jo és que mai he pres el sol, mai he anat a la platja." Dic: "Bueno, és que el sol surt els 365 dies de l'any. I pel carrer, sobretot, i per fer l'esport a l'aire lliure." Doncs hem de tenir present això. Hem de pensar que el sol es va acumulant dia a dia.
0: I en l'era de TikTok, els influencers cada cop són més presents a la nostra vida i fins i tot poden condicionar les nostres decisions. Ara bé, hem de tenir cura amb algunes de les coses que s'expliquen a les xarxes socials. Des que les cremes solars són tòxiques, fins al mite que, si t'exposes prou al sol, es genera una protecció innata, el anomenat callo solar. Totes aquestes afirmacions són falses.
11: Molts influencers parlen del callo solar. No és real, perquè ho deia amb la introducció, és una energia que es va acumulant. El tema és que aquesta energia, aquesta radiació ultraviolada, va arribant fins a les capes més profundes de la pell i va impactant contra el nucli de les nostres cèl·lules on està l'ADN, la cadena d'ADN, que és la que dirigeix tot el nostre organisme. Dia a dia, aquesta radiació arriba, impacta i fa petites lesions a l'ADN que el nostre organisme ja s'encarga d'anar reparant, no? Sobretot amb el sistema immune i altres sistemes, va reparant aquestes petites feridetes que fa el sol. Però, clar, si sobreexposem el nostre organisme amb una radiació diària sense protecció, arriba un punt que no té capacitat per reparar aquestes petites lesions, acaba fent una mutació i apareix el càncer de pell. Aquí ve el problema. Vull dir, no és veritat. No és veritat això de que sí que és cert que la melanina pot contrarrestar sobretot la radiació ultravioleta B, però la A no, i el problema és aquest, que aquest dany crònic al final acaba fent doncs càncer de pell, o sigui, no és real, i això està demostradíssim.
0: Són aquests mites i desinformacions els que provoquen conductes perilloses per la salut. Els mesos més rellevants per protegir-se del sol són des de l'abril fins l'octubre, i per tant, no només ara a l'estiu, però l'hivern també és molt delicat per a persones que estan patint efectes de quimioteràpia o que practiquen esports d'alta muntanya i hivern. La doctora recomana utilitzar factor 50 en absolutament tots els casos.
11: Nosaltres, les dermatòlegs, ja bàsicament recomanem un 50 a tothom. Per què? Perquè també el 50 tampoc moltes vegades no l'apliquem com cal, en quantitat, eh? A vegades posem una quantitat molt fineta, no? A mi quan un pacient em diu: "I si m'ha sobrat protector solar, puc aprofitar l'any que ve?" Bueno, si t'ha sobrat un tubo de protector solar en tot l'estiu, és que no està ben feta aquesta protecció solar. S'ha posat molt poqueta quantitat i no està fent una correcta protecció solar. I per això decidim, bueno, una mica amb consens a tots els dermatòlegs, decidim que millor posar d'entrada un 50 i repetir cada 2-3 hores, tot i que actualment els protectors solars són molt bons, aguanten molt, molt l'aigua, no? Són waterproof, water resistents, però clar, sempre que et mulles i estàs en remull, perds una mica de crema. Per això, norma bàsica és mitja hora abans de l'exposició solar i repetir cada 2-3 hores.
0: Aquestes recomanacions s'han d'extremar en el cas dels menors de 6 mesos, que no han de rebre directament el sol i se'ls ha de cobrir sempre. A partir d'aleshores i fins als 3 anys poden rebre llum solar, però és desitjable que sigui a primera hora del dia o a partir de les 6 de la tarda. Pel que fa a tatuatges, millor no fer-se'ls a l'estiu. Fortunyo avisa dels perills dels tatuatges grans.
11: Fer un tatuatge en aquesta època seria, bueno, diguéssim que no seria la millor opció, perquè s'ha de tenir un cuidador, tapar el tatuatge, no? Es pot infectar amb l'aigua del mar... Però jo el missatge que estem començant a veure als dermatòlegs, no? I que fa temps que veiem, és que tatuatges grans, no? Grans, de mida gran, que afecten a gran superfície corporal, s'ha de saber i s'ha d'informar que la tinta del tatu, del tatuatge, migra als ganglis. Migra als ganglis. I que quan nosaltres, no? Tant dermatologia com altres especialitats, volem estudiar un tipus de càncer i fem el gangli sentinella, no? Anem a buscar el gangli per analitzar, veiem que aquells ganglis estan plens de tinta. Això què vol dir? Que per a l'especialista patòleg que mira el microscopi, veure un gangli ple de tinta, no és fàcil identificar si té o no té cèl·lules tumorals.
0: La tinta que traspassa els ganglis dificulta la possibilitat de detectar si hi ha cèl·lules cancerígenes. Fortunyo reivindica la necessitat de fer pedagogia dermatològica a les escoles perquè dels 0 als 20 anys és quan més perill pateix la pell. Sigueu més de platja o de piscina, recordeu que aquest estiu no us pot faltar un pot sencer de crema solar amb la màxima protecció.
5: Moltíssimes gràcies als companys del Prat Ràdio que avui ens han dut aquest reportatge sobre com tenir cura de la nostra pell. El tom de la pregunta del dia, recordeu, us estem preguntant a través de les xarxes què és allò imprescindible que sempre us emporteu a la platja o a la piscina. Vinga, va, que hem de trobar l'Eduard Virgili un dia més.
9: Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
5: I hem començat el programa dedicant-lo, cada dia dedicarem el programa a un col·lectiu o un altre. Avui l'hem dedicat a les persones que avui marxeu de viatge. Com dèiem, bé sigui un viatge curtet al costat de casa o bé sigui un viatge que us faci creuar doncs, tot el país, tot el continent, tot el món. Tothom que avui marxi de viatges, que us vagi molt bé el camí. I en fi, ens retrobem a la tornada, envieu una postal, sobretot. Qui marxa de viatge i ho fa d'una manera molt particular és l'Eduard Virgili, Altafulla Ràdio, perquè avui ens proposa viatjar amb la casa, gairebé emportant-nos la casa doncs, sobre quatre rodes, el que s'anomena el caravaning. No sé si en català està ben dit, però vaja, sí, seria això, eh? Un cotxe caravana. Eduard Virgili, bon dia.
12: Bon dia, Núria. Doncs mira, sí, avui marxem amb caravana, sí? Amb autocaravana o amb furgoneta camperitzada, que cadascú trii el que
5: més li agrada. Són diferents, eh? Jo li dic a tot el mateix,
12: però... Tu per què t'acantes?
5: Té varietat. Bueno, m'hauríeu d'explicar exactament el que és. Jo per lo més còmode, el que em permeti dormir, i ja està.
12: Mira, ara sortirem de dubte i preguntarem per què és el més còmode. No sé si en traurem l'entrellat, perquè al final les coses que funcionen a una persona potser a una altra no l'acaben de convèncer. Però mira, ens posarem en context. Em trobo a les instal·lacions de caravanes Altafulla. Estem envoltats de caravanes i altres vehicles que aquests dies entren i surten pràcticament sense descans, perquè per moltes famílies aquest és el moment de començar unes vacances sobre rodes. De fet, el caravaning fa anys que viu una transformació important. Va guanyar molts adeptes després de la pandèmia i ara el sector continua evolucionant amb nous perfils d'usuaris, noves formes de viatjar i també nous reptes des de la regulació dels espais d'estacionament fins a la convivència amb els municipis turístics. Parlarem de tot plegat al llarg dels propers minuts amb en Toni Puig, que és vicepresident del Gremi d'Empresaris del Caravaning de Catalunya i propietari de Caravanes Altafulla. Toni, bon dia i gràcies per atendre'ns. Avui que, a més, ets sol al taller, a l'oficina i no tens cap dels teus homes que acostuma a freqüentar aquestes instal·lacions.
13: Hola, bon dia. Doncs sí, bueno, circumstancialment avui estic sol, però estic per vosaltres, vaja.
12: Escolta, explica'ns com ha començat aquest estiu pel sector del caramàning. Les sensacions són bones?
13: Sí, les sensacions han sigut molt bones. Tots els vehicles nous ja s'han pogut vendre i entregar, per tant, ha sigut un èxit a nivell de vendes. Tant a nivell de caravanes, que és un mercat que actualment està una mica, diguéssim, estable, que el món de la caravana té el seu públic, però costa que augmenti, però sempre hi és. I, en canvi, el món de l'autocaravana i de les campers, doncs, bueno, és un món que ara per ara està de moda, després de la pandèmia, i va molt bé.
12: Sortim de dubte. Ara la Núria, per exemple, deia, ostres, m'haureu d'explicar què és la caravana, l'autocaravana o la furgoneta camperitzada, per tota l'audiència que ens estigui seguint ara mateix. Què seria cada cosa?
13: Bé, la caravana és és un semirremolc que va enganxat al cotxe i que tu transportes, ell porta la seva pròpia matrícula majoritàriament, i llavors tu pots aparcar en qualsevol càmping i a partir d'allà doncs, instal·lar-te més o menys, i tens l'avantatge, entre cometes, de que tu tens el teu propi vehicle per després desplaçar-te i visitar tota la zona propera. L'autocaravana en contra doncs, és tot compacte, i llavors te permet potser a l'hora de viatjar ser més algo més àgil i poder tombar contínuament, potser una nit aquí i una nit allà sense parar, no? És un viatge com a més mogut. Mm-hmm. I la camper doncs, seria el mateix, però menys espai, més àgil i potser més velocitat.
12: S'ha posat de moda la camper?
13: Bueno, jo diria que és, en general l'autocaravana i la camper. La camper potser s'ha posat de moda, està molt de moda entre el jovent, sobretot. Bueno, hi ha molta gent que aprofita, doncs, que qui fa escalada, qui fa bicicleta de muntanya, o és igual l'esport que sigui, o qualsevol afició que tingui, li permet estar pràcticament a peu d'allà on ha de fer l'activitat amb una camper, perquè és més petita a nivell de vehicle. Llavors, bueno, això està realment de moda, sí.
12: M'explicaves, però, que hi ha moltes persones que es camperitzen aquestes furgonetes elles mateixes i després és quan us han de visitar a vosaltres, que sou els professionals del sector, i us n'adoneu, no?, d'allò que potser no han acabat de fer bé.
13: Bé, perquè, de fet, està bé, és a dir, està bé que un sobretot són fusters, amb gràcia, que puguin tenir molt de gust i puguin fer uns acabats espectaculars, preciosos, però després no oblidem que és una casa, per tant, té una instal·lació elèctrica, una instal·lació d'aigua, una instal·lació de gas, que potser se'ls hi escapa, i potser si no tenen l'experiència dintre del sector, doncs només amb el fet del concepte. Mm-hmm. Perquè tu pots agafar un electricista que et faci la instal·lació elèctrica i te la farà molt professional i tot això, però el concepte de com es viatja, què es necessita, doncs això ens trobem que a vegades fallen.
12: I molt important, tot això després s'ha d'homologar i per tant, poden tenir alguns ensurs. Sí. El millor és posar-se en mans de professionals com vosaltres, en mans del gremi, i que puguem doncs, seguir les pautes que toquen.
13: Jo crec que sí, és a dir, quan et fa mal el queixal vas al dentista, no hi ha cap persona que s'intenti arrencar-se ella sobre el queixal. Doncs llavors crec que el millor és anar a un professional que t'assessori i que et guiï en aquest camp, no?
12: Escolta una cosa, de vegades anem per l'autopista i veiem, ara no sé si són caravanes o autocaravanes, però que a més porten enganxat un remolc amb un cotxe o el cotxe que l'arrosseguen perquè dues rodes encara van per la via.
13: Generalment són autocaravanes. Amb una caravana no s'hi acostuma a enganxar res al darrere. No, seria un tren ja i això seria complicat. Però a nivell d'autocaravana sí.
12: Clar, això dona molta llibertat.
13: Sí, total. Sí. Mm-hmm. Clar, tu llavors amb l'autocaravana... El que passa és que llavors ja... Diguéssim que això ens trobem molt i acostuma a ser gent gran estrangera que venen aquí i posen l'autocaravana en un càmping com si fos una caravana, és a dir, estan fent servir l'autocaravana com si fos una caravana i llavors tenen el cotxe per sortir. Potser perquè per l'edat que tenen o així els és més còmode viatjar amb autocaravana que no pas arrossegar una caravana.
12: Escolta, Toni, es nota que estem en temporada alta o això no és temporada alta? Explica-m'ho bé, perquè ara abans de començar l'entrevista que hem estat xerrant em deies... Jo ja tinc tot el peix venut.
13: Sí, clar, a nivell de venda de vehicle nou està el peix venut. És a dir, jo ja, per sort, no em queda cap vehicle, tinc una exposició supertrista, és a dir, no tinc exposició, però, diguéssim, els que estem arrans de costa, els distribuïdors que estem arrans de costa, se'ns obre un altre període, que és la temporada alta a nivell de botiga i, sobretot, de taller, per intentar ajudar la gent que té problemes un cop estan de vacances ja, doncs que els hi falli el frigorífic, l'aire condicionat, qualsevol cosa. Clar.
12: Què és el que us demana més la gent ara quan us visita en aquesta època de l'any? Tu has obert ara fa poca estona, aquest dimarts. Qui entri avui per la porta, què possiblement et demanarà?
13: El top avui dia és, lògicament, l'avaria de l'aire condicionat i del frigorífic. Clar, ara sense aire condicionat i sense frigorífic a l'estiu és impossible fer vida, i per tant, quan s'avarien, doncs, esclar, estan desesperats, tot és urgent i cal intentar ajudar-los el millor que es pugui.
12: Plaques solars també, perquè sí. Tothom està fent aquesta aposta cap a la sostenibilitat. El sector del caravaning
13: sí.
12: No és menys.
13: Això a nivell taller, ens hem especialitzat en tot aquest tema d'instal·lacions solars i de liti, perquè tinguin molta energia els propietaris d'aquests vehicles i puguin tombar amb tota la llibertat, amb la màxima llibertat possible, que això de la llibertat absoluta no existeix.
12: Un dels debats recurrents és el de la regulació. Hi ha municipis on hi ha confusió entre aparcar i acampar. Des del sector, què reclameu en aquest sentit?
13: Bé, ara no fa massa, diria que fa cosa de 10 dies, ha sortit ja per la DGT la normativa on les autocaravanes es consideren exactament el que són, un vehicle. Per tant, podran estar aparcades a qualsevol carrer, de qualsevol lloc, sense que ningú, ni aquest municipal ni ningú, els vagi a molestar, que conforme no poden estar allà.
12: Això és aparcades, però.
13: Correcte. Fins i tot poden passar la nit. El que no poden fer és obrir finestres, muntar la paradeta, obrir el toldo, el tendal, tot això no es pot fer, lògicament, només faltaria. Però sí que poden estar aparcades i en un moment donat passar una nit.
12: Una de les queixes recurrents, però, del sector és que hi ha una xarxa insuficient d'àrees de servei i estacionament. No sé si ho compartiu des del gremi.
13: Sí, està clar. De fet, des del gremi potenciem tot aquest tema. Inclús vam arribar a fer una app on vam intentar agrupar totes les àrees de pernocta i de serveis de Catalunya, i inclús vam fer una àrea tipus per poder oferir a vegades a servei a consells comarcals, a ajuntaments i així, tot i que costa molt, costa molt. L'ideal fora que tot alcalde o alcaldessa o inclús algun regidor dels pobles i ciutats fossin campistes i autocaravanistes perquè fossin sensibles amb aquest tema. És a dir, cal tenir clar una cosa, és a dir, la persona o la família que s'ha gastat 70-80 mil euros en un vehicle d'aquests, el que no farà és deixar-lo a casa per anar a visitar Tarragona o Altafulla d'hotel. És a dir, no ho faran. Llavors, si volem aquest tipus de turisme, o els ajudem a encabir-los i a arreglar-los, que estigui tot bé i que s'hi sentin còmodes i que siguin dintre les normes que nosaltres volem, o no els tindrem.
12: De vegades criminalitzem també aquest perfil de turista. Podem parlar de respecte pel medi ambient o els espais naturals o per la convivència amb la resta de veïnat.
13: Cert és que moltes vegades és per desconeixement dels propis ajuntaments o tècnics o qui mani, no? Però també és veritat, doncs, que bueno, hi ha gent que és incívica, però és incívica al metro a Barcelona, és a l'autobús a Tarragona i és incívica sempre. Per tant, aquests quan van amb autocaravana o amb camper, doncs també són incívics i llavors embruten. L'ideal fora que, com quan anem al bosc, quan marxem d'allà on hem estat, no es noti què hem passat. És a dir, que pugui estar tot com està i que puguem conviure tots.
12: Educació en general, tant dels usuaris com també d'aquells que veuen i que en moltes ocasions criden l'atenció perquè consideren o creuen que aquella activitat no es pot fer.
13: I molts ajuntaments de llocs interiors han sigut molt més sensibles perquè ha sigut la manera d'atraure gent que vinguessin al poble o a ciutat a visitar-los, que llavors aquest turisme consumeix doncs, llangonisses o botifarres o pa o les coques tradicionals de cada lloc i doncs potser es queden a dinar i gasten i fan despesa en aquell municipi. Els de costa, com estem plens de llocs turístics i així, doncs potser no som tan sensibles, però és una cosa que s'hi haurem de posar tort a d'hora. França és un lloc, sobretot França, Alemanya també, on això n'està ple.
12: Amb quins podríem emmirallar per apostar per aquest model? França i Alemanya,
13: digues? Sí, correcte, sí. Sí, França mateix hi ha xarxes de viticultors, de grangers, que te deixen passar la nit allà per notar el seu espai gratuïtament, a canvi, a lo millor que els hi compris una mica dels seus productes que ells ofereixen, no? Ja sigui vi, a vegades són botifarres, o a vegades són formatges, i tu pots tombar per molts llocs, moltíssims llocs, i tens àrees de pernocta.
12: Toni, abans deies que una persona es pot haver gastat uns 80.000 euros amb una caravana o una autocaravana. Quin perfil és el de persona el que fa turisme amb la casa de sobre?
13: De tot tipus, de tot tipus. És a dir, hi ha des de la típica parella que, com dèiem abans, que els agrada i aprofiten, de la parella jove amb crios, i llavors hi ha la gent ja madura, que els crios ja no venen, i ells dos agafen un altre tipus de distribució, un altre tipus d'equipament, i s'ho adapten a les seves necessitats. I sí, qualsevol tipus de família pot aprofitar i viure aquest món.
12: Què és el que es fa més difícil de conviure dintre d'una caravana o una d'altra o una autocaravana? Què és el que et diuen els teus clients?
13: El mateix que a casa, eh? El mateix que a casa. No, però bueno, el que s'ha de tenir en compte és que és una caseta en petit i llavors tens de tot o pots tenir de tot, però en petit, reduït. I
12: clar, la dutxa. Els que hem anat amb caravana, la dutxa, abans t'ho comentava, és una miqueta un infern.
13: Bé, el que passa és que llavors, si tu, la teva experiència ha sigut aquesta, potser quan tu t'haguessis de comprar una o llogar-ne una, que és una altra manera de començar a viure el món des del lloguer, hauries de buscar una distribució on la dutxa fos un espai ampli i que tu te sentissis còmode, i llavors cadascú tindrà les seves prioritats, i hi haurà qui la dutxa li serà igual, perquè al cap i a la fi seran 10 minuts al dia, i s'estimarà més tenir un menjador còmode, confortable, on te poder estar a gust.
12: Tot això es pot triar quan comprem una, o quan lloguem una caravana o una autocaravana?
13: Sí, en principi, cada fabricant ens ofereix un ventall de distribucions que no podem modificar, són com són, però on tenim la possibilitat d'adaptar-nos nosaltres bastant bé a el que volem, i cadascú prioritzant lo seu.
12: A tu, personalment, què és el que més t'agrada?
13: Jo soc, en aquest sentit, és el que m'ha amat, de fet, però jo soc caravanista. És a dir, a mi m'agrada la caravana més que l'autocaravana. I a mi m'agrada arribar a un lloc, deixar la caravana al càmping i tombar amb el meu cotxe per tot arreu. Sí que és cert que és que no, jo no podré dormir, potser, en segons quins llocs idíl·lics, perquè jo hauré d'anar a dormir al càmping, però a mi em dona una seguretat i és una manera de viure. De fet, compartim espais, compartim botigues, però són maneres de viure la vida diferent.
12: Escolta, molt ràpid ja per acabar. La Núria, per exemple, ara diu: ostres, a mi em fa mandra això d'haver d'espitjar la caravana per enganxar-la al cotxe, allò a la bola, que li diem tots, no? Que ens fa por després d'aparcar el cotxe darrere d'una furgoneta amb bola.
13: Correcte, sí.
12: És terrible.
13: Sembla que sigui un drama, sí.
12: Però esteu ara instal·lant com uns dispositius, no? Com un cotxe teledirigit.
13: Pràcticament tots els vehicles nous que surten ja surten amb un mover, que li diem nosaltres, que el que són uns motors que s'adapten a les rodes i que, diguéssim, equipats amb una bateria, doncs tu amb un comandament fas anar la caravana allà on te vols, com si fos un joguet, una joguina d'un crio, i la col·loques, enganxes, desenganxes, la col·loques a la parcel·la, i és realment un de les millors inversions que es pot fer amb una caravana.
12: Un sector que enganxa el del caravany.
13: Evidentment.
12: Toni, escolta, et deixarem perquè veiem que acaben d'entrar clients a la botiga i els hauràs d'atendre.
13: No,
12: en Toni Puig, que és el vicepresident del Gremi d'Empresaris del Caravaning de Catalunya i propietari de caravanes Altafulla. Gràcies.
13: Gràcies a vosaltres, un plaer rebre's.
12: Ja ho veus, Núria, eh? Si vols marxar amb caravana o amb autocaravana, vine a veure el Toni, que t'aconsellarà la mar de bé.
14: El que tinc clar és que m'emportaria... Ha de ser un lloc on m'hi càpiga el rinoceron llanut, perquè avui l'he descobert i ja me'l volem portar a tot arreu.
12: Doncs mira.
14: Sí, que l'haurem de ser un lloc prou ampli. Moltíssimes gràcies, Eduard Virgili. Una abraçada forta.
12: Una abraçada, a reveure.
9: Obert per vacances.
14: El 12 d'agost... Aquí a casa viurem a casa. I quan dic a casa, vull dir molt a les Terres de Tarragona, però jo crec que tot Catalunya, d'una manera o altra, amb més o menys intensitat, es viurà un fenomen natural extraordinari, un eclipsi total de sol. Realment és tan extraordinari com diuen? I què és exactament un eclipsi de sol? Que sembla que sí, que ho tenim tots en boca, però en què consisteix exactament? Doncs és per això que des de Tarragona Ràdio us oferim una sèrie de 8 podcasts que ens parlen sobre l'eclipsi solar des de diferents punts de vista, amb diferents experts, cadascú amb la seva àrea, professors o persones vinculades, experts, com dèiem, vinculats a la Universitat Rovira i Virgili, a la Universitat d'aquí de Tarragona. Una sèrie de podcasts, aquests de l'eclipsi, que podrem escoltar els dimarts i els dijous a 11:15 del matí i que condueix el nostre company Ricard Lahoz. Avui el convidat és Carlos García, astrofísic i professor titular en el Departament d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Universitat Rovira i Virgili. Amb ell comencem amb les preguntes més bàsiques.
15: Eclipsat de Ciència, el podcast de la Universitat Rovira i Virgili que ens prepara per a l'eclipsi total.
16: Fa més d'un segle que no passa. L'últim eclipsi total visible des de Catalunya va ser l'any 1905. I ara, 121 anys després, tornarà a passar. El 12 d'agost d'aquest 2026, a partir de 4:45 del vespre aproximadament, podrem viure tot el procés d'un eclipsi total en primera persona. El convidat a aquest primer capítol del podcast és l'astrofísic Carlos García, professor titular del Departament d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Universitat Rovira i Virgili, membre de la Societat Espanyola d'Astronomia. Carlos García, així d'entrada, per començar, la pregunta més bàsica. Què és un eclipsi total?
17: És una cosa extraordinària. El que passa és que la Lluna es fica davant del Sol. I això que pot semblar senzill és extraordinari pel fet de que la Lluna té exactament la mateixa mida que el Sol. I quan es fica davant del Sol, el tapa de manera completa. I el que veiem és, durant una estona, es produirà una foscor com si fos el principi de la nit, i, a més, veurem el Sol rodejat d'una corona blanca lluminosa que s'anomena la corona, que és una cosa que no és visible a simple vista. I això ho fa molt extraordinari.
16: I tenint en compte que aquí a Catalunya fa més de 100 anys que no n'hem vist un, per què n'hi ha tan pocs?
17: La Lluna gira al voltant de la Terra cada mes, però no sempre es col·loca diguéssim, precisament davant del Sol. I això passa perquè l'òrbita de la Lluna no coincideix amb l'òrbita de la Terra i el Sol. Així que no sempre, quan passa entre la Terra i el Sol, es fica just al mig. Això passa només en moments determinats, que és quan la Lluna s'alinea amb la Terra justament en els punts en què l'òrbita talla l'òrbita del pla del Sol i la Terra. I això passa, no és freqüent. O sigui, no, a menys que tinguem aquesta situació, no, l'ombra de la Lluna no es projecta sobre la superfície terrestre i no veiem un eclipse. De manera que cal que es produeixi aquesta situació extraordinària per poder presenciar un eclipse.
16: Què passarà el dimecres 12 d'agost? Perquè el matí serà normal, no?
17: Tot normal.
16: Tot normal. El dia serà normal fins a una hora determinada de la tarda.
17: Exacte. Si l'eclipse, diguéssim, la totalitat es produirà sobre 8:45, doncs una hora abans començarà el procés. La Lluna va moient-se en la seva òrbita i en aquest moviment començarà a desplaçar-se sobre el Sol. Mica a mica veurem com l'ombra de la Lluna va cobrint el Sol en la seva totalitat, i això és un procés que tarda aproximadament una hora. Després d'aquest moviment, la Lluna es col·loca precisament davant del Sol i tenim uns minutets, un, dos minutets, depèn del lloc, en el que podem presenciar aquesta corona solar i també veure com, diguéssim, es fa una foscor. Darrere el Sol podrem veure estrelles i planetes que normalment no estan a la vista perquè la llum del Sol no deixa veure-les.
16: A quina hora es produirà, doncs, l'eclipsi total?
17: Això depèn una mica del lloc, perquè depèn de la latitud, però això aproximadament a dos quarts de nou.
16: A 8:45 del vespre,
17: sí.
16: En ple mes d'agost. Això suposa que serà pocs minuts abans de la posta del Sol definitiva,
17: això,
16: no?
17: Aquesta és una cosa que en aquest cas complica una mica la situació, perquè el Sol estarà ja camí de posar-se. El Sol estarà bastant a prop de l'horitzó. I això dificulta les coses, perquè si estigués a migdia el tindríem a dalt i el podríem veure sense cap dificultat, però en aquesta situació cal assegurar-se de que tenim un lloc de visió adequat. És a dir, que quan mirem cap a l'oest tenim un horitzó pla on no hi hagi muntanyes, objectes, cases, boscos que puguin dificultar, diguéssim, la visió del Sol. Això és una cosa, una petita precaució que hem de tenir abans de col·locar-nos per poder presenciar l'eclipse en tot el seu esplendor.
16: I per què dura tan poc? Un minut o poc més d'un minut?
17: Bé, ara la Lluna es mou bastant de pressa en el Sol i això fa que diguéssim, ja estem en l'horitzó i el moviment és més ràpid allí, pues dure poquet. Però, diguéssim, el mateix procés que hem tingut al principi mentre la Lluna va tapant el Sol, el tindrem després. La Lluna també sortirà del Sol, no de manera instantània, sinó que anirà obrint-se i recuperant la lluminositat normal durant també un procés de tres quarts d'hora, una hora.
16: Què necessitem, senyor García, per contemplar l'eclipsi, per observar l'eclipsi en aquest procés previ, en aquesta hora prèvia sí. i en el moment culminant?
17: Hem de ser prudents, perquè hi ha un cert perill. És a dir, no podem, diguéssim, normalment no podem mirar el sol, no podem sostenir la mirada al sol perquè és molt intens. Però durant el procés en què la Lluna va cobrint el sol, la lluminositat del sol baixarà. I durant aquesta horeta és possible mirar el sol directament. Per això és perillós. Perquè tot i que el sol no és molt lluminós o no és molt intens, sí que continua enviant radiació que és d'alta energia i que pot ser molt dolenta per la nostra visió. Per tant, és absolutament necessari en aquest període, en el període en què la Lluna va tapant el sol, contemplar el sol amb unes ulleres d'aquestes adequades que tenen una especificació que es diu ISO 12-3-12-3, que són les que ens permeten mirar el sol durant aquesta estona sense el perill de que ens cremi la retina.
16: I què hem de fer en el moment, en el minut clau de l'eclipsi total?
17: En el minut clau ja no tenim aquest risc. Podem baixar les ulleres i mirar directament al sol. Podrem contemplar la corona i podrem també observar al voltant del sol les estrelles que normalment no veuríem perquè el sol, la luminositat del sol la bloquejaria. Doncs durant aquest moment sí que podem aixecar les ulleres i mirar cap al sol, però després les hem de tornar a ficar. És a dir, sempre que mirem cap al sol, mentre no tenim l'eclipse total, hem de fer servir les ulleres, perquè tenim un risc de prendre mal. Hem de ser cuidadosos amb això.
16: I quan passi aquest minut, minut i mig, tornarà a sortir el sol, tot i que ja anirà molt baix,
17: sí.
16: progressivament també.
17: Sí.
16: I també en aquell moment un altre cop
17: sempre
16: les ulleres.
17: Sempre que mirem cap al sol, recomanat totalment fer-ho amb ulleres i no amb qualsevol cosa. És a dir, no valen ulleres de sol, no valen, diguéssim, les radiografies, aquest tipus de coses no serveixen, no bloquegen la llum amb la llum de altament energètica que pot ser perillós. Per tant, sempre que hem de tenir la precaució de aconseguir unes d'aquestes ulleres, que no són molt cares, poden trobar a qualsevol òptica o a qualsevol comerç d'aquest estil, i tenir aquesta precaució. És molt important, això.
16: Quina actitud creu que hem de tenir en el moment clau?
17: És una festa, i no és, vull dir, és una cosa tan extraordinària que normalment la gent, quan un mira, o la gent que ha vist eclipses, o quan mirem com reacciona la gent en algun vídeo de YouTube, per exemple, podem apreciar que és una cosa totalment festiva. La gent reacciona amb moltíssima excitació, no sé exactament per què, però la gent reacciona com si fos una gran festa. Jo ho entenc, perquè és un moment extraordinari de la natura que ens ofereix durant un minut després de cada segle. És un moment tan, tan precís, tan meravellós, que jo m'imagino que ens trobem davant d'un fenomen còsmic grandiós, si tenim la sort de poder-lo contemplar, i és normal que reaccionem amb aquesta joia, no? amb aquesta festa.
16: Al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre el podrem veure en la seva totalitat.
17: Exacte.
16: Serà un eclipsi total.
17: Total.
16: Hi ha molta diferència amb un eclipsi parcial que potser veuran en altres punts de Catalunya?
17: Claro, no, l'eclipsi parcial no ens dona aquest moment, aquest minut, en el que hi ha l'ombra total. És a dir, en el que podem contemplar les estrelles que hi ha darrere el sol i podem contemplar la corona. En un eclipsi parcial, la lluminositat del sol és suficient com per anul·lar aquest efecte, i si fos un eclipsi anular, és a dir, en el que la Lluna no acaba de es col·loca davant del sol però no l'acaba de bloquejar, tampoc. Per tant, és una situació molt, molt extraordinària i si tenim temps i podem gaudir-ne, jo invito la gent a participar i a buscar-lo i a veure, a disfrutar-lo.
16: I com hem de triar un bon lloc d'observació?
17: Això és el que deia abans. El fet de que l'hora sigui així tan cap al vespre fa que el sol estigui prop de l'horitzó. Aleshores, no podem col·locar-nos en qualsevol lloc perquè podria ser que ens col·loquem en un lloc, mirem cap a l'oest i allí ens trobem una muntanya, o ens trobem un gran edifici, o ens trobem un bosc. Això bloquejarà el moment privilegiat aquest d'aquí. Per tant, hem de buscar un lloc que, mirant cap a l'oest, és a dir, quan mirant cap a la zona on es posa el sol, tinguem un horitzó relativament pla. El sol es ficarà sobre... en el moment de l'eclipsi el sol estarà aproximadament sobre 5 graus sobre l'horitzó, que això són 3 dits de la mà. Si juntem 3 dits de la mà i els col·loquem així amb la mà extesa davant de l'horitzó, és més o menys aquesta alçada. Per tant, estarà bastant a prop de l'horitzó. I hem de procurar buscar un lloc en el que tinguem una visibilitat clara, que no hi hagi cap objecte, cap muntanya, cap edifici que bloquegi el sol quan s'està posant.
16: Per tant, planificar la jornada amb una certa antelació i ulleres.
17: Sí, això són les dues coses fonamentals. Si volem veure l'eclipse, hem de pensar en un lloc que sigui apropiat, desplaçar-se amb temps, perquè se preveu que hi hagi una assistència immensa, es preveu que en la franja de totalitat, en tota la franja de totalitat del país, hi hagi un increment de 10 milions de persones sobre lo normal en un mes d'agost, o sigui que hi haurà, si s'espera un moviment molt gran, això vol dir que si esperem a última hora per anar al puesto no serà possible, així que hem d'anar amb un cert temps i després les ulleres, perquè si no, no podrem veure la corona solar. No?
16: Doncs amb aquestes dues recomanacions ens quedem. Gràcies a Carlos García per participar en aquest primer capítol de la sèrie d'espais dedicats a l'eclipsi. I recorda que si t'ha agradat i interessat aquesta conversa, et convidem a escoltar la resta de capítols del nostre podcast.
15: Eclipsa't de Ciència, un podcast de la Unitat de Comunicació i Divulgació de la Universitat Rovira i Virgili, un espai que realitza tècnicament Miguel Mocha i presenta Ricard Lauz.
9: Obert per vacances, cada dia de 9 a 11 a la teva ràdio local.
14: Ai, l'estiu, temps de vacances, de terrasses, de sopars a la fresca, de gaudir més que mai dels espais exteriors de casa nostra. Però també és l'època de l'any en què les plantes ens plantegen més dubtes. Les reguem prou? Les reguem massa? Quines espècies aguanten millor la calor? Com podem tenir un balcó o un jardí més bonic i sostenible? Al llarg de les properes setmanes ens endinsarem en el món de les plantes, els jardins i els petits racons verds que fan més agradable el nostre dia a dia. Ens hi portarà el nostre company Eduard Virgili, d'Altafulla Ràdio. Així que prepareu la regadora, busqueu una mica d'ombra i acompanyeu-nos en aquest podcast setmanal, aquest recorregut ple d'idees, curiositats i consells sobre les plantes.
12: Hi ha qui diu que les vacances són per desconnectar i nosaltres, durant tot aquest estiu, a l'Obert per Vacances, us proposem connectar amb la natura. Ho farem acompanyats del que enguany ha estat reconegut com el millor Garden Center de Catalunya per les empreses del sector.
18: Jardineria amb Joan Maria Vidal del Garden Center Gaià del grup La Rasa.
12: Comencem pel gran mal de cap de cada estiu. Marxem una setmana o 15 dies i ens fem la mateixa pregunta. Quan torni, les plantes encara seran vives?
19: Les plantes estaran vives perquè haurem fet alguna cosa que ens ajudarà. Primer que tot. Les plantes interiors, les plantes de dins, si marxem i deixem les finestres tancades, amb les persianes tancades o els porticons tancats que no els entra llum, hem d'agrupar aquestes plantes i posar-les en un lloc on rebin claror. La llum és la part vital, la més important de les plantes. Per tant, les posem o en una habitació que encara ens quedi una finestra oberta i que hi pugui haver prou llum com per llegir un llibre durant 7-8 hores al dia, o agafem i les traiem a fora, en un lloc a l'ombra, a la sombra, sense cap problema, aquesta planta se'n sobreviuran. I reguem-les abans de marxar, no hi posem allò, una galleda o un plat acumulat d'aigua, no, però sí que les reguem ben regades. I si podem, les acompanyem amb sistemes de rec que hi ha per passar uns dies, és a dir, que a més hi ha sistemes que els podem aprofitar cada any, vull dir que seria una part econòmica i que ens permet també tenir, si ens allarguem més d'una setmana i no podem regar o no podem tenir algú que ens vingui a regar a casa, doncs podem tenir un sistema que ens ajudi a mantenir aquestes plantes regades i quan tornem, moltes vegades ens trobem inclús que les plantes estan millor de quan hem marxat.
12: I allò on les deixem, que és important?
19: És bàsic. Primer hem de pensar quines plantes hi posem. Si són plantes que estan acostumades al sol, cap problema, serà fantàstic. Però, evidentment, com més sol, més s'asseca. Pensem que quan tenim un test, una torreta, el que passa és que rep calor de tot el voltant i aquesta s'evapora molt més ràpid. Si, a més, hi toca el sol de ple, doncs amb les altes temperatures i el sol, farà que s'evapori molt, llavors haurem de donar-li més rec. Petits consells, intentem aprofitar les petites sombres que hi hagi en aquests balcons, aquestes terrasses,

0: al sol. Haurien de posar algunes coses que les cobrís i que ens aguanti en un lloc a la sombra. Però sempre és vital que rebin claror, que rebin llum, almenys 7 o 8 hores al dia.
1: Hi ha gent que entra totes les plantes dins de casa. És una bona idea?
0: No és una mala idea, sempre i quan rebin claror, claror suficient i llum. El més important per les plantes és que tinguin claror, claror, llum. Sempre dic, com per llegir un llibre 7 o 8 hores, sigui fantàstic, no hi ha cap problema. Pensem que a vegades hi ha oficines en les que no reben llum natural, tenen llum artificial, i les plantes sobreviuen, i no hi ha cap problema. Llavors, no és mala idea entrar-les dins, sempre i quan tinguin claror suficient.
1: Va, que a cada espai de jardineria desmuntarem mites aquest estiu. És veritat que posar una ampolla cap per avall dins del test sempre funciona?
0: És cert que funciona si aquesta ampolla cap per avall doncs, està directament en contacte amb la terra i si pot ser que no tingui el tap tal qual obert, sinó una mica obert o foradat o així. Però hi ha sistemes molt més efectius, des de petits cons de ceràmica que serveixen directament o hi ha altres sistemes de goteig, que també funciona molt bé, que es venen a qualsevol centre de jardineria o floristeria i que ens permetrà doncs, tenir un sistema de reg molt més eficient.
1: I acabem amb el truc de la setmana sobre jardineria.
0: Primer que tot, si tenim plantes interior, recordem a no tancar les persianes o, si les tanquem, deixar-les aquestes en un lloc que rebi claror. Podem ajuntar inclús diferents testos que tenim a fora de tal manera que també, d'alguna forma, no reben tanta calor entre ells. I, si pot ser, reguem bé abans de marxar i si veiem que hi ha algunes que, doncs, que reguem més sovint, doncs posar-hi algun sistema que ens ajudi a mantenir-ho més humit.
1: Doncs ja ho sabeu, abans de marxar, prepareu les plantes. No es tracta de regar més, es tracta de regar millor. La setmana vinent descobrirem un altre dels grans dubtes de l'estiu. Realment cal regar cada dia? Ho respondrem aquí amb el nostre jardiner de capçalera.
2: Gairebé 10 minutets, vinga, 11, per arribar a les 11 del matí i encara hem de fer una ullada a l'agenda d'activitats dels propers dies o d'avui mateix, de fet. En tot cas, connectem amb els companys de Radio Ciutat de Tarragona amb Lídia Porta. Lídia, bon dia. Lídia Porta, Radio Ciutat de Tarragona, estem a punt de fer l'agenda i ara sí, tornem a saludar. Lídia Porta, bon dia. Ai, que sembla que tenim la Lídia acabant de configurar tota l'agenda, perquè déu-n'hi-do com ve carregada. Ahir era dilluns, dic, bueno, m'explicaran coses del cap de setmana. I no, allí mateix ja hi havia activitats per explicar-vos. Vinga, donem un respir a l'antena, sí, a veure si podem connectar amb els companys de Radio Ciutat.

0: Doncs mentre intentem contactar amb Ràdio Ciutat de Tarragona perquè ens acostin l'agenda d'activitats, el que fem és, mira, un canvi de cromos. Anem cap a Ràdio Televisió Cardedeu amb l'Enric Rubió. Enric, bon dia de nou.
1: Oh, Núria, déu-n'hi-do, bon quin programa, bon eh?
0: Oi, que xulo, eh? Sí, hem saltat d'una cosa a l'altra i jo és que ja m'imagino fent-ho tot. Jo totes les entrevistes me les agafo com a meves. Escolta, no m'has preguntat què m'emportaria jo a la platja i a la piscina?
1: És veritat, ho tenia molt pendent. Va, explica'm.
0: A vegades penso la resposta, dic per si m'ho pregunta, eh? Polvos talc.
1: Epa!
0: Saps per què?
1: Explica.
0: Mira, m'ho van donar, és un consell. A mi, personalment, no em molesta la sorra als peus gens ni mica, eh? Però sí que és veritat que els que us molesta, podeu prendre un pot de polvos talc i us en tireu quan sortiu de la sorra en un lloc en què no embruti gaire, eh? Perquè ja sabeu que això embruta i fa relliscar. Us els tireu pels peus i llavors, clic, clic, clic, la sorra marxa superràpid. Sí.
1: Escolta, aquests remeis fantàstics de...
0: També serveix, saps, per quan sues entre les cames?
1: Sí, que no faci el frufru, eh?
0: Ja està, pel frufru.
1: Sí. I que molest i quanta factura que passa, eh?
0: Sí, després arrossegues el vermell, no? Doncs no, polvos talc ho solucionen tot. Què diuen els oients? Què ens acaben d'explicar per xarxes?
1: Doncs mira, escolta, en Josep ens diu que el que mai es deixa és el biquini. Jo no sé si el de menjar o el de roba, eh? Però el que mai es deixarà és el biquini. I sobretot tenim una conciliació entre tothom, o sigui, un

0: D'acord, un punt en comú que són els llibres. I els llibres d'aquí, que no siguin només per l'estiu, però un bon llibre, una bona novel·la, un bon llibre d'assaig, amb una bona platja d'aquestes perdudetes que has d'arribar caminant una estona, mitja vida, Núria?
1: Saps que m'estranya que et diguin llibres i en canvi no et diguin els auriculars, amb la música
0: sí,
1: i tot això.
0: M'agrada, eh? Escolta, vaig a dir que ens sorprèn molt l'audiència que estem tenint positivament, per la part que en toca, I haig de dir que està guanyant per golejada totes les nostres noies i dones oients, perquè de homes i nois ens estan comentant molt pocs, Anem gairebé un 98-2, Per tant, felicitats des d'aquí.
1: Animeu-vos, animeu-vos. Jo em quedo també amb aquell consell que ens donaven al començament, de canviar-nos la roba mullada, de treure'ns la roba mullada de seguida que puguem. Això és molt pràctic, també.
0: I tant, i tant que sí.
1: Aquest emportes tu, Enric, ho saps o què?
0: Sí, tant que sí. Aigua, sobretot, que un dia me la vaig deixar i Verge Santíssima. Bueno, Mare de Déu, Mare de Déu, sí. I sobretot, bé, jo és que porto molt poca cosa, però el llibre i la meva llibreta amb la pluma estilogràfica per dibuixar i per escriure sempre, amb la tinta, perquè com se m'acabi, això sí que se'n va en orris el dia.
1: Perquè això no és un problema amb la calor, la tinta, la ploma, la bossa...
0: La veritat és que no, perquè de fet les plomes estilogràfiques ara més actuals van amb un èmbol que queda perfectament allà tancat i segellat, i la veritat és que no he tingut cap problema i per dibuixar, mira, des d'aquí també trenc una llança, que la gent s'animi, si li agrada escriure, a tirar cap aquí, que un cop proves la pluma, escolta, això és mitja vida.
1: Però s'escriu diferent, que sí? El traç és diferent i no pots escriure
0: molt gustós.
1: Ràpid.
0: Sí. Mira, per les generacions noves dirien que és molt ASMR, saps?
1: Clar.
0: Sí.
1: De fet, és una pràctica que podem posar, que podem començar a l'estiu, podem provar-la a l'estiu perquè tenim més temps, i tenim calma per anar escrivint, no és allò de prendre punts.
0: Doncs mira. De fet, es parla molt de cap d'any, no?, de noves pràctiques, de nous il·lusions que volem dur a terme, però l'estiu crec que és un moment fantàstic per començar coses que tenim allà al racó, guardades al calaix i que no hem dut a terme al llarg de l'any perquè anem molt atrafegats, no?
1: Enric, i això era el resum del que han contestat avui l'audiència sobre els imprescindibles per prendre a la platja o a la piscina. Què preguntareu demà per xarxes?
0: Ai. Mira, anem una miqueta... Va tot en sintonia, Plans perfectes per fer a l'estiu.
1: Així en general. Perfectes per fer a l'estiu.
0: Així que demà obrirem un caixetí a l'Instagram perquè la gent pugui anar fent, que ens humi també per el número de WhatsApp que tenim, que si vol que ho faci per missatge també directe, tot i que millor a la publicació, i que digui la seva, que a veure quina cosa fa que nosaltres no se'ns havia acudit.
1: Doncs vinga, demà resolem dubtes. Enric Rubio, Cardedeu, moltíssimes gràcies.
0: Salut, fins ara.
1: I el que fem ara sí és connectar amb Ràdio Ciutat de Tarragona un parell de minuts perquè ens expliquin a Lídia Porta l'agenda d'activitats de la jornada. Lídia, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Tot teu, Lídia. Tenim dos minutets.
2: Rapidet. Comencem a Valls amb la segona edició del cicle Folk en Viu, que és una proposta de música d'arrel i folk catalano. I el cicle avui el comença el duet Alosa. I tenim les declaracions de Jordi Jubany, l'integrant del grup Fenyarrai, que col·labora amb la proposta.
1: L'escoltem, no l'escoltem, mira, és igual. Passem a la segona, a la segona proposta, Lídia, que érem justos a temps.
2: Sí, no passa res. La segona, doncs, tenim també música a Castelló d'Empúries. La guitarrista Maria Camaort, de formació de clàssica, doncs farà un concert allà en el castell a les 9 de la nit i les entrades costen 15 euros. I també fem una mica de canvi a Circ, a Lleida, doncs tenim la companyia La Gata Japonesa, que ens porta un espectacle que ens fa retornar a la infància. És gratuït i es fa demà, molt important, dia 15, a 8:45 de vespre, al Fossat de la Seu Vella.
1: Doncs això, música de tot tipus i encara, per acabar un espectacle de circ entre avui i demà. Moltíssimes gràcies, Lídia Porta, des de Ràdio Ciutat de Tarragona.
2: Adéu, fins demà.
1: Adéu, fins demà.

Tanquem aquí a l'Obert per Vacances d'avui dimarts. Demà dimecres tornarem amb més temes recollint els vostres plans per l'estiu. Parlarem de l'onada de calor, serem socials i solidaris i moltes més coses que ens duran des d'emissores de tot Catalunya. Fins demà.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bon dia. Rubí viu avui la jornada més calorosa de la tercera onada de calor d'aquest estiu. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un avís de perill per calor intensa que afecta el Vallès Occidental davant la previsió que avui s'assoleixin les temperatures més elevades de tot l'episodi. Després de diversos dies amb valors molt per sobre dels habituals, avui s'espera un ambient especialment asfixiant durant les hores centrals del dia. A més, la ciutat tornarà a viure una nit tropical amb temperatures que difícilment baixaran dels 20 graus. Les autoritats recomanen evitar l'exposició al sol entre el migdia i les primeres hores de la tarda, hidratar-se sovint, reduir l'activitat física a l'exterior i extremar les precaucions a les persones més vulnerables, com la gent gran, els infants i les persones amb malalties cròniques. També recorden que no s'ha de deixar mai cap persona ni cap animal dins d'un vehicle estacionat. La previsió indica que a partir de demà les temperatures podrien començar a baixar lleugerament, tot i que es mantindran per sobre del que és habitual per aquesta època de l'any. I el curs escolar podria començar amb una nova jornada de vaga. L'Assemblea Educativa de Catalunya ha acordat convocar aturades el primer dia lectiu, el 8 de setembre. La decisió arriba després que una part del professorat rebutgés el preacord assolit entre el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris i manté les reivindicacions per reforçar l'escola pública. L'acord s'ha pres aquest cap de setmana a Sant Celoni en una assemblea amb representants dels sindicats USTEC, CGT, Intersindical, CNT i COS, que són els organitzadors que poden formalitzar la convocatòria de vaga. La portaveu de l'Assemblea Educativa de Catalunya, Mònica Rodrigo, reclama que el govern no esperi el setembre i convoqui de manera urgent la mesa de negociació amb el comitè de vaga.
2: Hem acordat, hem arribat a un consens de demanar i convocar vaga el 8 de setembre. Llavors, els sindicats que estaven aquí presents han recolzat aquesta voluntat i ara emplacem els diferents sindicats, doncs, que evidentment dins de la Unió Sindical convoquin aquesta vaga pel 8 de setembre.
1: A Rubí, els docents que s'han mobilitzat aquests darrers mesos consideren que les propostes del departament no resolen els principals problemes del sistema educatiu públic. Entre les noves reivindicacions hi ha un augment dels recursos, una reducció de la burocràcia i una millor atenció a la diversitat. I això és tot per ara. Més informació en una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.
3: Separar correctament els residus a casa. Reparar un electrodomèstic abans de comprar-ne un de nou. Escollir productes amb menys embolcalls o donar una nova vida als objectes que ja no fas servir.
4: En el teu dia a dia, el que tu fas compta. Petits gestos, grans canvis. És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
5: Doncs mireu, la setmana passada parlàvem amb la doctora Carme Vall sobre la invisibilitat de les dones per la medicina. I avui tenim a la Jou López, que ens parlarà de com aconseguir que coses, símptomes, signes que ens dona l'edat no siguin realment ni tan greus ni ens facin aturar la nostra vida, com podem tirar endavant, com les palanques ens ajuden, com ens ajuden moltes coses. FEMAP és una d'elles, una altra d'elles és aquest podcast, ja us ho dic, les amigues, hi ha moltes coses que ens ajuden, que no tenen res a veure amb la medicina, que poden ser suplements, que poden ser pues, aquelles xerrades tranquil·les, aquell parar-se, aturar-se amb la farmàcia, amb la que et ven les verdures, tenir aquells 5 minuts de parlar de tu, de tenir, de respirar, de caminar, d'anar a passejar el gos, d'anar a buscar els nens, si cal. Hem de buscar aquest temps i hem de tenir un temps de qualitat. I això és important. I volem escoltar el que ens passa a totes, perquè no ens enganyem. El que em passa a mi, et passa a tu, li passa a la teva veïna, i si entre totes fem una xarxa i ens connectem, segurament serà més fàcil. Moltes vegades el que ens falta. En sobre informació, estem saturades d'informació concreta, però ens falta la informació pràctica, la del dia a dia, la de per què em fa mal quan tinc relacions sexuals, per què em sento trista, per què estic col·lapsada, per què estic estressada. Doncs escolta, fogots, mica en mica, entre tots i entre totes, ho podem fer. Qualsevol pregunta que tingueu, qualsevol dubte, Instagram, busquem-vos a... Busquem... Bueno, busqueu, busqueu. És fàcil. Fogots, el podcast, ens feu la pregunta, nosaltres la contestem, però avui tenim, perquè ens contesti moltes preguntes, a la Jo López de FEMAP. I també tindrem a l'Andrea Román, que ens farà un tancament amb petó, un petó de riure, perquè no us oblideu, hem de riure, i ens hem de riure també del que ens passa. Fogots, el teu podcast sense regles.
6: Fogots, amb Charo Sebastián. El podcast sense regles.
5: Doncs avui parlem amb la Jo López, especialista en salut femenina, que després de molts anys, com 20 anys fent salut de la dona, es va adonar que les dones estaven maltractades en la medicina en general i sobretot amb la mirada en la que ens tractaven. I va pensar, calla, que jo faré un projecte i aquest projecte es dirà FEMAP. Què és FEMAP, Jo?
7: Doncs mira, FEMAP és un espai perquè les dones trobin seguretat, perquè és el que tu dius. Moltes vegades la mirada que rebem està filtrada per un senyor. Moltes ens han visitat ginecòlegs, molts directors de laboratoris adreçats a la dona són homes, i al final són ells els que trien. Això és important, no és important, i no és la dona la que tria. Aleshores, FEMAP és un espai perquè la dona triï el que és important. De fet, encastem cada any, aquest any 1.697 dones, per preguntar-los què és important per elles, i a partir d'aquí busquem les solucions. Les solucions a vegades és un suplement, a vegades és un consell, un programa, un directori, l'espai que necessitin per trobar aquesta solució, especialment amb la salut hormonal, que és el que veiem que està com més oblidat.
5: Per tant, diríem que FEMAP ve a ser com un fogots, però una plataforma molt més consolidada. Nosaltres volem ser també una palanca.
7: Totalment.
5: Perquè les dones d'una certa edat, però totes en general, tinguem on adreçar-nos, on poder preguntar, on qüestionar-nos coses i on seguir aprenent, no només del nostre cos, sinó del nostre entorn social, no?
7: Totalment.
5: A veure, què s'ha de fer diferent perquè les dones puguem seguir avançant?
7: Mira,
5: des de la teva òptica,
7: Des pobreta. De la meva òptica hi ha una part que és el respecte. Si pensem que a vegades quan la dona, per exemple, en l'àmbit de la salut, expressa una necessitat o expressa una sintomatologia, expressa un problema i a vegades se l'infantilitza, o sigui, se li dona ja, se li diu el que ha de sentir, no, això no és important, home.
5: Ah, sí. Ho he sentit tantes vegades.
7: Si t'ho dic, és que per mi és important. O això és psicològic, també.
5: El dolorcito. Quan diuen, i tu, jo ja...
7: Sí. Sí, hi ha una quantitat de diagnòstics en la dona que se li donen causes psicològiques i no s'investiga més. I, bueno, això per mi és una falta de respecte, perquè no t'ho trobes amb la població masculina. O quan se li dona una solució, jo li dic com de cunyao, perquè clar, a vegades hi ha dones que et contesten, és que el ginecòleg m'ha dit pues que em prengui una copa de vi, i dius, home, això és una solució de cunyao, perquè no és una solució professional a una situació que tens, no? Aleshores, crec que tot comença pel respecte, o sigui, per escoltar la dona des del respecte, i a partir d'aquí podem construir. I la dona que trobi que no li estan respectant, que ho demani, perquè a vegades ens... com que ens fem petites, no? Davant
5: ens, ens cohibeix la bata, el tot.
7: Sí, sí, sí. I aleshores, davant d'una resposta que és clarament irreverent, doncs no reaccionem i ho hem de fer. Hem de dir, perdona, és que no vinc a demanar-te l'opinió teva social, sinó l'opinió teva professional com a professional de la salut.
5: I tu com arribes? Personalment, com arriba la Jo López? Després d'una carrera exitosa que vas tenir fora, a la banca, em sembla, sí. Que vas començar en banca.
7: He començat a banca, sí, i després vaig passar pel món de la comunicació, molt breument,
5: que veus?
7: I vaig acabar la indústria farmacèutica, perquè la veritat és que la indústria farmacèutica té una cosa que m'agrada molt, i és que constantment estàs aprenent. Ja? I això em motiva molt aquest aprenentatge constant. No? Però em vaig aturar amb la dona perquè de cop i volta em vaig donar compte que hi ha coses, per exemple, jo sóc 50-anyera, no? Tinc 52 anys. El primer dia que una matrona em va preguntar per la meva salut sexual, pues tenia 49, i vaig pensar, però si jo tota la vida he anat a un ginecòleg que és el metge de la salut sexual i reproductiva, i per la meva salut sexual no m'ha preguntat mai.
5: No.
7: Aleshores, aquests plantejaments de preguntar-te i de dir, bueno, i això per què no es fa, no? Pues em van fer començar a buscar, i les dades que vaig trobant, malauradament, a vegades són esgarrifoses, eh?
5: Què dius ara?
7: Sí, per exemple, en el cas de la libido, que és aquest cas que et deia, un 52% de dones té problema amb la libido en algun moment de la vida.
5: Què m'has de dir?
7: Un 52! És que si tu t'imagines que els homes tinguessin una proporció del 52% d'un símptoma, s'aturaria el món, no?
5: Bueno, sí que en tenen. El que passa és que ja hi ha una pastilla que es diu Viagra i ells se la prenen.
7: Sí, però fixa't, el tenen com molt més tard, perquè quan parlem d'aquest 52, nosaltres la primera enquesta la vam fer amb dones de menys de 45 anys. Mm-hmm. I ja en sortia aquesta xifra. Per què una dona de menys de 45 anys té problemes? Perquè molts dels medicaments que prenen té aquest efecte secundari i no se li explica.
5: Mai.
7: Perquè molta de la càrrega mental que arrosseguen té aquest efecte secundari i ningú ho contempla.
5: La doble feina que diu la Carme Valls, que vam entrevistar l'última vegada.
7: Totalment,
5: no?
7: És que la Carme Valls realment és que és molt inspiradora. Dios. Sí, perquè és que és veritat. Fas aquesta reflexió constantment i dius, un moment, perquè ningú... Per exemple, una malaltia que també està sent molt, amb molta prevalència amb la dona, l'hipotiroidisme, dona aquest símptoma també. A quantes dones el seu endocrí li diu, mira, entre els símptomes tindràs caiguda la libido. Jo no he conegut cap. Aleshores, hi ha una part de la dona que és com que no existeix i dius, home, pues sí que existeix, no? Aleshores, se li ha de donar atenció. I aquestes prevalències altes, com et deia, caiguda la libido, dolor a les relacions, la prevalència...
5: També en parlarem.
7: La prevalència és molt alta també, i ja et dic, tant amb dona postmenopàusica com amb dona jove, l'endometriosis mateix, que,
5: clar,
7: que
5: fa mal.
7: Clar, que també és una malaltia que té una prevalència, l'endometriosis més alta que la prevalència del Parkinson, i s'estudia molt pel Parkinson, que està molt bé. I no s'estudia.
5: Més alta que el Parkinson?
7: Sí, hi ha una prevalència.
5: Però si fa un mal horrorós. Jo conec moltes noies joves que, a més, dificulta el fet de parir.
7: Totalment.
5: Dificulta el fet de tenir relacions. Després, amb la menopausa, encara et dificulta més.
7: Sí.
5: Per favor. Però
7: no hi ha investigació en aquest.
5: No hi ha investigació.
7: Per això, o sigui, prendre'ns aquest 50% de la població en sèrio vol dir atendre aquestes necessitats. Vol dir pensar per què succeeixen i buscar solucions. I per això crec que tot parteix del respecte.
5: Clar, perquè dius, som el 52% de la població i som les que més anem a comprar, no només fàrmacs, sinó tota la resta.
7: Exacte.
5: Per tant, guarinza, cuidança, hauria de ser, no quasi, però llei.
7: Totalment.
5: Perquè nosaltres som cuidadores dels nens, cuidadores dels pares, cuidadores de la casa, cuidadores del món. I perquè no ens deixen governar, perquè segurament ho farien, segurament, molt millor que alguns homes que coneixem. Vull dir, és estrany que la farmacèutica no controli tot això.
7: Sí, bueno, hi ha moviments, per això et deia del punt decisor, no? El fet de que durant molts anys la majoria de ginecòlegs siguin homes, pues ha fet que segurament alguna d'aquestes coses no canviï. Ara ja la majoria de ginecòlogues, el 80% de ginecòlogues ja és dones, sí. Però malgrat això, el president de la SEGO, els presidents de les societats mèdiques de la dona, continuen sent homes. Lo mateix succeeix amb la indústria farmacèutica, no? La majoria de directors comercials, de directors de negoci, són homes, i aleshores la presa de decisions, pues, ha de passar com un filtre. I a vegades costa, perquè és com un sostre que no et permet dir, escolta, no, si les dones necessiten això o necessiten allò.
5: Jo ho trobo molt fort, però parlàvem del mal que fa, per exemple, la sequedat vaginal, la quantitat de malalties associades a aquesta sequedat.
7: Totalment, clar. Les infeccions.
5: Les infeccions recurrents, els antibiòtics que et vas prenent.
7: Exacte. Dic,
5: perquè jo soy
7: una mostra. Totalment.
5: Vull dir, hi ha moltes coses abans d'arribar a una farmacologia...
7: Totalment.
5: No?
7: Fixa't, això que has explicat, que és tan bàsic. a mesura que ens fem grans, les pells i les mucoses es van secant. Això és un procés absolutament natural. En el cas de la dona, com tu dius, genera que hi hagi moltes infeccions de repetició. Des de la indústria tradicional, hi ha tractaments protocolitzats, que és un antibiòtic, un acidificador de l'orina, per intentar que aquestes poblacions no proliferin. Però la base, que és millorar la mucosa, millorar aquesta sequetat de base, costa molt d'explicar i d'aplicar. Nosaltres, de fet, ho expliquem més a matrones que tenen més empatia i ho entenen abans que no a molts col·lectius de ginecòlegs que, bueno, ja no serà tan greu. I produeix això que tu has dit, o sigui, aquestes infeccions recurrents que generen que t'hagis de prendre l'antibiòtic, que l'antibiòtic et faci malbé la teva microbiota, aleshores, aquest cercle viciós. Escolta'm, per què no el tallem?
5: No, i la libido. Totalment. Que et toquen i dius, ui, que demà tinc jo una infecció, eh?
7: Totalment.
5: Mira, l'altre dia vaig anar al metge, ahir. Anava al metge i em diuen, no, si no només és la relació coital la que et pot produir, sinó orall.
7: Sí.
5: I pensava, mare de Déu, senyor.
7: Totalment. Les relacions amb dolor, com et dic, una de cada dos dones de més de 45 anys, però una de cada quatre també de menors de 45 tenen dolor a les relacions. No podem esperar que la dona tingui plaer amb una relació que hi ha dolor. No ho podem esperar.
5: És impossible.
7: Aleshores, si la salut sexual de les dones tingués el pes que ha de tenir, el normal, el natural, per això es diu salut, ho atendríem des del principi. I si la dona va cada any al ginecòleg, doncs el ginecòleg cada any li hauria de preguntar, escolta'm, com està la teva salut sexual? Tens dolor a les relacions? Tens plaer? Tens bé la libido? I això és...
5: Jo adoro el meu ginecòleg, l'adorava, mai m'ho va preguntar.
7: Totalment.
5: Ara tinc una dona, a la qual adoro, m'ho pregunta sovint, com estàs, com va la teva relació, però és fort que també quan els hi preguntes quantes classes fan de menopausa, et diuen que com a molt dos dies.
7: Totalment.
5: Dos dies en tota una carrera de ginecologia, no d'opticomtria.
7: Exactament.
5: Entendria que no la donguessin.
7: Exactament. O sigui, la ginecologia s'ha enfocat en l'obstetrícia, no? Com és superimportant tenir nens. També s'està tenint al nostre país molt bé la prevenció dels càncers, que estem molt contents, perfecte. Super. Però és el que tu dius, hi ha una fase, que és la menopàusia, que ens afecta a totes les dones i que en algunes té un impacte brutal, que s'hauria també de poder atendre. De fet, s'hauria d'atendre prèviament, o sigui, amb tot el coneixement que hi ha, ens haurien de dir uns anys abans, mira, has de fer això, no? Has de fer més esport, has de fer cuidar-te més perquè arribéssim molt millor.
5: Sí, el que passa és que ara, que hi ha un boom, em deia l'altre dia, m'ho deia la doctora, diu, ara hi ha un boom de coses, de gent parlant, jo fa anys, i tu fa anys, que parles, i altra gent que la Montse Roures, des d'aquí un petó, que ho està passant malament, que parlem de menopausa...
7: Exacte.
5: I ara el que sembla és que interessa parlar de menopausa.
7: Totalment.
5: Per què?
7: Mira, l'altre dia...
5: Tinc la teoria, però m'interessa la teva. Que...
7: Sí, l'altre dia, amb una formació que vam donar a les matrones d'Aragó, ens van parlar del menowashing, no? Ens van dir això. O sigui, ja de cop i volta ens hem girat, tothom li interessa la menopausa, no? Jo, com porto 20 anys a la indústria farmacèutica, ja sé que hi ha aquestes onades, de cop, que hi ha algun interès i de cop i volta tothom hi parla. Hi ha una onada i és que ha tornat el tractament hormonal a tenir molta rellevància i aleshores, evidentment, darrere les hormones sempre hi ha diners i això fa que hi hagi doncs, més visita mèdica, més promoció, més màrqueting, etc. Jo no tinc res en contra ni a favor dels tractaments hormonals, vull dir, la dona que ho necessiti, doncs per això estan els tractaments, qualsevol tractament, però sí que em sap greu això que tu dius, no? Que no es doni atenció com fins al final. O sigui, quan ja estàs fatal, ai, ja et dono la solució, que és el tractament hormonal. No, hi ha moltíssima feina abans. Realment la menopàusia és una porta a l'envelliment i la dona, igual que l'home, podem envellir molt millor si se'ns expliquen les pautes. No? I a més que les pautes són com molt fàcils, vull dir, començar a descansar millor i a intentar fer més exercici és un pas endavant que no té negoci, ni jo ni ningú guanya diners, però que a la medicina ja se sap fa molt de temps.
5: Vale, descansem, dormim, però és que això també és una
7: entelèquia. També costa,
5: sí. Perquè jo et dic que ara estic en un moment que em costa molt dormir i l'altre dia em dormia llegint que, clar, si dors pitjor, la teva qualitat coronària és pitjor.
7: Totalment.
5: Jo ja que faig trombos, és que soy com un dechado, és que lo sepáis que hago. Jo faig aquest podcast per assabentar-me. No. clar, dius, haig de dormir bé. Llavors sí. Et vas posant més nerviosa.
7: Exacte, això és el que no s'ha de
5: fer. Haga usted meditació. Mm. O sigui, jo faig meditació, em poso, saps aquell? So blanc.
7: Sí.
5: So blanc, negre, rosa, m'ho poso tot. N'hi ha alguna cosa que ens ajudi naturalita, normal?
7: Sí, sí.
5: Cosa...
7: sí. Mira, jo l'únic símptoma que he tingut de la menopausa és la son. D'acord? L'únic. Jo porto cuidant-me tots els anys que he pogut, perquè la meva mare i la meva germana van passar menopauses horribles, sempre ho he explicat. Tant la meva mare com la meva germana han estat hospitalitzades,
5: ostres,
7: han estat amb hemorràgies greus i han debutat com a diabètiques les dues. Aleshores, genèticament tenia tots els números perquè la meva menopausia fos un drama. Aleshores, vaig començar a cuidar-me molt temps abans, cuidar molt l'alimentació, precisament per no debutar com a diabètica, i començar amb suplementació molt temps abans. Però la primera clau fonamental que vaig veure que era un canvi, era l'exercici, no? L'exercici de força és la primera clau fonamental. Per què? Perquè, primer, ens esgota, a vegades una cosa que tenim en menopausa, jo crec que ho notem molt, és una diferència brutal entre el cos i la ment. Mm-hmm. El cap ens va superràpid, perquè com a dones tota la vida hem estat multitasking.
5: Aleshores,
7: el cap ens va... I el cos sembla que no ens acompanya, o sigui, és com el cap... I això... a l'hora de dormir és molt important perquè no ens deixa descansar. I aleshores, quan comences a fer un exercici que realment t'esgota, el cos i la ment van més acompanyats, descanses molt millor. I totes les coses que fem durant el dia, o sigui, he après durant aquests darrers anys que a dormir millor es comença quan t'aixeques pel matí. O sigui, quan t'aixeques pel matí necessites contacte amb el sol. El sol li diu al teu cervell, escolta, és de dia, i comença un procés en el que tenim una hormona, que és el cortisol, que la va segregant, i a partir de les 6 de la tarda, o sigui, 12 hores després de quan t'has aixecat, has de començar un camí cap enrere, o sigui, a reduir la intensitat de tot el que fas.
5: Sí, però amb la feina, si tens criatura, a les 6 comencen els banys, o els esports a fora, comences a fer de...
7: Sí, sí, de xòfer.
5: De xòfer,
7: sí, sí, clar. Sí, sí, totalment. Jo ho he viscut, això.
5: Sí, totes. Però
7: una altra cosa que m'ha anat molt bé en aquesta línia és delegar. O sigui, m'he après lo de delegar en la família d'una manera... bueno, jo crec que saps?
5: Talibán. Avui anirà el teu pare a buscar-te.
7: Totalment talibán. O sigui, jo em cuido la meva alimentació i em cuido les meves coses i he delegat als altres que es cuidin les seves perquè ja són prou adults, no? Perquè sí que és veritat que una de les coses, com tu dius, a partir de les 6 de la tarda, a casa meva, com a totes, començava aquesta carrera de dutxes, sopars, no sé què. No, mireu, jo no puc encarregar-me dels vostres sopars perquè sopeu a l'hora que us dona la gana i tot us senta bé i, en canvi, jo haig de sopar molt d'hora perquè, si no, em senta fatal i dormo molt malament. Bé. Aleshores, aquests hàbits de dia, o sigui, de veure el sol, de fer molt d'exercici, de sopar molt d'hora, és molt important. I tenir un estil de vida molt antiinflamatori. O sigui, els aliments que... la majoria d'aliments que cuinem per la nostra família ja no ens van bé. I hem de fer... No, hem de dir... tot allò, saps? Allò que mengen a casa meva els meus fills, no? Aquells plats de pasta, d'arròs, de tot això ja, no?
5: Verduretes.
7: I aleshores, verduretes i molta proteïna i el més d'hora possible, no? Això, fonamental. Després, a nivell de suplementació, hi ha molts suplements que funcionen molt bé. Nosaltres en tenim un parell, tenim el Femapzen i l'Endo, però hi ha molts, o sigui, el magnesi funciona molt bé per dormir, el bisglicinat de magnesi, la xaguanda funciona molt bé...
5: La xaguanda no tenia problemes últimament? Hi havia una... un corrent que per
7: un altre corrent d'aquestes, que de cop i volta, quan una cosa natural va molt bé,
5: la baixen de
7: la
5: cop,
7: baixen
5: no?
7: De cop. Jo això ho vaig veure, la xaguanda ara t'explicaré, però jo vaig veure un episodi que el vaig veure des de la barrera, com els toros, quan l'ostilococcinium va ser el medicament més venut al món per al tractament de la grip,
5: sí.
7: La indústria va començar a donar-li fins que es va carregar el mercat de l'homeopatia a saco, no?
5: Sí.
7: I això era molt curiós. Amb la xaguanda passa el mateix, hi ha com una corrent d'opinió de que és molt perillosa, no ho és una planta que es fa servir des de la medicina tradicional xina, o sigui, fa molts milers d'anys. És veritat que una de les coses que té és que activa la hormona tiroidea, aleshores les persones que tenen
5: hipertiroidisme
7: no l'haurien de prendre, però clar, la població que té hipertiroidisme és molt baixa, realment. Aleshores, bueno, doncs, sabent això, doncs, aquesta població és la que no estaria indicada que ho prengués.
5: Vale. Per tant, hi ha una cosa que em queda clara. Hem de fer com en els avions, no? Abans de ajudar amb uns altres, ponga-s'hi vostè la mascarilla,
7: totalment.
5: No? Això t'ho he llegit a tu, em
7: totalment.
5: Sembla.
7: Totalment, això és un canvi, o sigui que la dona, jo crec que a la que arriba a la menopausa ha de canviar el xip. Ha de dir, tota la vida he cuidat els altres, com tu deies, fills, pares, marit, casa, el que fos, ara fem un canvi de roles.
5: Resetemo-nos.
7: Sí, primer em cuido a mi, i si queda algú de temps, doncs us dono un cop de mà. Però crec que és un pas molt important per trobar-nos millor.
5: Què creus que hem de fer des del punt de vista de dones perquè millorem totes amb aquesta... És tan brutal quan... Però hi ha una por generalitzada a envellir, a fer-nos grans, a entrar en aquest tercer temps tan important que hi ha moltes dones que deixen de treballar o ens plantegem un canvi de feines.
7: Sí, totalment.
5: No? Segurament el teu canvi de feines va ser circuncidar, per dir-ho d'una manera fàl·lica, va circuncidar aquest temps, no?
7: Sí, bueno, de fet, hi ha un estudi fet a Anglaterra que diu que el 16% de les dones a menopausa es plantegen deixar la feina, no? Perquè no està enganxat amb els nostres bioritmes. Hem anat tota la vida, saps, com pollo sin cabeza, ja, intentant-ho arribar a tot, i aleshores ara ens adonem que no cal, i aleshores sí que hi ha un canvi. Què hem de fer? Jo crec que hem de fer tenir una mirada més tendre amb nosaltres mateixes i amb la resta de dones, i una mirada més egoista amb tota la resta, d'acord? Amb nosaltres ser més tendres, perquè al final, si ens donem compte, hem fet moltes coses i les hem fet moltes bé, no? Uh-huh. O sigui, tu al final ets una gran professional i alhora t'ha donat temps de tenir 3 fills, de portar-los endavant, de que estiguin tenint èxit. Escolta, tractem-nos amb carinyo, perquè la majoria de nosaltres hem fet 1000 coses quan ens plantem aquí. Aleshores, ens hem d'estimar, ens hem de donar petonets, no? I aquesta mirada tendra jo crec que també l'hem d'extrapolar a la resta de dones, perquè la majoria de dones que tenim al nostre voltant estan en la mateixa situació. Uh-huh. No? Han fet una carrera de fons brutal per tirar endavant la seva professió, la seva família, fer-ho amb carinyo, o sigui que hem de tenir una mirada tendra cap a ser dona, no? A l'envelliment també l'hem d'agafar amb molt de carinyo. Escolta, aquest cos és que ens ha portat moltes alegries.
5: Ui, sí.
7: Saps? Moltes alegries. Ens ha portat fins aquí i ara l'hem d'estimar. I cap a la resta de coses, doncs ja tenia una visió una mica més egoista. Dir, bueno, no hem d'acceptar, com et deia, no?, que ens diguin bestieses o bajanades, no? Quan veiem que parlen d'una dona i sempre està com l'accent en la part física, això, escolta, podem esborrar això d'aquesta conversa? Perquè el més important d'una dona no és la part física. Serà pel seu marit o per la seva parella o per qui li...
5: O no.
7: Clar, exacte, saps? Però al final, la part més important d'una dona és l'ésser humà que hi ha dins i que, bueno, se li ha
5: d'atacar. Bueno, si mirem la part física d'alguns homes, dius...
7: Es nota moltíssim això a la televisió, no? O sigui, sempre hi ha aquelles presentadores com guapíssimes i al costat un senyoro que dius, bueno, pues serà un bon professional, per això l'estic escoltant, però no els han valorat igual, no?
5: No, i no ho fan. Sí. I jo crec que comencen a veure els primers brots verds, diríem, eh? I comencem a veure senyors, el Pellicer, aquí a Catalunya, per exemple, que és un senyor que ha anat envellint a la càmera.
7: Sí.
5: Tenim dones com l'Àngels Barceló, que serà cert. Totes aquestes han anat fent, Mònica Terribas, no? Han anat envellint a davant nostre i comencen a ser un focus on emmirallar el jovent. Perquè abans d'entrar aquí parlàvem de que hem tret tants models, ara aquest model no serveix,
7: totalment.
5: Que el jovent no té models, hem de generar models nous.
7: Totalment.
5: I això ens toca també a nosaltres, a les dones i als homes grans, els que estem ja a punt d'entrar, o ja estem del tot a la tercera edat, donar models que siguin pràctics, que es puguin practicar, que els...
7: Sí.
5: Perquè els que venen molt despistats, i les que venen molt... permeteu-me l'expressió, venen molt acollonides i pensen la menopausa serà la frenada, em vindran les calors, l'amor súbita del clítoris.
7: Sí, exactament, és veritat. És que, mira, quan vaig llançar a FEMAP, tenim una sèrie d'articles, e-books i tal, i recordo que la periodista que feia li vaig dir, fes un e-book de menopàusia. I quan el vaig acabar de llegir, dic, em moro o em suïcido? Què prefereixes? Dic, home, és que tot això és com els drames de la menopàusia. La menopàusia és una porta, i és una porta que té coses, bueno, doncs que pot ser que no t'agradin, i coses que també t'han d'agradar, no?
5: I tant.
7: I aleshores li vaig demanar, si us plau, posa tantes coses positives com has trobat de negatives, no? Es va quedar, dic, home...
5: Va trobar-ne?
7: Home, és que aquesta saviesa que ens dona l'edat, no?
5: Sí, però anava a trobar en aquell moment, perquè
7: bueno,
5: hi ha un...
7: Bueno, va costar, sí, sí.
5: Hi ha un mutis pel foro que no li interessa a ningú dir que, ah, no et quedaràs embarassada, bé, tindràs la llibertat de que els teus fills, si és que els tens, han crescut, i si no els tens, no han crescut, perquè no els tens, però tindràs la llibertat de triar parella, tindràs la llibertat de triar el que fas amb la teva economia.
7: Totalment.
5: Hi ha moltes llibertats.
7: Moltes. Si et fixes, a més, la quantitat de líders, per exemple, jo pensava, no?, en polítiques, que la majoria arriben a liderar els seus projectes quan ja són postmenopàusiques. Per què? Perquè no hi ha aquest vincle, com tu dius, a totes les coses que durant molt de temps bueno, has estat lligada, no? I aleshores ara gaudeixes d'una llibertat, d'un saber estar, gaudeixes també de... Perds moltes pors pel camí, ja no aquella por.
5: La vergonya.
7: Clar, saps? A vegades, abans, el físic t'importava molt. Sí. Ara t'importa el que et dongui la gana que t'importa. Ni més ni menys. Ja ningú et dirà, estàs guapa o no? Vale, carinyo, gràcies, però m'és igual. Saps què vull dir?
5: Sí, però... He vingut així perquè em dona la gana.
7: Perquè em dona la gana a mi. És que,
5: hi ha una reivindicació que és molt xula.
7: És molt xula, es gaudeix molt. I aleshores tu t'asseus amb una dona i ja la veus que està en un altre nivell. I aleshores això jo trobo que és molt maco. I el que tu dius a l'exemple és molt important, perquè jo crec que aquestes dones joves ens han de veure així, tranquil·les, segures, gaudint, i hi ha d'haver aquest tracte carinyós i amable, i a més, has dit una cosa, els exemples jo penso que cada vegada més ens hem d'esforçar que siguin bons.
5: Sí, perquè
7: positiu. Últimament sembla que la vida el que més es porta és la testosterona, o sigui, l'agressivitat, no? aquesta manera de fer com zasca, tots són zasques.
5: Masculina,
7: no
5: molt masculina. No.
7: Exactament. No m'interessen els zasques, no m'interessa l'agressivitat, no m'interessa... M'interessa un món amable, carinyós, tendre, per què no?
5: Perquè és un món en femení.
7: Exacte, en femení.
5: Que no vol dir en femení, feminista, amb el que vulguem. Posem-li l'adjectiu que vulguem, perquè hi cabem totes i tots.
7: Sí.
5: Perquè crec que el món sense el 52 tot és dolent, però sense el 49 o 48 també.
7: Tot,
5: no ens enganyem, hem de ser-hi tots. Què t'agradaria dir-li a la Jo dels 20 anys, si poguessis dir-li alguna cosa?
7: M'encantaria dir-li que no tingui por.
5: Ai, que sí?
7: Sí.
5: Jo també.
7: Sí, m'encantaria dir-li que no tingui por. També m'encantaria dir-li, que és una cosa que li dic molt a les noies d'aquestes edats, que està el més guapa que estarà mai. Perquè ara, just al cotxe, em sortia un TikTok d'una dona que deia, si no t'aprimes és pels estrògens i tal, i jo pensava, sempre tenim la culpa de tot, saps?
5: Sí.
7: Si no t'aprimes amb menopausa és pels estrògens, i si no t'aprimaves amb 30 també eren els estrògens que et feien sortir cel·lulitis. Sempre tenim la culpa de tot. Escolta, jo li diria, Joe, estàs la més guapa del món i no tinguis por, que tot està per construir.
5: I què et penses que passa ara? Fem una recomposició. Hem avançat molt amb certs drets, però no et dona la sensació de que estem tirant enrere?
7: Sí, em fa molta pena. Em fa molta pena perquè veig coses que mai, mai, mai... Jo tinc un nen i una nena.
5: Uh-huh.
7: Mai hagués pensat què hauria de dir, què hauria d'explicar als meus fills. I aleshores... Jo crec que ens hauríem d'aturar tots a meditar una miqueta, O sigui, deixar-nos a les xarxes, deixar la tele, apagar les influències, els canals, les línies, les corrents d'opinió, i meditar una mica amb realment el que volem. No té cap sentit que tornin corrents d'opinió amb aquesta agressivitat cap a cap ésser humà, evidentment, cap a la dona tampoc, Aleshores, crec que és moment... Jo als meus fills els hi demano molt... De l'entorn professional que estic, ho vull dir, als congressos de matrones, les he vist supervalentes i parlant d'això com a professionals sanitaris, perquè elles ho palpen, ho veuen quan estan en contacte amb dones, i crec que és important reflexionem amb que no, és que no pot ser que tot el dia estiguem com en confrontació amb qui sigui, no pot ser.
5: Sí, perquè després transpua, no? I aquesta és l'educació, és el que veiem, és el poc respecte als polítics, és el poc respecte a l'avi, és el poc respecte al veí, és el poc respecte que ens tenim entre nosaltres, no? I el poc respecte que tens en tu mateix.
7: Sí,
5: no?
7: Crec que no, que és un camí erroni i que hem de reflexionar, que no, que val la pena tenir-nos respecte, ser amable amb els altres, tractar la gent amb carinyo i que tots siguem més amable. La veritat és que és el que m'encantaria que passés.
5: Doncs amb aquest de bon rotllo, aquesta sensació de que realment està a les nostres mans millorar el nostre sistema, la nostra vida, la nostra societat, som capaces de fer-ho i, bueno, que a més hi ha tota una gent que treballa, FEMAP és una d'elles, Fogots, aquest podcast també, però hi ha molta gent que està treballant i que treballarem i que pensarem i seguirem ajudant a que totes nosaltres puguem tenir aquest tercer temps lliure, màgic, i que no ens tirem enrere. Jou, només donar-te les gràcies, ha sigut un plaer.
7: També, estar
5: aquí compartint i que ens expliquis coses que de tan normals a vegades no se'n parla. Gràcies, Jou.
7: Totalment, gràcies a tu, Charo.
5: Doncs avui, permeteu-me, presentarem una nova col·labo, una nova col·laboradora amb una nova secció. La secció es dirà A la foguera. Per què? Perquè estem a Fogots i tirarem a la foguera tot allò que no volem, que no ens serveix, que no ens ajuda. I amb qui ho farem? Ho farem amb l'Andrea Román. I a més ho farem amb clau d'humor, com només ella ho pot fer, perquè ella es dedica a l'humor. També us haig de dir, us haig d'avisar, és la primera vegada que fa un podcast, però no la primera vegada que fa un humor, que ell en fa, i molt bé. És un humor femení, un humor plantejat des de la matriu, la vagina, el clítoris, allà on vulgueu el podem tenir, el pàncreas, a l'estómac. Què et sembla, Andrea?
8: A mi em sembla fenomenal.
5: Tot meravellós.
8: Tot.
5: I avui explica'm, i la resta de dies explica'm què faràs aquí, a la foguera.
8: Doncs jo vinc a cremar.
5: Molt bé.
8: Les coses que no volem, com tu dius, però sobretot les coses que ens han dit que són bones o que ens han dit que s'han de fer de certa manera i que potser tenen una lletra petita, una trampa, no? Jo vinc aquí a alliberar-nos una miqueta, no? A treure'ns una mica més de pressió, de culpa, que totes som unes dones estupendes, però a vegades se'ns exigeix massa, no?
5: Ens ha carregat, sí.
8: Se'ns ha carregat amb tot, eh? I anirem veient, no?, que tirem a la foguera, però sí, és una mica l'oportunitat de dir, vale, sí, ho sabem fer tot molt bé, però, escolta, hi ha coses que podem mirar des d'una mirada més tranquil·la.
5: Sí, més pausadeta.
8: Sí.
5: Jo estic amb tu. Hem de tirar aquelles motxilles que ens han donat, no? Aquella perfecció que havíem de tenir. Pues ja ho sabeu, ho farem amb l'Andrea, ho farem d'una manera natural, endèmica, orgànica, allò que es diuen ara, orgànica. I ho farem amb humor, perquè l'humor ens farà lliure. Sense humor, esto no tiene aguante, que lo sepáis.
8: 100%.
5: Ah, que no?
8: Jo, hasta que no me río de lo que me ha pasado, no ho sano, no ho he sanat. L'humor per a mi és com l'últim estat de... Vale, tinc un problema o m'ha passat alguna cosa. Quan aconsegueixo riure'm, dic, sanado, colocado.
5: Saca-ho.
8: Sí.
5: Que hi pogués. Vinga, i avui...
8: Avui comencem...
5: Què llancem? Obrim,
8: sí, avui llancem... Jo us vinc a parlar d'un concepte que bé, ja portem uns quants anys amb aquest concepte, ¿vale?, que és el concepte de la girl boss, ¿vale?, que és una girl boss. La girl boss és la dona que ho peta, la jefaza, no? No només en el terreny empresarial, ¿vale?, sinó a la vida, no? És una dona que pot amb absolutament tot.
5: Mentira.
8: És la dona empoderada. Sí, bueno...
5: Però a veure les aigües com les meigues.
8: Claro. És el que ens han volgut vendre, no? Això, aquest terme ve, per ficar una miqueta de context, del 2014, com una senyora que es deia Sofia Amoroso, o algú així, em sembla un cognom així una mica divertit, era una senyora que venia productes en línia i va acabar muntant un imperi milionari, no? Va passar des de treballar de casa seva a muntar una empresa de botiga, una botiga de crec que era de coses per dones, tipus complements, roba i de més, d'èxit, no? Llavors, aquesta dona va inspirar, doncs, a una generació sencera de dones, de dir, una dona que s'ha obert pas en el món empresarial dels homes fins al moment, no? I ho ha fet petant-ho sense renunciar, evidentment, a la seva feminitat i al ser dona, no?
5: Bella.
8: Fins aquí, genial, no? Un piló de dones joves, doncs sí, jo vull ser una girl boss, jo vull ser dueña de mi vida, quiero ser millonària, quiero petarlo, quiero ser empresària, coses, no? I clar, perquè la cosa és que les girl bosses, no? No només treballen moltíssim i són dones d'èxit, sinó que es cuiden, van vestides perfectes...
5: Tenen temps, eh?
8: Sí, sí, sí, tenen temps per tot, per cuidar els fills, per les temes de salut mental... No? És la dona perfecta, la superwoman, ¿vale?
5: Sí, una Nancy...
8: Sí, de carne y hueso.
5: De carne y huevos, sí, sí, sí. Que decía un amigo mío. Sí.
8: Exacte. I con mucho dinero, por supuesto.
5: Ah, pues, claro. Ah, era la condició, claro, aquesta, però això no...
8: Claro, es empresaria de éxito, aparte de madre y persona que se cuida, llavors, clar, així a priori, la girl boss ens ho van encascatar com la nova forma d'alliberament femení, no? Dona empoderada, dona alliberada, no? Dona poderosa, dona exitosa, tot
5: vols
8: això.
5: Vols dir? Bueno, tu ara m'ho expliques, sí, sí, perquè no lo veo claro.
8: Jo et vinc a dir una cosa, Charo.
5: Vinga.
8: Jo no vull que te posis nerviosa, però tens aquí davant a una girl boss.
5: Què em dius ara?
8: Sí, jo he fet tots els deures, Charo.
5: Sí, tot... o què?
8: Mira, jo, o sigui, jo treballo i sóc directora d'un equip totxo. Em paguen bé.
5: Què
8: ho peto
5: dius,
8: a la feina. Jo faig conferències, he tret un curs online. Soc, o sigui, a nivell laboral, un 10, vale? Vis sola, Charo, a Barcelona.
5: A Barcelona?
8: Digue'm qui pot viure sola a Barcelona.
5: Jo no.
8: Jo sí, perquè sóc una girl boss.
5: Ets una girl boss,
8: soc una girl boss. Arribo que...
5: a veure i no et contractem per no res, eh?
8: Bueno, per algo m'heu contractat. És que també és energia girl boss.
5: Transpues,
8: tu me hueles. Tu sí, dius, bueno, ah, una girl boss pel carrer.
5: Olora bé, eh? Com una girl boss de veritat.
8: Sí, sí, és molt important. No només ho has de petar a nivell negoci, sinó físicament, vale? Clar.
5: Olfactivament també.
8: Sí, o sigui, és molt important. Tienes que oler a éxito, no tienes que oler a cualquier cosa. Sí. Claro. Què més
5: jo
8: faig? T'explico, és perquè vagis ficant una miqueta al meu món, no?
5: Sí,
8: de
5: sí.
8: Girl boss. Jo faig esport, esport de força, no? Perquè, clar, jo vull arribar a ser una girl boss jubilada, sana, no? Que ens han dit tot això, que hem de fer molt d'esport. Jo ho faig. Uh-huh. També em deixo moltíssims diners amb les nutricionistes, amb osteòpates... amb tots, vale? Amb tarotistes si fa falta. Jo
5: també,
8: vull saber-ho tot. Sí, sí, jo me cuido por dentro, por fuera, por un lado, por el otro, lo terrenal, lo espiritual, tot, eh? Vaig a la psicòloga, evidentment, salut mental, jo me estoy sanando, me estoy validando, estic, bueno, reconciliant-me amb tot, eh? Estic sanant la meva ferida, de vegades la de la meva mare, la de les meves tietes,
5: no,
8: un
5: si
8: poc
5: tens
8: una
5: temps.
8: ONG, una ONG emocional, perquè jo arribo a la psicòloga i diu, tu saps que això és... Dic, sí, vinga, sanem,
5: sí,
8: que les girl boss tenemos que estar muy bien de aquí, claro, es que aguantar el peso de ser tan maravillosa.
5: Que... Sí, és complicat, és complicat.
8: Home,
5: a mi em costa
8: home,
5: ser mala mare i ser mala comunicadora, imagina't.
8: Clar, no, és que és un estat que bueno, s'ha de mantenir, no? Per això jo també sóc una persona que socialitza molt, vaig al teatre, no? Tinc sensibilitat tots a nivell cultura, arts, escric, Charo, jo escric, amb el meu temps lliure escric.
5: Home!
8: Sí. Per a mi, no, jo, mira, sóc una gos una mica analògica, eh?
5: Sí, ets una mica boomer, eh?
8: Sí, sóc una
5: mica boomer. Tira.
8: Sí, sóc una mica especial.
5: Estrenin, sí.
8: Què més faig? Doncs escric, el que dic, escric, pinto...
5: També?
8: Sí. Pinto
5: ceràmica?
8: Números. No, pinto números. Haig de reconèixer que les arts així més plàstiques no se'm donen bé.
5: Ah.
8: Jo, però pinto perquè l'ànima s'ha d'enriquir. No pot ser una gelbos vacia. No. Jo, doncs, pinto, no? Tinc sensibilitats artístiques. Súper. Què més faig?
5: Podríem haver començat pel que no feies i acabàvem abans la secció.
8: No, ja... És que, bueno... Girl boss, ho sento, és perfecció.
5: No, jo, o sigui,
8: és perfecció, saps?
5: Sí,
8: i estic superempoderada, o sigui, la gent em veu pel carrer i diu,
5: sí,
8: em tracta de vostè, però perquè veu el respecte, saps?
5: Olora el respecte, i la por.
8: I la por. Total. També faig una cosa que és cuidar. Perquè, clar, el sistema ens demana, no?, quan ens van dir, bueno, podeu ser girl boss, però no podeu deixar de ser dones cuidadores i totes les tasques, no?, domèstiques, perquè ho fa tot una girl boss, no? Llavors, jo cuido, és veritat que no tinc fills, vale?, però sí que cuido de la família, dels amics, de les meves plantes.
5: Oh,
8: vale?
5: Important.
8: Tinc unes 63, avui les he comptat abans de venir i dic, vale...
5: 63
8: tinc
5: plantes?
8: Tinc 63 plantes,
5: els
8: sí.
5: Els hi cantes?
8: Els hi canto, les mimo, cadascuna té el seu
5: però
8: tipus d'aigua.
5: Però àries d'òpera, com a mínim, perquè si ets una
8: bueno,
5: girl boss...
8: Bueno, els hi poso música. Jo els hi canto per soleàs, perquè clar, a l'àrea no hi arribo jo. Clar.
5: Però ho has de centrar. Bueno,
8: sí, home, és que m'han dit que si els hi cantes... Poden... Jo vull que les meves plantes siguin unes plants bos, també, saps?
5: Tan o sigui, plants bos!
8: No sé, aquest concepte me l'acabo d'inventar.
5: No, però ha quedat.
8: Que també ho petin, perquè jo tot el que toco és èxit, recorda't, és el que fa un aguel bos, clar.
5: Ara em tocaràs a mi també, a veure si...
8: Sí, bueno, diuen que qui està amb mi agafa, no?, aquest èxit, llavors, clar... Sí. Cuido, estic amb tots. Saps el que no faig?
5: No se m'acord.
8: Dormir bé, Charo, perquè, clar, todo este empoderamiento, toda esta sobreestimulació...
5: Clar,
8: no
5: et dona.
8: És molt complicat. És que, clar, un tema, ser un aguel bos és estar a l'avantguàrdia, perquè avui és una cosa, demà és una altra, mai és suficient, ¿vale?
5: Hashtag aguel bos a tope.
8: Claro, és que, clar, mai és suficient, és que més i més i més, i sense renunciar a res. Clar. Ah. O sigui, quan no és una cosa, és una altra. Coses
5: jo
8: noves.
5: M'estic cansant, de sentir-te.
8: Jo estic esgotada, Charo, jo no puc dormir. És que amb tanta aquel bosc, se'ns han oblidat una mica lo básico, que és comer, dormir i cagar, perquè no hi ha temps. No hi ha temps.
5: No, cagar i deus fer més coses.
8: Clar, aprofito jo mentre cago, pelo un cogombre i escric alguna cosa o pinto...
5: No, pelar cogombre jo no t'ho aconsello.
8: Bueno, però si toca, s'ha de menjar bé, en recordes?
5: Sí, clar, però...
8: El cogombre, un cogombre, una amanideta...
5: Home, però
8: el lavabo...
5: No sé,
8: no hi ha temps que perdre. No es pot perdre el temps. Quan ets un aguel bos, no pots perdre el temps.
5: No, jo ho entenc, però...
8: No pots. I ja et dic, mai és suficient, perquè sempre hi ha una cosa nova, sempre hi ha alguna cosa que no som, hem de fer, no? En plan, què no estoy haciendo yo, què hauria de fer, què m'haig de punxar, què m'haig de menjar... Què
5: és que has de llegir, tu també llegeixes.
8: Que has de llegir, home, clar. Ah, sí, se m'ha oblidat, també. Quan no. Els meus 5 minuts al dia que tinc lliures, llegeixo el llibre, evidentment, no puc estar sense produir, no?
5: La Ilíada no seria la teva lectura.
8: No puc.
5: No pots.
8: Això ho haig de posar a plaços per, no sé, uns quants anys. Perquè, clar, és molt complicat, no? Clar. Jo no tinc espai entre el hot yoga, la salsa...
5: Hot yoga?
8: Sí, clar. Home,
5: que és el yoga caliente?
8: És el yoga a 150.000 graus, perquè diuen que sí, les toxines... Bueno, clar, és que...
5: Quan dius a 50.000 graus és que te'n vas a classe i fan molts
8: i fan
5: graus?
8: I fan molta calor, sí. Fiquen a tope la temperatura.
5: Si jo et porto 10 senyores menopàusiques en fogots, ens estalviem una pasta.
8: Ho cremem. Sí.
5: No, t'ho dic
8: sí,
5: perquè...
8: Sí, totalment.
5: Companyes i algú... Ai, podríem fer una associació, una idea de negoci, una nova start-up de dona empoderada, fogotot, clar.
8: Hot fogot, total, m'encanta.
5: Hot women.
8: Fogot yoga.
5: Hot women. Sí.
8: Doncs mira, és que és veritat que les que teniu la menopausa viviu amb un hot yoga constant.
5: No sempre.
8: Això que us aporteu, Això que us emporteu. Pensa que la classe de hot yoga està a uns 70 euros, al mes.
5: Jo faig hot yoga també, de vegades, però és que és per la nit, i bueno. el meu marit és l'únic que es queixa.
8: Clar, bueno.
5: Diu, el hot yoga este te lo puedes guardar. Dius, ja, però ja m'agradaria. I què més fas? Perquè, clar, m'has
8: escalat. Clar, pues,

0: O sigui, s'ha d'una de drenar també, desconnectar. Jo m'agradaria contractar algú perquè de tant en tant em digui què haig de pensar, què haig d'opinar, com m'haig de vestir, perquè és esgotador.
1: És esgotador,
0: És
1: sí, eh?
0: esgotador. És
1: Hi ha una
0: molt
1: opció,
0: cansat.
1: eh? També obre l'armari, tira el primer que et posis i dius...
0: Sí,
1: Però per
0: ara...
1: això s'ha de tenir edat, per fer això.
0: Per això estic esperant
1: Estàs esperant amb candeletes.
0: entrar al Club de les Fogots. Jo,
1: Molt
0: vamos,
1: bé.
0: això t'ho portaré a la propera foguera. Totes les raons per les quals jo i aquesta fase de trentanyera ja la cremo. També la foguera, la foguera.
1: Estem fent una foguera que ens quedarà un Sant
0: Surti,
1: Joan.
0: però absolutament. Llavors, des d'aquí vinc a dir que anem a relaxar-nos una miqueta.
1: Sí, la
0: Vale?
1: veritat és que
0: Empoderar-se
1: sí.
0: està molt bé, però què vol dir l'èxit? Què vol dir empoderar-se? Per cadascuna hauria de significar una cosa diferent. Petar ja ho patem.
1: Sí que és
0: Spoiler, ho
1: veritat,
0: estem
1: eh?
0: petant totes, cadascuna a la nostra manera. Anem a deixar d'afegir més i més i més, que prou tenim
1: Bueno, és que,
0: per
1: clar,
0: sobreviure, perquè clar...
1: quan tu veus aquelles dones que surten a les 6 de la matí a córrer,
0: Clar,
1: que dius, per què,
0: clar.
1: dona meva, si no han posat ni els
0: Ni els
1: carrers
0: carrers.
1: al poble hi ha el senyor que agafa les escombraries i arriba a les 8.
0: Però
1: Imagina't,
0: ja,
1: a
0: la
1: les
0: dona
1: 6
0: ja ha
1: ni
0: fet
1: el...
0: el, ja ha fet el xoc.
1: Ella ja ha fet els
0: Sí,
1: 300
0: sí.
1: quilòmetres que has de
0: I
1: fer
0: tant,
1: amunt i
0: els
1: avall.
0: 10.000 passos.
1: Després les veus en el, allà
0: Clar.
1: maquillant-se en el semàfor, les piten, s'emprenyen. Clar, t'emprenyes perquè... Tu
0: Però és que, clar, no hi ha temps.
1: no,
0: No hi
1: no
0: ha
1: dona la
0: temps.
1: vida.
0: No, jo no vull aixecar-me a les 5 del matí per fer-me una skincare de 7 passos. No vull.
1: Què és una
0: Tampoc vull una
1: skincare?
0: skincare sobre totes les cremes que se suposa que ens hem de posar vale? per envellir
1: Ah,
0: dignament. El
1: skincare.
0: skincare, cuidado de
1: Ah,
0: la piel. Que
1: molt
0: si
1: bé.
0: lava, que si tónico, que si el antiojeras, que si luego el ácido hialurónico, luego la niacidamida.
1: La
0: Són
1: què?
0: 7 passos,
1: Bueno, clar.
0: niacidamida. Va, això va molt bé, se suposa, per les
1: Jo
0: arrugues i
1: pensava que
0: tal.
1: estaves parlant en japonès, així de mida.
0: Bueno, ve tot d'allà, perquè s'ha ficat de moda per les coreanes de Corea, no de Japó.
1: Ah, les coreanes.
0: Les coreanes, com que tenen aquestes pells,
1: Però
0: doncs
1: tenen
0: ara
1: les
0: tot
1: pells de
0: sembla ser
1: l'ADN,
0: coreà.
1: no? No ens
0: Clar, però això no ens
1: enganyin.
0: ho expliquen, Charo. Ens diuen, clar,
1: Ah.
0: tu pots ser una coreana si tu te deixes
1: Sí,
0: uns
1: mira.
0: 300 euros amb
1: Cotxina.
0: cremes al mes i t'aixeques a les 5 del matí per anar fent capes i capes i
1: Això no
0: capes i
1: sap.
0: capes. No és
1: Si
0: tard.
1: tu m'ho haguessis preguntat, si tu haguessis escoltat Fogots abans, jo t'hagués dit, això no és sa, estimada
0: Clar que no.
1: meva. Això de córrer... Jo tenia una jefa, que era una galbós, i hi havia un dia que quan tu la veies, que venia amb un traje de jaqueta vermell i unes botes negres, hi havia algú que de la ràdio que deia, este huevo quiere sal. Que jo mai vaig entendre. Però era una dona aclaparadora. Realment, i jo en aquell moment estava embarassada i pensava, aquesta dona no m'arriba als 50. No m'arriba als 50. Clar, correu mal.
0: Sí.
1: Correu massa i us han enganyat.
0: Ens han enganyat perquè ens han dit
1: Sí.
0: que ser feministes vol dir ser empoderada i empoderada vol dir poder amb tot. Jo
1: No!
0: puc amb tot, sí, però no vull. No vull poder amb tot. Jo vull poder amb el que jo vull.
1: Clar.
0: No és més, perquè ens diuen que hem d'estar empoderades, que aquell bosc, que tota aquesta pesca, però el sistema tampoc canvia. O sigui,
1: No,
0: és un, se'ns exigeix més sense que se'ns treguin altres responsabilitats o s'adaptin, no?, certes responsabilitats. Llavors, és una trampa. És una trampa, hi ha una part de... La lletra petita, jo com vaig firmar el contracte de vale, voy a ser una girl boss, no vaig llegir la lletra petita que deia morirás en el intento, saps?
1: Clar.
0: O nunca será suficiente. Per tant, des d'aquí demano a que les dones siguin qui vulguin ser, que s'empoderin com els hi doni la gana i que l'èxit potser vol dir quedar-se a casa amb un pijama i amb uns mitjons que tenen un forat menjant-te uns pelotazos i veient Bridget Jones o el que vulguis. Això també és ser una dona d'èxit, perquè per mi ser una dona d'èxit vol dir fer el que tu vols.
1: Sí, senyora.
0: I ja està. I ja està.
1: Pues escolta, ja
0: A la foguera
1: està.
0: el carnet d'aquell bosc.
1: A la foguera el carnet d'aquell bosc, a la foguera l'empoderament fals, a la foguera aquelles coses que ens oprimeixen, que no ens permeten ser normals, naturals.
0: Això
1: Jo
0: mateix.
1: encara no he vist cap home posant-se rímel en els semàfors.
0: No.
1: que no he vist cap home que vagi traient els nens i vagi contestant el... No, l'he vist. I com no l'he vist, fins que no el vegi, jo tranquil·la. Doncs, M'agrada molt la teva secció, que sàpigues que estic molt d'acord, farem una foguera.
0: Farem una foguera i cremarem.
1: Cada mes cremarem coses que sí, no ens fan.
0: Sí, els mites, o sigui...
1: Ai, per favor, sí.
0: Alliberades ja ho estem, hem fet molta feina fins ara.
1: I ens queda molt per
0: fer. Ens queda molt per fer, però gaudim-ho també i empoderem-nos del concepte de l'alliberament. Nosaltres fem-lo nostre.

0: Alliberar-se no vol dir tot allò que ens diuen que hem de fer, ser per les xarxes, per els llibres d'autoajuda, per tot això, no?
1: Andrea, quan et veiem? On et podem veure, per exemple? Si volem algun espectacle teu, on et volem?
0: Ara mateix estic al teatre, a Gràcia, al Teatre Neu, fent un espectacle que es diu Monólogos en Vermut, i el proper dia que actuo és cap al 8 de març.
1: 8 de març, Dia de la Dona, hem de veure a l'Andrea Román fent un monòleg que ens ajudi a tirar endavant i a alliberar-nos. Andrea Román, moltes gràcies.
0: A vosaltres. Ens veiem a la propera foguera.
1: Això. Doncs fins aquí aquest segon episodi de Fogots, però deixeu-me que us deixi amb una frase de la Maya Angelou, una poetessa, escriptora americana de no fa gaire, va morir fa molt poc, que diu: si no saps riure't de la vida es riurà de tu.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bon dia. La Guàrdia Civil, en la col·laboració de l'Europol i la Gendarmeria Francesa, ha desarticulat una organització criminal dedicada al frau mediambiental. L'operació, batejada amb el nom de Franger, s'ha saldat en 4 persones detingudes. Segons la investigació, l'organització hauria introduït a Catalunya almenys 46.000 tones de residus procedents de França. Els materials arribaven amb documentació presumptament falsa, sota denominacions com producte o terres, per evitar els controls. Una part dels residus s'enterrava de manera clandestina en sòls agrícoles, principalment a Sant Esteve Sesrovires, al Baix Llobregat. Un altre es distribuïa en diversos abocadors catalans, entre els quals n'hi hauria un situat a Rubí. La Guàrdia Civil assegura que els abocaments es feien sense les mesures de seguretat exigides, fet que podria haver comportat riscos per al medi ambient i per a la salut de les persones. La investigació es va iniciar l'any 2022 arran d'unes inspeccions en una planta de gestió de residus de la província de Barcelona. Els arrestats estan acusats de delictes contra el medi ambient, falsedat documental, estafa, blanqueig de capitals, delicte contra la hisenda pública i pertinença a organització criminal. L'Ajuntament de Rubí instal·larà aquest dimarts una pantalla gegant a l'amfiteatre del Castell per seguir la semifinal del Mundial de Futbol entre Espanya i França. El partit començarà a les 9 del vespre. L'alcaldessa Ana Maria Martínez ha anunciat la iniciativa a través de les xarxes socials amb l'objectiu que els aficionats puguin viure el partit de manera conjunta. Espanya arriba a les semifinals després de superar Bèlgica per 2-1, mentre que França es va imposar al Marroc per 2-0 i enmig de la polèmica per les declaracions de l'expresident Rajoy. Si la selecció espanyola aconsegueix la classificació per a la final, prevista per diumenge a les 9 del vespre, l'Ajuntament tornarà a instal·lar una pantalla gegant al mateix espai perquè la ciutadania pugui seguir el partit. I això és tot per ara. Més informació en una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Ràdio Rubí, 99.7 FM.
1: Separar correctament els residus a casa, reparar un electrodomèstic abans de comprar-ne un de nou, escollir productes amb menys embolcalls o donar una nova vida als objectes que ja no fas servir.
2: En el teu dia a dia, el que tu fas, compta. Petits gestos, grans canvis. És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
3: Primer, segon i postres. El programa Foodie de Ràdio Rubí.

0: Què tal, família? Com esteu? Benvinguts, benvingudes del primer, segon i postres al programa Foodí de Ràdio Rubí. Quan va ser l'última vegada que vau tastar una cosa completament desconeguda? Us va costar atrevir-vos-hi? Recordeu aquell dubte previ, aquella emoció, i si tot acaba bé, aquell somriure quan un cop a la boca el gust fins ara desconegut es converteix en imprescindible? Ser foodie no és només alimentar-se, també és gaudir amb el fet de menjar. I això de vegades també vol dir atrevir-se, perquè els nous gustos amaguen històries que encara no coneixes i que et poden canviar per sempre. I cal molta valentia per demanar un plat sense saber ben bé què és. Des d'aquest humil programa sempre lloem la fidelitat als locals de tota la vida, allà on ja ens coneixen i saben què volem i com ho volem. Però avui us animem també a ser fidels a la curiositat, a les ganes d'aprendre, a aquella part de vosaltres que vol descobrir el món a través de la taula. Perquè sí, els nous gustos obren la ment i també la gana. Acompanyeu-nos, que el primer, segon i postres us ha preparat la segona entrega del joc de tapes.
1: Primer, segon i postres, el programa Foodie de Ràdio Rubí.

0: Abans de posar-nos en marxa, com sempre, saludem el xef del programa, el Blai Ferran. Blai Ferran, què tal, com estem?
1: Estem molt bé, i tant.
0: Quan va ser l'última vegada que vas tastar una cosa que no sabies què punyeta era?
1: Doncs potser aquests dies que hem anat de tapes. Hi ha hagut algun dia que m'estan agradant totes, però no sé si va ser l'últim dia vaig tastar una cosa, no sé el que estic menjant, però és bo.
0: Molt bé.
1: Sí.
0: Al final és això, no?
1: I tant.
0: I la cosa més estranya que has tastat?
1: Cosa més estranya que he tastat.
0: Categoria de estrany.
1: He procurat no tastar coses estranyes.
0: D'acord. Haurem d'afinar una mica aquesta resposta, però tenim una mica de temps. Mentre saludem la Marta Castany, la nostra col·laboradora en etapa de formació. Marta, què tal?
2: Hola, bon dia, Mariona.
0: Com estàs?
2: Molt bé.
0: La cosa més estranya que has tastat?
2: Cosa més estranya.
0: Clar, és que estic parlant amb dos individus que tenen el cargol com una cosa normalitzada, no? Que potser per molts mortals ja el cargol tiraria enrere.
1: Oi, tant.
0: No? Però a veure, allò de cuixetes de granota, per exemple.
1: Les he provat.
0: Sí?
1: Sí.
0: I entraria en categoria d'estrany?
1: Potser sí, no ho sé. Segons per aquí.
0: Quin gust tenien?
1: Bueno, és una carn molt blanca, molt fina. Jo ho recordo com bé, però ho vaig tastar potser dues anquetes d'aquestes.
0: A mi allò em va semblar pollastre.
1: I s'ha acabat, sí.
0: És que té
1: una carn molt blanca, sí, molt suau, molt agradable. Mm. Però bueno, vaig tastar i prova. Oh. Així com els caragols, ves portant.
0: Ja. No,
1: amb la granota, deixem-la que vagi nedant per l'aigua.
0: Granotes hem tastat?
2: No.
0: No, però ni ganes tampoc?
2: No, sí, no em faria cosa, tampoc. Però no he tingut mai l'ocasió.
0: Tampoc,
2: No, és que potser així com estrany que et diria el fetge, potser. No sé si es
0: considera estrany. Categoria vísceres, molt interessant,
2: sí, sí.
0: També.
2: Sí. O sigui, de fet, m'agrada. No és allò que ho hagi provat i no m'hagi agradat. Vull dir,
0: era bo.
2: Sí.
0: Jo fa poc vaig tastar llengua i tendons. Sí, jo també vaig obrir els ulls així, Marta, molt. Quan vam anar al Mineral, que és el nou restaurant que ha obert, ja sabeu, el que va ser chef del Teatro Kitchen Bar, el rubinenc Oliver Peña, que va aconseguir una estrella Michelin per la seva proposta al Kitchen Bar, i que ara, amb la Cris Locha, que és la seva parella personal i professional, han obert un local propi, per primera vegada, que és allà al carrer Mallorca 166, es diu Mineral, i dins la carta hi tenen tendons de vedella.
1: Vale.
0: Jo us haig de dir que no us tiri mai enrere un nom. Perquè els tendons, així jo... Jo vaig llegir-ho a la carta i vaig pensar, mare de Déu, senyor. I vam fer un salt de fe. Vam dir, va, hemos venido a jugar, no? Provarem els tendons. Quina cosa més bona.
1: Ho crec. Però hi ha coses, el que tu dius, que el nom ja et tira enrere. Mm.
0: I empresarialment és un 10, perquè els tendons no els vol ningú, Marta. Sí?
2: Sí.
0: Doncs la matèria primera és econòmica, és barata, és assequible, sí?
1: Sí.
0: I l'Oliver el que fa és, primer els bull, després els fa a la brasa i te'ls presenta amb una reducció...
1: D'algun vi o alguna salsa?
0: És com una espanyola, és una salsa, una reducció de brou de carn molt negra, molt espessa. I tu et menges allò i és com si estiguessis menjant capipota amb una altra textura. I esclar, t'explota una mica el cap.
2: Així. La textura bé o...?
0: Molt bé, molt bé. Aviam, gelatinosa. Hi ha gent que el tema aquest de gelatina li molesta. No és el cas. Però
2: com els peus de porc.
1: Això anava a dir jo, com els peus.
0: Correcte, semblant al peu de porc. Sí. I molt bé. I no m'ho esperava, el tema de tendons.
1: De fet, de l'Oliver tu pots esperar tot bé.
0: Sí, seguríssim. Sí, però em va semblar molt crac.
1: I tant.
0: Un dia d'aquests ensenyarem les fotos, que ara m'ha vingut això dels tendons, encara hi no teníem les fotos preparades. però si un dia d'aquests ensenyarem les fotos que vam fer. Aquest volum 2 del joc de tapes que hem fet, estranyes no eren les coses.
1: No, era tot molt comestible, per dir-ho d'alguna manera.
0: No, comestible ho era tot, vam acabar amb les 10 tapes.
1: Sí, però és el que diem, allò de les manies a vegades, no?
0: Sí.
1: Coses que el nom et tira enrere. No. La veritat és que no.
0: Al contrari, jo ets a dir que en aquesta etapa, justament, més aviat al contrari, o sigui, fotos que potser... mirant la foto amb què es promocionaven a la web, sí, i això, he pensat... Ai, això vols dir?
1: Això potser no tindrà gràcia.
0: Això potser no serà tant.
1: Hem tingut unes quantes sorpreses aquesta vegada.
0: I llavors, quan t'hi trobes, dius, sí, ah...
1: Sí, sí.
0: Noi, si està millor de la pinta que tenia...
1: Sí, senyor. Sí,
0: no?
1: Senyor.
0: I algun local que des de fora pensaves... Ai, vols dir, Mariona, que aquí entraries de nit? Mariona, entra! Sí! De nit,
1: sí,
0: de dia,
1: sí,
0: i de
1: que
0: tot!
1: Sí, que sí.
0: Entra! Perquè a dins hi ha gent meravellosa, sí, sí, i hem tastat coses que ens han sorprès, la,
1: sí,
0: veritat.
1: Sí, sí, sí. Estem tenint sorpreses, la veritat és que sí. Allò, la publicitat que tenim a Rubí, de que, ostres, a Rubí no saps on anar o no tens cap lloc per anar. Com
0: mira,
1: no tenim
0: mentida,
1: cap lloc?
0: Això és mentida.
1: Mentida total.
0: És mentida.
1: Mentida total, perquè
0: mentida.
1: Tenim llocs i molts i bons. I aquests dies ho podem justificar tranquil·lament.
0: En dues setmanes hem anat a 20 locals.
1: A 20 només.
0: En dues setmanes hem visitat 20 locals.
1: Sí, sí.
0: Que ho dic així em marejo. Però en dues setmanes hem anat a 20 locals.
1: Que sí, que sí.
0: I sortir de dir, ui, això no, m'ho menjaria...
1: No.
0: No ha passat, això.
1: No ha passat. No
0: ha agradat més, ha agradat menys.
1: No? No, no, i és més, allò que pots dir, ostres, aquell local que no hi hauria entrat mai, doncs mira, gràcies a la tapa, anem-hi. Anem-hi.
0: I, de fet, hem captat alguns futurs entrevistats i entrevistades.
1: Home, de pas fem feina.
0: Correcte. Ho veiem?
1: Ho veiem?
0: Sí, ho veiem, va, Marta, després ho comentaràs.
2: Amb ganes de veure-ho, sí.
0: Amb ganes de veure-ho, eh? Ja, ja, jo no sé jo molt, però bueno. Doncs això, volum 2 del joc de tapes. Fot-li, va, Robert.
3: És dijous de tapes a Rubí, per tant, el jurat especialitzat d'aquesta primavera de tapes es torna a posar en marxa. Hem après coses de la primera edició. La primera, portem motxilla. La motxilla és per aguantar l'aigua, que si no després ens pesa moltíssim. La segona, això s'havia de planificar, per tant, la Txili ens ha facilitat molt la feina, ens ha portat ja un programa d'actes meravellós i estupendo, que seguirem. Els objectius d'avui són Gastrobar Distinto, el Tinglado by Salting, Bar Don Quijote, Brasaranda, la Calle Burger, Cheito, Tacón Madre, l'11, el Masat i el Bar 88. I així haurem fet les 10 valoracions d'aquestes 10 tapes que avui toca tastar. Tenim privilegi també, hem vingut amb taxi, amb un taxi que conduïa ni més ni menys que el president del gremi, l'Alfred Martí, ha tingut a bé de conduir-nos, mai millor dit, fins aquí. Comencem els tastos, aquí darrere, al Gastrobar Distinto. Aquí al Distinto anem. Vinga, som-hi, Txili. ¿Cómo te llamas tú?
4: Teu.
3: Teu. Teu?
4: Sí.
3: Ah, escúchame una cosa. ¿Tú aquí en el Distinto qué haces?
4: Nada.
3: ¿Cómo que nada?
4: Ayudar a mi hija.
3: ¿Cómo que nada?
4: Ayudar a mi hija.
3: Ayudar a tu hija.
4: Ah,
3: bien, vale.
5: Ya es mucho eso.
3: Tú cuando viste que Mari la tocaba en los fogones, esta chica va a estar cocinándome bien. ¿Cuándo te diste cuenta?
4: El primer bar que cogimos. Pues le dije yo, barra tú, cocina.
3: Segundo día de tapas. ¿Os ha pedido mucha gente la tapa?
4: Han venido 11. Al mediodía todavía, por la tarde no ha venido ninguno.
3: Hoy solo. ¿Y el primer día, el jueves?
4: Una locura.
3: ¿Una locura?
4: Vinieron un montón.
5: Muy bien.
4: No lo esperábamos, no.
3: Vale, doncs ja està, ja tenim a taula el canaló malós de Quadratori Beixamel de Porto amb un toc primaveral. Canaló, canaló, eh? Ben gros.
6: Molt bo.
7: És molt bo.
6: Molt bo.
3: Bueno, que som nosaltres. Va, doncs el que dèiem, que tenim el privilegi, a més, que el president del gremi ens estigui portant en cotxe porta a porta, de tapa en tapa. Es pot fer a peu, però és cert que aquesta primavera de tapes ha previst diverses zones, diversos recorreguts, de manera que si voleu fer el centre trobareu oferta de tapes, però si veniu també aquí per la carretera de Terrassa també trobareu una miniruta o una oferta a mida de les vostres necessitats. Ara l'Alfred ens està portant cap al Salting. El Salting és un d'aquests locals on la gent gran i petita ve a saltar, ve a fer exercici, ve a passar-ho bé. També hi ha moltes festes d'aniversari. I si sou pares o mares, ja sabeu que és un d'aquells llocs on els nens salten i tu, si pots, tens 5 minuts per fer una cervesa. És la part gastronòmica d'aquests locals, que també són un oasi de pau per pares i mares. Què és exactament?
8: És una base de patates braves, una carxofa, pernil del país i a sobre un ou fregit.
3: Molt bé. Té molt bona pinta, gràcies.
8: Sí, sí. Aprofiti.
5: Gràcies.
3: Hem desafiat el Google Maps, hem desafiat els llocs per aparcar, tenim el nostre xofer, l'Alfred, que va ja a buscar aparcament, i som a un carrer amb nom d'escriptor, Lope de Vega, i venim a un bar amb nom també de novel·la, El Quijote. Són ara 3:15 de la tarda i ens trobem gent ja fent l'etapa del Don Quijote. Què tal? Com et dius?
5: Yolanda.
3: Yolanda, has venit a fer l'etapa?
5: Sí, he venit a fer l'etapa.
3: Sí, has vingut expressament a fer això?
5: Sí, perquè a més és que m'encanta la carn amb tomàquet d'aquí del Quijote, o sigui que venia expressament a fer-la.
3: Sí, mira, nosaltres som el jurat, diuen que especialitzat, pobra gent, no saben on s'han fotut. Llavors, hem de puntuar aquestes tapes, ara la tastarem, però per tu aquesta tapa del Quijote, de l'1 al 10...
5: Aquesta, no he provat la resta, eh?
3: No, aquesta.
5: Aquesta jo li donc un 9.5.
3: Un 9.5, la nota més alta que ens ha dit aquí la ciutadania que m'ha entrevistat.
6: Me parece estupenda, està muy rica.
3: Sí?
6: Sí.
3: ¿Habéis hecho alguna etapa más?
6: No, todavía no, es la primera.
3: És la primera. ¿Tenéis objetivos? ¿Us heu plantejat cap on anireu sortint d'aquí?
6: Anirem cap al centre del poble.
3: Cap al centre, eh?
6: Sí.
3: Tenen, però venen preparats... Puc?
6: No,
3: Germán, ensenya el que lleves la... Veus? Porten el fulletó amb la ruta de primavera d'etapes. Venen preparadíssims.
6: Sí.
3: Eh? Tu com et dius?
7: Juan.
3: Juan, què tal l'etapa?
7: Molt bé, molt bona.
3: Sí? Ets client habitual del Quijote?
7: Sí, de vegades vinc.
3: La ració? Bien, no?
7: Sí, està bé, molt bé. Molt bona, sí, és típica d'aquí.
3: Molt bé, doncs l'anem a tastar, Blai, sí? Va, som-hi.
1: Bueno, i ara estem al Don Quijote, tal com ha dit la Marione, ho ha presentat des de l'exterior. Ja tenim aquí la tapa. Aquí tenim una carn, com has dit, xili, com has dit? Carn, què?
9: Amb salsa Don Quijote.
1: Molt bé, carn amb salsa Don Quijote, que té molt bona pinta, també. Amb dos llescates de pa, perquè suquem home, després al final. Em podríem demanar una altra, perquè són tres. Vale? Vinga, anem per feina? Anem per feina.
3: Així de fort, s'ha d'estar per venir a un steakhouse com el Brasaranda, que és el local que ara de seguida ens ensenyarà la seva etapa. Som molt a propet de l'avinguda de l'Estatut, sí? I després anirem al Cheito, que està aquí baix. Va. Com es diu això, Chili? Pinxo? Aviam.
9: Aquest.
3: Aviam, què és, Chili?
9: Buqueta moruna, no porto les ulleres, però... amb ceba caramelitzada i... chimichurri.
3: Broqueta moruna, no porto les ulleres, però amb ceba caramelitzada i chimichurri. Que és que estem de ruta de tapes i ens hem trobat una institució de les tapes d'aquesta ciutat, que és la Vicky del Gómez, que a més va fer aquelles meravelloses declaracions com a venir el primer, segon i postres, que ens vam enamorar tots d'ella. Així, és així, fantàstic. Vicky, què tal?
10: Bueno, esto de Vicky no, Katy, mejor.
3: Ah,
10: ¿no?
3: Katy! I això que hem anat d'aigua, Katy.
10: Bueno.
9: Ara començarem amb alcohol.
10: Amb alcohol?
3: Sí, ara sí.
9: Ara cervesa.
3: Cati, va, en sèrio. Has tomado tapas o no?
10: Bueno, no, encara no. He començat ara amb unes amigues.
3: Sí?
10: Què et sembla, tu?
3: I qual és el plan? Què locals teniu pensat?
10: Bueno, no, jo he vingut ara per aquí per fer una cerveseta, però no...
9: Mira, tens
10: el
9: Cheito.
10: No pensava jo.
3: No pensava.
10: No.
3: La Cati, que no es diu Vicky, diu que no s'ho pensava.
10: No, m'ho pensava.
9: L'han reptat,
10: oi? Sí, m'han reptat avui i m'han dit, va, anem a prendre una cerveseta i aquí estem.
11: Soc la Cristina.
3: Ella és la Cristina. I estàs fent cua aquí, a la calle?
11: Sí.
3: Sí?
11: Del Cheito.
3: Veniu del Cheito i feriu a la calle. Esteu fent ruta d'etapes.
11: Sí.
3: Què tal?
11: El dijous passat, també.
3: També?
11: Home, tots.
3: És que nosaltres som el jurat especialitzat.
11: Ah, sí.
3: El dijous passat vam fer 10, aquesta setmana també n'hem de fer 10.
11: 10? No, nosaltres vam fer 4.
3: Sí?
11: I avui 3.
3: 3. Hem dit. Molt bé. Les 3 d'avui són...
11: La Landa, sí. El Cheito i la Calle.
3: Molt bé. Què tal el Cheito?
11: Bé, molt bona.
3: Quina nota li posaries?
11: Mira, més bona perquè tenen dues opcions.
3: Ah.
11: La de tonyina, però més bona la de xoriço. Sí.
3: La de xoriço, eh?
11: Molt,
3: sí?
11: Molt bona.
3: Va, doncs ja hem entrat a la Calle Burger i ens hem trobat els 3 clients més petits d'aquesta ruta de tapes. Diem que les tapes són per tothom, que no tenen edat i, de fet, ells ho demostren. A veure, com us dieu?
12: Pol.
3: Pol.
12: Biel.
3: Biel.
12: Pablo.
3: Pablo, del 25, del Barça i del Chelsea. Els agrada els esports. Està claríssim que els agrada. Heu begut tapa? Heu pres tapa?
12: Encara no.
13: Encara no.
3: Encara no?
13: No.
3: Vale. I quina demanareu?
12: Jo una hamburguesa.
3: Una hamburguesa, no? Perquè estem a la calle Burger. Llavors aquí em sembla que el nom ja ens ho va dir en tot, no? A ver, Pablo, que yo veo que tú tienes ahí alegría. ¿Mamá cocina bien?
12: Muy bien.
3: Vale, ¿cuál es el plato estrella de mamá?
12: Me parece canelones o paella.
3: Canelones o paella, muy bien. ¿Es la madre ella? La madre está ahí orgullosísima, porque en diu, patat, ¿eh? Vale, Pol, ¿y els teus? El teu plat preferit quin és?
14: La pizza.
3: La pizza? Fantàstic, estupendo. I tu, Biel?
15: El meu plat preferit, els llibrets.
3: Els llibrets, oh, que bonic. Macarrons i llibrets, que hi havia més bonic que això, macarrons i llibret. Passeu molt bé, això ho veureu dimarts a 3w.radioruí.cat, tot sencer. Sí? Apa, va, amb la família. Vinga, aquesta hamburgueseta que tenia els tres nens enamorats, anem a tastar-la també, perquè ells no hi... De bocado no, de dos, pim-pam. Ens està costant molt arribar fins al Xeito, però finalment hi hem arribat, eh? Venim gairebé tan empanats com l'empanada gallega, però venim a fer la tapa. Som-hi!
16: Ara ho ha pillat.
17: Què deu fer,
16: eh? Chichi!
3: Doncs ens anem cap a Mèxic, ara, concretament. Aquí es presenten com Tacon Madre, Nachos, Tequila i Tacos i un poco de relajo. No pot fallar res. I ens ofereixen també una tapa. Ens diu, no los mires, mejor entra, i això fem. Entra. Es comença a notar, hem passat l'equador d'aquesta segona nit de la primavera de tapes, d'aquest joc de tapes volum 2. Som al Tacon Madre. Ens anem a prendre aquest taco que ens han preparat, que la Diana ens ha preparat amb molt de carinyo, que de fet quan hem entrat ja el tenien a punt, i això sempre ajuda, perquè anem de fer 10 i anem justets de temps. Ja està. Dove mangiare è un piacere, així es presenta la cadena de restaurants La Tagliatella. Tenim un establiment aquí a la plaça Pearson, que també forma part d'aquesta primavera de tapes amb el seu, ja ho direm, panzerote fregit farcit de bolognesa coreana amb oli d'alfàbrega i alfàbrega i confitura de tomàquet. I el tastem ara mateix. Mira que allà hi ha la Marta i l'Anna, em sembla. Les patrocinadores de la tapa d'aquesta edició. Han provat la tapa, senyores?
18: Sí, sí. L'hem provada, molt bona.
3: Del 0 al 10?
18: Un 8.
3: Un 8. És de bon conformar, ella. Ella li agrada tot.
18: Vale. No, que jo suggereixo que per l'any que ve seria bé de posar el que és la tapa i després també el tipus servei. Perquè a tot arreu et donen el típic got de plàstic, amb el vi que sigui, però que no té aquest sabor. Vull dir, no és el mateix amb una copa que amb un got.
3: El ritual marca molt. Les estovalles blanques marquen molt. Sí o no?
18: Jo crec que seria bé poder puntuar les dues coses.
3: Fem un brindis pel programa?
18: Vinga.
3: Va. Vostès mateixos.
18: Us vaig escoltar, eh?
3: Tapa de primavera. Vinga.
18: Això. Vinga, xin-xin.
19: Mireu, eh? És bo.
1: Vinga, recta final, va. Anem pel postres. Estem aquí a la plaça 11 de setembre, l'11 precisament, i que fa un plat, una tapa dolça. Fa una, en diríem, torradeta Santa Teresa, bueno, una torrija, vale? I després d'aquí anirem al Sant Patrick's a fer una mica de còctel, i així, recta final, i acabem per avui perquè ja ho tenim bé.
3: Les 10 i 5 minuts de la nit, aquest segon volum del joc de tapes arriba al seu final. Aquesta hora ja ve de gust seure una estona a una terrassa a prendre un còctel i unes crispetes, per què no? Per això acabem avui aquest volum 2 del joc de tapes al Sant Patrick's. Chili, com ha anat avui això?
20: Ha anat molt bé, però és cansino, eh? No, s'ha de dir amb aquestes paraules, és cansino. 10 és molt, molt. I avui sort que hem tingut un xòfer, perquè si no, fer-te una punta a l'altra és bastant complicat.
3: I hem d'agrair molt a l'Alfred, el president del gremi. Dir gràcies a l'Alfred quan surts del cotxe com si tinguessis xofer particular. Ha estat una experiència meravellosa de fer, pobre. I sí, ha estat dur, però també ha estat molt divertit. Ara ho comentem a l'estudi, va.
0: Doncs això, que a vegades quan surts de tapes varies una mica la ruta. Hem començat dient que faríem una cosa i hem acabat fent una altra, no?
1: Bueno, al final, per circumstàncies...
0: Ni Maset, ni Mar 88, ni Bar 88, i els hem canviat per Tagliatella i Sant Patrick's. La idea era fer-ne només 9, perquè va arribar un moment que aquest jurat ja no podia més amb la seva ànima. I hem dit, mira, fem la torradeta de l'11, i com que la veritat és la veritat, jo visc a Terrassa i vindré al tren, he pensat, doncs acabem al Sant Patrick's, saps? Que està allà a l'estació. Ens va semblar que feia... Però quan vam passar per la Tagliatella i vam veure la Marta i l'Anna, i que vam pensar, això és un document...
1: És històric.
0: S'ha de fer.
2: Home, jo no m'esperava que us les trobéssiu.
0: Oi?
2: Home,
0: doncs clar, nosaltres tampoc. El senyor flipava, anaven acompanyat
1: del marit d'una d'elles.
0: Sí. I el senyor deia, no, què està passant aquí, és aquesta tia, que vol de nosaltres. No, però va ser molt divertit veure-les allà, i llavors vam fer el Tagliatella al mig, i així vam completar 10.
1: Sí, sí, sí.
0: I ens va quedar pendent de la planificació de la Maria Auxiliadora, el Bar 88 i el Maset.
1: Bueno, tot ho farem.
0: Tot ho farem.
1: Ei,
0: exacte.
1: Tant.
0: Què t'ha semblat tot plegat, Marta?
2: Bé, molt bé. Home, crec que hi ha hagut de santa barreja també, que si la tapa dolça, salat, amb el Sant Patrick's... Sí, una mica una barreja bé, no?
0: Sí, estava bé. La idea de l'11 de fer una tapa dolça,
1: sí.
0: Jo reconec que a priori deia, però vols dir, no?
1: No, però està molt bé i a més era molt bona.
0: Però sí que han buscat, no? Han mirat al seu voltant i han pensat, home, tothom fa el mateix, doncs jo faig unes postres.
1: Clar, molt bé.
0: I em postulo com al final de la ruta,
1: sí.
0: No? Perquè tu fas dues o tres tapes, acabes fent les postres... I escolta'm, fantàstic.
1: I nosaltres ho vam utilitzar com a final de ruta, fantàstic.
0: Tal qual.
1: Vam fer el postre i després vam rematar amb el còctel.
0: Tal qual.
1: Sí, sí.
0: El Taco en Madre em va sorprendre molt, era un local que jo no coneixia, i de fet ens va sorprendre molt. Així per vista deies, això, doncs estava molt bo.
1: Molt bé, molt bé.
0: Estava molt bo. I clar, la Marta ens convidava a puntuar el servei ja el puntuem. Puntuem si són ràpids, si són amables, si que la majoria de gent ho és. Es tracta de puntuar entre bé, molt bé, superbé, sí? Però es tracta de puntuar.
1: Que sí, que sí.
0: Sí, el servei és molt... Però clar, copa de vidre i estovalla blanca en una ruta de tapes, que als restauradors el que els interessa és fer-ho el més ràpid possible.
1: El més ràpid possible.
0: I no
1: tots poden estar preparats per ficar una copa de vidre quan al final de les 4 setmanes fan 1.400 tapes. Dius, home, cuidado, és una mica de feina, això.
0: I que molts ho alternen o ho barregen amb el seu servei habitual, amb la seva clientela habitual. Mm-hmm. La Tagliatella tenia gent sopant i gent fent tapa. El Gall de la setmana passada tenia gent sopant i tenia gent fent tapa. Llavors, la idea de la tapa és que puguis demanar, pagar i marxar el més ràpid possible.
1: I tant.
0: Perquè em puguis perdre un altre. Llavors, jo no sé si copa de vidre. Però molt d'acord que un brindis amb copa és un brindis amb copa i un brindis amb gots de plàstic, doncs és un botó.
1: No és el mateix.
0: Això és així.
2: Que jo us volia preguntar per això, a veure què n'opinàveu quan la Marta ho ha comentat. Volia saber una mica. Sí.
0: Alguna pregunta més per nosaltres i de les deliberacions del jurat, Marta?
2: Veure molta aigua al final o no?
0: Vam veure molta aigua.
1: Molta.
0: Moltíssima.
2: Més que l'altre dijous.
0: Sí.
1: Ens van portar molt bé, la veritat és que sí.
0: Sí, i els mojitos eren sense alcohol.
1: Sí.
0: Bueno, tots no. El meu era sense alcohol. Els seus...
1: Tu tenies que anar amb tren, clar.
0: De fet, em vas portar en cotxe al final, però... Però passen coses. O sigui, acabes al Sant Patrick's per agafar el tren i al final dius, va, que ja et porto, i acabes anant... Bueno, és igual. O sigui, fi, tot plegat és així. El mojito era sense alcohol i era molt bo. I la presentació estava molt
1: feta,
0: i estava ben buscada. No?
1: Al final, molt colorido.
0: Sí que noto que els restauradors s'ho estan currant molt.
1: Jo ho hem dit abans de passar el vídeo, que estem tenint sorpreses, i realment sorpreses gairebé amb tots, eh? Sorpreses
0: positives, totalment. Alguna curiositat de les deliberacions?
2: No, o sigui, jo sí que he vist que la del salting, que porta carxofa, m'ha quedat molt l'atenció aquesta, perquè a mi m'agrada molt la carxofa, i he pensat que potser és com una de les que més us va agradar, però no ho sé.
0: Mira, el que és segur és que és de les que més ens va sorprendre. A les fotografies no veiem exactament la carxofa, no la reconeixíem prou, i un cop vam ser allà, el tipus de local que és, tampoc t'esperes una experiència gastronòmica especial, I, en canvi, vam trobar que la tapa estava molt ben elaborada, que les patates no eren gens olioses, que la garxofa es desfeia, que el pernil era de bona qualitat, l'ou era de guatlla, no era un ou de gallina, però no es pot tenir tot. Però, bueno, és com tota la vida, Marta, al final vam segons expectatives, no?
2: Sí, sí, totalment.
0: Anàvem.
2: I us volia dir també, el pa farcit de la taila tela, bueno, la pasta que us van posar, era similar com a la pasta que fan normalment o creieu que era més com un detall o alguna cosa que fos més fora carta?
0: Jo crec que era més fora carta.
1: Jo penso que sí, penso que sí. I era, venia a ser com un ravioli una mica més gran de lo normal i era molt cruixent, a més. Era cruixent, no estava bullit. Sí. Estava, per mi que estava fet al forn, allò.
0: Bueno, és una idea bastant semblant a l'acompanyament de la guitarra d'aquelles mandonguilles, que ens han posat uns raviolis també fregits.
1: Uns raviolis fregits, exacte.
0: És una idea semblant.
1: Va per aquí, va per aquí.
0: La tagliatella havia elaborat una miqueta més, perquè són experts en pasta i en cuina italiana, llavors... Però era una idea semblant que ja havíem vist. Sí, exacte. Molt bé, doncs haureu de veure el volum número 3 la setmana que ve, si teniu santa paciència. Ara ens avançarem una miqueta en el temps i anirem fins a Can Ramoneda. Anirem fins a Can Ramoneda, que hi fan blues aquest diumenge, a 1:45 del migdia. Sabeu que és un espai meravellós. Les temperatures estan que volen aquest cap de setmana. L'estiu arriba pràcticament dissabte i diumenge, per tant és un bon moment per anar a Can Ramoneda i escoltar en Víctor Fuertes, que és... En Víctor Puertas, que serà tocant en directe, això, Víctor Puertas and the Melotons, aquests, tocant a Can Ramoneda. I la cançó d'en Víctor, aquest Take Me With You, ens servirà per anar fins a Can Ramoneda a través de l'espai i el temps a fer una croqueta. Escoltem en Víctor i després us expliquem.

0: Benvinguts al primer segon i postres. Avui, des de la masia de Can Ramoneda i amb la Consol Carceller. Anem a conèixer la Consol, a veure què ens explica. Ella és la propietària de l'establiment Umami. Tal com dèiem, estem amb la Consol Carceller. Consol, estem a la masia de Can Ramoneda. Tu, com si estessis a casa avui, oi?
1: Sí, francament sí, és com si estigués a casa, realment. Sí, sí, és cert, perquè és del Dani i l'Aleix, vull dir que sí, és estic a casa.
0: És jugar a casa, jugar a casa.
1: És jugar
0: bon
1: a casa.
0: Bon terreny, diguis que sí. Escolta, què toca avui? Què ens faràs?
1: Avui, com és cuina de reaprofitament, aprofitant que és al final de la temporada del calçot, farem uns bunyols de calçot. Mm-hmm. Val? Amb aquells calçots petits que ens hi sobren, o quan fem una calçotada, que et sobren uns quants que no te'ls has menjat, com poder reaprofitar-los d'una manera diferent, també. No amb una crema o amb una truita, sinó, bueno, anem a fer uns bunyols.
0: Vale.
1: Sí.
0: Els podríem fer amb croquetes, també.
1: Sí, sí, sí. De fet, jo a la croqueteria jo tinc una croqueta de calçot. Tinc la croqueta de calçot convencional, que va amb llet de vaca, i tinc la croqueta de calçot, que és vegana, que no porta res que provingui de l'animal.
0: Per això t'ho deia, perquè tu ets especialista en croquetes. Escolta, quantes especialitats tens més o menys a croquetes?
1: Jo tinc unes 30 referències diferents de croquetes.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Sí,
0: són referències, eh?
1: Són.
0: Sí, sí, fa temps que t'hi dediques ja per això, no? Doncs
1: pues fa 7 anys que estic ja a Umami. 7 anys, sí, sí, sembla que no, i fa temps, sí.
0: Que sí, que passi. Escolta, Consol, anem per feina?
1: Anem per feina.
0: Anem a la cuina?
1: Anem a la
0: cuina. Anem a fer els bunyols? Vinga, va, anem-hi. Vinga, va, anem-hi.
1: Mireu, farem, com l'Alba bé ha dit, farem bunyols de calçot. Penseu que és un bunyol que avui el farem de calçot, però el podeu fer de lo que vosaltres vulgueu, val? Inclús barrejar verdures, i jo inclús provaria hasta fer-lo hasta com una mica de lluç, una mica de peix blanc o de peix blau, segur que també quedaria bé. Mira, per fer esta recepta necessitem ous, farina de cigró, o sigui, si hi ha gent que és celíaca la podrà menjar perfectament, necessitem pebre vermell dolç, cardenyora, sal, evidentment, i oli i llet. Ja està. Seria com fer una xus. El que passa que seria com fer-la una mica més espessa de lo que faríem si féssim un dolç o una altra cosa. Per fer, veieu, aquí hi ha els calçots que, per exemple, jo reaprofito. Que segurament vosaltres, dius, nosaltres no tenim tant accés a aquests calçots, perquè quan compreu calçots, ja compreu calçots grans per fer calçotada. Però, bueno, aquí a la masia, com sí que sobren molt, jo el que faig és, simplement els tallo i crus els congelo. Que els podria congelar també cuits, però els congelo crus. Així, en una bossa zip, pam, i ja està. Val, per aquesta recepta jo he fet servir el calçot cuit en una sartén al forn o ja està, al forn o sofregit amb o també l'he fet servir cru i una vegada descongelat, perquè queda molt tovet. Queda molt tovet i aleshores per mi potencia molt el gust. Aquí a la recepta que teniu vosaltres posa de fer-ho tot a mà. D'acord? Moriréis en el intento. D'acord? Amb lo qual, jo l'he fet alguna vegada a mà, però vaig pensar, jo no vuelvo a hacer buñuelos d'estos. Però simplement perquè acabes com supercansada, perquè té molt poc líquid. Amb lo qual, al final, acabo fent-lo amb la batedora americana i l'acabo amb la turbinadora, amb el Turmix. Val? I ho farem així, perquè si no, me vais a odiar. Vale, pues ficarem ara 500, mig litre de llet. Això seria un plat supercomplert ja. És un plat molt complert per mi, perquè a part de ser un vegetal, és baix en calories per fer dietes equilibrades. És ric en fibra, vale, que afavoreix la digestió. Sempre bevent aigua o bevent algun líquid, perquè si no la fibra també us farà un tap de mucho cuidado. És una font de vitamines, ¿vale? Perquè té vitamina C i àcid fòlic. És una font de minerals, també. pel bon funcionament de la musculatura, ¿vale? Perquè aporta magnesi, ¿vale? I és un antioxidant, també. I el que hem de deixar ara és que s'atemperi una mica, d'acord? Deixem que s'atemperi una mica, ¿vale? I aleshores sí que el posarem aquí i amb tots els ingredients i anirem ficant els ous d'un en un. Una chusa és una pasta... És una pasta... Mira, les lioneses... És una pasta chus, per exemple. S'utilitza per reposteria, més que res. Vale, és simplement agafem, tallem per la meitat. Aquest que és més gruixudet podem tallar per la meitat i una altra vegada. I es tracta d'anar tallant. I anem afegint-lo a la cassola. La cuina de reaprofitament, hem parlat moltes vegades i em sembla que més d'un ja estàveu aquí quan hem parlat. Val? Es tracta de treure-li partit a tot el que tens a la nevera, però es tracta de llançar el mínim possible de menjar. Clar, que si vosaltres això ho feu amb uns calçots que us haiguen... us haiguen sobrat d'una calçotada, el bunyol tindrà aquell gust de fumat, que segurament serà molt, molt més bo. Però, ja veréis, és super resultona aquesta recepta. Bueno, això està temperat. Aleshores, jo el que faig és

De nyora li poso sempre una miqueta més. Posem els 500 grams de farina. Això anem donant voltes. Veus, ha quedat una miqueta torradet, però bueno, no s'ha cremat, simplement s'ha quedat una mica torradet. Vale? Aleshores, aquí ja hi ha 500 grams de farina de cigró. També la tirem tota de cop. Ficarem a l'oli, 100 grams d'oli. I ja tirarem un ou, a veure què tal. Aquí tinc els 7 ous. I ara ficarem la tapa i le damos. Sí, donero. Ara tiraré dos seguits, que podríem, jo crec que podríem tirar els 7 de cop i no passaria absolutament res. Molt bé. Doncs ja ho tenim, això. Ara ja afegim el calçot. Ho ficarem tot en aquest bol, primer. Veieu, ha quedat una... Ahir em va quedar més espès. Amb la qual cosa, si quan anem a fregir veiem que queda, que el bunyol no s'unfla, li ficarem una mica més de farina de cigró. Ara ja seria fregir-ho. Posem oli d'oliva. És important al bunyol que tingui temperatura a l'oli, però que no estigui molt calent, perquè si no, s'us cremarà de fora i quedarà cru per dintre. I això és farina, sigui de cigró o sigui de blat. Pues venga, al lío. Si estigués una mica més espès, no aniria malament, però ja no ho farem més espès. Si aquí hi hagués una mica més de farina, és molt probable que tots quedessin més o menys rodonets i més... Però la veritat és que cadascú tingui una forma diferent és molt maco, també. Queda molt xulo. Heu vist que és una recepta molt senzilla. Es podria combinar amb una salsa romesco perfectament, ¿vale? O amb una salvitxada, que seria bueno, lo mateix. La salsa romesco només porta ametlla i la salvitxada porta ametlla i avellana.

0: ens ha posat tema també de calçotades amb el cigaflaua i aquesta salsa i aquest sucar i menjar que ens convidaven també de fons mentre escoltàvem aquesta recepta meravellosa que ens ha fet la Consol Carceller de l'Umami. Això és una gravació que va fer el Blai el 21 d'abril.
1: No recordo quin dia, però
0: no, jo
1: sí.
0: 21 d'abril.
1: Sí.
0: Mira, que miro. 21 d'abril.
1: Sí, 21 d'abril. Vale, perfecte.
0: Dins dels actes o de la programació del Dia de la Terra, sí, que fa Rubí, hi havia diverses restauradors, cooperatives, establiments...

0: I l'altre va ser el Pau Barceló.
1: Exactament, sí. El xef de l'artesana.
0: Exacte.
1: Que jo diria que ens va fer, o que us va fer, aquest famosíssim ja gazpacho de remolatxa amb chutney de mango i tàrtar de llagostins.
0: Que és l'etapa que presenta ell en aquesta ruta.
1: El primavera de tapes, sí, exacte. Sí, sí. Llavors ens guardarem aquesta recepta pel juny.
0: Sí, pel mes. Pel mes. Ara no toca. No donar massa pistes.
1: Per no donar més temps, molt més temps, a un restaurador i no a un altre.
0: Sembla molt
1: bé. I perquè és exactament la mateixa etapa que presenta
0: a la ruta. Sí, sí,
1: va
0: ser la mateixa, va ser la mateixa.
1: Llavors, la voleu tastar, la voleu veure, voleu saber com ho fa el Pau Barceló, doncs us busco la vida.
0: Exacte. Aneu a l'artesana.
1: Exacte. Nosaltres, de moment, aquesta recepta ens la guardem i si passat la ruta de tapes, un cop ja coneguem...
0: La passarem un dia. Passarem
1: quan
0: un dia.
1: Ja coneguem quins són els guanyadors i guanyadores, tant de l'etapa com de la ciutadania, ja sabeu que l'entrega de premis és el 4 de juny al Mercat Municipal, doncs després, per acabar temporada, mira tal, 4 de juny, si no ens veieu, ens hauríeu de veure, avui més que mai, perquè ens heu vist fer el Cansino abans amb el jurat i la Chili, hereu vist la consol, perquè si només ens escoltàveu des de la 99.7 de la FM, haureu notat que hi havia una mica d'eco.
0: Sí.
1: És perquè la consol anava amb micròfon d'aquest diadema,
0: un
1: Madonna de tota la vida,
0: sí,
1: que s'ha dit,
0: sí, sí, sí.
1: Micròfon de diadema, amb aquestes que anaven aquí, i llavors és so... S'ho ha agafat ambient de Can Ramoneda.
0: Sí que portava, el micro també, que portava jo, que va directe a la càmera, però és que estava molt a prop d'un petit altaveu que portava penjat a la cintura. És clar, volguis que no s'acopla una mica.
1: Tenia una miqueta, però vaja, estupendo. Cada vegada m'agrada més aquestes intros que fa el Blai Ferran.
0: Pobre Blai.
1: El veus allà dient, jo faig una intro. Jo és que li dic, Marta, jo li dic, no cal que facis intros. Ja, nosaltres després a l'estudi...
0: Ja ho arreglem.
1: Ja ens espelluguem.
0: Ja ho arreglem, clar.
1: No? Que jo faig intros sense que les faci bé. Que no? Jo em posaré allà davant.
0: Que besut.
1: I me poso el micro de corbata i Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. I ja està.
0: Déu-n'hi-do.
1: I fantàsticament, estupendament.
0: Ai, Déu meu.
1: Escolta'm, saps on ha estat la consola aquest cap de setmana?
0: Sí, la consola ha estat a la Fira de la Cervesa i el Formatge.
1: Correctíssim.
0: Que sí?
1: Un gallifante pel Blai, efectivament. Onzena edició, això ha passat aquest cap de setmana, meridian cervesa artesana, formatge de proximitat, música en directe, un èxit que no falla mai, ja sabeu que és una de les propostes gastronòmiques que a Rubí més li agrada, que aquest any tenia la novetat de multiplicar per dos el nombre de productors locals de cervesa. Mm-hmm. Fins ara només hi havia un i ara n'hi ha dos.
0: Ara n'hi ha dos.
1: Teníem el Bertus, que és un clàssic de la Fira de la Cervesa, i aquest any hi han anat també els amics del Fox and Hops, presentant també la seva tercera birra artesana, que sabeu que podeu tastar aquí, i també hi havia, evidentment, la Consol, que no es diu pas Dolors, i que jo m'haig d'apuntar que es diu Consol cada vegada, perquè si no m'equivoco, la Consol també hi era amb la croqueteria Umami.
0: Sí.
1: Com ho vas veure tu? Tu hi vas ser?
0: Jo hi vaig estar el dissabte al matí, cap al migdia, a l'hora que obrien, a les 12, en plan d'anar... M'agrada molt el concert que van fer, no sé el grup com es diu, però bueno, són tots coneguts, gent de Rubí.
1: Boomerits Band.
0: Els Boomerits, això. Van fer un concert molt xulo, molt xulo. I, bueno, doncs, escoltar un concert d'aquests, acompanyat d'amics, amigues, amistats, i amb una cervesa artesana, doncs, la veritat que va ser una estona molt agradable.
1: Quina cervesa vas tastar?
0: Jo vaig tastar la més suau que li vaig demanar a la Madriguera. Però, esclar, és que la més suau tenia 6 graus i mig. I, bueno, vaig fer migdiada, cosa que no faig
1: a que mai a la vida.
0: No. I et vas aixecar... Amb un en tinc prou.
1: I et vas aixecar fatal.
0: Fatal és poc.
1: Oferta gastronòmica.
0: Ara, era boníssima.
1: De la Fira de la Cervesa. Bona. Hi havia, cada any hi ha coques artesanes, cada any hi ha embotits, cada any hi ha olives, cada any hi ha garrapinyades. Hi havia el Tequiron Huevo, que són una food truck, no sé si us sona. Que fan ous i patates fregides.
0: Ah, vale.
1: Que em sembla meravellós. Sí. I per què ets d'oferir res més? Patates fregides
0: i ous. Si això funciona, perquè hem de fer una altra cosa, no?
2: Exacte.
1: Ketchup Walking, amb ketchupos variats, La Prenda, que són hamburgueses gourmet, i ha anat també Mr. Frank, que és un Frankfurt també gourmet, El Quinchito, que és carn a la brasa, Pork Fiction, en sèrio? Bueno, Pork Fiction, entrepans i sandvitxos de pulled pork, Hi havia menjar mexicà, hi havia sushi, hi havia la Dream Food de

0: burgueses, la creperia bretona i els artesans del foc que també feien pizzas i la, així 100% rubinenca, la Umami.
1: Umami.
0: Amb la Consol.
1: La Consol.
0: Que no se'n perd ni una. Fira del vi, croquetes.
1: Sí,
0: fira de cervesa,
1: sí, sí,
0: croquetes.
1: Sí, sí, sí.
0: Can Ramoneda, setmana alimentària amb el baratament dia de la terra, croquetes.
2: Allà,
0: o bunyol, és igual, però allà que estem,
1: sí, sí,
0: enrotllant.
1: Sí, és lo seu, és lo seu. Ja realment,
0: està.
1: Home, tindre 30 i pico d'especialitats de croquetes té mèrit, té mèrit, eh? I a sobre, bones. Jo n'he tastat algunes, esclar, tastar-les totes és complicat, és difícil, i t'asseguro que les endevina de veritat, eh?
0: Diu jugar a casa, clar, perquè clar. El de la Masia Can Ramoneda és el seu marit. També si juga a casa.
1: Clar que juga a casa.
0: Juga a casa de bastona. És que així rai. Però vaja, en tot cas, que res, que un petó per la Consol, que ja me'n recordaré sempre més, del seu nom. Marxem, Robert Fernández. Sí, tinc 2 minuts, però ja està. I ja poseu promos o coses, allò que feu, eh? Que nosaltres ja marxem. Desparem taula, tornem dimarts que ve a les 12. Avui ho direm amb molta calma, aquí a la taula. La Marta Castany, el Blai Ferran, qui us ha parlat, la Mariona Álvarez, i els fogons, com sempre, l'inefable Robert Fernández. Gràcies a tots, cuineu molt, mengeu bé, i fins la setmana que ve.
1: Molt bé.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bon dia. Rubí viu avui la jornada més calorosa de la tercera onada de calor d'aquest estiu. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un avís de perill per calor intensa que afecta el Vallès Occidental davant la previsió que avui s'assoleixin les temperatures més elevades de tot l'episodi. Després de diversos dies amb valors molt per sobre dels habituals, avui s'espera un ambient especialment asfixiant durant les hores centrals del dia. A més, la ciutat tornarà a viure una nit tropical amb temperatures que difícilment baixaran dels 20 graus. Les autoritats recomanen evitar l'exposició al sol entre el migdia i les primeres hores de la tarda, hidratar-se sovint, reduir l'activitat física a l'exterior i extremar les precaucions a les persones més vulnerables, com la gent gran, els infants i les persones amb malalties cròniques. També recorden que no s'ha de deixar mai cap persona ni cap animal dins d'un vehicle estacionat. La previsió indica que a partir de demà les temperatures podrien començar a baixar lleugerament, tot i que es mantindran per sobre del que és habitual per aquesta època de l'any. I el curs escolar podria començar amb una nova jornada de vaga. L'Assemblea Educativa de Catalunya ha acordat convocar aturades el primer dia lectiu, el 8 de setembre. La decisió arriba després que una part del professorat rebutgés el preacord assolit entre el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris i manté les reivindicacions per reforçar l'escola pública. L'acord s'ha pres aquest cap de setmana a Sant Celoni en una assemblea amb representants dels sindicats USTEC, CGT, Intersindical, CNT i COS, que són els organitzadors que poden formalitzar la convocatòria de vaga. La portaveu de l'Assemblea Educativa de Catalunya, Mònica Rodrigo, reclama que el govern no esperi el setembre i convoqui de manera urgent la mesa de negociació amb el comitè de vaga.
2: Hem arribat a un consens de demanar i convocar vaga el 8 de setembre. Llavors, els sindicats que estaven aquí presents han recolzat aquesta voluntat i ara emplacem els diferents sindicats, doncs, que evidentment dins de la Unió Sindical convoquin aquesta vaga pel 8 de setembre.
1: A Rubí, els docents que s'han mobilitzat aquests darrers mesos consideren que les propostes del departament no resolen els principals problemes del sistema educatiu públic. Entre les noves reivindicacions hi ha un augment dels recursos, una reducció de la burocràcia i una millor atenció a la diversitat. I això és tot per ara. Més informació en una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí. Ràdio Rubí.
3: Són sis dones, sis de Lleida, sis dones deportades a un camp de concentració, sis històries de vida i un gros oblit, les sis de Ravensbrück.
4: Coloma Cero Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadellà Puig i Felicitat Casa Nadal, les sis de Ravensbrück, amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran.
5: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
6: La Coloma Seró, mestra comunista de les Garrigues, deixa el càrrec de regidora de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, la primera dona que entra al consistori, i emprèn l'exili fugint de les tropes franquistes. Un exili que serà definitiu.
5: Nom:
3: Coloma Seró.
5: Dia d'entrada al camp de concentració.
3: Camp de concentració de Ravensbrück, 3 de febrer de 1944.
5: Matrícula:
3: 27.037.

0: Capítol 2. Coloma Seró Costa. La Josephine.
1: França rep persones refugiades durant tota la Guerra Civil Espanyola. L'onada més important va ser la quarta, a inicis del 1939, causada per l'imminent caiguda de Barcelona i els constants bombardejos franquistes. Unes 400.000 persones, de les quals 170.000 eren dones, canalla i gent gran, creuen la frontera, i entre elles hi ha la Coloma i l'Electra.
2: Una investigació molt recent revela episodis de la biografia de la Coloma que fins ara eren desconeguts. La Coloma, el 10 de setembre de 1937, té una filla, fruit d'una relació amb el comissari delegat de Lleida de la UGT, Joaquim Vila Claramunt, amb qui no s'arriba a casar. Al registre de naixement de Lleida està inscrita com a Electra Vila Seró, un nom molt a l'estil dels noms que es posaven durant la República. La Coloma marxa cap a Vilafranca sola amb la nena. I a Vilafranca coneix un brigadista portuguès amb qui es casa l'any 1938. L'historiador Josep Rubió Sobrepere, que explica la biografia de la Coloma en aquesta sèrie, ens parla del marit de la Coloma, l'Ignacio Anta Gómez.
3: Ignacio Anta era un militar portuguès nascut a Bragança que, quan era alumne de l'Escola Militar Portuguesa, va venir a lluitar a la Guerra Civil en favor del bàndol republicà com a tinent d'artilleria.
1: Amb ell i la seva filla Electra, que en aquest moment té 16 mesos, emprèn el camí de l'exili. La Coloma és una dona transgressora, en molts sentits, que personifica els valors republicans. És evident que el de llibertat i d'igualtat, i també el de fraternitat.
3: El 25 de gener de 1939, els dos es van veure abocats a exiliar-se. Sembla que la Coloma dirigí un grup de 300 persones des de Sant Joan de les Abadeses cap a l'exili, assumint tasques d'assistència social.
2: La Coloma, l'Electra i l'Ignacio creuen els Pirineus l'hivern del 39. Les condicions són duríssimes i la criatura no ho resisteix. El nadó de la Coloma no sobreviu al camí de l'exili. Mor el 31 de gener del 39 a Boló. A la partida de defunció apareix com a Pepita, no com a Electra. A la pèrdua de la Pepita se li suma una guerra i l'anhel per sobreviure-la.

0: Per desgràcia, no és ni de bon tros un cas únic. Moltes de les dones exiliades i deportades van veure morir els seus fills i les seves filles. Recuperar la memòria de les sis de Ravensbrück és un dels nostres objectius, però també volem parlar de dones, de totes nosaltres, des del present. I si alguna cosa pot entendre la humanitat en els temps que sigui, és la mort d'un fill, és un dolor universal. La Remei Capitán Artacho és especialista en l'acompanyament al dol.
1: El dol de la pèrdua d'un fill és esgarrador, és mortífer. No es pot, com aquell que diu, costa de tornar-lo a... de tornar-te a refer, a transformar la teva vida de nou en nou, tornar-la a viure una altra vegada, perquè són molts passets, molt a poquet que s'han de fer per poder anar tancant aquesta ferida. I sempre, la majoria de vegades, necessites algú que t'acompanyi. Per això et dic que sí que és molt desgarrador, i sort que ara, fa poqueta, no et pensis, imagina't els anys que fa que les dones estan perdent bebès i tenen aquest dol tan poc reconegut, no?, que és el dol d'un fill o el dol perinatal. Ara, gràcies a Déu, hi ha moltes associacions que mimen molt aquest aspecte, moltíssim, perquè el cuidado d'un dol d'un fill sí que és veritat que s'està treballant molt des d'associacions, terapeutes, psicòlegs, psiquiatres.
2: Aquest és el dolor, la mort d'una filla, que acompanya la Coloma en el seu pas cap a França. Tot i les circumstàncies, la Coloma és capaç de dirigir un grup de 300 persones i les condueix des de Sant Joan de les Abadesses, al Ripollès, cap a l'exili a França, creuant els Pirineus.
0: Ho hem calculat. Des de Vilafranca del Penedès i fins a la frontera amb França, passant per Sant Joan de les Abadesses, hi ha més de 200 quilòmetres per carretera. N'hi hem de sumar uns quants més, perquè el trajecte el van fer per camins i amb desnivell. I recordeu que estem a l'hivern.
2: És que l'haurien d'haver arrossegat a ella. Però és ella qui es tira d'aquest grup tan nombrós de 300 persones cap a França. I si encara aquest no fos un acte prou heroic, la Coloma, que acaba de veure morir la seva filla, es fa càrrec dels 60 nens i nenes òrfenes que hi havia al grup, assumint el rol de la mare de tots ells, l'anomenada maternitat social.
3: Segons la Montserrat Roig, creuar la frontera amb 60 nens orfes o separats de les seves famílies. Això era a finals de gener de 1939. Va haver de lluitar molt per salvar-los d'unes dones espanyoles que els volien retornar a l'Espanya de Franco.
0: Aquest episodi el recull així la Montserrat Roig als catalans als camps nazis.
4: La Coloma Seró era una mestra de Lleida que va passar la frontera amb 60 nens. Va haver de lluitar com una fura per salvar-los d'unes dones espanyoles que els volien tornar a l'Espanya de Franco. La Coloma Serós recorda que hi havia tres nens amb els ulls oberts i plens de terror. Eren germans, fills d'Octav Martínez. I la Coloma Seró els va arrencar una vegada de mala manera de les urpes d'aquelles dones perquè s'havia trobat la més petita genollada a terra i plorant. Una d'elles havia dit a la nena: «Vamos, arrodíllate y reza por el alma de tu padre, que era un asesino».
2: Però què va passar? Què se'n va fer dels 60 nens orfes que va salvar la Coloma?
3: No tenim cap més dades de què va passar als nens. Només tenim les dades de que van fer cap a Argelers, amb la dificultat que això suposava estar al camp d'Argelers i la vida que allí van patir. I a partir d'aquí, la vida amb els nens no la sabem. El que sí que sabem és una miqueta que la Coloma i el seu marit van anar després al camp de Gurs i ja després van anar a Talents, on van començar a fer la vida a França. No?
0: A França, la norma és que les dones adoptin el cognom del marit. La Coloma passa a anomenar-se Coloma Anta, però nosaltres mantindrem el seu nom original, Coloma Seró. De fet, aquest canvi en el nom és un dels problemes amb què es troben les persones que fan recerca, i és que la identificació, els noms i els cognoms estan lligats al gènere. La historiadora Antonieta Jarne hi suma la immensa dificultat a trobar el segon cognom de les dones que investiga, el de la mare, que és el que es perd.
5: Hi ha moltes complicacions a l'hora de fer recerca històrica sobre qüestions de gènere. Les complicacions, diguem-ne, que es van sobreposant. Seria com una mena de nines russes, no?, que s'hi van afegint. I coses des de molt aparentment transcendents, com pot ser tota una documentació relativa amb un determinat afer, com qüestions molt més aparentment més domèstiques, com pot ser la qüestió de tenir un segon cognom. Jo, amb els anys que fa que m'hi dedico, doncs allò, passar-te dies i dies i setmanes intentant allò, creuar dades, informacions, fonts, per aconseguir una cosa en principi tan elemental com pot ser un segon cognom. Sempre es van afegint dificultats perquè la invisibilitat de la dona no, és que no és una frase feta, és que és absolutament real i dissortadament encara en molts aspectes molt, molt vigent.
2: En els diferents registres, la coloma apareix com a Coloma Seró, Coloma Serós, Coloma Anta, Coloma Grobocopatel, inclús com a Paloma Grobocopatel. La nostra protagonista es diu Coloma Seró Costa.
0: Som a l'estiu del 1939. La Coloma i el seu marit, l'Ignacio, han sobreviscut als camps d'Argelers i de Gurs i s'instal·len a la ciutat de Talents, des d'on intenten exiliar-se a Llatinoamèrica, en concret a Mèxic.
3: Sabem que abans d'anar a viure a la ciutat de Talents van estar a Bordeus, concretament vivint a la rue Rigolet 72. I això ho coneixem gràcies a la localització d'una carta enviada a l'ambaixador de Mèxic a França per part d'Ignacio Anta, sol·licitant la possibilitat d'acceptar-los com a emigrants en alguns dels vaixells que partien des dels ports francesos cap a Mèxic, a ell i a la seva esposa, la Coloma. Mai va obtenir resposta.
2: No aconsegueixen sortir de França. S'ha d'entendre que França no és el destí dels exiliats. El destí per a més de mig milió de persones que fugia del franquisme és aquest, fugir del franquisme. França és un país de trànsit per les 300.000 persones que continuen el seu exili cap a Anglaterra, la Unió Soviètica o Amèrica, especialment cap a Mèxic. La historiadora Antonieta Jarne parla d'alguns d'aquests camins que van seguir les persones exiliades.
5: Jo sempre dic que més que exili hauríem de parlar d'exilis. Òbviament la porta d'entrada és França, per motius geogràfics obvis. Però, clar, a França ben aviat es troben en que és una França ocupada. A partir d'aquí, les rutes són molt diverses. N'hi ha, per exemple, algunes que són mestres que estan afiliades al PSUC, al Partit dels Comunistes de Catalunya, i aleshores, aixoplugades pel partit, òbviament, acaben a la Unió Soviètica. I allí, a la Unió Soviètica, fan de mestres de les colònies dels nens, bàsicament nens espanyols, que han estat refugiats a la Unió Soviètica. A França també es queda una colònia més o menys significativa, que passen moltes dificultats, moltes, per moltes raons, perquè el Partit Comunista d'Espanya els abandona, els militants que han passat la frontera. A la vegada, doncs, també es trobaran amb la França ocupada i després, un cop, diguem-ne, s'apaivagui tot després de la Segona Guerra Mundial, ve la Guerra Freda, no ho podem perdre de vista. I amb la Guerra Freda, el govern francès, tan democràtic i tan estupendo, i legalitza el Partit Comunista, amb la qual cosa tota aquella gent, doncs, segueixen les dificultats.
0: No tots els destins són iguals. Els que migren cap a Mèxic, la Coloma i l'Ignacio no tenen aquesta sort, es troben unes condicions molt diferents als que s'acaben quedant a França.
5: Una altra cosa, en canvi, són les rutes que des d'un primer moment creuen l'Atlàntic i acaben a Mèxic, bàsicament. Primer, abans d'arribar a Mèxic, el Partit Comunista d'Espanya, en un primer moment ho passa d'una manera bastant complicada. Acaben en un primer moment a la República Dominicana, per exemple, el cas a Lleida, de l'Aurèlia Pijuan, la primera dona que és regidora a la Paeria, acaba a la República Dominicana. A la República Dominicana es troben que hi ha una dictadura igual com la que han deixat enrere, perquè hi ha la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Els deixen allà a la Selva Dominicana perquè recolectin sucre i, en fi, amb unes condicions realment molt, molt dures. Hi ha uns informes del Partit Comunista que diuen si, no, si aquesta gent no aconseguim treure'ls aviat d'aquí, moriran de gana i de tot. Però finalment, quan aconsegueixen arribar a Mèxic, aquí sí que la cosa és molt diferent. No té res a veure amb els que s'han quedat a França, per exemple, perquè allí el president Lázaro Cárdenas els rep amb els braços oberts, els hi dona de seguida la nacionalitat, amb la qual cosa ells se poden dedicar de seguida a fer negocis, a treballar exactament amb les mateixes circumstàncies que els mexicans, i amb la qual cosa, diguem-ne, que a partir d'allí tenen una vida prou còmoda.
2: La Coloma Seró i l'Ignacio Anta queden atrapats a França. La Coloma comença a exercir de mestra a Talens i, fidel als seus valors, s'involucra amb l'Ignacio a la resistència francesa per lluitar ara contra el feixisme nazi i el règim col·laboracionista del govern francès de Vichy. És la segona guerra en la qual es troben immersos i que d'alguna manera trien, per convicció ideològica, lliurar-la.
3: Segons les fonts, la Coloma va entrar en contacte amb la resistència francesa el 15 d'octubre de 1941. No serà que de forma oficial, l'1 de gener de 1942, entrà a formar part de les FFI, Forces Franceses de l'Interior, concretament a la unitat FTPF, franctiradors i partisans francesos del departament de la Gironde, a Talens, com a agent d'enllaç on feia tasques de transport de material i d'allotjament d'altres membres de la resistència. La Coloma feu servir l'àlies de Josephine.
0: La Josephine. La Coloma de l'Albagés ara és la Josephine. Fa de gent d'enllaç, passa informació i material i potser també amaga persones al seu domicili de Talens. El motiu pel qual el seu àlies és Josephine no el sabrem mai del cert, però nosaltres creiem que és la seva manera de recordar la seva filla, la Pepita.
2: La història de les dones que van participar a la resistència ha estat silenciada i les seves funcions han estat desprestigiades al costat de la lluita del maquis o la direcció dels grans moviments. Però sense la seva participació, la resistència no hauria aconseguit teixir una xarxa d'informació i d'evasió per combatre els nazis. La Coloma assumeix un risc molt alt i ho pagaran car ella i el seu marit. Els primers dies de 1942, la Josephine és detinguda.
3: Fou detinguda per la Gestapo el 6 de gener de 1942 a la seva pròpia casa, amb l'acusació de formar part dels maquis de la ciutat de Talens, on vivia i exercia de mestra. Sembla que fou denunciada a la Gestapo per un membre del grup anomenat Diloli, per la seva participació a la resistència francesa. De Talens fou enviada a Bordeus, concretament al Fort d'IA, del 26 de gener de 1942 fins al 10 de maig de 1942, que fou traslladada posteriorment a Fort Romainville, una fortificació militar situada al nord de París, on va estar fins al 15 d'octubre de 1942. D'allà va ser transferida al camp d'internament i trànsit a Compiègne, camp de Royallier, Frontstalag 122, amb matrícula 19.687, el mes d'octubre de 1942, i on va restar reclosa fins al 31 de desembre d'aquell mateix any.
0: La Coloma ha passat un any de periple per les presons franceses, però tot el que ha patit i sobreviscut segurament no té parangó amb el que li espera.
3: Segons consta en l'expedient de la Coloma Seró conservat a l'Arxiu del Servei Històric de la Defensa, ubicat a la localitat de Vicens, l'1 de gener de 1943 va ser deportada en direcció a Ravensbrück, amb el número de presonera 27.037.
2: La Coloma, la Josephine, ara és un número, un de milers. Pel camp alemany de Ravensbrück hi passen més de 120.000 dones, canalla i noies adolescents. Com que tantes presoneres no hi caben, amplien el camp fins a 3 vegades, arribant a tenir 35 barracons. Les presoneres són les encarregades de construir-los i construeixen també oficines, magatzems i fàbriques. La Coloma va estar al barracó 22, el mateix que la Neus Català, amb qui també comparteixen tren que les transporta a Ravensbrück, el tren de les 27.000, perquè hi havia 1.000 dones numerades del 27.000 al 28.000. Montse Armengou, periodista i directora de documentals de TV3 i autora, juntament amb Ricard Belis, de Ravensbrück, l'infern de les dones, ens obre la porta de l'infern.
6: vindria a significar alguna cosa així com camp de corbs. I realment allà hi ha molts corbs. Ara això sembla una mica així tètric, però és un lloc paradisíac, és un lloc preciós si no sapiguéssim tot el que va passar tan terrible en allà. Està situat davant d'un llac, ja et dic, preciosíssim. Malauradament en aquell llac sabem que van anar a parar les cendres de milers i milers de persones, de dones que van morir en aquell camp i que després van anar a parar en els fons crematoris. Té una característica que el fa singular i és que Ravensbrück va ser un camp específicament dissenyat per dones i nens. Què vol dir això? Que en els altres camps no hi havia dones? Sí, ho hem vist a les pel·lícules, en els documentals, però Ravensbrück està dissenyat específicament per elles. Per què? Perquè, com veurem, s'instal·la una sèrie d'indústries en el mateix camp o als voltants que precisaran d'una mà d'obra femenina. Per què? Perquè hi havia tasques en aquells moments, que tot estava menys mecanitzat, on es necessitava una anatomia més fina, més petita, com la de les dones i els nens. Per exemple, per tot el que és l'instrumental d'aviació, els components elèctrics dels taulells de l'aviació, o per determinades tasques de les municions, del treball de preparar la munició de guerra. Per tant, és un camp específicament de dones i nens.
7: El 80% de les dones van ser deportades a Ravensbrück per raons polítiques. És el cas de les nostres lleidatanes. Per això estaven marcades amb un triangle vermell i, a més, amb una S d'Espanyerín, espanyola. La Coloma Cero i la Neus Català devien rabiar amb aquesta S. Després hi havia marcades amb un triangle negre les anomenades asocials. Eren les dones detingudes de dret comú, dones discapacitades, prostitutes o les que sortien del patró del nacionalsocialisme. Amb un triangle violeta es marcaven les testimonis de Jehovà. I les jueves, que a Ravensbrück tot just fregaven el 2%, es marcaven amb un triangle groc. Totes elles, com diu Armengou en el seu llibre, són les oblidades dels oblidats.
6: Sí, sempre són les oblidades de les oblidades, perquè sempre ens oblidem d'aspectes claus, com per exemple la seva participació a la resistència, o per exemple que contra elles, a part de totes les violències comuns al gènere humà, a sobre es va exercir a violències específiques de gènere, de violència sexual o de violència afegida, com separar-les dels seus fills o de fer-les avortar o d'esterilitzar-les. Vull dir, sempre hi ha un plus. Clar, lògicament, en un camp específicament de dones, doncs això s'incrementa. Per tant, quan parlo de les oblidades entre les oblidades, em refereixo a això. I Ravensbrück n'és un exemple.
8: A l'abril de 1941 es crea un annex per a homes amb capacitat per a 20.000 detinguts més, la majoria dels quals van ser exterminats. El crematori de Ravensbrück va ser inaugurat l'abril de 1943 i la cambra de gas a inicis de 1945. Hi van ser gasejades 6.000 dones, i això que el van inaugurar pocs mesos abans que el camp fos alliberat. A sobre, cada mes hi morien unes 1.000 dones per les condicions inhumanes del camp i les malalties contagioses. Les seves cendres van ser llençades al llac Shed. Perquè ens puguem imaginar com era un sol dia a Ravensbrück, l'Anna Canyi ens llegeix un fragment de Ravensbrück, l'infern de les dones, d'Armengou.
4: Les jornades infernals començaven a les 3 o les 4 de la matinada. Les baralles per trobar un lavabo, un dels pocs que hi havia per 10.000 dones. Sempre bruts, un focus de malalties. Després d'aquella aigua bruta que et deien cafè, els esperaven més de 2 hores d'àpel, de passar revista, on ningú no es podia moure malgrat el fred que feia, amb temperatures que arribaven als 20 graus sota zero, malgrat desfer-se a sobre per les diarrees provocades per la disenteria, malgrat aquells nens arrapats a les faldilles de les seves mares. Més quiets que ningú, més vells que ningú, nens que lluïen el mateix triangle que les seves mares. Cada dia aquella gent, unes queien abastonades, d'altres extenuades pel fred i la debilitat. Arribava un moment que deien: prou, ja no puc més. Després d'una llarga jornada de treball fent feines duríssimes, moltes a l'intempèrie, es feia el recompte interminable, després d'un minso i poc calòric sopar, les deportades queien rendides a la seva màrfega, sovint capiculades, compartint entre 2 o 3 el mateix llit. Aleshores sí, Si havien arribat fins aquí, podien dir que havien guanyat un dia de vida, que havien fet l'acte de resistència suprem contra el feixisme. Sobreviure.
8: La Coloma sobreviu a Ravensbrück i abans de sortir-ne protagonitza una escena de la qual se n'ha fet un poema i una cançó.

0: Veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: Ràdio Rubí, 99.7 FM.
1: Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop, les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos. Obrim la porta a l'Espai Solidari. Tornem a obrir la porta a la solidaritat. Avui condueixen aquest espai solidari la Mary Expósito i la Pilar Planella, totes dues també membres, ja ho sabeu, com és habitual, de El Picat Solidari. Què tal? Com esteu? Benvingudes.
2: Bé.
3: Molt bé, bona tarda.
1: Expliqueu-nos qui és el convidat d'avui.
3: Bé, doncs avui tenim a l'Espai Solidari una veu experta i molt compromesa amb els grans reptes socials. És el Rafa Lleput. El Rafa és doctor en Economia i professor titular del Departament d'Economia i Empresa de la Universitat de Lleida. Investiga també sobre temes capdals com poden ser l'economia del treball, les desigualtats socials, la pobresa, amb un focus molt especial en la joventut. Entre les seues publicacions n'hi destaquem dues: el llibre Anatomia de la pobresa a Catalunya, del 2014, i un altre que es treballi persones, del 2021. I, a més, és el director de Càritas Diocesana de Lleida. Per tant, benvingut, Rafa, i gràcies per acceptar la invitació.
4: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
2: Bueno, sembla que amb tota aquesta trajectòria, avui el tema central ens porta a parlar de desigualtat social, evidentment. I sí, és així, ens ficarem de ple en un dels temes d'actualitat, que és la immigració, i sobretot la immigració irregular. Però comencem pel principi. Què és la immigració i què vol dir això d'irregular?
4: Bueno, immigració ha existit sempre. Per tant, és una cosa que hem de tenir en compte, que no és un fenomen nou, sinó que la immigració ha existit sempre, perquè existeix el dret de les persones a buscar llocs, espais, on poder desenvolupar molt millor la seva vida, no? I aleshores és normal que les persones que viuen en països econòmicament pobres, en països econòmicament poc desenvolupats, busquin llocs on poder tenir oportunitats per poder viure una vida digna. També ho fem nosaltres, i veiem molts joves nostres que se'n van a països més avançats que els nostres perquè no troben aquí allò que busquen i, per tant, marxen, no? Per tant, això és normal. Immigració vol dir, bueno, emigració vol dir pues, que les persones busquen llocs on poder viure dignament, perquè allà on viuen no ho troben, que també és una qüestió a tenir molt en compte, no?
2: I això d'irregular, no?, que parlàvem. Bueno. aquest això, és el tema calent.
4: Sí. Claro, perquè què passa? Pues ens regulem molt amb la documentació, i el que té documentació és una persona regular i el que no la té és una persona irregular. Menys mal que parlem d'irregular, perquè abans no fa gaire es parlava d'il·legal. I parlar de persones il·legals és quasi com un pecat. No es pot dir mai que una persona és il·legal. Ningú és il·legal. Que passa, pues, administrativament ens regulem molt pels papers, i per tenir papers has de complir una sèrie de requisits, i si en el territori on estàs no compleixes aquests requisits, no tens la documentació i aleshores se te considera una persona irregular, el que vol dir que no tens oportunitats per a res.
2: Exactament, no? Ho podries dir millor, jo aquí m'havia preparat coletilles, però clar, és això, no? Jo sí que vull remarcar la idea, no?, de que la seva situació pot ser il·legal per les característiques del país on s'està, però les persones no ho són, és la seva situació, perquè com tu has dit al principi, les persones tenim dret al lliure moviment. Però sí que volíem parlar de la immigració com un tema d'actualitat, perquè recentment el CIS, no?, informava que la immigració és la primera preocupació de la població espanyola. I nosaltres estem preocupades per les persones que es preocupen per la immigració, no? Aquí la redundància, perquè no és que ens preocupi especialment la seva situació, que també la podríem atendre des d'altres perspectives, sinó allò que pensen. Llavors, et convidàvem també per desmuntar tots aquests mites i per anar a conèixer una miqueteta de les dades, no? Anem a veure, no? Una de les coses que es preocupa és aquesta immigració irregular. Quin percentatge de les arribades són per vies irregulars? O dades, potser no cal percentatge concret.
4: Sí, a veure, dades no s'entenen, perquè precisament quan s'és irregular vol dir que no hi ha cap mena de control, no hi ha cap mena de registre, i per tant dades no existeixen. Tot i que existeix una fundació, que es diu Fundació FOESA, creada per Càritas Espanyola, que fa informes sobre el desenvolupament social de l'estat espanyol, i també ho fa per diferents territoris, com són les comunitats autònomes. I aleshores, fa un parell d'anys, van fer una estimació que calculen que en el conjunt d'Espanya hi pot haver com a mig milió aproximadament de persones en situació irregular. Uh-huh. Val? Bueno, doncs agafem una mica aquesta referència. Estan repartits per tot l'estat espanyol, però penso que en Catalunya i en Lleida tenim un percentatge més elevat que en altres parts de l'estat espanyol. I en el cas de quanta gent, doncs, bueno, si jo t'hi dic a Càritas, per exemple, doncs a Càritas el 40% de la població que tenem és població en situació irregular. Per tant, el percentatge que tenim nosaltres és molt elevat. Ara, no representatiu de tota la societat, val? Però dintre del col·lectiu de població més vulnerable i població en situació més precària, la proporció de ciutadans irregulars és molt, molt elevat.
2: És elevat, eh? Uh-huh. Clar, amb això que tu deies ara, que tu deies ara mateix, i continuarem així donant dades, que el que volíem remarcar també és el que tu ja ens avançaves, no? Que no totes les persones d'origen migrat estan en situació de pobresa. Però també recentment dades que sortien de l'Eurostat ens diuen que el 49,7% dels estrangers majors d'edat que viuen a Espanya estan en situació de pobresa o d'exclusió social, ja que, no?, donen ja la resposta, ocupen els llocs de pitjor remuneració i accedeixen a poques ajudes públiques. Mm-hmm. No? Això és el que ens diuen les dades.
4: Sí, sí, sí. No, això sí, sí, eh? Hi ha una mica l'estereotip de que, pues, la població estrangera, pues, acapara la majoria d'ajudes econòmiques, i això no és cert, això és una mentira absoluta. Què passa? Pues que quan se gestionen ajudes públiques se posen una sèrie de requisits, i els requisits són aquests: població més pobra, població més vulnerable. I aleshores, quan mirem quina és aquesta població, doncs el percentatge de població estrangera és molt elevat, no? Per tant, no són ajudes destinades a població immigrant, són ajudes destinades a població en situació vulnerable, en situació de pobresa, i resulta, pues, que la població d'origen estranger, pues, és un volum molt important d'aquest col·lectiu, no? I jo m'agradaria trencar una mica aquests estereotips, no? De que, clar, és que ven aquí, se'ls dona tot. Mentira. Mentida, perquè si els donessin tot no vindrien a entitats com la nostra Càritas i com altres entitats que estan pobres fent cua a les nostres portes.
3: Mm-hmm. Clar, és que a vegades és molt fàcil associar, no?, la població en situació irregular amb població que gaudeix dels beneficis, no? I és, la gent a vegades és difícil d'entendre que no és perquè siguin irregulars, sinó perquè la seva situació, justament per ser més precària, es fa acreedors d'aquestes ajudes. Llavors, és difícil trencar aquest mite, no? Tots coneixem el cotxet que donem, sí, i tot això, no? I llavors, aquesta situació, trencar aquests mites és important.
4: I aleshores, quan s'hi diu, Òscar, aleshores, si se dona ajudes a la població de gent estranger, no queden diners, no queden ajudes per la població del país. Bueno, té una solució: augmentar el volum d'ajudes. És a dir, si tenim cada vegada més població pobra en conjunt, doncs també hem d'augmentar els recursos destinats a aquest tipus de població, i aleshores, entre cometes, se podrà repartir més entre tota la població vulnerable. Però si els recursos són escassos, doncs s'han de repartir en aquests casos més greus, i entre els casos més greus segurament és on se troba més població d'origen estranger.
2: Clar, és que a vegades també, bueno, no sé, ara potser jo peco, però a vegades jo em fico en la situació en la que estic en un país allunyat de la meva família, no? A mi, qui em pot donar suport és la meva família i els meus amics, no? Si trenco aquesta xarxa i arribo en un país on estic sola, què em quede, no? I a vegades em sembla com que és molt fàcil migrar, però quan amigues que, no?, parlaves tu de persones universitàries que han fet aquesta que es va dir a la crisi a partir del 2008, d'aquesta fuga de cervells, no?, t'expliquen, o almenys amigues que tinc jo que han fet aquesta fuga de cervells, t'expliquen que no és fàcil, i que tenir un cognom espanyol o tenir un nom espanyol també complica la vida en aquests països, no? A vegades ens costa, no? I penso que també, i acabo com amb totes les frases aquestes antiracistes, que tenim molt poca memòria històrica. Nosaltres també vam haver d'emigrar quan teníem una guerra aquí. I ens van acollir, on ens van acollir la majoria de vegades, no? Mm-hmm. Amèrica del Sud. Sí. I en molts altres llocs, també. Però en aquell moment de situació històrica que teníem, no podíem anar a Alemanya.
4: Mm-hmm. I si anàvem a Alemanya se trobava la població com s'està trobant ara la població estrangera que arriba aquí. És a dir, quan arribes a un país que no és el teu, comences per baix. És a dir, les oportunitats te les has de suar a base de picar pedra, no? És el problema de la immigració, que quan vas a un país que no és el teu, i ens ha passat a nosaltres i continua a passar, no? Aquests joves que marxen fora, de vegades pel fet de ser estrangers també els hi costa molt. A vegades ens expliquen pel·lícules, no? Però també els hi costa molt la integració i l'adaptació al territori.
2: Mm-hmm.
4: I penso que és important, no? Quan veiem població d'origen estranger, hem de pensar el per què venen aquí. I mira d'empatitzar, posar-nos al seu lloc, i en el seu lloc nosaltres què faríem, no? Que possiblement al seu lloc faríem el mateix, venir i anar cap als països més desenvolupats a trobar aquestes oportunitats de la vida. És que és normal. Aleshores, solucions. Quina solució hi ha? Pues, bueno, la primera solució és ajudar al desenvolupament d'aquests països. Això és clau. És a dir, que aquestes persones no tinguin la necessitat de marxar del seu país perquè és que no tenen res amb què viure i amb què progressar. Per tant, hi ha d'haver un suport. Jo, quan se parla d'ajuda al desenvolupament dels països empobrits, a mi em fa por, perquè l'ajuda acostuma a ser sempre una ajuda condicional. Jo t'ajudo sempre quan facis el que jo te dic. I no. Si fem ajuda al desenvolupament, hem d'ajudar en el sentit de que ajudem, però que tinguin ells els seus propis criteris de desenvolupar-se, val? Clar, això és una ajuda gratuïta? Bueno, sí, segons qui és una ajuda gratuïta, però és una ajuda humanitària i penso que és una ajuda justa, també.
2: I segons qui és una reparació històrica?
4: També.
2: No?
4: També.
2: Aquí estic parlant com molt d'història, sí, no? Però no, sí, en realitat sí que és una reparació històrica en el sentit del colonialisme. Ara, jo, a mi quan anaves parlant, no, també em venia al cap la pregunta de que què els porta a les persones a migrar per vies irregulars, no? Per què no agafen un avió? Amb lo fàcil que és agafar un avió. Per què decideixen jugar-se la vida al mar, per exemple?
4: Bueno, motiu pel qual emigren són principalment dos. Un, econòmic. Són països pobres, la pobresa en els països menys desenvolupats econòmicament ha augmentat i, per tant, no tenen de què menjar. Per tant, emigren, no? I la segona causa que últimament està creixent molt és els conflictes i la violència que es veu en els països d'origen. És a dir, la gent fuig perquè saben que avui viuen i no saben si l'endemà podran viure, per la violència que hi ha als carrers i pels conflictes armats que existeixen, amb la qual hi ha una inseguretat absoluta. Per això la gent també marxa, no?, per protegir-se la seva vida. En els casos dels països latinoamericans, ho dic perquè últimament a Càritas Gireu hem estat mirant, en els últims anys ha arribat molta població dels països latinoamericans, molts colombians, i ho diuen. Per què veniu? La causa principal és la inseguretat. I venen famílies senceres. És a dir, hi ha pares i mares que decideixen marxar del seu país per garantir la vida als seus fills, perquè saben que en els països en el qual estan, els seus fills corren perill. Per tant, marxen. Què faríem nosaltres al seu lloc, si poguéssim?
2: El mateix.
3: I ara que fes aquesta reflexió sobre els països sud-americans, a mi em ve cap una pregunta. Hi ha classes dintre de la immigració irregular? És a dir, es troben en la mateixa situació, tenen les mateixes dificultats una persona que ve de Colòmbia o una que ve del Senegal o de Gàmbia? O el fet de tenir un idioma comú, una història comuna, els hi facilita a uns i als altres no? Se m'ocut, si existeix això.
4: Evidentment, l'idioma i la cultura és molt important. És a dir, la població que arriba llatinoamericana, pues, com a mínim, entén l'idioma, té més o menys la nostra cultura i inclús nosaltres també som molt més receptius a aquest tipus de població perquè ens entenem, són més o menys com nosaltres, hi ha una certa simpatia. Amb el que costa més és la població d'origen africà o d'origen asiàtic, no? Perquè no parlen el nostre idioma, els hi costa en aquest sentit la integració, tenen maneres de viure molt diferents a les nostres i aleshores això fa que tinguem més reticències, no? Després, entre la població llatinoamericana, quan arriben famílies, generalment, no totes, però generalment tenen un contacte aquí. Per tant, veniu aquí que com a mínim tindreu una acollida, i veiem que arriben famílies i ja van a un domicili perquè com a mínim tenen referències i aquí domicili els acull temporalment fins que un cop estan aquí aquestes famílies més o menys poden independitzar-se, no? La població que arriba sola, per exemple, principalment la població africana, la població que arriba sola és la que passa més malament, perquè arriben aquí, com qui diu, com una mal davant al darrere, i un cop estan aquí és quan busquen referències i de vegades troben suport i a vegades no troben suport. Per tant, quan mirem i trobem gent al carrer, dormen al carrer, hi ha molta població d'origen africà.
2: Anem a tirar una miqueta d'aquesta realitat a Lleida, sobretot perquè hem parlat molt de Càritas, t'hem presentat com a director de Càritas, i ens agradaria també que ens poguessis o que tinguessis aquest espai també per explicar quins serveis teniu, a quins col·lectius ateneu. Ja ens has donat algunes pinzellades, però que Bueno, si ens pots fer 5 cèntims.
4: En principi, una persona que està empadronada en el territori, si necessita alguna ajuda, on va? Als serveis socials de l'Ajuntament, que és on toqui.
2: Uh-huh.
4: No? Aleshores, les persones que no estan empadronades o bé acudeixen als serveis socials de l'Ajuntament i pel que sigui, no, l'Ajuntament no els hi pot donar el suport que necessiten, aleshores és que quan acudeixen a entitats com les nostres. De fet, venen moltes derivacions. Els serveis socials de l'Ajuntament de Lleida i altres entitats deriven per població a la nostra entitat. Aleshores, nosaltres tenim diferents programes i aleshores aquests programes estan connectats. És a dir, tenim el programa d'acollida, que generalment el que fa és rebre aquelles famílies que necessiten la cobertura de necessitats bàsiques. Però a la vegada, quan arriba la treballadora social, i parlo en femení perquè quasi totes són dones, la treballadora social, quan veu que aquella persona, aquella família, a més de la cobertura d'aquella necessitat bàsica, pot rebre algun suport més que des de Càritas li podem donar, aleshores és quan enllaça, no?, amb altres programes. Tenim el programa també laboral, amb la qual fem formació, fem prospecció per a facilitar que les persones que venen a la nostra entitat puguin tenir una feina. Tenim el programa d'habitatge, per tant, també hi ha la possibilitat de oferir un habitatge. En aquest sentit, estem insistint molt a l'administració a veure si ens poden cedir habitatges, perquè nosaltres habitatge que tenim, habitatge que ocupem. Uh-huh. Hi ha habitatges, diguem-ne, d'acollida, és a dir, per homes, hi ha habitatges per dones, però també hi ha habitatges per famílies.
2: Uh-huh.
4: En tenim uns quants, però quan més tinguéssim, més famílies i més persones podríem col·locar. No? I després tenim el programa que li anomenem Fem Migratori, en el qual tenim un servei jurídic per atendre les persones d'origen estranger, doncs, que estan en situació irregular o necessiten assessorament per, bueno, ja on puc anar per rebre aquest tipus de suport, on puc anar, i aquí pues, se'ls deriva. Per tant, una persona entra sol·licitant una determinada ajuda i pots sortir doncs, amb un ventall ample d'oportunitats, no? Que és una mica l'objectiu que tenim a Càritas, no? Fer un suport el més integral possible.
2: Jo et voldria fer moltíssimes més preguntes, però ens anem quedant curtes de temps, llavors sí que m'agradaria com remarcar algunes de les idees perquè m'agradaria que quedin clares, no? Vosaltres de Càritas feu aquesta tasca tan important, ateneu aquestes persones que queden totalment fora del sistema de protecció, perquè recordem, tu has parlat molt bé d'empadronament, però no és fàcil empadronar-te si no tens papers, no? Parlant malament. És molt fàcil si no estàs en situació administrativa regular empadronar-te. Llavors, feu tota aquesta feina d'atendre aquestes persones que queden totalment fora del sistema de protecció i ho aconseguiu, no? I pel que estaves dient, jo sempre remarco aquí les vistes, no? Lo que nosaltres veiem que els oients no poden veure, però amb aquesta capacitat que parlaves i amb aquests ulls que se't ficaven parlant de tots els serveis, això vol dir que estan donant una resposta. I ja vaig cap a la pregunta final que li fem a totes les nostres convidades i a tots els nostres convidats. No sé avui si podràs marxar, perquè no sé si ho sentiu, però està diluviant.
4: Uh-huh. Ens havien avisat, eh?
2: Ens havien avisat. Sí. Així ja ho sabíem, i veuré perquè et poguessis quedar. Llavors, l'Espai Solidari és aquest lloc que ens recorda que la solidaritat pot ser una utopia real. I la nostra pregunta és, com definiries tu la solidaritat?
4: Costa molt trobar unes paraules per fer una definició, no? Jo la solidaritat l'entenc partint d'un altre concepte, que és el de la fraternitat.
2: Uh-huh.
4: Jo entenc que totes les persones, tots els éssers humans, formem part del mateix col·lectiu, per igual. Homes, dones, joves, gent gran, europeus, africans, asiàtics, tots formem part del mateix grup i, per tant, això, en certa manera, ens agermana, no? Per tant, hi ha un esperit de fraternitat entre totes les persones i ho hauríem de sentir així. Aleshores, si una persona igual a nosaltres té un problema, jo me sento obligat a atendre aquest problema, no? També ens passa en el nucli familiar, no? A casa uh-huh. nostra, que tenim germans que tenen algun problema, el primer que fem és preocupar-nos per ell, no? Per tant, si tenim aquest esperit de fraternitat i veiem que hi ha persones que tenen dificultats, és que ha de sortir per dintre el que anomenem la solidaritat, no? L'ajudar. Hi ha una dita que a mi m'agrada molt, no? El que no vulguis per a tu, no ho vulguis pels altres. Per tant, si el que està passant el teu company, el teu amic, que sigui, a tu no t'agradaria passar-lo, doncs mira d'ajudar-lo.
2: Molt bé. Farem un recull, Sabina, de la paraula de solidaritat.
5: És que són brutals. Tots comencen com, buf, solidaritat, no sé com definir-ho, però després acaben amb unes sentències, unes frases que, mare meva, farem un recull aquí. Jo crec que per Nadal jo estic veient el recull, eh? Perquè...
3: Sí. I a més, el Rafa és una persona que no solament la defineix, sinó que la practica.
5: I la viu. Nivell, i les seves paraules es nota.
3: I la practica a nivell professional i a nivell personal, perquè em consta que és una persona que realment la viu i la practica i la defensa.
4: I intentem ser coherents amb el que pensem.
3: Correcte. Que no és fàcil sempre.
5: Que no ho fa tothom. Moltíssimes gràcies. Meri, jo em sembla que pots tancar ja aquest espai solidari.
2: Tanco?
5: I tant.
2: Sí? Que és això d'anar a dir jo que malauradament l'hem de tancar, que jo em quedaria, sempre els dic a tothom, però jo em quedaria mils i mils hores parlant més. Moltes gràcies per haver vingut i per haver-nos parlat de tot això i haver desmuntat tots aquests mites que tanta falta fan avui dia.
4: A vosaltres per l'oportunitat. Gràcies.

0: Pamela Martínez.
1: Bona tarda, obrim aquest informatiu amb una operació contra el tràfic il·legal de residus que esquitxa Rubí. També serem a la planta de reutilització tèxtil de Solidansa, que avui ha rebut una visita institucional, i vos explicarem una nova edició de la compra agregada d'energia impulsada per l'Ajuntament. Quatre persones han estat detingudes en una operació contra una organització criminal dedicada al tràfic il·legal de residus. La investigació de la Guàrdia Civil apunta que part de les 46.000 tones de residus arribades des de França es van abocar de manera irregular al dipòsit de Can Canyadell de Rubí. I aquest dematí s'ha fet la visita institucional a la planta de recollida, classificació i preparació per a la reutilització de residus tèxtils de Solidansa. La nostra companya Paula Iglesias hi ha assistit i ens explicarà tots els detalls. I l'Ajuntament de Rubí ha posat en marxa la novena edició del grup de compra agregada d'energia per a empreses i comerços. La iniciativa impulsada pel servei Rubí Brilla ja ha permès a més de 80 negocis de la ciutat reduir de mitjana un 16% el cost de la factura elèctrica. Abans d'entrar en matèria, però, volem saber quina és la previsió meteorològica per a la jornada d'avui. Ho fem de la mà de Luismi Pérez, de la xarxa. Bon dia, Luismi.
2: Bon dia. Una calor, sobretot, molt enganxosa, la que estem tenint aquest dimarts. Moltíssima humitat, moltíssima xafogor, i si bé les temperatures, de moment, no s'estan desbocant, sí que aquesta humitat ben elevada fa que la sensació de molt ple estiu sigui completament evident. Temperatura que volta els 28 o 30 graus a la costa, per exemple, però amb aquesta humitat hi ha alguns núvols baixos que no s'acaben de desfer, sobretot de la Costa Daurada. Núvols que es veuen molt amenaçadors, però que no deixaran ni una gota d'aigua. A la resta del país, un temps més obert i més calorós, de fet, sí que a les comarques de Lleida, de la Plana de Lleida. Arribarem a fregar els 40 graus aquesta tarda. Compta amb algunes tempestes seques que es formaran a l'Ebre i que ja aquesta propera nit aniran afectant les comarques de Ponent o de la Catalunya Central amb ventades. El dimecres, alguns núvols més, però sobretot una calorada de cal ample. Puja la temperatura per sobre dels 40 graus a més de la meitat del territori català. N'estem pendents a la xarxa.
1: Quatre detinguts per haver enterrat milers de tones de residus il·legals en diversos punts de Catalunya, entre els quals l'abocador de Can Canyadell de Rubí. La Guàrdia Civil, amb la col·laboració de l'Europol i la Gendarmeria Francesa, ha desarticulat una organització criminal dedicada al tràfic il·legal de residus i al frau mediambiental. La investigació ha destapat que el grup va introduir a Catalunya almenys 46.000 tones de residus procedents de França que feien passar falsament per terres o altres materials. Segons la Guàrdia Civil, bona part d'aquests residus s'enterraven de manera clandestina en sòls agrícoles de Sant Esteve Sesrovires. Una altra part es disposava en diversos abocadors de residus inerts, entre ells el de Can Canyadell de Rubí, on, segons fonts del cos policial consultades per Ràdio Rubí, s'hi van abocar residus industrials i materials contaminats amb matèria orgànica que no es poden admetre en aquesta mena d'instal·lacions. Els quatre detinguts estan acusats de delictes contra el medi ambient, falsedat documental, estafa, blanqueig de capitals, delicte contra la hisenda pública i pertinença a organització criminal. La investigació es va iniciar l'any 2022 arran d'unes inspeccions en una planta de gestió de residus de la província de Barcelona. Els investigadors van descobrir que l'organització utilitzava documentació falsa per introduir residus municipals i industrials des de França i els enterrava sense cap de les mesures de seguretat exigides, amb el consegüent risc per al medi ambient i la salut pública. L'Agència de Residus de Catalunya i l'Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires ja han estat informades del cas i la Guàrdia Civil treballa amb el consistori per determinar les actuacions de control i descontaminació que caldrà dur a terme a les zones afectades. I canviem ara de punt d'atenció perquè ens anem fins a la planta de Solidansa on fa unes hores s'està fent una visita institucional. Allà hi està la nostra companya Paula Iglesias. Paula, bon dia. Qui ha anat i què heu vist?
0: La visita institucional, que ha acabat fa només uns minuts, ha comptat amb l'alcaldessa de Rubí, Ana Maria Martínez, el quart tinent d'alcaldia i regidor de manteniment urbà, Juan López Núñez, i el segon tinent d'alcaldia i regidor de medi ambient, transició ecològica i benestar animal, Andrés Medrano. També han assistit, entre altres, el director d'operacions de Reviste, Alberto Fernández, la cap del Departament de Foment de la Recollida Selectiva de l'Agència de Residus de Catalunya, Teresa Guerrero, i el president de la Fundació Solidansa, Josep Maria Fissa. La visita s'emmarca en un conveni que l'Ajuntament de Rubí i l'empresa Reviste van signar el mes de març d'aquest mateix any per posar en marxa una prova pilot que vol augmentar la recollida de residus tèxtils a la ciutat. L'objectiu principal d'aquest conveni és incrementar el percentatge de recollida fins a arribar als 5 quilos per habitant i any, tot millorant també la gestió del calçat i del tèxtil de la llar. Durant la visita a la planta de Solidansa s'ha fet una explicació de la recepció i amagatzematge de la roba, de la creació dels llocs de treball i també s'ha fet una visita a la planta de triatge.
3: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
1: I seguim amb temes relacionats amb medi ambient, perquè recordem que el període de pagament voluntari del rebut comarcal del tractament de residus continua obert i la ciutadania de Rubí encara disposa de setmanes per poder fer efectiu el pagament abans que finalitzi el termini establert. El tràmit, que va començar el passat mes de juny, estarà disponible fins al 7 de setembre de 2026 d'aquest any als municipis de Rubí, Sabadell, Terrassa, Polinyà i Viladecavalls. Les persones que encara no hagin abonat el rebut poden fer-ho durant aquest període a través dels canals habilitats per a la gestió tributària. Aquest rebut correspon al Servei de Tractament dels Residus Municipals i permet finançar els processos necessaris per gestionar els residus una vegada han estat recollits. La taxa no inclou el servei de recollida, que continua sent complementari dels ajuntaments. I per una altra banda, l'Ajuntament de Rubí ha obert la novena edició del grup de compra agregada d'energia, una iniciativa del Servei Rubí Brilla, que permet a empreses i comerços reduir el cost de la factura elèctrica negociant conjuntament les tarifes amb les comercialitzadores. Des que el projecte es va posar en marxa l'any 2018, més de 80 negocis rubinencs s'hi han adherit i han aconseguit un estalvi mitjà del 16% a la factura de la llum, tot i que en alguns casos aquest pot arribar fins al 20%. La compra agregada consisteix a sumar el consum elèctric de diferents empreses per guanyar capacitat de negociació i obtenir condicions més avantatjoses. Actualment, el grup gestiona més de 17 gigawatts hora anuals i més de 60 punts de subministrament. Com més empreses hi participin, més competitius podran ser els preus que s'aconsegueixen en les futures licitacions. Abans d'incorporar-s'hi, qualsevol empresa o comerç de Rubí pot demanar un estudi gratuït i sense compromís. Només cal presentar les darreres 12 factures de la llum perquè els tècnics analitzin el potencial d'estalvi. Escolta'm Clara Gallà, tècnica de Rubí Brilla.
4: Bueno, nosaltres amb aquestes comercialitzadores que aconseguim aquest preu obliguem a que subministrin energia d'origen 100% renovable, que això a vegades va bé de cara a ajudes i subvencions que volen demanar els comerços, les empreses. I a més, et dic, la principal avantatge és que assegurem que són els preus que es marca des de l'inici, que aquests preus no canvien, perquè moltes comercialitzadores a vegades posen un preu amb uns descomptes que després desapareixen o després passen coses rares, que hi ha l'Ajuntament darrere, en el sentit que nosaltres en fem un seguiment, que hi ha una persona de la comercialitzadora de contacte directe, tant amb l'Ajuntament com amb els clients finals, que no és un telèfon d'atenció al client de truco i a veure qui s'hi posa.
1: A més de l'estalvi econòmic, les empreses adherides també reben energia d'origen 100% renovable i disposen d'un servei d'atenció directa en català. Les empreses interessades poden demanar més informació, sol·licitar aquest estudi personalitzat a través del servei Rubí Brilla per correu electrònic o per telèfon a l'Ajuntament de Rubí. Que Canviant de tema, perquè el Departament de Salut ha posat en marxa una nova eina per monitorar l'impacte de la calor sobre la salut de la població. El sistema permetrà conèixer amb més precisió els casos relacionats amb les altes temperatures i contribuirà a reforçar les mesures de prevenció també entre la ciutadania de Rubí. La plataforma recopilarà setmanalment els casos atesos als centres d'atenció primari, als serveis d'urgències i als hospitals per problemes com els cops de calor, les deshidratacions o les síncopes. La informació també servirà per planificar millor els recursos sanitaris i protegir els col·lectius més vulnerables. Des del Departament de Salut destaquen que es tracta d'un sistema pioner perquè per primera vegada es basa en els diagnòstics clínics registrats al sistema sanitari i no en estimacions matemàtiques. El subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, Jacobo Mendioroz, assegura que és un pas important i innovador.
5: Jo crec que és un pas important, eh? O sigui, no hi ha cap altre, que jo sàpiga, cap altre lloc que estigui utilitzant un sistema semblant basat en aquestes codificacions diagnòstiques. És a dir, vam estar temps explorant a veure si realment eren dades útils, però que jo sàpiga, ni en altres països ni en altres llocs s'utilitza aquest sistema bastant novedós per poder fer un seguiment bastant acurat i ja basat en això, en aspectes purament clínics i no tant en models matemàtics.
1: Durant l'actual episodi de calor intensa a Catalunya, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 230 persones amb afectacions relacionades amb les altes temperatures. Paral·lelament, Salut reforçarà aquest estiu l'atenció primària amb una inversió de 10,35 milions d'euros per adaptar els recursos assistencials a l'increment de la demanda durant els mesos de més calor.
3: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de l'FM i a radiorubí.cat.
1: I recordem que l'Ajuntament de Rubí instal·larà, ja està instal·lant, de fet, una pantalla gegant a l'amfiteatre del Castell per seguir la semifinal del Mundial de Futbol entre Espanya i França. El partit es juga avui a les 9 del vespre i la selecció espanyola s'ha classificat per a les semifinals després d'imposar-se a Bèlgica per 2-1 i enmig de la polèmica generada per l'expresident espanyol Mariano Rajoy dient que la selecció francesa jugava molt bé, però no tenia jugadors francesos a les seves files. El seu rival, que, com dèiem, és França, va derrotar el Marroc per 2-0. L'alcaldessa Ana Maria Martínez ha anunciat a través d'un vídeo publicat a Instagram que l'Ajuntament tindrà en marxa aquest espai perquè els aficionats puguin seguir el partit junts. A l'altra semifinal, Anglaterra i l'Argentina es disputaran dimecres l'altra plaça per a la final. Si Espanya supera França i es classifica per al partit decisiu, l'Ajuntament ja ha anunciat que també instal·larà una pantalla gegant a l'amfiteatre del Castell per seguir aquesta final que, vos recordem, que està prevista per diumenge de 9 de juliol a les 9 del vespre.
3: Tota la informació cada hora a la 99.7 de l'FM i sempre a radiorubí.cat.

0: Pamela Martínez.
1: Bona tarda, obrim aquest informatiu amb una operació contra el tràfic il·legal de residus que esquitxa Rubí. També serem a la planta de reutilització tèxtil de Solidansa, que avui ha rebut una visita institucional, i vos explicarem una nova edició de la compra agregada d'energia impulsada per l'Ajuntament. Quatre persones han estat detingudes en una operació contra una organització criminal dedicada al tràfic il·legal de residus. La investigació de la Guàrdia Civil apunta que part de les 46.000 tones de residus arribades des de França es van abocar de manera irregular al dipòsit de Can Canyadell de Rubí. I aquest dematí s'ha fet la visita institucional a la planta de recollida, classificació i preparació per a la reutilització de residus tèxtils de Solidansa. La nostra companya Paula Iglesias hi ha assistit i ens explicarà tots els detalls. I l'Ajuntament de Rubí ha posat en marxa la novena edició del grup de compra agregada d'energia per a empreses i comerços. La iniciativa, impulsada pel servei Rubí Brilla, ja ha permès a més de 80 negocis de la ciutat reduir de mitjana un 16% el cost de la factura elèctrica. Abans d'entrar en matèria, però, volem saber quina és la previsió meteorològica per a la jornada d'avui. Ho fem de la mà de Luismi Pérez, de la xarxa. Bon dia, Luismi.
2: Bon dia. Una calor, sobretot, molt enganxosa, la que estem tenint aquest dimarts. Moltíssima humitat, moltíssima xafogor, i si bé les temperatures, de moment, no s'estan desbocant, sí que aquesta humitat ben elevada fa que la sensació de molt ple estiu sigui completament evident. Temperatura que volta els 28 o 30 graus a la costa, per exemple, però amb aquesta humitat hi ha alguns núvols baixos que no s'acaben de desfer, sobretot de la Costa Daurada. Núvols que es veuen molt amenaçadors, però que no deixaran ni una gota d'aigua. A la resta del país, un temps més obert i més calorós, de fet, sí que a les comarques de Lleida, de la Plana de Lleida. Arribarem a fregar els 40 graus aquesta tarda. Compta amb algunes tempestes seques que es formaran a l'Ebre i que ja aquesta propera nit aniran afectant les comarques de Ponent o de la Catalunya Central amb ventades. El dimecres, alguns núvols més, però sobretot una calorada de cal ample. Puja la temperatura per sobre dels 40 graus a més de la meitat del territori català. N'estem pendents a la xarxa.
1: Quatre detinguts per haver enterrat milers de tones de residus il·legals en diversos punts de Catalunya, entre els quals l'abocador de Can Canyadell de Rubí. La Guàrdia Civil, amb la col·laboració de l'Europol i la Gendarmeria Francesa, ha desarticulat una organització criminal dedicada al tràfic il·legal de residus i al frau mediambiental. La investigació ha destapat que el grup va introduir a Catalunya almenys 46.000 tones de residus procedents de França que feien passar falsament per terres o altres materials. Segons la Guàrdia Civil, bona part d'aquests residus s'enterraven de manera clandestina en sòls agrícoles de Sant Esteve Sesrovires. Una altra part es disposava en diversos abocadors de residus inerts, entre ells el de Can Canyadell de Rubí, on, segons fonts del cos policial consultades per Ràdio Rubí, s'hi van abocar residus industrials i materials contaminats amb matèria orgànica que no es poden admetre en aquesta mena d'instal·lacions. Els quatre detinguts estan acusats de delictes contra el medi ambient, falsedat documental, estafa, blanqueig de capitals, delicte contra la hisenda pública i pertinença a organització criminal. La investigació es va iniciar l'any 2022 arran d'unes inspeccions en una planta de gestió de residus de la província de Barcelona. Els investigadors van descobrir que l'organització utilitzava documentació falsa per introduir residus municipals i industrials des de França i els enterrava sense cap de les mesures de seguretat exigides, amb el consegüent risc per al medi ambient i la salut pública. L'Agència de Residus de Catalunya i l'Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires ja han estat informades del cas i la Guàrdia Civil treballa amb el consistori per determinar les actuacions de control i descontaminació que caldrà dur a terme a les zones afectades. I canviem ara de punt d'atenció perquè ens anem fins a la planta de Solidansa on fa unes hores s'està fent una visita institucional. Allà hi està la nostra companya Paula Iglesias. Paula, bon dia. Qui ha anat i què heu vist?
0: La visita institucional, que ha acabat fa només uns minuts, ha comptat amb l'alcaldessa de Rubí, Ana Maria Martínez, el quart tinent d'alcaldia i regidor de manteniment urbà, Juan López Núñez, i el segon tinent d'alcaldia i regidor de medi ambient, transició ecològica i benestar animal, Andrés Medrano. També han assistit, entre altres, el director d'operacions de Reviste, Alberto Fernández, la cap del departament de foment de la recollida selectiva de l'Agència de Residus de Catalunya, Teresa Guerrero, i el president de la Fundació Solidansa, Josep Maria Fissa. La visita s'emmarca en un conveni que l'Ajuntament de Rubí i l'empresa Reviste van signar el mes de març d'aquest mateix any per posar en marxa una prova pilot que vol augmentar la recollida de residus tèxtils a la ciutat. L'objectiu principal d'aquest conveni és incrementar el percentatge de recollida fins a arribar als 5 quilos per habitant i any, tot millorant també la gestió del calçat i del tèxtil de la llar. Durant la visita a la planta de Solidansa s'ha fet una explicació de la recepció i amagatzematge de la roba, de la creació dels llocs de treball i també s'ha fet una visita a la planta de triatge.
3: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
1: I seguim amb temes relacionats amb medi ambient, perquè recordem que el període de pagament voluntari del rebut comarcal del tractament de residus continua obert i la ciutadania de Rubí encara disposa de setmanes per poder fer efectiu el pagament abans que finalitzi el termini establert. El tràmit, que va començar el passat mes de juny, estarà disponible fins al 7 de setembre de 2026 d'aquest any als municipis de Rubí, Sabadell, Terrassa, Polinyà i Viladecavalls. Les persones que encara no hagin abonat el rebut poden fer-ho durant aquest període a través dels canals habilitats per a la gestió tributària. Aquest rebut correspon al Servei de Tractament dels Residus Municipals i permet finançar els processos necessaris per gestionar els residus una vegada han estat recollits. La taxa no inclou el servei de recollida, que continua sent complementari dels ajuntaments. I per una altra banda, l'Ajuntament de Rubí ha obert la novena edició del grup de compra agregada d'energia, una iniciativa del Servei Rubí Brilla, que permet a empreses i comerços reduir el cost de la factura elèctrica negociant conjuntament les tarifes amb les comercialitzadores. Des que el projecte es va posar en marxa l'any 2018, més de 80 negocis rubinencs s'hi han adherit i han aconseguit un estalvi mitjà del 16% a la factura de la llum, tot i que en alguns casos aquest pot arribar fins al 20%. La compra agregada consisteix a sumar el consum elèctric de diferents empreses per guanyar capacitat de negociació i obtenir condicions més avantatjoses. Actualment, el grup gestiona més de 17 gigawatts hora anuals i més de 60 punts de subministrament. Com més empreses hi participin, més competitius podran ser els preus que s'aconsegueixen en les futures licitacions. Abans d'incorporar-s'hi, qualsevol empresa o comerç de Rubí pot demanar un estudi gratuït i sense compromís. Només cal presentar les darreres 12 factures de la llum perquè els tècnics analitzin el potencial d'estalvi. Escoltam Clara Gallà, tècnica de Rubí Brilla.
4: Bueno, nosaltres amb aquestes comercialitzadores que aconseguim aquest preu obliguem a que subministrin energia d'origen 100% renovable, que això a vegades va bé de cara a ajudes i subvencions que volen demanar els comerços, les empreses. I a més, et dic, la principal avantatge és que assegurem que són els preus que es marca des de l'inici, que aquests preus no canvien, perquè moltes comercialitzadores a vegades posen un preu amb uns descomptes que després desapareixen o després passen coses rares, que hi ha l'Ajuntament darrere, en el sentit que nosaltres en fem un seguiment, que hi ha una persona de la comercialitzadora de contacte directe, tant amb l'Ajuntament com amb els clients finals, que no és un telèfon d'atenció al client de truco i a veure qui s'hi posa.
1: A més de l'estalvi econòmic, les empreses adherides també reben energia d'origen 100% renovable i disposen d'un servei d'atenció directa en català. Les empreses interessades poden demanar més informació, sol·licitar aquest estudi personalitzat a través del servei Rubí Brilla per correu electrònic o per telèfon a l'Ajuntament de Rubí. Canviant de tema, perquè el Departament de Salut ha posat en marxa una nova eina per monitorar l'impacte de la calor sobre la salut de la població. El sistema permetrà conèixer amb més precisió els casos relacionats amb les altes temperatures i contribuirà a reforçar les mesures de prevenció també entre la ciutadania de Rubí. La plataforma recopilarà setmanalment els casos atesos als centres d'atenció primari, als serveis d'urgències i als hospitals per problemes com els cops de calor, les deshidratacions o les síncopes. La informació també servirà per planificar millor els recursos sanitaris i protegir els col·lectius més vulnerables. Des del Departament de Salut destaquen que es tracta d'un sistema pioner perquè per primera vegada es basa en els diagnòstics clínics registrats al sistema sanitari i no en estimacions matemàtiques. El subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, Jacobo Mendioroz, assegura que és un pas important i innovador.
5: Jo crec que és un pas important, eh? O sigui, no hi ha cap altre, que jo sàpiga, cap altre lloc que estigui utilitzant un sistema semblant basat en aquestes codificacions diagnòstiques. És a dir, vam estar temps explorant a veure si realment eren dades útils, però que jo sàpiga, ni en altres països ni en altres llocs s'utilitza aquest sistema bastant novedós per poder fer un seguiment bastant acurat i ja basat en aspectes purament clínics i no tant en models matemàtics.
1: Durant l'actual episodi de calor intensa a Catalunya, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 230 persones amb afectacions relacionades amb les altes temperatures. Paral·lelament, Salut reforçarà aquest estiu l'atenció primària amb una inversió de 10,35 milions d'euros per adaptar els recursos assistencials a l'increment de la demanda durant els mesos de més calor.
3: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de l'FM i a radiorubí.cat.
1: I recordem que l'Ajuntament de Rubí instal·larà, ja està instal·lant, de fet, una pantalla gegant a l'amfiteatre del Castell per seguir la semifinal del Mundial de Futbol entre Espanya i França. El partit es juga avui a les 9 del vespre i la selecció espanyola s'ha classificat per a les semifinals després d'imposar-se a Bèlgica per 2-1 i enmig de la polèmica generada per l'expresident espanyol Mariano Rajoy dient que la selecció francesa jugava molt bé, però no tenia jugadors francesos a les seves files. El seu rival, que, com dèiem, és França, va derrotar el Marroc per 2-0. L'alcaldessa Ana Maria Martínez ha anunciat a través d'un vídeo publicat a Instagram que l'Ajuntament tindrà en marxa aquest espai perquè els aficionats puguin seguir el partit junts. A l'altra semifinal, Anglaterra i l'Argentina es disputaran dimecres l'altre plaça per a la final. Si Espanya supera França i es classifica per al partit decisiu, l'Ajuntament ja ha anunciat que també instal·larà una pantalla gegant a l'amfiteatre del Castell per seguir aquesta final que, vos recordem, que està prevista per diumenge de 9 de juliol a les 9 del vespre.

I això és tot per avui, en una jornada que ha estat molt marcada per aquesta detenció de quatre persones que han estat detingudes en una operació contra l'organització criminal dedicada al tràfic il·legal de residus i que ha esquitxat a la nostra ciutat, ja que feien l'abocament d'aquests materials a l'abocador de Can Canyadell de la nostra ciutat, i molt pendents del que hagin dit les diferents autoritats en aquesta visita institucional a la planta de recollida i classificació i preparació per a la reutilització de residus tèxtils de Solidansa. Recordem que la nostra ciutat també participa en un projecte pioner que té per nom Reviste, en el qual el que precisament es fa és això, reciclatge de la roba que tinguin els ciutadans. I recordem-vos que aquest vespre podeu veure el Mundial acompanyats a l'amfiteatre del Castell. Nosaltres ens acomiadam fins demà en aquesta mateixa hora. Passin una bona tarda.

0: Torna a escoltar aquest informatiu a radiorubí.cat.
1: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
2: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
3: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
2: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
4: Núria, va, que ens porten d'escalar de la muntanya. Estàs a punt?
2: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
5: No perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
6: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
2: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
1: Bon dia, són 2:45.
7: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Junts trenca el govern de coalició a l'Ajuntament de Girona quan falta menys d'un any per a les eleccions municipals. La fins ara vicealcaldessa Gemma Geis acusa l'alcalde Lluxalelles de personalisme i de deixar en segon terme qüestions prioritàries per a la ciutat. Assegura que a partir d'ara faran oposició responsable.
8: Òbviament és una decisió molt, molt meditada i, per tant, crec que és amb tota transparència ens explicar els motius, les causes i el nostre compromís ferm en seguir sumant per la ciutat de Girona.
1: La sortida de Junts deixa el govern municipal de Guanyem i Esquerra Republicana en minoria. És dimarts 14 de juliol de 2026 i tenim més titulars. El Consell de Ministres aprova tipificar la violència vicària al Codi Penal com a delicte contra les dones. Sònia Kerr.
9: La nova norma inclou retirar la pàtria potestat als pares condemnats per violència contra la parella i escoltar els menors abans de decidir sobre el règim de visites o la custòdia. Ana Redondo és la ministra d'Igualtat.
10: El primer titular és claro, la violència vicària és violencia de género y así se ha entendido en este proyecto de ley y así lo vamos a desarrollar. Es violencia de género.
1: El govern indemnitzarà els veïns i comerços afectats per l'esvoranc del Putxet a Barcelona i apunta com a causa possibles cavitats no detectades en les obres de la línia 9 del metro.
9: D'altra banda, l'executiu promet mà dura contra els piròmans i demana extremar les precaucions davant la tercera onada de calor que s'allargarà, atenció, fins demà.
1: Avui sembla que els incendis donen un petit respir, tot i que la calor i la humitat van a l'alça. Luismi Pérez, bon dia.
11: Bon dia. Una calor sobretot molt enganxosa, la que estem tenint aquest dimarts. Moltíssima humitat, moltíssima xafogor, i si bé les temperatures de moment no s'estan desbocant, sí que aquesta humitat ben elevada fa que la sensació de molt ple estiu sigui completament evident. Temperatura que volta els 28 o 30 graus a la costa, per exemple, però amb aquesta humitat hi ha alguns núvols baixos que no s'acaben de desfer, sobretot de la Costa Daurada. Núvols que es veuen molt amenaçadors, però que no deixaran ni una gota d'aigua. A la resta del país, un temps més obert i més calorós, de fet, sí que a les comarques de Lleida, de la Plana de Lleida. Arribarem a fregar els 40 graus aquesta tarda. Compta amb algunes tempestes seques que es formaran a l'Ebre i que ja aquesta propera nit aniran afectant les comarques de Ponent o de la Catalunya Central amb ventades. El dimecres, alguns núvols més, però sobretot una calorada de cal ample. Puja la temperatura per sobre dels 40 graus a més de la meitat del territori català. N'estem pendents a la xarxa.
1: L'Audiència de Badajoz condemna el germà del president Pedro Sánchez a 9 anys d'inhabilitació per un delicte de prevaricació.
9: El jutge ha interposat la mateixa pena a Miguel Ángel Gallardo, expresident de la Diputació de Badajoz i exlíder del PSOE a Extremadura. Això per suposades irregularitats en la contractació del germà de Sánchez.
1: En cultura, el nombre d'espectadors a concerts es multiplica per més de 5 en els darrers 25 anys.
9: La facturació de la indústria musical s'ha duplicat i ara és de 265 milions d'euros, segons xifres de l'Anuari de la Música, que enguany celebra al seu quart de segle de vida.
1: Els esports, Jordi Cervantes, nou jugadors catalans buscant la final del Mundial aquesta nit amb la selecció espanyola.
12: El combinat estatal s'enfrontarà aquesta nit a França a partir de les 9 en la primera semifinal de la cita mundialista. El partit es jugarà a Dallas i el mataroní Lamine Yamal vol liderar l'accés a la gran final.
1: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 3 minuts a 2:45.
7: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Junts trenca el govern municipal de Girona i acusa l'alcalde Lluc Salelles d'excés de personalisme i de no tenir en compte temes prioritaris per a la formació i per a la capital gironina. Avui la fins ara vicealcaldessa Gemma Geis ha explicat les raons dels juntaires per deixar en minoria l'executiu municipal de Guanyem i Esquerra. Girona FM, Saïd Zbai.
13: Girona es queda sense majoria al govern municipal. Junts ha confirmat avui dimarts la sortida del tripartit que compartia amb Guanyem i Esquerra i deixa l'alcalde Lluc Salelles amb només 11 regidors dels 27 del ple. La vicealcaldessa fins ara i portaveu encara de Junts, Gemma Geis, ha atribuït el trencament al que ha definit com el personalisme de l'alcalde i li ha retret també haver deixat en segon terme projectes que el seu partit considerava prioritaris, com per exemple la millora dels carrers i l'asfaltatge.
8: Al final la figura de l'alcalde és molt personalista. Aquests darrers mesos ens hem trobat carpetes que nosaltres volíem tancar que per altres incidents quedaven en segon lloc, o mesures que nosaltres volem impulsar de diferents regidories que no tenen la priorització necessària, o sobretot a barris. A barris, alguns fa molt temps que demanem algunes actuacions molt concretes i no hi ha hagut calendari, no? I per tant, en aquest sentit, la figura d'alcalde és molt important en un ajuntament. En altres governs, d'altres característiques, poder és més col·legiada. En un ajuntament, doncs, la figura d'alcalde és qui al final té pes a l'hora de prioritzar les àrees, aquelles mesures que s'han de prioritzar.
13: Geis ha assegurat també que la decisió es pren de forma serena i meditada i que Junts farà ara oposició responsable, tot i que continuaran també donant suport a les mesures que considerin bones per a la ciutat. La ruptura arriba després que, dos dies abans, la mateixa Geis avisés en un article al Punt Avui que se'ls havia acabat la paciència. A 11 mesos de les eleccions municipals, Girona es converteix així en un ajuntament en minoria.
1: L'actualitat municipal ens porta avui també fins a Cambrils, al Baix Camp. Allà ha saltat la polèmica per la decisió del cap de llista de Junts de fitxar per Aliança Catalana. Avui, les altres dues regidores de Junts han hagut de sortir al pas i desmentir que tot el grup faci el salt al partit d'ultradreta. Ràdio Cambrils, Marga Mallol.
9: Les reaccions a l'anunci del portaveu de Junts per Cambrils, Enric Daza, de passar-se a Aliança Catalana, ja han provocat les primeres reaccions. El president del comitè local de Junts per Cambrils, Gerard Garriga, ha assegurat que el partit ja no comptava amb Daza per a les eleccions municipals i que en els pròxims dies se li havia de comunicar.
14: Des de juny no es comptava ja amb l'Enric Daza, de fet havia de baixar el cap de polítiques municipals de Barcelona a parlar aquesta setmana o la que ve amb ell, per dir-li que no comptava amb ell cara al 2027.
9: El pas de Daza cap a Aliança Catalana no ha agradat a les regidores que l'acompanyen a l'Ajuntament, Laura Mallau i Teresa Requesens. Totes dues han assegurat que la seva intenció és acabar el mandat com a juntaires, però que no seguiran amb Aliança Catalana.
1: I relleu avui a l'alcaldia de Vilanova del Vallès, al Vallès Oriental. Roser Colomer, alcaldessa fins avui, ha perdut el càrrec en una moció de censura impulsada per dos exregidors del seu propi govern i el principal partit a l'oposició, que és Unitat per Vilanova. Josep Casal Centelles, regidor no adscrit des de fa dues setmanes només, és el nou alcalde de la localitat. Vallès Oriental Televisió, Clara Armengol.
15: Josep Casals i Centelles ja és el nou alcalde de Vilanova del Vallès després de consumar-se la moció de censura a la fins ara alcaldessa Roser Colomer. Casals Centelles era regidor de l'equip de govern de Colomer i fa dues setmanes va presentar la seva renúncia a la regidoria i al partit Impulsem Vilanova juntament amb el també regidor de l'equip de govern Xavi Fernández. El dimarts 30 de juny, tots dos, juntament amb els cinc regidors d'Unitat per Vilanova, principal força a l'oposició, van registrar la moció de censura a l'Ajuntament. Després de dues setmanes de tensions i acusacions mútues, el ple de la moció s'ha celebrat aquest dimarts al migdia, un ple que han seguit en directe un centenar de persones i en què s'han viscut moments de tensió i de crits, sobretot contra els impulsors de la moció. L'equip de govern sortint, format per Impulsem Vilanova i el Partit dels Socialistes, asseguren que la presentació d'aquesta moció respon a interessos urbanístics i econòmics. Per la seva banda, l'ara ja nou alcalde justifica la moció pel desgavell econòmic i la falta de transparència del govern municipal d'aquests últims 3 anys.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El Consell de Ministres ha aprovat tipificar la violència vicària al Codi Penal com a delicte contra les dones. La nova norma inclou la retirada de la pàtria potestat als pares condemnats per violència contra la parella i escoltar els menors abans de decidir sobre el règim de visites o la custòdia. També protegeix els familiars de la dona i fins i tot els animals de companyia. Maite Polo, bon dia.
16: Bon dia. El govern de Pedro Sánchez compleix així el pacte signat l'any passat amb tots els grups excepte Vox per lluitar contra la violència vicària. Vol convertir en llei les mesures pactades al seu pas pel Congrés. La ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha explicat l'acord del Consell de Ministres.
10: Es un motivo hoy de alzar la voz por todas esas mujeres como Itziar Prats que han perdido lo más querido y que hoy de alguna manera van a ver satisfecha una larga preocupación y satisfecha una larga necesidad de que se regule suficientemente y se, por lo tanto, avance hacia una sociedad libre de violencia de género, libre de violencia vicaria, porque, y el primer titular es claro, la violencia vicaria es violencia de género y así se ha entendido en este proyecto de ley y así lo vamos a desarrollar.
16: Un altre aspecte destacat del projecte de llei és que retira automàticament la pàtria potestat als homes condemnats per violència de gènere o sexual contra la parella o els fills, una antiga demanda de les associacions de víctimes. I obre el ventall de qui pot ser considerat subjecte directe de violència vicària. Per primera vegada poden ser-ho també les persones majors d'edat sotmeses a la guàrdia i custòdia de la dona i també els pares de la dona. La norma prohibeix la publicació de materials com el llibre basat en converses amb José Bretón, que va matar els seus dos fills i que l'editorial Anagrama manté cancel·lat. A Espanya, 68 nens i nenes han estat assassinats des del 2013 i 3 aquest any.
1: El Consell de Ministres també ha aprovat avui repartir 904 milions d'euros a les comunitats autònomes per complementar el finançament de la dependència.
9: I el ministre de Drets Socials ha fet una crida a tots els grups polítics al Congrés perquè votin aquesta tarda a favor de les lleis que han de reformar el sistema de protecció de la dependència i la discapacitat. Pablo Bustinduy ha remarcat que la norma blinda una injecció de 6.200 milions d'euros per part del govern per a la dependència aquest any i el vinent.
1: A Catalunya, la Generalitat indemnitzarà els veïns i comerços afectats per l'esvoranc del Putxet a Barcelona i apunta com a causa a possibles cavitats no detectades en les obres de la línia 9 del metro. D'altra banda, l'executiu, que també s'ha reunit avui, promet mà dura contra els piròmans i demana extremar precaucions davant la tercera onada de calor que s'allargarà fins demà. Mont Carvajal, bon dia.
17: Bon dia. El govern indemnitzarà les despeses que tinguin els veïns desallotjats de casa seva al Puiget i també les botigues que han hagut de tancar. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha dit que després ja es veurà de qui és la responsabilitat i qui en pagarà el cost.
18: El govern hi farà front i després ja hi haurà el moment de dirimir responsabilitats i de veure doncs, qui afronta finalment aquestes despeses. Però és evident que els veïns i veïnes, els comerciants, no poden esperar.
17: Paneque no ha dit quan els veïns podran tornar a casa seva perquè diu que s'estan recollint mostres finca per finca per garantir-ne la seguretat. Ha dit també que la principal hipòtesi de l'esvoranc és que no es van detectar algunes escletxes que havien quedat damunt el túnel ja fet. D'altra banda, respecte als indicis que alguns focs han estat provocats, el govern ha assegurat que empaitaran els piròmans per fer-los pagar els mals causats.
18: Els trobarem, els detindrem, els posarem a disposició judicial i demanarem que caigui el pes de la llei sobre ells perquè ja veuen els efectes doncs, que està tinguent en els nostres entorns i fins i tot en la seguretat de les persones a Catalunya.
17: El govern manté la crida a respectar al peu de la lletra les prohibicions per prevenir focs.
1: Mentrestant, l'incendi forestal d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp segueix estabilitzat, tot i que encara no es pot donar per extingit. El foc ha cremat 154 hectàrees de terreny forestal des de diumenge. Tots els evacuats, això sí, ja han pogut tornar a casa. Diumenge Ràdio, Laia Batlle.
19: Ara mateix hi estan treballant 23 dotacions terrestres repassant el perímetre i remullant la zona juntament amb un helicòpter bombarder que treballa sobre el flanc dret. A hores d'ara segueix tallada la carretera entre Aiguamúrcia i Querol, ja que degut al foc hi havia perill de despreniments. Per aquest motiu s'està revisant la zona amb drons per descartar cap afectació, columnes de fum o alguna flama que pugui revifar. Sobre el terreny s'han cremat 154 hectàrees, majoritàriament del terme municipal de Querol, que és el més afectat per les flames, seguit de Pontons i Aiguamúrcia. Segons han informat els bombers de la Generalitat, l'incendi no es podrà donar per extingit fins d'aquí a 72 hores, quan s'assegurin que no hi ha revifades ni fumaroles. Els agents rurals i els Mossos d'Esquadra segueixen investigant les causes del tercer incendi que s'ha produït en menys d'una setmana en aquest territori. Una de les hipòtesis en la qual treballen és que el foc hauria estat intencionat.
1: Les altes temperatures afecten també de ple a la campanya de la fruita, que s'ha avançat fins a 12 dies a les comarques de Lleida. El sector expressa que Espanya es troba en una situació injusta respecte de la resta del mercat europeu. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
20: Aquest dimarts al matí ha tingut lloc la presentació de l'estudi de costos de producció de préssec nectarina i paraguaià a la seu de Frucat, a Lleida, on el seu president, Andreu Viladegut, ha explicat que la campanya d'enguany s'ha avançat entre 10 i 12 dies a causa de les altes temperatures. Per la seva banda, Jaume Lozano, president del comitè de Pinyol de Frucat, ha advertit que hi ha una forta demanda per part del mercat europeu i nacional.
21: No tenim una alta quantitat d'estoc. Tenim una forta demanda per part dels mercats europeus i nacionals. S'està satisfent, però s'està dient que no. El sector no pot permetre... Allí tenim una forquilla, no?, entre l'1,10 i l'1,39. Però és que nosaltres no podem vendre aquell preu. Les centrals han de guanyar-se la vida.
20: A més, ha afegit que les dades dels últims anys s'han vist distorsionades pels efectes del canvi climàtic. Actualment, segons l'estudi del CREDA, a partir de les dades de la xarxa comptable agrària de Catalunya, el cost de producció d'un quilogram de préssec i nectarina es troba en 0,58 euros i se situaria en 1,23 euros després d'afegir les despeses de confecció i comercialització.
1: 3:45, Junts per Catalunya sumarà avui els seus vots als del Partit Popular i Vox per tombar els objectius d'estabilitat, deute públic i sostre de despesa del govern espanyol que es voten al Congrés. És el pas previ necessari per a l'elaboració de pressupostos generals de l'Estat de cara a l'any que ve, que Pedro Sánchez s'ha compromès a presentar. Lluís Mata.
22: El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha defensat l'objectiu per reduir el dèficit públic gradualment fins a l'1,5% del Producte Interior Brut el 2029 com una garantia per sostenir l'estat del benestar amb més capacitat pressupostària per a les autonomies. En aquest sentit, ha carregat contra el que considera un posicionament partidista de les comunitats governades pel PP.
23: Mismo objetivo, diferente voto. Algo ha cambiado y desde luego no ha sido la responsabilidad. Señorías, no se puede reclamar más financiación y más capacidad de gasto para las comunidades autónomas y después votar en contra de los instrumentos que permiten disponer de más recursos.
22: A tot plegat, el Partit Popular ha qualificat de teatre l'escenari financer dibuixat pel PSOE i ha tornat a reclamar la convocatòria d'eleccions, mentre Junts també anunciava el seu vot contrari pel que considera com una operació de màrqueting dels socialistes per tapar els casos de corrupció que les quitxen. Escoltem els seus portaveus, José Vicente Marí i Josep Maria Cruzet.
24: Han de presentar un acuerdo de senda de estabilidad presupuestaria cuando el único acuerdo que espera ya la inmensa mayoría de los españoles y la mayoría de esta Cámara es la dimisión del señor Sánchez y la convocatoria de elecciones.
25: Perquè un govern assetjat per la corrupció només li queda que fer veure que gasta quantitats ingents de diners per si així pot tapar el lladrocini dels seus i de passada intentar obtenir algun vot més dels ciutadans.
22: El revés parlamentari d'avui aboca els objectius d'estabilitat i de deute públic a una nova votació a finals de mes, quan el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ja s'haurà posicionat sobre l'amnistia i caldrà veure llavors si Junts fa algun moviment.
1: I encara en política, notícia destacadíssima de la jornada. L'Audiència de Badajoz ha condemnat el germà del president Pedro Sánchez, David Sánchez, en concret, a 9 anys d'inhabilitació per un delicte de prevaricació.
9: El jutge ha interposat la mateixa pena a Miguel Ángel Gallardo, expresident de la Diputació de Badajoz i exlíder del PSOE a Extremadura. Això per suposades irregularitats en la contractació del germà de Sánchez. La Fiscalia i les defenses en demanaven l'absolució per considerar que no hi ha proves de tràfic d'influències i prevaricació. Les 7 acusacions sol·licitaven penes d'un a 6 anys, petició que el tribunal ha descartat.
1: Tornem a Catalunya. Transports Metropolitans de Barcelona aposta per una flota d'autobusos de zero emissions i abans del 2027 sumarà un total de 136 busos. Un terç funcionarà amb tecnologies no contaminants. Esplugues Televisió, Pau Herrero.
26: La incorporació de la nova flota ha suposat una inversió de 77 milions d'euros i es farà de manera progressiva durant el mes d'agost de 2026 amb l'arribada de 5 minibusos elèctrics. Cap a finals d'any, l'objectiu és tenir en marxa 24 autobusos elèctrics articulats i 20 autobusos elèctrics estàndard. A més, també s'ha publicat una licitació que permetrà incorporar al llarg del proper any 56 busos més elèctrics, dels quals 26 seran per renovar els actuals i 30 per incrementar la flota. Una renovació que aposta per avançar cap a una mobilitat pública més neta i respectuosa amb el medi ambient, segons ha explicat la presidenta de TMB, Laia Bonet.
27: Amb això seguim avançant, per tant, amb el compromís que us hem compartit en moltes ocasions de TMB per treballar per un aire més net, per una renovació de la flota, en definitiva una flota de l'àrea metropolitana que necessitem tant pel que fa a vehicles públics com a vehicles privats que vagi evolucionant cap a zero emissions per poder tenir una millor qualitat de l'aire.
26: Amb aquesta nova adquisició, TMB comptarà amb un total de 372 busos de zero emissions, el que significa més d'un 30% de la flota.
1: I no deixem el medi ambient, front comú de tots els ajuntaments del Solsonès en contra del pla d'energies renovables que promou el govern. Afecta 2.600 hectàrees de la comarca, entre eòlica i fotovoltaica. En un acte aquest matí, els alcaldes han reivindicat el caràcter agrícola del Solsonès i demanen al govern que refaci el pla amb la implicació del món local. Solsona FM, Roser Clotet.
0: Argumenten que l'afectació a la comarca està sobredimensionada, ja que se li assigna una producció d'energia eòlica i fotovoltaica que ocuparà 2.600 hectàrees, l'equivalent a tot el municipi de la Molsosa. En aquest sentit, destaca

0: El Plater, el termini s'acaba el 30 d'aquest mes.
1: I és moment per a la cultura. El nombre d'espectadors a concerts s'ha multiplicat per més de 5 en els darrers 25 anys. Ha passat de 4 milions i mig a prop de 24. La facturació de la indústria musical s'ha duplicat i ara és de 265 milions d'euros, impulsada sobretot per la música en directe. Aquestes i moltes altres xifres s'extreuen de l'Anuari de la Música, que enguany celebra el seu quart segle de vida. El seu quart de segle de vida, volem dir. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. En els darrers 25 anys, la indústria musical ha canviat de dalt a baix. Si a principis de segle el directe facturava 70 milions d'euros i les discogràfiques 82, l'any passat la música en viu va generar 244 milions d'euros i les reproduccions 21. Unes dades que l'editor del grup Enderrock, que publica l'anuari, Lluís Gendrau, pensa que es deuen a un canvi de model de negoci.
3: La indústria discogràfica fa 25 anys basava sobretot el seu negoci en les vendes i en aquell moment moltes companyies discogràfiques també treballen com a manejaments, munten festivals o tenen aliances amb empreses promotores de música en directe.
2: Un model molt vinculat a l'expansió dels festivals.
3: Aquest model de festivals fa 25 anys ho analitzàvem i atreia a mig milió d'espectadors. En aquell moment els grans festivals atrauen a 3,7 milions d'espectadors. Hi ha hagut un creixement de 640%.
2: Això cal afegir que els concerts han passat de 15.000 anuals a 32.000 i la xifra d'espectadors de 4 milions i mig a prop de 24. Això sí, les sales de concert veuen any rere any com baixa el seu públic, un fet que expliquen justament perquè els joves prefereixen els festivals.
1: I ens traslladem ara fins a Tarragona, ja que la Festa Major de Sant Magí enguany durarà encara més dies i tornarà a girar al voltant de la tradició, de l'aigua i de la música. L'esdeveniment també farà una picada d'ullet a l'eclipsi solar del 12 d'agost. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
4: La programació anirà del 7 al 19 d'agost i combinarà els actes més emblemàtics i tradicionals amb una àmplia oferta musical, familiar, esportiva o gastronòmica. Un any més no faltarà la imaginada als jardins del Camp de Mart i pels amants de les revetlles. Hi haurà la revetlla familiar a la plaça del Rei i després la revetlla il·luminada, també revetlla a la plaça de la Font. La consellera de Cultura i Festes de Tarragona, Sandra Ramos, diu que per Sant Magí, la tradició dialoga amb el present.
5: Jo crec que és molt important combinar aquesta tradició i poder veure com la cultura popular i tradicional no és una cosa que estigui enquilosada només en una tradició, sinó que és absolutament capaç de parlar-nos de les coses que més ens preocupen avui en dia.
4: El dia de Sant Magí, dia 19, diada castellera a la plaça de les Cols, amb les quatre colles tarragonines.
1: I encara un apunt més. Abans dels esports, l'Ajuntament de Barcelona reubica el Piro Musical de la Mercè i la Festa de la Nit de Cap d'Any a causa de les obres que s'estan fent a la fira.
6: Uns treballs que són incompatibles amb la celebració d'esdeveniments de gran format a l'Avinguda de la Reina Maria Cristina. Així doncs, segons ha avançat BTV, el Piro Musical es traslladarà a la platja del Bogatell, mentre que les campanades se celebraran a l'Anella Olímpica. En canvi, els concerts de la Mercè no es veuran afectats per les obres i continuaran a l'ubicació actual.
1: I ara sí, arriben els esports. Avui en companyia de Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. Nous jugadors catalans busquen aquesta nit la final del Mundial de Futbol.
7: Què tal, Marta? La selecció espanyola disputa aquesta nit a les 9 la primera semifinal de la cita mundialista contra França. El combinat buscarà tornar a ser una final 16 anys després, mentre que els de Deschamps volen encadenar la tercera consecutiva. Lamine Yamal es mostra confiat en les opcions d'obtenir el bitllet per a ser la final de Nova York.
8: En el top 1, la verdad, es el partido más importante que voy a jugar y me gusta haber podido llegar a este momento. Estamos muy ilusionados todos y yo sobre todo, entonces yo creo que sin duda es el partido más importante que voy a jugar. Juego como sé y nunca voy a jugar mejor de lo que sé ni peor de lo que sé. Entonces solo doy lo que yo tengo, siempre al servicio del equipo, siempre al máximo. Entonces cuando lo das todo y sabes que lo que la gente te pide lo puede hacer, pues no sientes presión.
7: L'Espanyol ha anunciat un nou fitxatge, es tracta de Natàlia Scott, la davantera de 19 anys, arriba procedent del Barça B, on aquesta última temporada ha acabat com a màxima golejadora de la primera federació femenina amb 16 gols en 25 partits. És de Terrassa i també una altra jugadora garenca, en aquest cas Vicky Losada, ha estat presentada avui com a nova jugadora del Badalona Women. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran.
9: Avui s'ha fet a l'Hotel Marina Badalona la presentació oficial de Vicky Losada, el fitxatge estrella del Badalona Women, que us vam avançar ahir. L'arribada de la migcampista de Terrassa ha creat tot un terrabastall a la Lliga Femenina, pel que suposa el retorn d'un mite internacional del futbol femení. Losada, que ha passat 6 temporades lluny de casa seva, ha vist en el

0: Badalona, una oportunitat única per tornar a la Lliga i, sobretot, tornar a casa.
1: Al final, jo ara iba a cumplir mi temporada 5 en Inglaterra y la verdad que emocionalmente, anímicamente, necesitaba volver aquí y creo que me gustaría acabar mi carrera disfrutando de un fútbol que a lo mejor se asemeja más a lo que a mí me gusta.
0: Vicky Losada ha estat acompanyada avui per 5 jugadores del planter, 5 jugadores que han guanyat recentment amb l'Alaví del club la Lliga Futur Mueb, una primera edició d'una competició que, com el Badalona Women, busca potenciar el futbol femení des de la base.
2: A Primera Federació, l'Europa, els socis de l'Europa han decidit que el seu equip jugarà a Can Dragó, després de que s'hagi imposat aquesta opció per 624 vots contra els 364 de l'opció del Narcís Sala. A més, l'equip de la Vila de Gràcia també anunciava que Jordi Cano no continuarà sent jugador de l'Europa el curs que ve. Una categoria per sota, Sergio García ha estat presentat oficialment com a nou entrenador de l'Espanyol B. Arriba amb la intenció de créixer com a tècnic després d'uns inicis a l'Adam. Sergio es mostra feliç per tornar a casa.
3: Al final, ya sabéis que, bueno, lo que yo he sentido todos estos años por este club y lo sigo sintiendo. La verdad que estoy hasta como un poquito nervioso porque al final volver donde he estado muchos años, me han querido, me han tratado súper bien, pues siempre de agradecer.
2: I Joel Parra, jugador del Barça, ha signat aquest matí la seva ampliació de contracte amb el bàsquet fins al 2030. L'escoltem.
4: Sí, anar creixent mica en mica és l'objectiu que em vaig marcar quan vaig arribar aquí el primer any, no? Anar creixent com a jugador, anar creixent com a persona, no? I crec que aquests passes endavant, doncs la veritat que estic molt content, no? I orgullós de tot el treball que estic fent, però sabem que encara puc fer més passes endavant i, bueno, aquesta és l'oportunitat i és la mentalitat que tinc de cara aquests anys.
2: I notícia d'última hora, Marta, el Palau Blaugrana serà la seu de la Supercopa d'Espanya de futbol, sala que es disputarà el 5 i 6 de setembre.
5: Gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobem demà a les 2. Bona tarda.

0: la xarxa de comunicació local. Són les 3 de la tarda.
1: Separar correctament els residus a casa. Reparar un electrodomèstic abans de comprar-ne un de nou. Escollir productes amb menys embolcalls o donar una nova vida als objectes que ja no fas servir.
2: En el teu dia a dia, el que tu fas, compta. Petits gestos, grans canvis. És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. Quatre persones han estat detingudes per la seva presumpta implicació en una trama de tràfic il·legal de residus que hauria enterrat milers de tones de deixalles en diversos punts de Catalunya, entre els quals l'abocador de Can Canyadell a Rubí. La Guàrdia Civil, en la col·laboració de l'Europol i la Gendarmeria Francesa, ha desarticulat aquesta organització criminal que hauria introduït a Catalunya almenys 46.000 tones de residus procedents de França, fent-los passar falsament per terres o altres materials. Segons la investigació, bona part d'aquests residus s'enterraven de manera clandestina en sòls agrícoles de Sant Esteve Sesrovires. Una altra part, es dipositaven diversos abocadors de residus inerts, entre ells el de Can Canyadell de Rubí. Fonts de la Guàrdia Civil consultades per Ràdio Rubí asseguren que en aquest abocador s'hi van dipositar residus industrials i materials contaminats en matèria orgànica, uns residus que no es poden admetre en aquesta mena d'instal·lacions. Els quatre detinguts estan acusats de delictes contra el medi ambient, falsedat documental, estafa, blanqueig de capitals, delicte contra la hisenda pública i pertinença a organització criminal. La investigació es va iniciar l'any 2022, després d'unes inspeccions en una planta de gestió de residus de la demarcació de Barcelona. L'Agència de Residus de Catalunya i l'Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires ja han estat informats del cas, mentre la Guàrdia Civil treballa ara per determinar les actuacions de control i descontaminació que caldrà dur a terme. I l'Ajuntament de Rubí ha posat en marxa la novena edició del grup de compra agregada d'energia, una iniciativa del Servei Rubí Brilla que permet a empreses i comerços reduir la factura elèctrica negociant conjuntament les tarifes amb les comercialitzadores. Des de la seva posada en marxa l'any 2018, més de 80 negocis de la ciutat s'hi han adherit i han aconseguit un estalvi mitjà del 16% en la factura de la llum, tot i que en alguns casos aquesta arriba fins al 20%. Abans d'incorporar al projecte, les empreses poden demanar un estudi gratuït i sense compromís per conèixer quin marge d'estalvi podrien obtenir. Escolta'm Clara Gallà, de Rubí Brilla.
2: Bueno, nosaltres amb aquestes comercialitzadores que aconseguim aquest preu obliguem a que subministrin energia d'origen 100% renovable, que això a vegades va bé de cara a ajudes i subvencions que volen demanar els comerços, les empreses, i a més et dic, la principal avantatge és que assegurem que són els preus que es marca des de l'inici.
1: Més informació en una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.
3: Separar correctament els residus a casa, reparar un electrodomèstic abans de comprar-ne un de nou, escollir productes amb menys embolcalls o donar una nova vida als objectes que ja no fas servir.
4: En el teu dia a dia, el que tu fas compta. Petits gestos, grans canvis. És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
5: Fórmula Rubí Clàssics.

Fórmula Rubí Clàssics.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. El Departament de Salut ha posat en marxa una nova eina per monitorar l'impacte de la calor sobre la salut de la població, un sistema que permetrà conèixer amb més precisió els casos relacionats amb les altes temperatures i reforçar les mesures de prevenció també entre la ciutadania de Rubí. La nova plataforma recopilarà cada setmana els casos atesos als centres d'atenció primari, als serveis d'urgències i als hospitals per problemes com cops de calor, deshidratacions o síncopes. Aquesta informació servirà també per planificar millor els recursos sanitaris i protegir especialment els col·lectius més vulnerables. Des del Departament de Salut destaquen que es tracta d'un sistema pioner perquè per primera vegada es basa en diagnòstics clínics registrats directament al sistema sanitari i no en estimacions matemàtiques. El subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, Jacobo Mendioroz, assegura que és un pas important i innovador.
2: Jo crec que és un pas important, eh? O sigui, no hi ha cap altre, que jo sàpiga, cap altre lloc que estigui utilitzant un sistema semblant basat en aquestes codificacions diagnòstiques. És a dir, vam estar temps explorant a veure si realment eren dades útils, però que jo sàpiga, ni en altres països ni en altres llocs s'utilitza aquest sistema bastant novedós per poder fer un seguiment bastant acurat i ja basat en això, en aspectes purament clínics i no tant en models matemàtics.
1: Durant l'actual episodi de calor intensa a Catalunya, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 230 persones amb afectacions relacionades amb les altes temperatures. Paral·lelament, Salut reforçarà aquest estiu l'atenció primària amb una inversió de 10,35 milions d'euros per adaptar els recursos assistencials a l'increment de la demanda durant els mesos de més calor. I canviant de tema, perquè l'Ajuntament ha instal·lat una pantalla gegant a l'amfiteatre del Castell per seguir la semifinal del Mundial de Futbol entre Espanya i França. El partit es disputarà avui a les 9 del vespre. La selecció espanyola arriba a aquesta fase després de superar Bèlgica per 2-1, mentre que França va aconseguir el pas a semifinals després de guanyar el Marroc per 2-0. En el cas de que Espanya superi França i arribi al partit decisiu, l'Ajuntament també instal·larà una pantalla gegant a l'amfiteatre del Castell el diumenge 9 de juliol a les 9 del vespre. Més informació en una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: Doncs mireu, la setmana passada parlàvem amb la doctora Carme Vall sobre la invisibilitat de les dones per la medicina. I avui tenim a la Jou López, que ens parlarà de com aconseguir que coses, símptomes, signes que ens dona l'edat no siguin realment ni tan greus ni ens facin aturar la nostra vida. Com podem tirar endavant, com les palanques ens ajuden, com ens ajuden moltes coses. FEMAP és una d'elles, una altra d'elles és aquest podcast, ja us ho dic, les amigues, hi ha moltes coses que ens ajuden, que no tenen res a veure amb la medicina, que poden ser suplements, que poden ser pues, aquelles xerrades tranquil·les, aquell parar-se, aturar-se amb la farmàcia, amb la que et ven les verdures, tenir aquells 5 minuts de parlar de tu, de tenir, de respirar, de caminar, d'anar a passejar el gos, d'anar a buscar els nens, si cal. Hem de buscar aquest temps i hem de tenir un temps de qualitat. I això és important. I volem escoltar el que ens passa a totes, perquè no ens enganyem. El que em passa a mi, et passa a tu, li passa a la teva veïna, i si entre totes fem una xarxa i ens connectem, segurament serà més fàcil. Moltes vegades el que ens falta. En sobre informació, estem saturades d'informació concreta, però ens falta la informació pràctica, la del dia a dia, la de per què em fa mal quan tinc relacions sexuals, per què em sento trista, per què estic col·lapsada, per què estic estressada. Doncs escolta, fogots, mica en mica, entre tots i entre totes, ho podem fer. Qualsevol pregunta que tingueu, qualsevol dubte, Instagram, busquem-vos-a, busquem, bueno, busqueu, és fàcil. Fogots, el podcast, ens feu la pregunta, nosaltres la contestem, però avui tenim, perquè ens contesti moltes preguntes, a la Jou López de FEMAP. I també tindrem a l'Andrea Roman, que ens farà un tancament amb petó, un petó de riure, perquè, no us oblideu, hem de riure, i ens hem de riure també del que ens passa. Fogots, el teu podcast sense regles.
2: Fogots, amb Charo Sebastián. El podcast sense regles.
1: Doncs avui parlem amb la Jou López, especialista en salut femenina, que després de molts anys, com 20 anys fent salut de la dona, es va adonar que les dones estaven maltractades en la medicina en general i sobretot amb la mirada en la que ens tractaven. I va pensar, calla, que jo faré un projecte, i aquest projecte es dirà FEMAP. Què és FEMAP, Jou?
3: Doncs mira, FEMAP és un espai perquè les dones trobin seguretat, perquè és el que tu dius. Moltes vegades la mirada que rebem està filtrada per un senyor. Moltes ens han visitat ginecòlegs, molts directors de laboratoris adreçats a la dona són homes, i al final són ells els que trien. Això és important, no és important, i no és la dona la que tria. Uh-huh. Aleshores, FEMAP és un espai perquè la dona triï el que és important. De fet, encastem cada any, aquest any, 1.697 dones per preguntar-los què és important per elles, i a partir d'aquí busquem les solucions. Les solucions a vegades són un suplement, a vegades és un consell, un programa, un directori, l'espai que necessitin per trobar aquesta solució, especialment amb la salut hormonal, que és el que veiem que està com més oblidat.
1: Per tant, diríem que FEMAP ve a ser com un fogots, però una plataforma molt més consolidada. Nosaltres volem ser també una palanca.
3: Totalment.
1: Perquè les dones d'una certa edat, però totes en general, tinguem on adreçar-nos, on poder preguntar, on qüestionar-nos coses i on seguir aprenent, no només del nostre cos, sinó del nostre entorn social, no?
3: Totalment.
1: A veure, què s'ha de fer diferent perquè les dones puguem seguir avançant?
3: Mira,
1: des de la teva òptica,
3: Des pobreta. De la meva òptica hi ha una part que és el respecte. Si pensem que a vegades quan la dona, per exemple, en l'àmbit de la salut, expressa una necessitat o expressa una sintomatologia o expressa un problema i a vegades se l'infantilitza, o sigui, se li dona ja, se li diu el que ha de sentir. No, això no és important, home.
1: Ah, sí. Ho he sentit tantes vegades.
3: Si t'ho dic, és que per mi és important. Això és psicològic, també.
1: El dolorcito. Quan diuen, i tu, jo ja...
3: Sí. Sí, hi ha una quantitat de diagnòstics en la dona que se li donen causes psicològiques i no s'investiga més. I, bueno, això per mi és una falta de respecte, perquè no t'ho trobes amb la població masculina. O quan se li dona una solució, jo li dic com de cunyao, perquè clar, a vegades hi ha dones que et contesten, és que el ginecòleg m'ha dit pues que em prengui una copa de vi, i dius, home, això és una solució de cunyao, perquè no és una solució professional a una situació que tens, no? Aleshores, crec que tot comença pel respecte, o sigui, per escoltar la dona des del respecte, i a partir d'aquí podem construir. I la dona que trobi que no li estan respectant, que ho demani, perquè a vegades ens, com que ens fem petites, no? Davant
1: ens, ens cohibeix la bata, el
3: cot. Sí, sí, sí, i aleshores, davant d'una resposta que és clarament irreverent, doncs no reaccionem i ho hem de fer, hem de dir, perdona, és que no vinc a demanar-te l'opinió teva social, sinó l'opinió teva professional com a professional de la salut.
1: I tu com arribes, personalment, com arriba la Jou López després d'una carrera exitosa que vas tenir fora a la banca, em sembla, sí, que vas començar en banca.
3: He començat a banca, sí, i després vaig passar pel món de la comunicació molt breument.
1: Que veus?
3: I vaig acabar la indústria farmacèutica, perquè la veritat és que la indústria farmacèutica té una cosa que m'agrada molt, i és que constantment estàs aprenent. Ja? Uh-huh. I això em motiva molt, aquest aprenentatge constant. No? Però em vaig aturar amb la dona perquè de cop i volta em vaig adonar que hi ha coses, per exemple, jo soc cinquantanyera, no? Tinc 52 anys. El primer dia que una matrona em va preguntar per la meva salut sexual, pues tenia 49, i vaig pensar, però si jo tota la vida he anat a un ginecòleg que és el metge de la salut sexual i reproductiva, i per la meva salut sexual no m'ha preguntat mai.
1: No.
3: Aleshores, aquests plantejaments de preguntar-te i de dir, bueno, i això per què no es fa, no? Pues em van fer començar a buscar, i les dades que vaig trobant, malauradament, a vegades són esgarrifoses.
1: Què dius ara?
3: Sí, per exemple, en el cas de la libido, que és aquest cas que et deia, un 52% de dones té problema amb la libido en algun moment de la vida.
1: Què m'has de dir?
3: Un 52! És que si tu t'imagines que els homes tinguessin una proporció del 52% d'un símptoma, s'aturaria el món, no?
1: Bueno, sí que en tenen. El que passa és que ja hi ha una pastilla que es diu Viagra i ells se la prenen.
3: Sí, però fixa't, el tenen com molt més tard, perquè quan parlem d'aquests 52, nosaltres la primera enquesta la vam fer, amb dones de menys de 45 anys. Mm-hmm. I ja en sortia aquesta xifra. Per què una dona de menys de 45 anys té problemes? Perquè molts dels medicaments que prenen té aquest efecte secundari i no se li explica.
1: Mai.
3: Perquè molta de la càrrega mental que arrosseguen té aquest efecte secundari i ningú ho contempla.
1: La doble feina que diu la Carme Valls, que vam entrevistar l'última vegada.
3: Totalment,
1: no?
3: És que la Carme Valls realment és que és molt inspiradora. Sí, sí, perquè és que és veritat. Fas aquesta reflexió constantment i dius, un moment, perquè ningú... Per exemple, una malaltia que també està sent molt, amb molta prevalència amb la dona, l'hipotiroidisme, dona aquest símptoma també? A quantes dones el seu endocrí li diu, mira, entre els símptomes tindràs caiguda la libido. Jo no he conegut cap. Aleshores, hi ha una part de la dona que és com que no existeix i dius, home, pues sí que existeix, no? Aleshores, se li ha de donar atenció. I aquestes prevalències altes, com et deia, caiguda de la libido, dolor a les relacions, la prevalència...
1: També en parlarem.
3: La prevalència és molt alta també, i ja et dic, tant amb dona postmenopàusica com amb dona jove... L'endometriosi mateix, que també és una malaltia que té una prevalència. Té una prevalència, l'endometriosi, més alta que la prevalència del Parkinson, I s'estudia molt pel Parkinson, que està molt bé. I no s'estudia.
1: Més alta que el Parkinson?
3: Sí, hi ha una
1: prevalència. Però si fa un mal horrorós. Jo conec moltes noies joves que, a més, dificulta el fet de parir.
3: Totalment.
1: Dificulta el fet de tenir relacions. Després, amb la menopausa, encara et dificulta més.
3: Sí.
1: Per favor.
3: No hi ha investigació en aquest.
1: No hi ha
3: investigació. Per això, o sigui, prendre'ns aquest 50% de la població en sèrio vol dir atendre aquestes necessitats. Vol dir pensar per què succeeixen i buscar solucions. I per això crec que tot parteix del respecte.
1: Clar, perquè dius, som el 52% de la població i som les que més anem a comprar, no només fàrmacs, sinó tota la resta.
3: Exacte.
1: Per tant, guarir-nos, cuidar-nos, seria, hauria de ser, no quasi, però llei.
3: Totalment. Totalment.
1: Perquè nosaltres som cuidadores dels nens, cuidadores dels pares, cuidadores de la casa, cuidador del món. I perquè no ens deixen governar, perquè segurament ho farien, segurament, molt millor que alguns homes que coneixem. Vull dir, és estrany que els, la farmacèutica no controli tot això.
3: Sí, bueno, hi ha moviments, per això et deia del punt de si són, no? El fet de que durant molts anys la majoria de ginecòlegs siguin homes, doncs ha fet que segurament alguna d'aquestes coses no canviï. Ara hi ha la majoria de ginecòlogues, el 80% de ginecòlogues ja és dones, sí. Però malgrat això, el president de la SEGO, els presidents de les societats mèdiques de la dona, continuen sent homes. Lo mateix succeeix amb la indústria farmacèutica, no? La majoria de directors comercials, de directors de negoci, són homes, i aleshores la presa de decisions, pues, ha de passar com un filtre. I a vegades costa, perquè és com un sostre que no et permet dir, escolta, no, si les dones necessiten això o necessiten allò.
1: Jo ho trobo molt fort, però parlàvem del mal que fa, per exemple, la sequedat vaginal, la quantitat de malalties associades a aquesta sequedat.
3: Totalment, clar. Les infeccions.
1: Les infeccions recurrents, els antibiòtics que et vas prenent.
3: Exacte.
1: Dic, perquè jo soy
3: una mostra. Totalment.
1: Vull dir, hi ha moltes coses abans d'arribar a una farmacologia...
3: Totalment.
1: No?
3: Fixa't, això que has explicat, que és tan bàsic. A mesura que ens fem grans, les pells i les mucoses es van secant. Això és un procés absolutament natural. En el cas de la dona, com tu dius, genera que hi hagi moltes infeccions de repetició. Des de la indústria tradicional, hi ha tractaments protocolitzats, que és un antibiòtic, un acidificador de l'orina, per intentar que aquestes poblacions no proliferin. Però la base, que és millorar la mucosa, millorar aquesta sequedat de base, costa molt d'explicar i d'aplicar. Nosaltres, de fet, ho expliquem més a matrones que tenen més empatia i ho entenen abans que no a molts col·lectius de ginecòlegs que, bueno, ja no serà tan greu. I produeix això que tu has dit, o sigui, aquestes infeccions recurrents que generen que t'hagis de prendre l'antibiòtic, que l'antibiòtic et faci malbé la teva microbiota, aleshores, aquest cercle viciós. Escolta'm, per què no el tallem?
1: No, i la libido. Totalment. Que toquen i dius... Ui, que demà tinc jo una infecció, eh?
3: Totalment.
1: Mira, l'altre dia vaig anar al metge, anava al metge i em diuen, no, si no només és la relació coital la que et pot produir, sinó oral.
3: Sí.
1: I pensava, mare de Déu, senyor.
3: Totalment. Les relacions amb dolor, com et dic, una de cada dos dones de més de 45 anys, però una de cada quatre també de menors de 45 tenen dolor a les relacions. No podem esperar que la dona tingui plaer amb una relació que hi ha dolor. No ho podem esperar.
1: És impossible.
3: Aleshores, si la salut sexual de les dones tingués el pes que ha de tenir, el normal, el natural, per això es diu salut, ho atendríem des del principi. I si la dona va cada any al ginecòleg, doncs el ginecòleg cada any li hauria de preguntar, escolta'm, com està la teva salut sexual? Tens dolor a les relacions? Tens plaer? Tens bé la libido? I això és...
1: Jo adoro el meu ginecòleg, l'adorava, mai m'ho va preguntar.
3: Totalment.
1: Ara tinc una dona, a la qual adoro, m'ho pregunta sovint, com estàs, com va la teva relació, però és fort que també quan els hi preguntes quantes classes fan de menopausa, et diuen que com a molt dos dies.
3: Totalment.
1: Dos dies amb tota una carrera de ginecologia, no d'opticometria.
3: Exactament.
1: Entendria que no la donguessin.
3: Exactament. O sigui, la ginecologia s'ha enfocat en l'obstetrícia, no? Com és superimportant tenir nens. També s'està tenint al nostre país molt bé la prevenció dels càncers, que estem molt contents, perfecte.
1: Super.
3: Però és el que tu dius, hi ha una fase, que és la menopàusia, que ens afecta a totes les dones i que en algunes té un impacte brutal, que s'hauria també de poder atendre. De fet, s'hauria d'atendre prèviament, o sigui, amb tot el coneixement que hi ha, ens haurien de dir uns anys abans, mira, has de fer això, no? Has de fer més esport, has de fer cuidar-te més perquè arribéssim molt millor.
1: Total. Sí, el que passa és que ara, que hi ha un boom, em deia l'altre dia, m'ho deia la doctora, diu, ara hi ha un boom de coses, de gent parlant, jo fa anys, i tu fa anys, que parles, i altra gent que la Montse Roures, des d'aquí un petó, que ho està passant malament, que parlem de menopausa, I ara el que sembla és que interessa parlar de menopausa.
3: Totalment.
1: Per què?
3: Mira, l'altre dia...
1: Tinc la teoria, però m'interessa la teva. Que...
3: Sí, l'altre dia, amb una formació que vam donar a les matrones d'Aragó, ens van parlar del menowashing, no? Ens van dir això. O sigui, ja de cop i volta ens hem girat, tothom li interessa la menopàusia, no? Jo, com porto 20 anys a la indústria farmacèutica, ja sé que hi ha aquestes onades, de cop, que hi ha algun interès i de cop i volta tothom hi parla. Hi ha una onada i és que ha tornat el tractament hormonal a tenir molta rellevància i aleshores, evidentment, darrere les hormones sempre hi ha diners i això fa que hi hagi doncs, més visita mèdica, més promoció, més màrqueting, etc. Jo no tinc res en contra ni a favor dels tractaments hormonals, vull dir, la dona que ho necessiti, doncs per això estan els tractaments, qualsevol tractament, però sí que em sap greu això que tu dius, no? Que no es doni atenció com fins al final, o sigui, quan ja estàs fatal, ah, ja et dono la solució, que és el tractament hormonal. No, no, hi ha moltíssima feina abans, realment la menopàusia és una porta a l'envelliment i la dona, igual que l'home, podem envellir molt millor si se'ns expliquen les pautes, no? I a més que les pautes són com molt fàcils, vull dir, començar a descansar millor i a intentar fer més exercici és un pas endavant que no té negoci, ni jo ni ningú guanya diners, però que a la medicina ja se sap fa molt de temps.
1: Vale, descansem, dormim, però és que això també és una entelèquia.
3: També costa,
1: eh?
3: Sí.
1: Perquè jo et dic que ara estic en un moment que em costa molt dormir i l'altre dia em dormia llegint que, clar, si dors pitjor, la teva qualitat coronària és pitjor.
3: Totalment.
1: Jo ja que faig trombos, és que soy com un dechado, és que lo sepáis que hago. Jo faig aquest podcast per assabentar-me. No. Clar, dius, haig de dormir bé. Llavors et vas posant més nerviosa.
3: Exacte, això és el que no s'ha de
1: fer. Haga usted meditació. Si jo faig meditació, em poso, saps aquell so blanc?
3: Sí.
1: So blanc, negre, rosa, m'ho poso tot. N'hi ha alguna cosa que ens ajudi naturalita, normal?
3: Sí,
1: cosa...
3: sí. Mira, jo l'únic símptoma que he tingut de la menopausa és la son. D'acord? L'únic. Jo porto cuidant-me tots els anys que he pogut perquè la meva mare i la meva germana van passar menopàusies horribles, sempre ho he explicat. Tant la meva mare com la meva germana han estat hospitalitzades, han estat amb hemorràgies greus i han debutat com a diabètiques les dues. Aleshores, genèticament tenia tots els números perquè la meva menopàusia fos un drama. Aleshores, vaig començar a cuidar-me molt temps abans, cuidar molt l'alimentació, precisament per no debutar com a diabètica, i començar amb suplementació molt temps abans. Però la primera clau fonamental que vaig veure que era un canvi, era l'exercici, no? L'exercici de força és la primera clau fonamental. Per què? Perquè, primer, ens esgota, a vegades una cosa que tenim en menopàusia, jo crec que ho notem molt, és una diferència brutal entre el cos i la ment. Mm-hmm. El cap ens va superràpid, perquè com a dones tota la vida hem estat multitasking.
1: Sí, a tope.
3: Saps? Aleshores el cap ens va... I el cos sembla que no ens acompanya, o sigui, és com el cap... I això... a l'hora de dormir és molt important perquè no ens deixa descansar. I aleshores, quan comences a fer un exercici que realment t'esgota, el cos i la ment van més acompanyats, descanses molt millor. I totes les coses que fem durant el dia, o sigui, he après durant aquests darrers anys que a dormir millor es comença quan t'aixeques pel matí. O sigui, quan t'aixeques pel matí necessites contacte amb el sol li diu al teu cervell, escolta, és de dia, i comença un procés en el que tenim una hormona, que és el cortisol, que la vas segregant, i a partir de les 6 de la tarda, o sigui, 12 hores després de quan t'has aixecat, has de començar un camí cap enrere, o sigui, a reduir la intensitat de tot el que fas.
1: Sí, però amb la feina, si tens criatura, a les 6 comencen els banys, o els esports a fora, comences a fer de...
3: Sí, sí, de xòfer.
1: De xòfer,
3: sí, sí, sí, sí, totalment. Jo ho he viscut, això.
1: Sí, totes.
3: Una altra cosa que m'ha anat molt bé en aquesta línia és delegar. O sigui, m'he après lo de delegar en la família d'una manera... Bueno, jo crec que saps?
1: Talibán. Avui anirà el teu pare a buscar-te.
3: Totalment talibán. O sigui, jo em cuido la meva alimentació i em cuido les meves coses i he delegat als altres que es cuidin les seves perquè ja són prou adults, no? Perquè sí que és veritat que una de les coses, com tu dius, a partir de les 6 de la tarda, a casa meva, com a totes, començava aquesta carrera de dutxes, sopars, no sé què. No, mireu, jo no puc encarregar-me dels vostres sopars perquè sopeu a l'hora que us dona la gana i tot us senta bé i, en canvi, jo ja sopar molt d'hora perquè si no em senta fatal i dormo molt malament. Bé. Aleshores, aquests hàbits de dia, o sigui, de veure el sol, de fer molt d'exercici, de sopar molt d'hora, és molt important. I tenir un estil de vida molt antiinflamatori, o sigui, els aliments que la majoria d'aliments que cuinem per la nostra família ja no ens van bé. I hem de fer... Ah. No, hem de dir tot allò, saps? Allò que mengen a casa meva els meus fills, no? Aquells plats de pasta, d'arròs, de tot això ja, no?
1: Verduretes.
3: I aleshores, verduretes i molta proteïna i el més d'hora possible, no? Això, fonamental. Després, a nivell de suplementació, hi ha molts suplements que funcionen molt bé. Nosaltres en tenim un parell, tenim el Femabzen i l'Endo, però hi ha molts, o sigui, el magnesi funciona molt bé per dormir, el bisglicinat de magnesi, la xaguanda funciona molt bé.
1: La xaguanda no tenia problemes últimament? Hi havia un corrent que parla...
3: Un altre corrent d'aquestes, sí, de... que de cop i volta, quan una cosa natural va molt bé...
1: La baixen de cop.
3: Jo això ho vaig veure... La xaguanda ara t'explicaré, però jo vaig veure un episodi que el vaig veure des de la barrera, com els toros, quan l'ostilococcinium va ser el medicament més venut al món per al tractament de la grip,
1: sí.
3: La indústria va començar a donar-li fins que es va carregar el mercat de l'homeopatia a saco. No?
1: Sí.
3: I això era molt curiós. Amb la xaguanda passa el mateix, hi ha com una corrent d'opinió de que és molt perillosa, no ho és una planta que es fa servir des de la medicina tradicional xina, o sigui, fa molts milers d'anys. És veritat que una de les coses que té és que activa la hormona tiroidea, aleshores les persones que tenen
1: hipertiroidisme
3: no l'haurien de prendre, però clar, la població que té hipertiroidisme és molt baixa, realment. Aleshores, bueno, doncs, sabent això, doncs aquesta població és la que no estaria indicada que ho prengués.
1: Vale. Per tant, hi ha una cosa que em queda clara. Hem de fer com en els avions, no? Abans d'ajudar amb uns altres, ponga-s'hi vostè la mascarilla,
3: totalment.
1: No? Això t'ho he llegit a tu, em
3: totalment. Sembla. Totalment. Això és un canvi... O sigui, la dona, jo crec que a la que arriba a la menopausa ha de canviar el xip. Hi ha de dir, tota la vida he cuidat els altres, com tu deies, fills, pares, marit, casa, el que fos. Ara fem un canvi de roles.
1: Resetem-nos.
3: Sí. Primer em cuido a mi, i si queda alguna cosa de temps, doncs us dono un cop de mà. Però crec que és un pas molt important per trobar-nos millor.
1: Què creus que hem de fer des del punt de vista de dones perquè millorem totes amb aquesta... És tan brutal quan... Però hi ha una por generalitzada a envellir, a fer-nos grans, a entrar en aquest tercer temps tan important que hi ha moltes dones que deixen de treballar o ens plantegem un canvi de feines.
3: Sí, totalment.
1: No? Segurament el teu canvi de feines va circuncidar, per dir-ho d'una manera fàl·lica, va circuncidar aquest temps, no?
3: Sí, bueno, de fet, hi ha un estudi fet a Anglaterra que diu que el 16% de les dones a menopausa es plantegen deixar la feina, no? Perquè no està enganxat amb els nostres bioritmes. Hem anat tota la vida, saps, com a pollo sin cabeza, ja, intentant-ho arribar a tot, i aleshores ara ens adonem que no cal, i aleshores sí que hi ha un canvi. Què hem de fer? Jo crec que hem de fer tenir una mirada més... tendre amb nosaltres mateixes i amb la resta de dones i una mirada més egoista amb tota la resta, d'acord? Amb nosaltres ser més tendres perquè al final, si ens donem compte, hem fet moltes coses i les hem fet moltes bé, no? Uh-huh. O sigui, tu al final ets una gran professional i alhora t'ha donat temps de tenir 3 fills, de portar-los endavant, de que estiguin tenint èxit. Escolta, tractem-nos amb carinyo, perquè la majoria de nosaltres hem fet 1000 coses quan ens plantem aquí. Aleshores, ens hem d'estimar, ens hem de donar petonets, no? I aquesta mirada tendra jo crec que també l'hem d'extrapolar a la resta de dones, perquè la majoria de dones que tenim al nostre voltant estan en la mateixa situació. Uh-huh. No? Han fet una carrera de fons brutal per tirar endavant la seva professió, la seva família, fer-ho amb carinyo, o sigui que hem de tenir una mirada tendra cap a ser dona, no? A l'envelliment també l'hem d'agafar amb molt de carinyo. Escolta, aquest cos és que ens ha portat moltes alegries.
1: Ui, sí.
3: Saps? Moltes alegries. Ens ha portat fins aquí i ara l'hem d'estimar. I cap a la resta de coses, doncs ja tenia una visió una mica més egoista. De dir, bueno, no hem d'acceptar, com et deia, no? Que ens diguin bestieses o bajanades, no? Quan veiem que parlen d'una dona... i sempre està com l'accent en la part física, això, escolta, podem esborrar això d'aquesta conversa? Perquè el més important d'una dona no és la part física. Serà pel seu marit o per la seva parella o per qui li...
1: O no.
3: Clar, exacte, saps? Però al final, la part més important d'una dona és l'ésser humà que hi ha dins i que, bueno...
1: Bueno, és que si mirem la part física d'alguns homes, dius... que et digui, eh?
3: Es nota moltíssim això a la televisió, no? O sigui, sempre hi ha aquelles presentadores com guapíssimes i al costat un senyoro que dius, bueno, pues serà un bon professional, per això l'estic escoltant, però no els han valorat igual, no?
1: No, i no ho fan. Sí. I jo crec que comencen a veure els primers brots verds, diríem, eh? I comencem a veure senyors, el Pellicer, aquí a Catalunya, per exemple, que és un senyor que ha anat envellint a la càmera.
3: Sí.
1: Tenim i dones com l'Àngels Barceló, que serà cert. Totes aquestes han anat fent Mònica Terribas, no? Han anat envellint a davant nostre i comencen a ser un focus on emmirallar el jovent. Perquè abans d'entrar aquí parlàvem de que hem tret tants models, ara aquest model no serveix,
3: totalment.
1: Que el jovent no té models. Hem de generar models nous.
3: Totalment.
1: I això ens toca també a nosaltres, a les dones i als homes grans, els que estem ja a punt d'entrar, o ja estem del tot a la tercera edat, donar models que siguin pràctics, que es puguin practicar, que els, perquè els que venen molt despistats, i les que venen molt, permeteu-me l'expressió, venen molt acollonides, i pensen, la menopausa serà la frenada, em vindran les calors, la mort súbita del clítoris. Sí,
3: exactament, és veritat. És que, mira, quan vaig llançar a FEMAP, tenim una sèrie d'articles, e-books i tal, i recordo que la periodista que feia, li vaig dir, fes un e-book de menopausa, i quan el vaig acabar de llegir, dic, em moro o em suïcido? Què prefereixes? Dic, home, és que tot això és com els drames de la menopausa. La menopausa és una porta, i és una porta que té coses, bueno, doncs que pot ser que no t'agradin, i coses que també t'han d'agradar, no?
1: I tant.
3: I aleshores li vaig demanar, si us plau, posa tantes coses positives com has trobat de negatives, no? Es va quedar, dic, home...
1: Va trobar-ne?
3: Home, és que aquesta saviesa que ens dona l'edat, no?
1: Sí, però la va trobar en aquell moment, perquè
3: bueno,
1: hi ha un...
3: va costar, sí.
1: Hi ha un mutis pel foro que no li interessa a ningú dir que, ah, no et quedaràs embarassada, bé, tindràs la llibertat de que els teus fills, si és que els tens, han crescut, i si no els tens, no han crescut, perquè no els tens, però tindràs la llibertat de triar per ella, tindràs la llibertat de triar el que fas amb la teva economia, tindràs la llibertat de triar el que fas amb la teva economia.
3: Totalment.
1: Hi ha moltes llibertats.
3: Moltes. Si et fixes, a més, la quantitat de líders, per exemple, jo pensava, no?, en polítiques, que la majoria arriben a liderar els seus projectes quan ja són postmenopàusiques. Per què? Perquè no hi ha aquest vincle, com tu dius, a totes les coses que durant molt de temps bueno, has estat lligada, no? I aleshores ara gaudeixes d'una llibertat, d'un saber estar, gaudeixes també de... perds moltes pors pel

0: camí, ja no perds aquella por.
1: La vergonya.
0: Clar, saps? A vegades, abans, el físic t'importava molt. Sí. Ara t'importa el que et dongui la gana que t'importa. Ni més ni menys. Ja ningú et dirà, estàs guapa o no? Vale, carinyo, gràcies, però m'és igual. Saps què vull dir?
1: Sí, però he vingut així perquè em dona la gana.
0: Perquè em dona la gana a mi. És que,
1: hi ha una reivindicació que és molt xula.
0: És molt xula. Es gaudeix molt. I aleshores tu t'asseus amb una dona i ja la veus que està en un altre nivell. I aleshores això... jo trobo que és molt maco. I el que tu dius a l'exemple és molt important, perquè jo crec que aquestes dones joves ens han de veure així, tranquil·les, segures, gaudint, i hi ha d'haver aquest tracte carinyós i amable. I a més, has dit una cosa, els exemples jo penso que cada vegada més ens hem d'esforçar que siguin bons.
1: Sí,
0: perquè últimament sembla que la vida el que més es porta és la testosterona, o sigui, l'agressivitat, no? aquesta manera de fer com zasca, tots són zasques.
1: Masculina, no m'interessa, molt masculina. No.
0: Exactament. No m'interessen els zasques, no m'interessa l'agressivitat, no m'interessa... M'interessa un món amable, carinyós, tendre, per què no?
1: Perquè és un món en femení.
0: Exacte, en femení.
1: Que no vol dir en femení, feminista, amb el que vulguem. Posem-li l'adjectiu que vulguem, perquè hi cabem totes i tots.
0: Sí.
1: Perquè crec que el món sense el 52 tot és dolent, però sense el 49 o 48 també. Tot, no ens enganyem, hem de ser-hi tots. Què t'agradaria dir-li a la Jo dels 20 anys, si poguessis dir-li alguna cosa?
0: M'encantaria dir-li que no tingui por.
1: Ai que sí?
0: Sí.
1: Jo també.
0: Sí. M'encantaria dir-li que no tingui por. També m'encantaria dir-li que és una cosa que li dic molt a les noies d'aquestes edats, que està el més guapa que estarà mai. Perquè ara, just al cotxe, em sortia un TikTok d'una dona que deia, si no t'aprimes és pels estrògens i tal, i jo pensava, sempre tenim la culpa de tot. Saps?
1: Sí.
0: Si no t'aprimes amb menopausa és pels estrògens, i si no t'aprimaves amb 30 també eren els estrògens que et feien sortir cel·lulitis. Sempre tenim la culpa de tot. Escolta, jo li diria, Jo, estàs la més guapa del món i no tinguis por, que tot està per construir.
1: I què et penses que passa ara? Fem una recomposició. Hem avançat molt amb certs drets, però no et dona la sensació de que estem tirant enrere?
0: Sí, em fa molta pena. Em fa molta pena perquè veig coses que mai... Jo tinc un nen i una nena. Mai hagués pensat què hauria de dir, què hauria d'explicar als meus fills. I aleshores, jo crec que ens hauríem d'aturar tots a meditar una miqueta. O sigui, deixar-nos a les xarxes, deixar la tele, apagar les influències, els canals, les línies, les corrents d'opinió, i meditar una mica amb realment el que volem. No té cap sentit que tornin corrents d'opinió... amb aquesta agressivitat cap a cap ésser humà, evidentment, cap a la dona tampoc. Aleshores, crec que és moment... Jo als meus fills els hi demano molt. De l'entorn professional que estic, ho vull dir, als congressos de matrones, les he vist supervalentes i parlant d'això com a professionals sanitaris, perquè elles ho palpen, ho veuen quan estan en contacte amb dones. I crec que és important que... reflexionem amb que no, és que no pot ser que tot el dia estiguem com en confrontació amb qui sigui, no pot ser.
1: Sí, perquè després transpua, no? I aquesta és l'educació, és el que veiem, és el poc respecte als polítics, és el poc respecte a l'avi, és el poc respecte al veí, és el poc respecte que ens tenim entre nosaltres, no? I el poc respecte que tens amb tu mateix.
0: Sí,
1: no?
0: Crec que no, que és un camí erroni i que hem de reflexionar, que no, que val la pena... tenir-nos el respecte, ser amable amb els altres, tractar la gent amb carinyo i que tots siguin més amables. La veritat és que és el que m'encantaria que passés.
1: Doncs amb aquest de bon rotllo, aquesta sensació de que realment està a les nostres mans millorar el nostre sistema, la nostra vida, la nostra societat, som capaces de fer-ho i, bueno, que a més hi ha tota una gent que treballa, FEMAP és una d'elles, Fogots, aquest podcast també, però hi ha molta gent que està treballant i que treballarem i que pensarem i seguirem ajudant a que totes nosaltres puguem tenir aquest tercer temps lliure, màgic, i que no ens tirem enrere. Jo, només donar-te les gràcies, ha sigut un plaerazo.
0: També.
1: Estar aquí compartint i que ens expliquis coses que de tan normals, a vegades, no se'n parla. Gràcies, Jo.
0: Totalment, gràcies a tu, Charo.
1: Doncs avui, permeteu-me, presentarem una nova col·labo, una nova col·laboradora amb una nova secció. La secció es dirà A la foguera. Per què? Perquè estem a fogots i tirarem a la foguera tot allò que no volem, que no ens serveix, que no ens ajuda. I amb qui ho farem? Ho farem amb l'Andrea Román. I a més ho farem amb clau d'humor, com només ella ho pot fer, perquè ella es dedica a l'humor. També us haig de dir, us haig d'avisar, és la primera vegada que fa un podcast, però no la primera vegada que fa humor, que ella en fa i molt bé. És un humor femení, un humor plantejat des de la matriu, la vagina, el clítoris, allà on vulgueu el podem tenir, el pàncreas, a l'estómac. Què et sembla, Andrea?
2: A mi em sembla fenomenal.
1: Tot meravellós.
2: Tot.
1: I avui explica'm, avui... I la resta de dies explica'm què faràs aquí, a la foguera.
2: Doncs jo vinc a cremar.
1: Molt bé.
2: Les coses que no volem, com tu dius, però sobretot les coses que ens han dit que són bones o que ens han dit que s'han de fer de certa manera i que potser tenen una lletra petita, una trampa, no? Jo vinc aquí a alliberar-nos una miqueta, no? A treure'ns una mica més de pressió, de culpa, que totes som unes dones estupendes, però a vegades se'ns exigeix massa, no?
1: Ens ha carregat, sí.
2: Se'ns ha carregat amb tot, eh? I anirem veient, no?, què tirem a la foguera, però sí, és una mica l'oportunitat de dir, vale, sí, ho sabem fer tot molt bé, però, escolta, hi ha coses que podem mirar des d'una mirada més tranquil·la...
1: Sí, més pausadeta.
2: Sí.
1: Jo estic amb tu. Hem de tirar aquelles motxilles que ens han donat, no? Aquella perfecció que havíem de tenir... Pues, ja ho sabeu, ho farem amb l'Andrea, ho farem d'una manera natural, endèmica, orgànica, allò que es diuen ara, orgànica. I ho farem amb humor, perquè l'humor ens farà lliure. Sense humor, esto no tiene aguante, que lo sepáis.
2: 100%.
1: Ah, que no?
2: Jo, hasta que no me río de lo que me ha pasado, no ho sano, no ho he sanat.
1: No,
2: l'humor per a mi és com l'últim estat de... Vale, tinc un problema o m'ha passat alguna cosa. Quan aconsegueixo riure'm, dic, sanado, colocado.
1: S'acabó.
2: Sí.
1: Que pogués. Vinga, i avui...
2: Avui comencem...
1: Què llancem? Obrim...
2: Sí, avui llancem... Jo us vinc a parlar d'un concepte que bé, ja portem uns quants anys amb aquest concepte, ¿vale?, que és el concepte de la girl boss, ¿vale?, que és una girl boss. La girl boss és la dona que ho peta, la jefaza, no? No només en el terreny empresarial, ¿vale?, sinó a la vida, no? És una dona que pot amb absolutament tot.
1: Mentira.
2: És la dona empoderada. Sí, bueno...
1: però a veure les aigües com les meigues.
2: Claro. És el que ens han volgut vendre, no? Això, aquest terme ve, per ficar una miqueta de context, del 2014, com una senyora que es deia Sofia Amoroso, o algú així, em sembla un cognom així una mica divertit, era una senyora que venia a productes en línia i va acabar muntant un imperi milionari, no? Va passar des de treballar de casa seva a muntar una empresa de botiga, una botiga de crec que era de coses per dones, tipus complements, roba i demés, d'èxit, no? Llavors, aquesta dona va inspirar a una generació sencera de dones, de dir, una dona que s'ha obert pas en el món empresarial dels homes fins al moment, no? I ho ha fet petant-ho sense renunciar, evidentment, a la seva feminitat i al ser dona, no?
1: Bella.
2: Fins aquí, genial, no? Un piló de dones joves, doncs sí, jo vull ser una girl boss, jo vull ser dueña de mi vida, quiero ser millonària, quiero petarlo, quiero ser empresària,
1: coses,
2: no? I clar, perquè la cosa és que les girl bosses, no? No només treballen moltíssim i són dones d'èxit, sinó que es cuiden, van vestides perfectes...
1: Tenen temps, eh?
2: Sí, tenen temps per tot, per cuidar els fills, per les temes de salut mental... No? És la dona perfecta, la superwoman, ¿vale?
1: Sí, una Nancy...
2: Sí, de carne y hueso.
1: De carne y huevos, sí. Que decía un amigo mío. Sí.
2: Exacte. I con mucho dinero, por supuesto.
1: Era la condició aquesta, però això no...
2: Claro, es empresaria d'èxito, aparte de madre y persona que se cuida, llavors, clar, així a priori, la girl boss ens ho van encascatar com la nova forma d'alliberament femení, no? Dona empoderada, dona alliberada, no? Dona poderosa, dona exitosa, tot
1: Vols
2: això.
1: Vols dir? Bueno, tu ara m'ho expliques, perquè no lo veo claro.
2: Jo et vinc a dir una cosa, Charo.
1: Vinga.
2: Jo no vull que te posis nerviosa, però tens aquí davant a una girl boss.
1: Què em dius ara?
2: Sí, jo he fet tots els deures, Charo.
1: Sí, tot. O què?
2: Mira, jo treballo i sóc directora d'un equip totxo. Em paguen bé.
1: Què
2: ho
1: dius,
2: peto a la feina. Jo faig conferències, he tret un curs online. Soc, a nivell laboral, un 10, ¿vale?
1: Va.
2: Vist sola. Charo, a Barcelona.
1: A Barcelona?
2: Digue'm qui pot viure sola a Barcelona.
1: Jo no.
2: Jo sí, perquè sóc una del bosc.
1: Ets una del bosc,
2: eh? Sóc una del bosc.
1: Arribes que... i veus, no et contractem per no res, eh?
2: Bueno, per alguna cosa m'heu contractat. És que també és energia del bosc.
1: Transpues
2: tu me hueles. Tu sí. Dius, bueno, ah, una del bosc pel carrer.
1: Olora bé, eh? Sí. Com una del bosc de veritat.
2: Sí, sí, és molt important. No només ho has de patar a nivell negoci, sinó físicament, vale?
1: Clar. Olfactivament també.
2: Sí. O sigui, és molt important. Tienes que oler a éxito, no tienes que oler a cualquier cosa. Sí. Claro.
1: Ja
2: què més
1: jo.
2: Faig? T'explico, eh? És perquè vagis ficant una miqueta al meu món, no?
1: Sí,
2: de Gelbos. Jo faig esport, esport de força, no? Perquè, clar, jo vull arribar a ser una Gelbos jubilada, sana, no? Que ens han dit tot això, que hem de fer molt d'esport. Jo ho faig. Uh-huh. També em deixo moltíssims diners amb les nutricionistes, amb osteòpates... amb tot, ¿vale? Amb tarotistes si fa falta. Jo
1: també,
2: vull saber-ho tot. Sí, sí, jo m'he cuido por dentro, por fuera,
1: por
2: un lado, por el otro, lo terrenal, lo espiritual, tot, eh? Vaig a la psicòloga, evidentment, salut mental, jo m'estoy sanando, m'estoy validando, estic, bueno, reconciliant-me amb tot, eh? Estic sanant la meva ferida, de vegades la de la meva mare, la de les meves tietes,
1: no, un si poc
2: una ONG.
1: Temps.
2: Una ONG emocional, perquè jo arribo a la psicòloga i diu, tu saps que això és... I dic, sí, vinga, sanem,
1: sí,
2: que les Gelbos tenemos que estar muy bien de aquí, claro, que aguantar el peso de ser tan maravillosa.
1: És que... sí, és complicat. Home, a mi em costa ser mala mare i ser mala comunicadora, imagina't.
2: No, és que és un estat que, bueno, s'ha de mantenir, no? Per això jo també sóc una persona que socialitza molt, vaig al teatre, no? Tinc sensibilitat tots a nivell cultura, arts, escric, Charo, jo escric, amb el meu temps lliure escric.
1: Home!
2: Sí. Ah. Perquè a mi, no, jo, mira, sóc una cosa una mica analògica.
1: Així, també, ets una mica boomer, eh?
2: Sí, sóc una
1: és
2: mica
1: que
2: boomer.
1: Tira.
2: Sí, sóc una mica especial.
1: Trending, sí.
2: Què més faig? Doncs escric, el que dic, escric, pinto...
1: També?
2: Sí. Pinto ceràmica? Números. No, pinto números. Haig de reconèixer que les arts així més plàstiques no se'm donen bé.
1: Ah.
2: Jo, però pinto perquè l'ànima s'ha d'enriquir. No pot ser una Gelbos vacia. No. Jo, pues, pinto, no? Tinc sensibilitats artístiques. Súper. Què més faig?
1: Podríem haver començat pel que no feies i acabàvem
2: no,
1: abans
2: que,
1: la secció.
2: No, ja... És que, bueno... Gelbos, ho sento, és perfecció.
1: No, jo o sigui,
2: és perfecció, manis. Saps?
1: Sí,
2: i estic superempoderada, o sigui, la gent em veu pel carrer i diu,
1: sí,
2: em tracta de vostè, però perquè veu el respecte, saps? De
1: una olora al respecte, i la por.
2: Total. També faig una cosa que és cuidar, perquè, clar, el sistema ens demana, no?, quan ens van dir, bueno, podeu ser Gelbos, però no podeu deixar de ser dones cuidadores i totes les tasques, no?, domèstiques, perquè ho fa tot una Gelbos, no? Llavors, jo cuido, és veritat que no tinc fills, vale?, però sí que cuido de la família, dels amics, de les meves plantes.
1: Oh,
2: vale?
1: Important.
2: Tinc unes 63, avui les he comptat abans de venir i dic, vale...
1: 63
2: tinc
1: plantes?
2: Tinc 63 plantes,
1: els
2: sí.
1: Els hi cantes?
2: Els hi canto, les mimo, cadascuna té el seu
1: però
2: tipus
1: d'aigua. Però àrees d'òpera, com a mínim, perquè si ets una
2: bueno,
1: Gelbos...
2: Bueno, els hi poso música. Jo els hi canto per soleàs, perquè clar, a l'àrea no hi arribo jo. Clar.
1: Però ho has de sentir.
2: Bueno, sí, home, és que m'han dit que si els hi cantes... Poden... Jo vull que les meves plantes siguin unes plants bos, també, saps?
1: O sigui, plants bos!
2: No sé, aquest concepte me l'acabo d'inventar.
1: No, però quedat.
2: Que també ho petin, perquè jo tot el que toco és èxit, recorda't, és el
1: sí?
2: Que fa un aguel bos, clar.
1: Ara em tocaràs a mi també, a veure si...
2: Sí, bueno, diuen que qui està amb mi agafa, no?, aquest èxit, llavors, clar...
1: Sí.
2: Cuido, estic amb tots. Saps el que no faig?
1: No se m'acord.
2: Dormir bé, Charo, perquè
1: ai.
2: Clar... Todo este empoderamiento, toda esta sobreestimulació... Clar, no
1: et dona.
2: És molt complicat. És que, clar, un tema, ser una Gelbos és estar a l'avantguàrdia, perquè avui és una cosa, demà és una altra, mai és suficient, ¿vale?
1: Hashtag Gelbos a tope.
2: Claro, és que, clar, mai és suficient, és que més i més i més, i sense renunciar a res, clar.
1: Ah.
2: O sigui, quan no és una cosa, és una altra. Coses
1: jo ja m'estic cansant, de sentir-te.
2: Jo estic esgotada, Charo, jo no puc dormir. És que amb tanta Gelbos se'ns han oblidat una mica lo básico, que és comer, dormir, i cagar, perquè no hi ha temps. No hi ha temps.
1: No, tu
2: jo
1: deus no... cagar i deus fer més coses.
2: Clar, escriure... aprofito. Jo mentre cago, pelo un cogombre i escric alguna cosa
1: no,
2: o pinto...
1: No, pelar cogombre jo no t'ho aconsello.
2: Bueno, però si toca s'ha de menjar bé, en recordes?
1: Sí, clar, però...
2: El cogombre, un cogombre, una amanideta...
1: Home, però
2: el lavabo...
1: No sé,
2: no hi ha temps que perdre. No es pot perdre el temps. Quan ets una girl boss, no pots perdre el temps.
1: No, jo ho entenc, però...
2: No pots. I ja et dic, mai és suficient, perquè sempre hi ha una cosa nova, sempre hi ha alguna cosa que no som, hem de fer, no? En plan, què no estoy haciendo yo, què hauria de fer, què m'haig de punxar, què m'haig de menjar... Què...
1: És que has de llegir, tu també llegeixes.
2: Que has de llegir, home, clar. Ah, sí, se m'ha oblidat, també. Quan no. Tinc, els meus 5 minuts al dia que tinc lliures, llegeixo el llibre, evidentment. No puc estar sense produir, no?
1: La Ilíada sense... no seria la teva lectura.
2: No puc, no puc.
1: No pots?
2: Això ho haig de posar a plaços per, no sé, uns quants anys. Perquè, clar, és molt complicat, no? Jo no tinc espai entre el hot yoga, la salsa...
1: Hot yoga?
2: La... Sí, clar. Home,
1: que és el yoga caliente?
2: És el yoga a 150.000 graus, perquè diuen que sí, les toxines... Bueno, clar, és que... És...
1: Perdó,
2: és que...
1: quan dius a 50.000 graus és que te'n vas a classe i fan molts
2: i fan
1: graus?
2: I fa molta calor, sí. Fiquen, ho fiquen, fiquen a tope la temperatura.
1: Si jo et porto 10 senyores menopàusiques en fogots, ens salta, estalviem una pasta.
2: Ho cremem. Sí, sí, sí, sí.
1: No, t'ho dic
2: sí,
1: perquè...
2: Sí, sí, sí, sí, totalment.
1: Companyes i algú... Ai, podríem fer una associació, una idea de negoci, una nova start-up de dona empoderada, fogotot, clar.
2: Hot fogot, total, m'encanta.
1: Hot women.
2: Fogot yoga.
1: Hot women.
2: Sí. Doncs mira, és que és veritat que les que teniu la menopausa viviu amb un hot yoga constant.
1: No sempre.
2: Això que us aporteu, eh? Això que us emporteu. Pensa que sí. La classe de hot yoga està a uns 70 euros, eh? Al mes.
1: Jo faig hot yoga també, de vegades, però és que és per la nit, i bueno. el meu marit és l'únic que es queixa.
2: Clar, bueno.
1: Diu, el hot yoga este te lo puedes guardar. Dius, ja, però ja m'agradaria. I què més fas? Perquè, clar, ara m'has
2: escalat. És que faig, clar, doncs aquest és una mica la trampeta, no?, del girl boss, perquè tu pots ser una girl boss, has de ser una girl boss, ho has de fer tot, ho has de fer tot bé, has d'estar guapa, has d'estar a l'avantguàrdia, clar... Després és molt cansat, perquè tu has de tenir una opinió. Has de ser ambiciosa.
1: Una no, has de tenir ser... moltes.
2: Sí, però una per cada cosa que succeeix.
1: Ah,
2: collons.
1: Clar, sí.
2: Saps? O sigui, has de tenir una opinió per tot, has de ser bona persona, has de tenir consciència, i és molt esgotador.
1: No,
2: vale?
1: Sí, és esgotador.
2: O sigui, és absolutament esgotador. Jo avui, a la foguera, vinc a cremar el meu carnet de girl boss.
1: Ah,
2: jo
1: mira-la.
2: No vull ser una girl boss.
1: Ja no vols
2: més,
1: eh?
2: Jo ja no vull més. Jo vull ser una girl, ja està. Alguna cosa pues, molt més tranquil·la.
1: A mi una girl i el boss que sigui
2: el boss m'és absolutament igual. Jo vull menjar-me uns pelotazos de tant en tant.
1: O que vols que són.
2: Jo vull veure'm, jo que sé, una Isla de les Tentacions per desconnectar. No vull estar llegint-me una cosa... No, perquè, o sigui... S'ha d'una de drenar també i desconnectar. Jo m'agradaria contractar algú perquè de tant en tant em digui què haig de pensar, què haig d'opinar, com m'haig de vestir, perquè és esgotador.
1: És esgotador,
2: sí. És esgotador.
1: Sí, eh?
2: És
1: hi ha una opció, cansat. Eh? També obre l'armari, tira el primer que et posis i dius...
2: Sí,
1: però ara... per això s'ha de tenir edat, per fer això.
2: Per això estic esperant...
1: Estàs esperant amb candeletes...
2: Entrar al Club de les Fogots. Jo,
1: molt
2: vamos,
1: bé.
2: Això t'ho portaré a la propera foguera. Totes les raons per les quals jo i aquesta fase de trentanyera ja la cremo. També la foguera, la foguera.
1: Estem fent una foguera que ens quedarà un Sant Joan.
2: Però absolutament. Llavors, des d'aquí vinc a dir que anem a relaxar-nos una miqueta.
1: Sí,
2: vale?
1: La veritat és que sí.
2: Empoderar-se està molt bé, però què vol dir l'èxit? Què vol dir empoderar-se? Per cadascuna... hauria de significar una cosa diferent. Patar ja ho patem.
1: Sí que és
2: spoiler,
1: veritat,
2: ho estem patant totes. Cadascuna a la nostra manera. Anem a deixar d'afegir més i més i més, que prou tenim.
1: Bueno, és que,
2: per
1: clar,
2: sobreviure, perquè clar...
1: Quan tu veus aquelles dones que surten a les 6 de la matí a córrer,
2: clar,
1: que dius, per què?
2: Clar.
1: Dona meva, si no han posat ni els carrers,
2: ni els carrers.
1: Al poble... Al poble hi ha el senyor que agafa les escombraries i arriba a les 8. Imagina't,
2: ja,
1: a les 6 ni
2: el... Ja fet el
1: ella ja ha fet els 300 quilòmetres sí. que has de fer
2: tant,
1: amunt
2: i avall. 10.000 passos...
1: Després les veus en el...
2: Clar.
1: Allà maquillant-se en el semàfor, les piten, s'emprenyen, clar, t'emprenyes perquè...
2: Tu... Però és que, clar, no hi ha temps.
1: No,
2: no hi ha
1: dona
2: temps.
1: La vida.
2: No, jo no vull aixecar-me a les 5 del matí per fer-me una skincare de 7 passos. No vull.
1: Què és
2: tampoc
1: una skincare?
2: Una skincare, sobretot a les cremes que se suposa que ens hem de posar, vale? Per envellir dignament.
1: Ah,
2: el skincare, cuidado de la piel.
1: Ah,
2: que si lava, que si tónico, que si el antiojeras, que si luego el ácido hialurónico, luego la niacidamida. Són 7 passos.
1: Bueno,
2: niacidamida.
1: Que...
2: Va, això va molt bé, se suposa, per les arrugues.
1: Jo pensava que estaves parlant en japonès, el niacidamida.
2: Bueno, ve tot d'allà, perquè s'ha ficat de moda per les coreanes de Corea, no de Japó.
1: Ah, les coreanes.
2: Les coreanes, com que tenen aquestes pells... Doncs
1: tenen les pells de
2: l'ADN,
1: no?
2: Clar,
1: no
2: però això no ens ho expliquen. Charo, ens diuen, clar, tu pots ser una coreana si tu te deixes uns 300 euros amb cremes al mes i t'aixeques a les 5 del matí per anar fent capes i capes i capes i capes.
1: Si tu m'ho haguessis preguntat, si tu haguessis escoltat Fogots abans, jo t'hagués dit, això no sa, estimada meva. Això de córrer Jo tenia una jefa, que era una girl boss, i hi havia un dia que quan tu la veies, que venia amb un traje de jaqueta vermell i unes botes negres, hi havia algú que de la ràdio que deia este huevo quiere sal. Que jo mai vaig entendre. Però era una dona aclaparadora. Realment, i jo en aquell moment estava embarassada i pensava, aquesta dona no m'arriba als 50. No m'arriba als 50. Clar, correu mal.
2: Sí.
1: Correu massa i us han enganyat.
2: Ens han enganyat perquè...

0: pelotazos i veient Bridget Jones o el que vulguis. Això també és ser una dona d'èxit, perquè per mi ser una dona d'èxit vol dir fer el que tu vols.
1: Sí, senyora.
0: I ja està. I ja està.
1: Doncs pues escolta, ja
0: a la foguera
1: està.
0: El carnet d'aquell bosc.
1: A la foguera el carnet d'aquell bosc, a la foguera l'empoderament fals, a la foguera aquelles coses que ens oprimeixen, que no ens permeten ser normals, naturals.
0: Això
1: jo
0: mateix.
1: Encara no he vist cap home posant-se rímel en els semàfors.
0: No.
1: Que no he vist cap home que vagi traient els nens i vagi contestant el... No, l'he vist. I com no l'he vist, fins que no el vegi, jo tranquil·la. Doncs m'agrada molt la teva secció. Que sàpigues que estic molt d'acord. Farem una foguera.
0: Farem una foguera i cremarem.
1: Cada mes cremarem coses que
0: sí,
1: no ens fan.
0: Els mites. O sigui,
1: ai, per favor, sí.
0: Alliberades ja ho estem. Hem fet molta feina fins ara.
1: I ens queda molt per
0: ens
1: fer.
0: Ens queda molt per fer, però gaudim-ho també. I empoderem-nos del concepte de l'alliberament. Nosaltres fem-lo nostre. Alliberar-se no vol dir tot allò que ens diuen que hem de fer, ser per les xarxes, per els llibres d'autoajuda, per tot això, no?
1: Andrea, quan et veiem? On et podem veure, per exemple? Si volem algun espectacle teu, on et volem?
0: Ara mateix estic al teatre, a Gràcia, al Teatre Neu, fent un espectacle que es diu Monólogos en Vermut, i el proper dia que actuo és cap al 8 de març.
1: 8 de març, Dia de la Dona, hem de veure a l'Andrea Román fent un monòleg que ens ajudi a tirar endavant i a alliberar-nos. Andrea Román, moltes gràcies.
0: A vosaltres. Ens veiem a la propera foguera.
1: Això. Doncs fins aquí aquest segon episodi de Fogots, però deixeu-me que us deixi amb una frase de la Maya Angelou, una poetessa escriptora americana de no fa gaire, va morir fa molt poc, que diu: si no saps riure't de la vida es riurà de tu.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. Quatre persones han estat detingudes per la seva presumpta implicació en una trama de tràfic il·legal de residus que hauria enterrat milers de tones de deixalles en diversos punts de Catalunya, entre els quals l'abocador de Can Canyadell a Rubí. La Guàrdia Civil, en la col·laboració de l'Europol i la Gendarmeria Francesa, ha desarticulat aquesta organització criminal que hauria introduït a Catalunya almenys 46.000 tones de residus procedents de França, fent-los passar falsament per terres o altres materials. Segons la investigació, bona part d'aquests residus s'enterraven de manera clandestina en sòls agrícoles de Sant Esteve Sesrovires. Una altra part, es dipositaven diversos abocadors de residus inerts, entre ells el de Can Canyadell de Rubí. Fonts de la Guàrdia Civil consultades per Ràdio Rubí asseguren que en aquest abocador s'hi van dipositar residus industrials i materials contaminats en matèria orgànica, uns residus que no es poden admetre en aquesta mena d'instal·lacions. Els quatre detinguts estan acusats de delictes contra el medi ambient, falsedat documental, estafa, blanqueig de capitals, delicte contra la hisenda pública i pertinença a organització criminal. La investigació es va iniciar l'any 2022, després d'unes inspeccions en una planta de gestió de residus de la demarcació de Barcelona. L'Agència de Residus de Catalunya i l'Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires ja han estat informats del cas, mentre la Guàrdia Civil treballa ara per determinar les actuacions de control i descontaminació que caldrà dur a terme. I l'Ajuntament de Rubí ha posat en marxa la novena edició del grup de compra agregada d'energia, una iniciativa del Servei Rubí Brilla que permet a empreses i comerços reduir la factura elèctrica negociant conjuntament les tarifes amb les comercialitzadores. Des de la seva posada en marxa l'any 2018, més de 80 negocis de la ciutat s'hi han adherit i han aconseguit un estalvi mitjà del 16% en la factura de la llum, tot i que en alguns casos aquesta arriba fins al 20%. Abans d'incorporar al projecte, les empreses poden demanar un estudi gratuït i sense compromís per conèixer quin marge d'estalvi podrien obtenir. Escolta'm Clara Gallà, de Rubí Brilla.
2: Bé, nosaltres amb aquestes comercialitzadores que aconseguim aquest preu obliguem a que subministrin energia d'origen 100% renovable, que això a vegades va bé de cara a ajudes i subvencions que volen demanar els comerços, les empreses, i a més, et dic, el principal avantatge és que assegurem que són els preus que es marca des de l'inici.
1: Més informació en una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Benvinguts i benvingudes a la 99.7 de la FM, als micros la Carmen Moreno i la Cuca Fernández. Això és Inspira't, aquest racó on per uns minuts el món afluixa i nosaltres també. Hi ha dies en què el cos ens parla abans que nosaltres tinguem paraules. Dies en què no és un gran drama, però sí un petit avís. Ei, para un moment, mira't, escolta't. I sovint no ho fem, perquè la vida empeny, perquè anem tard, perquè sempre hi ha alguna cosa més urgent que nosaltres, oi?
1: I avui volem fer just això, aturar-nos un moment, parlar d'aquests instants tan humans que en alguna cosa a dins nostre diu frena, encara que no sapiguem ben bé per què, ni com, ni a on. Moments breus, subtils, que sovint passen de llarg, fins que apareixen històries, persones o mirades que ens recorden que escoltar-nos també forma part de viure. Així que anem a relaxar-nos i a inspirar-nos.

0: Avui volem parlar d'un projecte que ha nascut escoltant molt de prop el que viu la gent quan conviu amb dolor. A Cannabity ofereixen productes derivats del cannabis terapèutic i ho fan amb una mirada molt, molt humana. I per explicar-nos com funciona tot plegat, avui ens acompanya un dels seus impulsors, en David Fallos, que està aquí amb nosaltres. Benvingut al programa.
1: Moltes gràcies. Molt contenta de ser amb vosaltres.
0: Benvingut a Ràdio Rubí. Què és el que la gent encara no sap sobre l'ús terapèutic del cannabis? De fet, nosaltres estem sorpreses.
1: Bé, us sorprèn, igual que a mi em va sorprendre l'any 2016, quan vaig descobrir els beneficis d'aquests principis actius. I el primer que et ve a la ment, en quan et comenten això és una crema de cannabis, dius, ei, para un moment, espera't, dius, ara no em posaré aquí una crema i començaré a veure dragons i coses rares, no? I és tan fàcil, al final, la definició que jo he pogut treure en aquests anys i fer una comparativa per fer-nos una idea gràfica de la diferència entre la marihuana, com la coneixem a nivell recreatiu o lúdic o d'ús adult, com se li vulgui dir, i aquests altres productes o principis actius, no? El THC és el que té aquest efecte psicotròpic i el que la gent fa servir per aquestes qüestions lúdiques, recreatives o d'ús adult. Però després tenim molts altres principis actius de la planta i que no només no són psicotròpics ni tenen cap mena d'efecte secundari, sinó que, al contrari, tenen molts beneficis terapèutics pel nostre organisme. Jo sempre dic que el món del cannabis és com el món dels bolets. Sabem que dintre de la família dels bolets tenim els bolets al·lucinògens, els bolets verinosos, inclús els bolets mortals. I dintre de la mateixa família d'aquests bolets tenim els comestibles. I ningú es planteja que un xampinyó, un rovelló o un camagroc ens pugui donar un efecte secundari no desitjat. En el món del cannabis passa exactament el mateix. Hi ha milers de plantes, que passa que no es coneixen, o ara es comencen a conèixer. I la gent del carrer, com jo fa molts anys, doncs ens pensàvem que la marihuana era una sola, no? En canvi, ja et dic, hi ha milers de plantes del cannabis, unes que ens donen un principi actiu que es diu THC, com us comentava abans, que és el psicotròpic, però després hi ha milers de plantes de la mateixa família del cannabis que no tenen aquest principi actiu del THC o tenen un residual que és innocu per la salut, però en canvi tenen potencialment molts d'altres principis actius, com és el famós CBD, dic famós perquè és el que està més de moda o el que se sent més, el cannabidiol, però n'hi ha molts d'altres, el CBG, el CBC, el CBN, i tots aquests principis actius s'han anat estudiant al llarg d'aquests anys, dels últims 50 anys, vull dir, és algo que es porta estudiant des de fa molts anys i hi ha molta evidència científica al respecte. El que passa que no li costa sortir la llum, no?
0: Sí, que encara no se li ha tret aquesta part despectiva, no? De la paraula quan diem cannabis.
1: Totalment.
0: És com que no sortim d'aquesta idea preconcebuda que realment, jo quan he començat a informar-me, he descobert una bueno, m'he flipat,
1: un he al·lucinat. Un nou món, t'has flipat
0: sí.
1: En el bon sentit.
0: Sí, en el bon sentit, evidentment.
2: En el bon sentit, i jo també voldria conèixer en profunditat quins productes oferiu i quins beneficis tenen en la nostra salut.
1: Jo, si us sembla bé, us parlaré dels principis actius. No us parlaré dels meus productes de la nostra marca directament, perquè, bueno, el món està fet com està fet, les lleis estan com estan fetes, i aleshores nosaltres, igual que totes les botigues o inclús farmàcies que puguin vendre el CBD derivat natural, hi ha sintètics, però els derivats del natural no es poden classificar com a un remei medicinal. Per tant, als nostres productes no els hi podem atribuir un benefici medicinal. No podem dir que són antiinflamatoris, no podem dir que van bé per l'insomni, per l'ansietat, d'acord? Perquè estan classificats, o estem obligats a tenir-los classificats com a cosmètic. Val? Tot i que és una incongruència, però no tenim cap altra finestra per poder comercialitzar aquests productes. Fixeu-vos si és una mica incongruent que fins l'any 2018 el CBD era un complement alimentari a tota Europa. I es menjava, es bevia i es prenien olis sense cap mena de problema. A partir del 2018, sense donar masses explicacions, es va prohibir literalment. I el CBD ja no es va poder vendre com a complement alimentari, tot i que altres països, com Estats Units, Sud-amèrica, Canadà, inclús Israel, en alguns llocs, són productes 100% ingeribles. d'acord? Hi ha begudes isotòniques i esportives amb CBD, hi ha menjar amb CBD, hi ha de tot amb aquests principis actius. Però nosaltres, a Europa, ara estem limitats a que aquests productes estiguin registrats com a cosmètics i, per tant, a un cosmètic no se li pot atribuir un benefici medicinal, d'acord? Per tant, si us sembla, jo us parlaré dels principis actius del cannabis de forma genèrica, tot i que els nostres productes, òbviament, porten aquests principis actius i per algú són. Dit això, comencem pel principi, si us sembla bé. És a dir,
0: sí, perquè no sabem res.
1: Clar, a l'any 96, és a dir, fa tot just ara 30 anys, es va descobrir que de la mateixa manera que el nostre organisme té el sistema digestiu, té el sistema nerviós, el sistema immune, es va descobrir que el nostre organisme té el que es diu el sistema endocannabinoid. Què vol dir? Que el nostre cos fabrica unes molècules de forma endògena, des de dintre, que ens ajuden a regular una cosa que es diu la homeostasis de l'organisme. No em vull posar molt tècnic, però aquesta paraula és important. La homeostasis del cos què fa? Jo li dic que és la policia del cos. És la que s'encarrega de que tot vagi a l'hora i no falli res. Què vol dir això? Que quan has de tenir, arriba la nit, hem de tenir son, tinguem son. Quan arriben les hores de menjar, tinguem gana. Ens regula l'estat d'ànim. Quan ens expliquen un acudit, riem. Quan ens expliquen alguna notícia trista, sentim pena. Ens regula el dolor. Tota aquesta homeostasis és la que fa que el nostre cos hagi de funcionar correctament, d'acord? Què passa? Que quan tenim un trastorn, sigui de la son, sigui de l'ansietat, sigui del dolor, jo explico una cosa molt gràfica també, que dius, i això per què passa? No m'ho havia preguntat mai fins que vaig entendre per què. Aquestes molècules que fabriquem dintre del sistema endocannabinoid no estan treballant tot el dia. Només es posen en marxa quan hi ha un trastorn. D'acord? Aleshores, imagineu-vos que us doneu un cop molt fort i de cop i volta comenceu a tenir un dolor molt intens. Però al cap d'uns segons, d'uns minuts, aquell dolor comença a baixar, comença a disminuir. Aquella trompada ja no ens fa tan mal com fa uns minuts abans. Això és el sistema endocannabinoid que s'ha posat en marxa i s'han posat en marxa les molècules que regulen el dolor perquè ens baixi aquell dolor. I quan ens ha baixat el dolor, aquelles molècules deixen d'estar actives. Què passa moltes vegades? Que un dolor crònic, com deies tu abans, una ansietat, un insomni, aquests trastorns, moltes vegades, perquè el que deies al principi d'aquesta introducció del programa ha fet molta gràcia, perquè anem accelerats, d'acord? Tota la societat està accelerada, en molts sentits. Aleshores, hi ha molt trastorn de l'insomni, de l'ansietat, a part ja no parlem dels dolors crònics, no? Quan hi ha aquests trastorns, el nostre sistema endocannabinoid es posa en marxa per agafar i baixar-lo, regular-lo a un estat normal. Què passa? Que moltes vegades el trastorn és superior al que les nostres molècules de forma endògena, de forma interior, poden fabricar per baixar i regular de nou aquella ansietat o aquell insomni, no? Què fem aleshores? Recorrim a l'exterior. Recorrim a una valeriana, una melatonina, uns fàrmacs que també ens ajuden. Però es van donar compte, al descobrir el sistema endocannabinoid, a l'any 96, com us deia, que les molècules que nosaltres fabriquem de forma endògena resulta que són mimètiques. Això vol dir que són idèntiques a les molècules que fabrica la planta del cànnabis. Per tant, és com... Jo sempre dic el mateix. Tu quan et prens CBD o inclús el THC en dosis molt petites i ben regulades, és un principi actiu meravellós. El que passa és que dels inicis de l'era s'ha fet servir d'una forma descontrolada. No? I clar, la gent que fa servir el THC en forma de cigarro o el que sigui està prenent-se unes quantitats ingents de THC que el seu cos no necessita. Per tant, et fa una reacció, tu li dones la mateixa marihuana a 5 persones diferents i aquestes 5 persones diferents tindran 5 reaccions diferents pel seu sistema endocannabinoid, segons com el tingui en aquell moment.
0: I també pel problema de la manipulació, no?, que es fa d'aquest tipus de cannabis, perquè, clar, està al carrer amb mans...
1: Evidentment...
0: Ja no passa un control sanitari...
1: Evidentment, una cosa és l'adulteració del producte, però si tu et plantessis una planta a casa teva i agafessis aquella flor, i aquella flor li donessis a 5 persones diferents, 5 persones diferents tindrien reaccions diferents pel sistema endocannabinoid. Aleshores, lo interessant és que aquestes molècules mimètiques van veure que la planta del cànnabis ens anaven bé per regular aquestes qüestions, aquesta homeostasis que dèiem al principi. També poso l'exemple sempre de que això és tan banal, si em permeteu l'expressió, com si estiguéssim baixos de ferro o estiguéssim baixos d'alguna substància, de vitamina C, inclús, no? Estem baixos de ferro, vitamina C, anem a l'herbolari i comprem ferro, comprem aquell complement que ens fa falta per ajudar a posar la situació normal. Doncs això és el mateix. Quan tu tens una alteració de la son, un trastorn de l'ansietat, del dolor inclús, pots anar a buscar aquests principis actius que són 100% segurs, que no tenen cap mena d'efecte secundari perquè el THC no hi és, i t'ajudaran a regular. ¿Vale? Al final, aquests principis actius, aquest sistema endocannabinoid, és un regulador d'aquests trastorns que comentàvem.
0: I per què tenim tanta por o tenim tants mites en contra d'això? Perquè, clar, això ja porta un temps al mercat.
1: Per una banda, hi ha un desconeixement. Jo sempre parlo des de la base, no? Quina és la base? La base és que partim que si això es va descobrir l'any 96, i està relacionat amb la salut, evidentment, com és possible que avui, a l'any 2026, aquesta temàtica, aquest tema, no estigui a les assignatures de medicina, de les carreres de medicina? Com és possible? Per què? Si és tan important com el sistema immun, és tan important com el sistema digestiu, com el sistema nerviós. És un sistema inclús més important que altres assignatures que es puguin donar a la carrera de medicina, i en canvi aquest no s'està donant i sembla que avui per avui no interessa. Estats Units sí que és veritat que s'estan començant a fer ja estudis, no? S'estan començant a donar, a impartir màsters, carreres, s'està començant a incorporar, però estem parlant d'algú que fa 30 anys que se sap. Llavors, jo aquí ho deixo, perquè em sembla bastant irresponsable el fet de que sàpigues que això existeix, que hi ha més evidència científica amb aquests principis actius que amb molts fàrmacs que hi ha a la farmàcia, antidepressius i demés, hi ha molta més evidència científica, i no s'està educant. Aleshores, si no s'educa l'especialista, aleshores, bé, és difícil que això arribi a la societat i se li pugui explicar i fer entendre que hi ha una alternativa. Per què em vaig ficar jo amb això? Perquè quan jo vaig descobrir el 2016 que em van donar una crema de cannabis, que us comentava abans, i m'ho van explicar i vaig dir, ah, vale, vols dir que aquest CBD no em col·locarà? No, perquè no és el THC. Ah, bueno, vale, doncs et crec, faig un vot de confiança, perquè, clar, no tens més informació. Provo la crema, jo tinc dues protusions discals a l'esquena i m'encantava anar a córrer. Jo visc a Sant Cugat, m'encantava anar a córrer al Tibidabo, baixar, això són 22 quilòmetres, i al final l'esquena em va dir que fins aquí. I jo havia d'aprendre, però m'encantava córrer, era la meva vàlvula d'escapament, no? I havia d'aprendre un ibuprofè abans d'anar a córrer, i el dia següent un altre ibuprofè. I vaig pensar, que trist, que t'agradi fer salut, t'agradi fer esport, i hagis d'estar amb fàrmacs sintètics, que estan molt bé i que em funcionen i que m'encanten, perquè quan realment em fan falta me'ls prenc. Vull dir, no és que estigui en contra, ni molt menys, per favor.
0: Ja ho has dit tu, quan fan falta.
1: Que quedi dit, però quan fan falta, aleshores. El que passa és que jo desconeixia que hi havia una alternativa. I com jo, tota la societat. Aleshores, el 2016 comences a investigar, a mirar per internet, als Estats Units, que van molt més avançats que nosaltres, inclús el recreatiu està legalitzat a molts estats dels Estats Units, el medicinal ja ni t'explico. A Canadà, el 2020 o 2021, va legalitzar també el recreatiu. A Uruguai va ser també el recreatiu, també fa uns quants anys. Però és que el medicinal estava superimplementat. I la societat coneix que hi ha aquesta alternativa. Aquí no. Aleshores, quan jo vaig agafar... Bueno, em vaig indignar una miqueta, també us ho he de dir, perquè dic, com pot ser...
2: Ho notem, però nosaltres també estem compartint aquesta indignació, eh?
1: Perquè dius, clar, com pot ser que no ho sàpigues?
2: Clar, clar.
1: O sigui, jo ja no dic que, ala, tothom ha consumit CBD, no, primera, si no fa falta no cal, segona. Ho has de conèixer. Jo crec que és important conèixer com està fet el teu cos i a què respon. Si respon a la vitamina C i respon al ferro, també pots respondre a aquests principis actius. Però si no ho saps, et queda sempre aquesta idea de que quan et diuen la paraula cannabis, ja dius, ojo, marihuana. Doncs no, estem molt lluny d'això.
2: Clar, molts mites, no?, al voltant.
0: Sí, ja ho diu, que ha obert un meló, ho deixem aquí en l'aire, perquè tampoc serem nosaltres les que tirarem la pedra sobre de segons quines coses, però el món està fet manant els diners, i don dinero potser és, a vegades és el que no li interessa, no?
2: Que li interessa que estiguem malalts. A vegades
0: també
2: sona molt, molt fort dit així, no? Però a vegades jo m'ho plantejo, no?
1: Bueno, clar, hi ha una frase que es diu que en el món occidental la medicina està feta per cronificar, no per curar, no? Aleshores, hi ha moltes coses que no hi ha cures avui en dia, i segur que és un tema molt complex i que no en tenim ni idea, jo no en tinc ni idea, i és molt complicat, però sí que no demanes, no estàs demanant al cel, estàs demanant que la gent s'informi, que s'eduqui a les classes, que això se sàpiga des dels metges, que són els que realment podem fer vot de confiança, i que se sàpiga, simplement això.
2: Sí, parlem de una imatge, diguem-ne, que us dona suport d'una figura esportiva. Podem parlar d'aquesta persona que us aporta...
1: I a més és un encant.
2: Si heu notat un canvi...
1: És de l'Espanyol, però és un encant.
0: Parlem de la Gemma Mengual. Forma part del projecte, no?
1: Sí, sí, sí. Saps què va passar? Que... el que es deia abans, per anar ràpid i no fer-ho. El 2016 descobreixo aquests principis actius, em començo a informar, ho deixo tot, ho deixo absolutament tot, i el 2019 ja muntem la companyia a nivell online, no?, per començar a vendre productes online. Doncs va ser el 2020 quan l'Agència Mundial Antidopatge, o sigui, fíjate qui ho està dient, l'Agència Mundial Antidopatge per primera vegada admet que els atletes de Tòquio puguin fer servir el CBD en les pròpies Olimpíades. Aleshores dius, uau, o sigui, això és un, com se suele decir, un puntazo, no? Dius, ostres, si l'Agència Mundial Antidopatge, que s'encarrega d'analitzar totes les substàncies on manté encara el THC com a substància dopant, desclassifica el CBD i els seus atletes el poden fer servir, el que vaig pensar és dir, hosti, vaig a parlar amb alguna persona que ens ajudi a fer d'altaveu, que ens ajudi a difondre tota aquesta pedagogia que estem fent avui aquí i que ens obri portes, sincerament. La sorpresa va ser que quan li vam proposar a la Gemma, no només s'hi va ficar, és sòcia de la companyia, la vam fer sòcia de l'empresa, no només ambaixadora, etc., sinó sòcia de l'empresa, i ens va ajudar inclús a tastar i a provar diferents productes dedicats al món esportiu. O sigui que realment ha sigut un fitxatge molt, molt interessant.
0: I molt visionària.
1: Molt?
0: Molt visionària, ella, molt... també. O sigui, sí, que va veure negoci aquí.
1: Sí, el que és, això, és el que et dic.
0: És que és una autèntica emprenedora, eh?
1: L'Organització Mundial de la Salut també diu que el CBD és un producte segur, que s'està fent servir a molts països fora d'Espanya i d'Europa, que té més beneficis que perjudicis. Per tant, al final, si és algo, inclús hi ha alguna entrevista que li havien fet a algun diari o alguna ràdio, ella diu, ojalà ho hagués descobert jo abans. Quan estava en actiu, perquè clar, havia de recórrer a lo de sempre pels problemes que tenen molts esportistes.
0: Clar, i una figura com ella també fa que la gent cregui una mica més en el producte, perquè al final és una persona que és esportista d'elit, no és una persona qualsevol del carrer que t'està anunciant un producte. Vull dir que això també us dona una fiabilitat, no?
1: Sí, que és una persona molt, molt seriosa allà on posa un peu i que, com bé deies tu abans, no fa res perquè sí, pues, simplement perquè és una marca más i ja està, no? No, en aquest sentit, ja et dic, és una persona fantàstica i va fer el que vaig fer jo en el seu moment. Diu, vale, espera, tu em planteges això, vaig a mirar al voltant, i va començar a mirar al voltant i va veure que això era algo molt amb un potencial molt important.
0: Sí, sí, que necessitem saber-ho, necessitem conèixer-ho, perquè jo de veritat quan he començat a conèixer-vos he al·lucinat, sí. I de fet ho parlàvem abans, he començat a veure gent del meu voltant que utilitza els productes i jo no ho sabia. O sigui que sí, realment sí. La gent comença a conèixer el que és el cannabis, aquest, com es diu, com es diria tècnicament?
1: Un dels principis actius, o el més conegut, és el CBD, el cannabidiol.
0: CBD.
1: Cannabidiol, sí. Sí, sí.
0: Tindré que fer un estudi, això, molt, molt tècnic.
1: I ara,
0: per no dir-ho malament.
2: Clar. Si tu ho necessites o no ho necessites, mm-hmm. No? Primer, això, ens hem d'analitzar nosaltres d'alguna manera, no? Com ho fem?
1: Totalment.
2: Perquè els metges no ho poden Totalment. Fer encara, no?
1: No, el que passa que...
2: Per saber si ens anirà bé o no.
1: O sigui, aquí hi ha diverses coses. Una, que tu tinguis la voluntat de dir, bueno, vull provar-ho perquè hi crec. Crec que em pot funcionar i em pot ajudar a lo millor doncs amb una dolència que pugui tenir actualment i que estic fent servir altres productes, no?
2: Que no m'han funcionat, no? Ja com...
1: Efectivament.
2: Sí.
1: I l'altra és parla amb el metge. Jo sempre ho dic. Escolta, parla amb el teu metge, comenta-li, escolta, estic pensant en començar a fer servir aquests productes, què penses tu? I ens passarà el que ens passa sempre. Hi ha metges super a favor perquè han fet una labor autodidacta, perquè ningú els ha ensenyat res. Hi ha els que estan super en contra, perquè els que no surten, fan un jurament hipocràtic, no es poden sortir de la farmacopeia actual i, per tant, ells complint amb aquest jurament hipocràtic, doncs es regeixen per lo que poden i no poden afirmar, confirmar o difondre. I després hi ha el que no sabe no contesta. Llavors et trobes amb... A mi em recomanen metges, em recomanen psiquiatres, em recomanen psicòlegs, em recomanen nutricionistes... O sigui, cada vegada hi ha aquest estigma, però cada vegada a la que la gent comença a rascar una mica veu més el benefici que el perjudici.
2: Molt ràpidament, perquè se'ns acaba el temps, on podem trobar els vostres productes?
1: Ah, bueno, ara, o sigui, Cannabity està present en botigues físiques a Sant Cugat mateix, Sant Cugat del Vallès, a Cerdanyola, a Sabadell i al barri de la Sagrada Família. I si algun vasco nos está escuchando, egunon, i obrim el primera setmana de juny, obrim a Bilbao, una franquícia nova.
0: Sí, a sobre és un negoci amb expansió.
2: Sí,
1: 100%.
2: Sí.
1: I avui només estem parlant del terapèutic. El potencial de la planta, com a tal, els experts li diuen el cerdo de les plantes. S'aprofita tot.
2: Tot. Sí,
1: a nivell industrial, teixit, construcció, biodiesel... Després hi ha les llavors, o sigui, hem estat parlant ara dels principis actius de la planta. D'on surten aquests principis actius? Surten de la flor, o lo que conocemos como el cogollo, d'acord? Mm. Això és una cosa que ens dona la planta. Una altra cosa que ens dona la planta és la llavor. I la llavor és un nutrient espectacular. A Alemanya hi ha un boom de la llavor del cànam perquè té moltíssimes propietats. Des de l'arginina, que és el símil animal de la creatina, però amb vegà, no? Amb vegetarià, que ajuda a desenvolupar el múscul, resistència física, recuperació esportiva, gent gran que necessita mantenir el múscul, porta més omega 3 i 6 que el peix, porta omega 3, ai, perdó, omega 3, ja ho he dit, porta ferro, magnesi, zinc, o sigui, és una proteïna vegetal espectacular.
0: O sigui, ens queda convidar-te un altre dia que ens continuïs explicant totes aquestes coses, perquè a mi m'han quedat moltes coses per preguntar i crec que això ho anirem descobrint també, perquè, aviam, jo vaig a mirar, aviam... com funciona tot això, eh?
2: Sí, acabem d'obrir ara mateix doncs, aquest camí per descobrir-ho, però jo crec que les dues ens hem quedat molt encuriosides.
0: Boca badades.
1: Jo sempre dic que és un dels pocs, per no dir l'únic sector que jo conec, que hagi tocat, que està tot per fer. Està tot per fer.
0: Doncs,
1: i això és bestial.
0: Amb aquesta frase ens quedem. Està tot per fer, David. Gràcies.
1: Sí, molt,
0: bueno,
1: a vosaltres.
0: Us desitjo molts èxits, que segur que els tindreu. I acabem avui aquesta entrevista amb un tema musical, Unstoppable, de Sia.
2: Ideal.

0: I seguim aquí a l'Inspira't de Ràdio Rubí. Ahir va ser el dia per, a veure si ho dic bé, LGTBIQ més, sí? Un dia vale. Per recordar...
1: O plus.
0: Vale? Un dia per recordar que la diversitat no és només una etiqueta. Commemora la lluita i la visibilitat de les persones lesbianes, gais, trans, bisexuals, intersexuals, queer, asexuals i totes les identitats dissidents. Una jornada per celebrar totes les maneres d'estimar, de ser i també de viure. Per això avui al nostre perfil volem parlar de Brigitte Lamour. Avui celebrem aquesta diversitat i ho fem amb ella, una artista que no només fa riure, també educa, acompanya i transforma. És un dels personatges més estimats, lliures i reverents de l'escena catalana. Nascuda de la creativitat de l'actor i comunicador David Cano, la Brigitte és molt més que un alter ego. És una veu pròpia, un espai de memòria, humor i, sobretot, reivindicació que ha crescut durant més de dues dècades fins a convertir-se en icona cultural.
1: La Brigitte apareix per primera vegada dins del col·lectiu de Xanclets, un grup pioner en la barreja de couplet, transformisme, humor i crítica social. Allà el personatge es va anar definint un glamour així exagerat, ironia fina, mirada tendra i sobretot una capacitat única per fer humor des de la memòria i la quotidianitat. Amb els anys, la Brigitte ha estat present a televisió, ràdio, escenaris de tot el país. Ha passat per BTV, TV3, 8TV, RAC1, Catalunya Ràdio... nombrosos teatres, sempre amb un estil que combina teatre musical, cabaret, improvisació i humor de proximitat.
0: El que fa única la Brigitte és la seva capacitat de barrejar, sobretot, humor i emoció. Darrere del maquillatge i les plomes hi ha un personatge que parla de la vida real, de les mares que ho han vist tot, dels amors que no tornen, dels records que ens sostenen i de les ganes de viure amb una mica més de brillantor. A més de la seva trajectòria artística i del seu espectacle, Brigitte Lamour desenvolupa una feina molt important fora dels escenaris. Imparteix tallers i xerrades sobre diversitat, identitat i cultura LGTBIQ+.
1: Són espais pedagògics, oberts i molt humans. En combina, doncs, com hem dit, l'humor, experiència personal i una mirada crítica per trencar estigmes, explicar realitats i acostar la diversitat a escoles, entitats i col·lectius. La Brigitte utilitza el seu personatge com a eina, una eina educativa. Fa servir el glamour, la ironia i la tendresa per parlar de temes que sovint costen i ho fa amb una proximitat que connecta tant amb joves com amb adults.
0: Al cap i a la fi, és una presència que deixa petjada, com les que ens agraden a l'Inspira't. No només pel que fa, sinó per com ho fa, amb memòria, amb humor, com hem dit, i amb una manera d'estar al món que contagia llibertat. La seva trajectòria, doncs, és un recordatori que la cultura també pot ser refugi, altaveu i, sobretot, un espai segur. I seguim.
1: Continuem.
0: Quin perfil, eh? Aquest l'has portat tu, eh?
1: Bueno, l'he portat. M'encantarà convidar-la un dia i que vingui, perquè realment és una dona que he tingut l'he pogut conèixer de prop i realment és molt interessant i, com dèiem, el perfil, reivindicar aquesta part tan reivindicativa, valgui la redundància, però també ella vol anar més enllà de la seva part artística, vol transmetre. També és una dona, pensem que ella és trans, però de les trans d'una època on la gent no entenia el que és ser un transsexual. Mm. O sigui que jo crec que és una persona que l'hem de convidar, sí o sí. No sé si anirem ja a temps.
0: Però... Jo t'anava a dir, em sembla que la cinquena temporada l'Inspira't. Potser sí. La podem inaugurar amb ella.
1: Mira.
0: M'agafes la paraula,
1: aquí ho deixem.
0: Eh? Vinga.
1: Ho intentem.
0: I ara seguim a l'estudi, perquè el temps passa volant aquí a l'Inspira't. I avui tenim un estudi realment ple de talent, de solidaritat i, per què no dir-ho, també d'una miqueta de màgia. Rebem alguns dels membres del Club de Teatre de l'Escola Canals de Móra, que està format per pares i mares que ja s'han constituït com a entitat i que aquest curs ens faran viatjar fins a un lloc molt especial amb una versió d'un conte molt, molt mític. Jo no us desvello quin és.
1: Una funció que forma part del projecte de Contes de l'Escola, però que va molt més enllà dels escenaris, perquè té un rerefons 100% solidari. Tot el que es recapti anirà destinat a una entitat que fa una tasca imprescindible al nostre municipi i que avui també ens acompanya aquí, a Ràdio Rubí, on colliga Rubí.
0: Anem per parts, perquè som aquí, doncs hem anat a buscar una cadira
1: una festa,
0: extra.
1: No? Aquí,
0: el primer cop que som tantes a l'estudi, tants. I comencem per el Canals de Móra, per el grup de teatre Canals de Móra, perquè ens acompanyen
1: els
0: Cere Hernández.
1: Perquè
0: que són habituals per aquestes dates ja aquí a l'estudi de l'Inspira't. Ja no sou només un grup de l'escola, ara ja sou tota una entitat, Esther. Com neix aquest club de teatre, si anem als orígens, i com s'aconsegueix implicar les famílies per poder passar de reunions de l'AFA a l'escenari.
2: Doncs és que això fa molts anys ja que va néixer, quan es va inaugurar l'escola, quasi bé. Jo vaig venir molt més després, eh? Però va iniciar-se com un taller de teatre amb tot allò de Rubí per promocionar el català, etc, etc.
3: Un extraescolar de pares i
2: mares. Un extraescolar i ha anat creixent. Jo quan vaig arribar i vaig llegir extraescolar de pares i mares de teatre, jo vaig anar el primer dia allí sense saber què era, la primera. I allí estic encara fa... Els meus nens ja estan a l'institut. Sí, sí. I allí estem encara. I clar, ja portava molt de temps perseguint a veure si ens fèiem entitat, perquè al final tots els pares ja som expares. Tots no, i encara en queda algun.
0: No?
2: Però quasi tots ja som expares i volíem tirar sols endavant perquè hem fet un projecte que al final penso que s'ha anat fent gran, gran, gran, potent, potent, i que té entitat pròpia, no?
1: I que us aporta moltíssim, perquè jo us veig sí. amb una energia cada cop que sí, veniu, que sí, ompliu sí. aquí d'una bona vibra a l'estudi, que realment, de veritat, i cada cop us veig com més engrescats.
2: Ah, pensa que anaves a dir més joves.
1: No. Això també, això
0: tot,
1: també.
0: Tot va lligat, eh?
2: Sí, clar.
0: Estar engrescat vol dir amb esperit jove, vull dir. No sé
2: molt
0: si
2: engrescat,
0: veieu,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, sempre estem engrescats, però el fet de fer-nos entitat i que ara tot depengui només de nosaltres, de no haver de demanar tants favors, perquè això és un desgast... Molt bèstia, i no haver de demanar favors ara per demanar el teatre, per tal, poder-nos gestionar sols, per nosaltres és un descans.
1: O sigui, que celebrem que sou lliures.
2: Sí, jo crec que sí.
1: Sí.
2: Donem les gràcies a l'AFA per sí. tot el que ens han estat.
4: Encara tenim sí. un pla amb ells.
2: Sí, però serà que
4: sempre,
2: sí.
4: Bueno, la primera actuació sempre és que pels nens sí. del col·legi.
2: Sí, però això depèn del col·le. Vull dir, amb el col·le sempre estarem vinculats
4: sí,
2: a l'escola.
4: Sí, sí,
0: sí. Sí. Sí, perquè d'allà va sorgir. De fet, normalment sí. Les obres de teatre les vinculeu també sí, amb el projecte sí. de centre sí, sí, que hi ha sí. Aquest any. Aquest any és sobre els contes. De fet, va venir sí. un dia la Mariví a explicar-nos el sí. dia aquell de la diversitat.
2: Sí, sí, sí.
0: Quina és l'obra que vau escollir per aquest any?
2: Fem un híbrid sí. de dues obres.
4: Sí. Sí. Ah, pensava que anaven a fer lo de la prota.
0: Ah. No. Espera, que no l'hem vist, nosaltres.
4: No.
0: Espera que ho seguim.
4: Bueno, sí,
1: és una mica d'espoiler.
4: És un híbrid de dues obres que existeixen. Una molt antiga, que és la del Mago de Oz, i l'altra, que és més recent, és la de Wicked. I bé, doncs el Santi, dintre d'aquest cap que té de barrejar coses
1: i
4: treure conclusions de històries que al millor diu, ostres, si això no tenia res a veure.
1: Perquè sempre aneu acompanyats del Santi Granizal.
4: Sí. El Santi Granizal sempre és el director, aquest és el mago de Oz.
0: Sí, no, és el mag,
4: és
0: no?
4: el que sí. està aquí amagat i és el que fa la màgia, perquè nosaltres som los monos voladores.
2: No, volem ser independents, però no tant. Sense ell, no sé si seria...
1: M'ha vingut un conte, igual ell és el flautista de Melín i vosaltres sí. aneu darrere, no?
3: Sí.
0: Sí. Sí. Sí. Sí. Darrere, a mi m'agradaria anar a algun d'aquests assajos, sobretot quan s'acosta el dia de l'estrena, per veure aquests papas i mames en acció. No sé si alguna vegada podríeu gravar-ho.
2: Estem en moment tens ara. Ara és moment de
3: patir. Sí, ja un mes, menys d'un mes, que ens queda per la primera. Ara estem ja ultimant. Aquest any jo noto que hem fet una evolució tant els personatges, amb els vestuaris, els decorats ja l'any passat, ja vam fer coses molt xules aquest any també. I bueno, es nota molt l'evolució. Jo que sempre estic entre bambalines i seguint les directrius que ens dona el Santi, la imaginació que té, com vol construir, no només els dirigeix amb ells, els actors i actrius, sinó també com s'imagina, no?, a l'escenari. Llavors, tu, quan t'ho explica, no ho veus.
1: Clar, que quan parlem d'una obra de teatre només parlem de
3: sí.
1: el que puja a l'escenari.
3: Sí.
1: Hi ha tot un backstage que això també és molt, molt, molt important.
3: Sí, sí, sí.
1: No ens hem d'oblidar.
0: És el que passeix l'obra.
4: De fet, aquest any és una marató. Sí. Els que han d'estar darrere donant un cop de mà perquè a l'escenari es vegi tot bé, ho tenen... Aquest any, molt complicat, perquè sí. hi ha molts canvis d'escenari, hi ha molta màgia, perquè hi ha molta d'això, i la veritat és que tot i que aquest any som un grup molt nutrit, és molt gran aquest any, tots estem molt involucrats dintre de què és l'escena i no hi ha ningú que estigui...
3: Ociós,
4: que pugui fer una altra cosa.
1: Aquí tothom treballa, tothom fa alguna cosa. Com us arriba aquesta iniciativa des d'on colliga? Com arriba la iniciativa?
2: No, nosaltres cada any
1: triem. Jo veig algun aquí que no parla gaire. No. L'animem, aviam.
2: Està espantadet. És que som bastant nosaltres...
4: Sí. Acaparadores.
1: Exacte. No, és la meva primera vegada a la ràdio. Dic, home, pues, que no sigui l'última.
5: Jo, la veritat, nosaltres estem encantats amb ells, amb aquesta energia i aquesta il·lusió que aporten. A nosaltres, quan ens van convidar a ser l'objectiu de la donació i d'aquesta obra, nosaltres, evidentment, vam estar encantadíssims. És una mesa a la ciutat de Rubí que és sempre un exemple de solidaritat. I el Col·legi Cana Zamora, ara com a entitat del grup de teatre, és un exemple més, perquè... no només fan una obra que és meravellosa, sinó que són generosos amb la gent que està patint malalties i les famílies i donen aquests diners o part d'aquests diners a l'entitat.
1: Home, i transmetre valors als nens també, perquè això és una altra manera d'explicar que la vida no sempre és perfecta i meravellosa, no? Llavors es transmet aquests valors tan necessaris.
5: Correcte. Sí. Correcte.
0: La cultura, a mi em ve al cap, no? que sempre és reivindicativa d'alguna manera, no? I que lligar aquesta cultura amb la solidaritat, vull dir, crec que és un match, no? Allò, un encaix perfecte que heu fet. Des d'aquí us estimem molt a Oncolliga, perquè
5: gràcies.
0: Realment hi sou en els pitjors moments i s'ha de dir que feu una feina, increïble, Vull dir, jo m'emociono i tot al dir-ho.
1: No, és que això, ho estaves dient tu molt, ho has dit d'una manera molt maca, jo ho diré més casolà, és unir les forces perquè les coses passin. I realment hi ha molta gent amb una malaltia que és odiosa, el càncer, que realment quan més diners se'ls recaptin per la investigació, sobretot perquè hi hagin avanços això ho hem de fer des de la societat, doncs ho farem des de la societat, però la societat, la gent del carrer mai falla.
0: Tots els fons recaptats amb el teatre aniran destinats a Oncolliga, amb aquesta obra, El Mago de Oz, però la solidaritat no s'atura aquí. Parlem d'aquest sopar solidari que tindreu al celler, que ho heu comentat ja a Ràdio Rubí, ho sabem, però volem, la Cuca i jo, que l'Inspira't també ens avancem.
5: Veritat és que serà un sopar ple d'alegries i de sorpreses també, que està organitzat perquè, a més, aquest any celebrem el 10è aniversari, encara que avui estem per gaudir de la presentació de l'obra de teatre i tal, és un moment que per nosaltres serà molt important. Esperem, convidem a tothom que vulgui participar del sopar. És una entrada de 50 euros, que tots els diners, evidentment, aniran a l'ajuda per la malaltia del càncer. I hi haurà sorpreses, hi haurà actuació musical, el sopar està organitzat per Pau de l'Artesana, que el Pau Barceló, que és un cuiner meravellós, i la veritat és que esperem passar una vetllada espectacular.
1: Esther, presenteu l'obra aquí, avui?
2: Com? Ah, bé, a veure...
1: Home, ens agrada les exclusives.
0: Sempre buscant l'exclusiva.
2: Hem de dir que estrenem l'obra el dia 9 de juny, perquè l'estrenem al matí per tota l'escola, per tots els nens de l'escola, i a la tarda pels nostres amics i famílies. I el primer dia que vam dir anem a agafar entrades cadascú de qui li demani, vam omplir tot.
3: Sí.
2: Tota la sala.
1: Sold out.
3: Nosaltres encara
2: el 9
3: de
2: juny està tot venut i gent que s'ha quedat fora.
3: Sí.
2: Així que estem promocionant la
0: com nosaltres, Cuca. Ens hem quedat fora, ja.
4: Però és l'11 de juliol que podeu anar-hi. Clar.
3: Llavors, per això
1: vam...
4: 11 de juliol, dissabte.
2: Que és
4: una horeta d'aquelles tontes per la tarda que no tens res a fer.
1: 11 de juliol, dissabte.
2: Sí.
0: Heu aconseguit la sala un dissabte. Això és perquè sou entitat.
2: El dia 9 de juny és un dimarts. El dia que estrenem és un dimarts.
4: És un dimarts. Però aquest, el de
2: divendres hem passat a dimarts, però
4: dedicat a Oncolliga és un dissabte.
0: Fantàstic.
5: Un dia meravellós per anar al teatre. Un dissabte és dia perfecte.
2: Per estar fresquet.
0: És perfecte, no hi ha excusa. I a part per estar fresquet.
2: És a les 8 de la tarda, per tant, és per estar abans de sopar una estoneta.
1: Això ja és que s'estan fent famosos. Jo crec que ja d'aquí poc no voldran venir.
0: Tu l'any passat no vas poder venir. No sé quina història vas tenir, no me'n recordo. Una de tantes que et passen, jo sí. Ja el segon any que hi anava i, espectacular. Jo, l'etiqueta de teatre amateur fora, Vull dir, entitat i no és teatre. Això, vull dir, allò no és teatre amateur. És una altra cosa. I la sala vibra amb l'obra. Bueno, el final és increïble, gent aixecada. Vull dir, és fantàstic. O sigui, tota aquesta direcció i tot aquest esforç i totes aquestes picabaralles que segur que teniu amb els assajos, que segur que hi són, jo crec que al final van a bon port. Jo no sé si... Sí, tenim temps.
1: Espera, que jo vull comentar una cosa, perquè jo no vaig anar a l'obra. No, encara no els he vist, però jo els segueixo a Instagram. I tenen una vibra, una marxa, que jo hi ha moltes vegades que dic, m'agradaria estar allà.
2: Sí, vull recordar que ha dit la Eva que, sí, que diguem que si algú vol preservar l'entrada, ara diem l'on caiga quan pot vendre, que se m'oblida, però la Eva diu que seguim al grup de teatre a Insta, que es diu teatre.canalsamora, no?
3: Sí.
2: I que ja es poden reservar entrades.
1: Ah, mira, pues això no ho he enterat, veus? Jo us veig allà ballant i fent... Sobretot els divendres a la tarda veig que hi ha molta marxa.
2: És que aquest any tenim la Laura, que és la joveneta del grup, que està molt posada en els TikToks i aquestes coses, i ens té a tots liats allà cada divendres fent la xerrada. A mi em maturen per l'institut. Estel, t'he vist a un TikTok i jo dic, perdona, si jo no me'n recordo ni d'haver-ho gravat.
1: Per sort, o sigui, no.
2: Ens està donant la visibilitat.
3: Entre la Eva i la Laura, totes dues porten molt les xarxes socials, sí, i cada puja en contingut cada setmana.
1: Però aquí es veu que hi ha una sinergia, una unió de forces que cada una portarà des del seu perfil, i això és molt important. Sí. Anar de la mà s'arriba més lluny.
3: Sí, o sigui que...
2: Jo molta gent molt potent.
0: Jo vull anar també una mica, ara que ja està promunt l'estrena, el repartiment de papers que hi ha hagut. Qui és la Dorothy? Qui és?
4: Oh, Dorothy.
2: Podem dir aquestes coses?
0: Es pot dir, no es pot dir. Jo intento, faig la cuca ara.
4: La Dorothy... porta pigues, però ella se les ha d'accentuar perquè les porta de veritat. O sigui,
0: és m'encanta. Està les... bé.
4: Jo pista, crec que
1: això és una pista.
0: Deixa-la.
4: Del grup és l'única que porta pigues a la cara.
2: I aquest any hem fet un concurs per endevinar els personatges.
4: Sí.
0: Vull dir, no, de veritat que quan puja... Jo l'any passat, i me'n recordo la Mariví quan vau venir fa dos anys, el primer, que clar, deia, jo he fet aquest personatge, jo deia, doncs envia'm una foto que et miri i ho compari, perquè és que és, vull dir, una caracterització brutal, brutal, que la feu des de l'AFA, això, o sigui, no ho fan persones professionals, no?
4: No, ho fem
3: entre nosaltres.
4: Entre nosaltres. Ara, aquest any tenim, com es diu, el perfil de la Núria?
3: Que és una maquilladora professional.
2: És la seva professió.
3: Però sempre hem comptat amb el Santi.
4: Anava a dir que aquest any teníem, i era per dir la seva, perquè no me recordo quan és el perfil, no me recordo. El fet és que tenim també el suport d'una maquilladora professional, tot i que després de tants anys, gairebé, si no són molt complexos, que si ho són, ja se'n recarrega el Santi, el que menys ja s'ho fa ell mateix.
1: Sí. I quan sou a sobre de l'escenari?
2: Aquest any som 21. Som 21, aquest
1: any. Ojo, eh?
2: Sí. No sé com ens ho farem.
1: Ojo, Santi. S'ha de posar allà amb el Silbato, eh? Plan entrenador.
4: Això em recorda l'any que vam fer el Rei Lleó.
2: Jo no estava encara.
4: No estaves tu, no? Aquell any la gent flipava perquè deia, però quan sou? Perquè aquí sou almenys, jo què sé, 20 o 20. Diu, no, som 12. Diu, com que sou 12? Però si han sortit micos, han sortit hienes, han sortit tot allà. Jo estava sempre... És que hem fet 4 papers cadascú.
2: No, però és que som 21 i fem 4 papers cadascú. Per això, perquè jo aquest any que tinc un paper una mica més d'allò, més... surto amb 4 vestuaris diferents. Exacte. Per fer les coreografies, per estar aquí a l'Esmeralda i tot això, vull dir, que serem 21 multiplicat per...
4: Per 4, perquè... Sí.
1: Que bo, quina bona energia ens porteu sempre. Ens encanta. Jo estic encantada. Tinc ganes d'anar a veure'ls.
0: I jo em pregunto, com compagineu la família, la feina, amb això, en aprendre-us un paper i en sortir allà el dia de l'estrena i vinga, anem a dir-ho tot sense nervis o portant els nervis, no sé com.
2: Els nervis no es poden perdre si no es perd l'emoció del teatre.
1: Les papallones han d'estar.
2: És el respecte. Assagem un dia a la setmana, assagem els divendres fins que arriba maig, i fem, que diem nosaltres, les noches de mayo, perquè llavors, clar, hem d'ampliar els assajos per mil. Sí. Però bueno, tenim aquest any

0: anava a recordar sobretot això, que al final hi ha aquest rerefons solidari. Pots recordar el dia del sopar del celler?
1: El divendres 12 de...
2: juny
1: a les 8:30 serà el sopar. També volia dir que, a banda de les xarxes socials de Teatre Gran de Zamora, sí, poden comprar les entrades, poden venir a on colliga. Nosaltres estem a l'Ateneu els dilluns a la tarda de 5 a 2 quarts de 8 i els dimecres al matí de 10:30 a 1. Vale? I aquí, allà poden anar allà físicament, anar. Si tenen al·lèrgia a les xarxes socials i a internet, poden anar físicament i comprar les entrades.
0: Existeix el tema de comprar,
1: sí,
0: alguna
1: existeix
0: cosa
1: encara.
0: Una persona presencialment.
1: Correcte.
2: I així ens desvirtualitzem.
0: Totalment. Sí.
2: Doncs moltes gràcies per haver vingut avui a Ràdio
3: Moltes
2: Rubí.
3: Gràcies a vosaltres.
2: Ha sigut realment, bueno, sempre és un plaer, o sigui que ja sabeu que això és casa vostra.
4: Merci.
3: Molt bé.
2: Carmen, he triat un tema, perquè el dijous vaig anar als Premis Crit, premis de creadors de contingut en català.
0: Ja m'han parlat.
2: Bueno, ja t'explicaré, perquè va ser una gala meravellosa, segona edició, brutal, o sigui, ja és instaurat, aquests premis ja són una realitat. Vaig trobar en falta molts sèniors. Sèniors que siguin creadors de contingut. Jo en tinc alguns, però a la gala vaig trobar molta gent jove. Jo crec que jo era la mare de tots. O sigui que, però em va encantar, perquè ja saps que a mi això d'estar amb gent jove sempre és un plaer. Doncs ens anem a Mamaduixa.
0: A Mamaduixa, i donant tot el nostre suport a la comunitat educativa, que està en lluita.
3: Exacte.
0: Per una millor educació de qualitat. Per tothom, per a tothom.
3: Sí.
0: La setmana que ve.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. El Departament de Salut ha posat en marxa una nova eina per monitorar l'impacte de la calor sobre la salut de la població, un sistema que permetrà conèixer amb més precisió els casos relacionats amb les altes temperatures i reforçar les mesures de prevenció també entre la ciutadania de Rubí. La nova plataforma recopilarà cada setmana els casos atesos als centres d'atenció primària, als serveis d'urgències i als hospitals per problemes com cops de calor, deshidratacions o síncopes. Aquesta informació servirà també per planificar millor els recursos sanitaris i protegir especialment els col·lectius més vulnerables. Des del Departament de Salut destaquen que es tracta d'un sistema pioner perquè per primera vegada es basa en diagnòstics clínics registrats directament al sistema sanitari i no en estimacions matemàtiques. El subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, Jacobo Mendioroz, assegura que és un pas important i innovador.
2: Jo crec que és un pas important, eh? O sigui, no hi ha cap altre, que jo sàpiga, cap altre lloc que estigui utilitzant un sistema semblant basat en aquestes codificacions diagnòstiques. És a dir, vam estar temps explorant a veure si realment eren dades útils, però que jo sàpiga, ni en altres països ni en altres llocs s'utilitza aquest sistema bastant novedós per poder fer un seguiment bastant acurat i ja basat en això, en aspectes purament clínics i no tant en models matemàtics.
1: Durant l'actual episodi de calor intensa a Catalunya, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 230 persones amb afectacions relacionades amb les altes temperatures. Paral·lelament, Salut reforçarà aquest estiu l'atenció primària amb una inversió de 10,35 milions d'euros per adaptar els recursos assistencials a l'increment de la demanda durant els mesos de més calor. I canviant de tema, perquè l'Ajuntament ha instal·lat una pantalla gegant a l'amfiteatre del Castell per seguir la semifinal del Mundial de Futbol entre Espanya i França. El partit es disputarà avui a les 9 del vespre. La selecció espanyola arriba a aquesta fase després de superar Bèlgica per 2-1, mentre que França va aconseguir el pas a semifinals després de guanyar el Marroc per 2-0. En el cas de que Espanya superi França i arribi al partit decisiu, l'Ajuntament també instal·larà una pantalla gegant a l'amfiteatre del Castell el diumenge de 9 de juliol a les 9 del vespre. Més informació en una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: Primer, segon i postres. El programa Foodie de Ràdio Rubí.

0: Què tal, família? Com esteu? Benvinguts, benvingudes al primer, segon i postres, al programa Foodí de Ràdio Rubín. 17.000 tapes servides, més de 800 vots emesos pel jurat popular i un missatge alt i clar. A Rubí ens van les rutes gastronòmiques. La primavera de tapes ha baixat el taló amb una participació massiva i amb un gran protagonista, la gastronomia de Rubí. La ciutat confirma així l'èxit de dues cites imprescindibles per als amants de la cuina, la ruta de tapes del novembre, impulsada per l'Ajuntament, i aquesta primavera de tapes organitzada pel Gremi de Restauració i Hostaleria. Sigui que sigui l'organitzador, les respostes sempre és la mateixa. Els rubinencs, les rubinenques surten al carrer per tastar, descobrir i gaudir de les propostes dels restauradors i restauradores locals. La Suxiteca s'ha endut tant el primer premi del jurat professional o especialitzat com el de la ciutadania, gràcies al seu sant de forall de salmó trufat. També han coincidit els veredictes del tercer lloc, que ha estat per l'artesana amb el seu salmorejo de remolatge amb xutney de mango i tàrtar de llagostins. En segona oposició, el públic ha premiat el Leró restaurant veneçolà per la seva mini xapata de reini pipiada amb formatge de mà veneçolà, i el jurat especialitzat ha reconegut la creativitat i la tècnica del Dick Bomb, la seva sinfonia d'estiu. La nova ruta, que tanca amb molt bones xifres, confirma allò que ja sabíem: Rubí té gust per les tapes. Acompanyeu-nos, que avui dediquem el primer, segon i postres a tancar, d'una vegada per totes, la primavera de tapes.
1: Primer, segon i postres, el programa Foodie de Ràdio Rubí.

0: De seguida ens hi posem a la Xirimella, no li agrada aquesta sintonia. Robert, no li agrada mai, tu insisteixes a posar-la des dels fogons. Saludem el xef del programa, Blai Ferran, què tal, com estàs?
1: Molt bé, estem molt bé, estupendo.
0: Sí, valoració sí, sí. Així ràpida de la primera de la primavera d'etapes?
1: Home, jo suposo, ha estat tot un èxit pensar pues, que s'ha superat els participants, inclús a la de novembre, i després parlar de 17.000 etapes no és poca cosa, déu-n'hi-do.
0: Així d'entrada, les xifres genial. Ens semblen excel·lents.
1: Jo penso que molt bé, molt bé, molt bé.
0: Allà hi ha la Xili, encara bon escoltant dia. Aquesta cançó que tant li agrada, Xili Malla, bon dia. Membre de la tertúlia bon xef, ja ho sabeu, també del jurat especialitzat. Contenta, Xili?
2: Sí, molt contenta. Han sigut uns resultats molt xulos i, a més, és que anaves pels dijous, que anàvem de fer de jurat i així, i veies tanta gent i els llocs tan... no sé, una sinfonia d'alegria, no?, diguéssim. No, molt bé, molt bé. Jo molt contenta.
0: Hem fet una festa major d'etapes.
2: Sí. Mm-hmm. No? Sí. Sí.
0: I que aquella sensació, la ciutat tenia aquella sensació.
1: Que sí.
0: Ja s'acosta la festa major, ja s'acosta aquest moment.
1: Un inici de primavera fantàstic.
0: Fantàstic. Sí. Saludem els restauradors que avui ens acompanyen, que formen part alhora de la junta del gremi que organitzava aquesta ruta i alhora presenten o representen els guanyadors d'aquest concurs d'etapes. Cristian, de la Suchiteca. Noi, és que has arrasat, eh?
3: Ha estat bé, no?
0: No,
3: ha sortit molta gent, ha sigut una ruta exitosa i per ser el primer cop que fèiem una ruta nosaltres i en un mes com aquest, el que esperem és que els pròxims anys això sigui una burrada.
0: Ja estem pensant en la de l'any que ve?
3: Clar. Però ja no només nosaltres a nivell de quina etapa farem, sinó a nivell de gremi, què volem fer perquè sigui encara més...
0: Més gran, eh? Sí. Ai, madre mia.
3: Més gran i millor.
0: Pere, saludem sí. El Pau Barceló de l'Artesana. Pau, què tal?
4: Molt bé, bona tarda.
0: Content?
4: Molt content, la veritat. Sí, sí.
0: Aviam. Anem a posar-hi passos, anem a aprofundir una miqueta en aquesta valoració, perquè aquí tothom està molt content. Expliqueu-me, abans de parlar de les vostres etapes, què ha estat el més difícil a l'hora d'organitzar aquesta primavera d'etapes? Pues... Ara es miren amb aquella cara, si no es veieu, ens hauríeu de veure. Amb aquella cara d'aviam què podem dir d'aquí, Mariona, amb això ens estàs preguntant.
3: A veure, el més difícil ha sigut el començar des de zero i saber què havíem de fer cadascú, qui ens podia ajudar a tirar endavant tot això i treure temps del dia a dia nostre, que ja és complicat, per tirar endavant això. O sigui que el complicat ha sigut... fer-ho. Ara ja està fet. Ara ja sabem que l'any vinent ja sabem com es fa.
0: Clar, de portes endins, quan feu l'escandall, mireu què ha funcionat bé, què ha funcionat malament, què diríeu que us plantegeu millorar de cara a la temporada que ve, de cara a la propera ruta?
1: Es tornen a mirar, oi? Sí.
0: Es tornen a mirar, sí. Tenen una cara...
5: És que realment encara no ens hem juntat així com a junta, com per fer valoració del que ha sigut la ruta. Tot i que estem molt contents, segur que hi ha un cor a millorar, s'hauria de parlar també una miqueta amb el resto de restaurador, a veure com els ha anat, coses que ells des de fora veuen que poden millorar o que no.
0: Cristian, tu t'ho esperaves que el teu Sandokan aquest, que jo no he dit mai bé en tot el mes de maig, funcionaria també?
3: A nivell de vendes sí que m'ho esperava, perquè és la mitja que normalment fem quan fem una ruta d'etapes.
0: Més o menys quan has fet?
3: Una mitja de 400 i pico per servei.
0: Per dijous.
3: Sí, cada dijous. I l'últim van ser 500 i alguna cosa. O sigui, moltes en 3 hores són moltes tapes.
1: Sí, sí.
3: Però sí que estem a la mitja, sí que m'esperava això. Tenia una miqueta de neguit de dir, a veure que és la primera, que la gent li arribi, que el poble sàpiga que estem fent això, perquè hi hagi moviment. I han respost superbé.
4: Sí.
3: I la gent, el poble estava ple de gent...
1: I des del primer dia.
3: Sí, sí, sí.
1: Sí, sí. Nosaltres que anàvem de jurat, el primer dia veiem aquella quantitat de gent ja fent cua segons quins llocs, que em diuen, bueno, l'èxit està assegurat, si el primer dia és així, el segon, tercer i quart que s'irà, no? I realment ho esteu dient.
3: Sí, sí.
5: És una bona època també, no? Fa bon temps, sí, el dia llarga...
0: Bueno, buscàvem l'efecte Terrassa, buscàvem l'efecte bon temps, i crec que això estava aconseguit.
3: Solet, sortir una miqueta, que tornés l'aire, que el novembre està bé, però fa fred.
1: Mm-hmm.
3: I es fa de nit molt d'hora.
4: Sí.
3: I aquesta és primavera.
0: Cristian, quan vas venir a presentar aquesta ruta en nom del gremi, vam parlar de... Bueno, busquem una ruta que tingui un cert nivell gastronòmic. Uh-huh. Que tinguem... Això, que oferim alguna cosa més que les tapes clàssiques. Això, ara ja tot el passat, veient una mica la resposta de la ciutadania, ho heu aconseguit? Heu aconseguit el nivell gastronòmic que buscàveu?
3: En molts casos sí, en altres potser ens hem quedat encara per arribar. Però és una, potser és una de les coses que per la següent ruta de tapes tindrem més en compte per fer-la una miqueta més fort.
0: Bueno, jo què us diria, que davant de propostes brutalment honestes que funcionen, escolta'm, no cal que tot sigui aquí el salmorejo amb chutney de no sé què.
3: No.
0: O què?
3: El que sí que es busca és que sigui una elaboració pròpia. Això sí.
0: Això sí.
3: Ens hem d'anar de quintes games, de...
5: I algú que representi, no?, cada local, no? Uh-huh. Que puguis anar un dia i trobar-t'ho, allò que has tingut a la tapa.
0: Clar, el Bar Ferrocarril, per exemple, se m'acut, així sí. Ràpid. El Bar Ferrocarril proposava una bruixeta de carn a la brasa amb una torrada sí. I allioli. I estava sí. Brutalment bo.
5: Exacte.
2: És senzill. Que no cal... Era senzill, però és el que fan ells.
0: O sigui, evidentment no votaves una creativitat o no votaves d'allò...
2: Mm-hmm. Però el sabor... Votar,
0: però aquella carn estava ben bona, estava ben feta, no estava resseca, tenia gust a fumat, la llioli no era xoví, no?
2: No,
0: quan el veus dius, serà la llioli del Mortero, això.
3: I aquest és l'objectiu, no ha de ser una cosa que sigui molt...
2: Complicada no cal, és que sigui teva, feta, i no sé, que no sigui una cosa afegida i ja està. Que hagi una elaboració, que es vegi una mica la feina del restaurant.
3: Exacte.
2: Una miqueta, això.
0: Bueno, insisteixo, el Bar Ferrocarril fa això. O sigui, sí. La seva carta és això. És posar carn allà, marinar-la i
2: ja està.
0: I ens va semblar boníssim. Uh-huh. A banda que sents l'olor brasa des de la meitat de la rama del Ferrocarril. Sí. Allà dius això.
2: Ja ens estem acostant.
0: Que ja ho estic notant, no?
5: Sí, bueno, sí. I també buscar que no es repeteixin moltes tapes, no? Bueno, que hi hagin molts restaurants, que hi hagin 4 o 5 hamburgueses, no? Que hi hagin... coses repetides.
2: Home, això es va aconseguir. No.
5: Per això, que això ho hem fet, ho hem intentat.
2: Havia un parell de canelons o així, dues. Però eren diferents, sí, totalment diferents.
3: Exacte, sí.
2: Vull
3: diferents.
2: Dir que també pot ser el mateix, però elaborat
5: exacte.
2: Diferent.
5: Sí.
0: Què creus que ha connectat també del Sant Dufroi? Que t'ho he preguntat abans i t'ha sigut per la tangente, Cristian.
3: Que ha connectat... És que no ho sé.
0: Hombre, algo habrás hecho bien.
3: Sí, a veure, el producte és bo, però això ja ho sabem.
0: O sigui, sí, correcte.
3: Partim de la base que el producte que nosaltres oferim és bo, i ho tenim molt clar. I potser el nostre èxit és més al nivell operatiu de ser capaços de, en 3 hores, servir aquesta borrada de tapes, que la gent, encara que hi hagi moltíssima cua, com a molt, esperaven 10 minuts i tenien la seva tapa, que no l'altre. No sé... I la tapa és sota cavall o rei, o sigui, però sí que estava elaborada, tenia cosetes i ja estava bona. I a gent que ha vingut, doncs estadísticament, doncs tens més votacions.
0: Bueno, però la gent que et votava havia d'haver fet 5 segells abans.
3: Sí.
0: Per
3: no, i gent que repetia,
0: tu,
3: que jo estava allà, ja he estat alguna tarda per allà, i gent que feia una tapa i donava la volta i agafava una altra cop.
0: Clarament, el sistema de votació per segells, físic i amb urna us sembla que funciona molt millor
5: que
0: el sistema online o telemàtic que fan servir al novembre, sí?
5: Jo crec que sí. Sí.
0: Home, desenvolupem una mica això.
2: Home, telemàticament és que no et demana res. Tu estàs allà i votes. En canvi, aquí ja et demana que hagis provat 5 tapes. Ja és que et posis una miqueta en el conjunt de la ruta.
5: És el joc, no?
2: És el joc.
5: D'anar assajejant cada lloc, de poder ficar, que hi hagi uns premis després...
3: Exacte, és que no tindria sentit sense els premis. És una manera de... Tu vas a 5 puestos, et posen el segell i t'estan obligant a fer el segell perquè quan tu posis la votació, després... participes en premis que els restauradors estan donant.
1: I després és molt més fàcil, un tros de paper i un polígrafo, i ja s'ha acabat. No cal obrir l'app, anar al lloc, ara això falla, que aquí, que allà...
0: No, bé, obrir l'app tampoc és difícil.
1: No, però un tros de paper...
5: Però jo crec que la gent li costa més.
1: És molt més ràpid, jo penso. Jo, si fos pel telèfon, igual li votaria.
0: No, nosaltres vam votar a mà. Nosaltres vam votar a mà.
2: Sí.
0: Nosaltres vam votar a mà.
1: I si l'any que ve hem de ser jurat, que sigui a mà,
0: Home, home. Sí. Vols dir que hem de tornar?
1: Jo dic si som jurat. No sé. Home, feina n'hem tingut i n'hem fet, eh?
0: No, no, feina n'hem tingut i n'hem fet, sí.
2: Home, 10 tapes cada dijous ha sigut...
0: Guapo, bé, no, ha sigut dur, ha sigut dur. Hi ha un moment
2: les tot. Últimes... Clar, havia una miqueta de problema ai. Que... No, ai, no. És que els restaurants, que potser era la primera vegada, no ho tenien a mà com vosaltres, que ja heu fet altres tapes, altres rutes. Llavors, què passa? Que aquests, que és la primera vegada, aquesta velocitat de fer-les o de tindre-ho preparat, no hi era. I ens havíem d'esperar. En quants llocs ens havíem d'esperar molta estona.
0: Sí,
2: acostumava a ser els primerencs.
0: Sí.
3: Sí, no, però això aprendran també i és...
2: No, però això, a mica en mica, a la que vagin entrant i tot això,
5: Jo porto 9 o 10 anys fent tapes i és el primer any que surto. Per què? Perquè he trobat una tapa molt fàcil d'emplatar.
2: Fàcil emplatar i també que si més o menys ho tens preparat...
5: Exacte, no,
2: ja això, està. Això, si doncs, si la fas des d'un principi cada vegada... Malament arran, sí, s'hauran d'esperar molt.
5: Però l'any passat, per exemple, feia una entrepà de cansalada i no em podia moure de la cuina.
1: Clar.
2: Clar.
5: En aquest cas, sent dues persones a la cuina, una sola persona podia fer tot el servei de la...
1: Sobres.
2: De la tapa i d'allò. I al ser la primavera també no cal que estigui la gent a dins del restaurant.
5: Això, el que deia la Mariona de les terrasses.
2: Que poden anar a les terrasses i no hi ha cap problema. Nosaltres vam acabar un dia al banc, no? Amb un banc.
1: I bé que s'estava i tranquils.
5: I fresquet.
3: És que diu de terrasses, però, per exemple... L'objectiu també és agafar una etapa i anar caminant fins al següent puesto que tens a la ruta. O sigui, hi vas pel poble, caminant, prenent un refresc, una cervesa, no sé què, i fins a l'altre puesto.
0: Clar, això clarament les vostres dues tapes ho permetien tranquil·lament. Nosaltres, perquè el jurat no podia més de caminar i seia, eh? Però si haguéssim volgut, permetia... que la tapa fos ongoing, que poguessis anar fins a un altre lloc.
2: Sí.
0: No totes les tapes ho permetien, això. Això també, a l'hora de la presentació també es valora això, no es valora només estètica, valora també una mica...
2: No, diverses coses.
0: No?
2: Sí, sí.
0: Sí? Ho hem fet bé? El jurat ho va fer bé?
5: Jo crec que molt
0: bé. Bueno, tu no val, perquè vosaltres dos heu guanyat. Quina
3: pregunta.
0: Què heu de dir, no? En tot cas, què us ha fet més il·lusió? El premi del jurat o el de la ciutadania? Aquesta és bona. Espera, que els hi deixo un rato de pensar.
3: Jo personalment, la ciutadania.
0: Vaja, sí, no es podia saber.
3: Les dues, però òbviament per volum de persones que han passat, que han tastat, que han votat i de més, estadísticament, diu molt.
2: Home, jo crec que tant un com l'altre, no?
3: Sí.
2: Perquè també els professionals et valoren, també.
3: Sí, sí.
2: I aquesta vegada han coincidit bastant.
1: Exacte. El millor és això, la coincidència dels dos jurats, no? Sí, sí.
0: Clar, a mi és el que em va semblar més acurat, que coincidíssim en el primer i com a mínim en el tercer. I també veig molt clar per què no coincidim en el segon.
5: Exacte.
0: No?
2: Sí.
0: Perquè les tapes, claríssimament, les seves eren les millors. El jurat va valorar molt la tècnica del Dic Bo, que potser no era una tapa per tots els públics, era una tapa que no es podia fer a nit... o que no podia fer a nit, perquè allò va tancar, no? Que estava una mica fora de la ruta aquesta de sortir a Festa Major, havies d'anar expressament, l'havies de tastar, però en canvi tècnicament i de gust era impecable. Hagués pogut anar cada dijous, jo buscava bombons.
2: Sí,
0: no?
1: Cada dia també, aquí... aquests quatre bombons.
0: És que era espectacular.
5: I veies molta gent al carrer, no?, amb la bosseta del Dic Bo.
0: Exacte. Suposo
5: que vas a buscar la d'això i t'ho menja a la casa, tranquil·lament.
0: Tranquil·lament. És un altre rotllo, la proposta que feia.
5: Exacte.
0: No? I, en canvi, el Laró... Clar, l'Aró és que va posar que no quedaven tapes tres dels quatre dijous. És lògic que molta gent també els votés a ells, perquè hi va anar moltíssima gent.
2: Exacte. No? A mi l'únic una miqueta, si te'n recordes, Mariona, que vam fer la ruta exterior el segon dia o el tercer... Clar, allà no tothom arriba.
5: Clar.
2: I clar, potser no han tingut tots els vots que haurien de pogut tindre perquè no hi anava la gent. Perquè hi ha un parell de llocs que era... perifèria entre cometes, que pots anar perfectament caminant.
1: Però fantàstic per ells. per però... voler participar, sí, per voler ser-hi.
2: I eren molt bons.
5: Perquè la dificultat
1: que
5: és, oi?
1: Sí, sí, sí.
2: I eren molt bons.
1: És per valorar sí. també això, no?
5: El I potser una de les coses a millorar, no?, que dèiem abans, no?, de com poder arribar, no?, fer arribar la gent en aquests jocs. Mm.
0: Clar, jo us demanaria, de cara a la propera ruta, si compteu amb aquesta humil presentadora pel jurat.
5: I tant. No dubtis.
2: Ja està contenta.
0: No, potser hagués anat bé una votació final de quines són les tres primeres tapes, les tres millors tapes sí. que t'han agradat, que és una cosa que ha dit la Txili. Perquè al fer-ho en quatre setmanes diferents, tu no votes igual la primera setmana
2: la primera que l'última. Això ho vam comentar nosaltres.
0: I la primera setmana vam començar com molt forts, com molt estrictes, com sí. molt, no, com molt sí. més exigents.
2: I després
0: I
2: ja
0: la no última, tant. Depèn de què t'havies deixat, deies, ai, va, ja està.
1: Bueno, són coses a millorar. No? Sí. A millorar sí. per les bases de l'any que ve.
5: Sí, i tant. Sí.
1: És la primera.
5: És la primera.
0: I que la teva referència és que has votat la primera vegada. Llavors, si dius, ara m'ho invento. Si li he posat un 8 al Pau, ara aquest que li poso? Ara no li puc posar un 8. O no li puc posar un 9. O sigui, tu ets conscient de quina és la votació que has fet la setmana passada o l'anterior i votes una mica en funció d'això.
2: Sí.
0: Doncs potser al final fer un primer, segon i tercer més en global hagués anat...
2: Sí, en lloc de fer-ho per estadística o per com teníem totes les votacions, no donar al jurat, no donar el que pensem fins al final. Que ja tenim mm-hmm. nosaltres les nostres votacions i cada un que doni el que creu.
0: Bueno, ho poden estructurar com un mig punt més si surts a la valoració. Sí. No sé, això a vosaltres hi ha moltes maneres de donar-hi volta.
3: El tema de votacions del jurat, jo ho veig superbé. El tema, al final sou... i hauràs de dir què m'ha agradat més. I esperar-te fins al final té tot el sentit perquè ho has tastat tot i tens el mateix criteri.
2: Sí. Al final tens el criteri d'analitzar-ho tot junt.
3: Exacte.
2: Que, clar, el que has votat a la primera setmana a l'última és totalment diferent.
3: Sí, sí.
2: Sí.
0: Votàvem presentació, relació qualitat-preu, gust, creativitat, dificultat i servei. Hem rigut molt.
2: Sí.
1: No.
0: Hem rigut molt.
2: Ens ho hem passat bé.
0: Llavors, Txili, el vídeo ha fet... El Blai ha fet un vídeo de tomes falses.
2: No,
0: sí.
2: No.
0: Sí.
2: Oi.
5: Aquesta és bona.
0: Sí.
2: En sèrio?
0: Hi ha algun embarbussament? Hi ha algú que salta?
2: Ah.
0: Hi ha algú que riu molt? Hi ha un idili, també, provant el sant de forall, una mossegada del tigre, també. Robert, ho tenim, això? Sí? Mirem-ho?
2: Que dolents, això no val, eh?
0: Ho mirem i després ho comentem.
6: Vinga, cap aquí.
0: Va, endavant.
7: És dijous avui, 7 de maig. Avui comença la ruta d'etapes. Rubí estrena aquesta primavera d'etapes que proposa, ja ho sabeu, les 40 etapes per 4,5 € cadascuna. I procedim ara a fer el que vosaltres probablement no podreu, que és tastar les 40 etapes.
2: Tu, el nom de l'etapa.
7: Ja està gravant, ja està gravant. Doncs ens han portat la canyeta.
2: I Oliver. I que no sé què dir.
7: Va, som a la plaça Anselm Clavé. Aquest és un lloc...
8: En Terrassa també tenim algunes cosites així.
7: Sabrava i pasta farcida, freixida i cruixent. Vinga.
9: Ja la faig així. Llequi.
10: Ara cap allà. Ara entres. Tira-me.
2: Aquest no. Aquest no. Aquest no.
7: Escúchame una cosa. Tu aquí en el distinto, ¿qué haces?
8: Nada.
7: ¿Cómo que nada?
8: Ayuda't a mi.
7: D'aquests que la gent gran i petita. I mentre els nens salten, els pares van al tinglado. Passat l'equador d'aquesta segona nit, d'aquest volum, d'aquest... Veus com es va donar?
2: Això,
7: es comença...
2: això.

0: anar a un bar.
1: Sí, ara vinc.
0: Mira quina ventolera, ué. Ué. Tenim com a tapa això d'aquí.
2: Superaconseguit. Hem d'esperar el 4 de juny per saber quins són els guanyadors, tant del jurat especialitzat com del jurat popular. Per tant, a nosaltres només ens queda dir que desperem taula, que cuineu molt, que mengeu bé i que fins la setmana que ve.

0: Dale.
1: Pues s'ho ha passat bé, eh?
2: Molt.
3: Sí, ens ho hem passat molt bé.
2: Molt. Ens ho hem passat molt bé. Ens ho hem passat molt bé. I part de la gràcia de s'ho passem molt bé és que hi havia aquests dos individus aquí, el Nai i la Chili, que jo no sabia que la Chili era tan extremadament divertida i que m'anava tant...
0: Cap allà!
2: Una cosa... Aquest clip que heu vist era l'Alfred qui conduïa, eh? Pobre, i que anava... Aquí, mira!
3: Meva. I ell xerrà, dirà...
2: Grava. Hem descobert llocs, també, que potser no haguéssim anat si no haguéssim anat per la primavera de tapes. El taco del Tacón Madre, per exemple, ens ha sorprès molt, que aquí surt l'embarbussament aquest, perquè això és culpa de la cervesa, dels patrocinadors. Que la segona... I jo crec que la ciutadania també li ha passat una mica això que ens ha passat a nosaltres, no? De fet, aquest era un dels objectius de l'etapa. Us ha vingut gent que no coneixeu, a vosaltres?
1: Sí. Sí, a mi, a nosaltres passa cada any. O gent que ve poc, a lo millor, que no et sona tant. O...
2: Gent que ve poc.
1: Sí. Bueno, vull dir, igual ha vingut fa temps. O...
2: I que aquell dijous sí, exacte. Eh? Sí? Tu també?
4: Sí, l'objectiu de l'etapa és que si no et coneixen, que et coneguin, i si et tenia una miqueta oblidat, que et recordin.
5: Que recordin.
2: No?
5: Està molt bé.
3: Home, és l'objectiu, és l'important.
4: No és vendre, és que realment, no és un tema econòmic, és un tema de... Escolteu, que estem aquí.
2: Clar, econòmicament, vosaltres us en sortiu amb això de la ruta d'etapa?
1: El benefici molt poc, sí, de cada etapa.
4: A 4 hores i mig, si fas una cosa ben parida amb la beguda i tot, no sé què, si ja vas a qualsevol puesto i la beguda són gairebé 3 euros, has de posar personal de més. Bueno, hi ha una història darrere que potser la gent es pensa que és per guanyar molts calés i no, això és purament perquè la gent et vegi i fer una miqueta de publicitat.
2: I tot i així hi ha gent que encara diu que 4 euros i mig
1: que és car.
4: Sí. Però amb això no podem fer res.
1: No.
2: I mira que es van ajustar, perquè és exactament el mateix preu que el novembre.
1: Exacte.
2: Que el novembre anterior feia això, 4 o 5 mesos, i van fer el mateix.
5: És molt correcte, sí.
2: I hi havia tapes de ració.
3: Sí, hi havia tapes molt grans. Bueno, hi havia tapes que nosaltres no ens fèiem una cada un, sinó en partíem una. Vull dir que sí, estaven bé.
5: 10 per cap, cuidado.
1: Sí.
5: No. Avui no estaríem aquí.
2: No.
3: Fèiem una, dues per pels tres.
1: Per tres.
3: Perquè, si no, no...
2: A molts pocs llocs en vam fer tres.
3: Sí.
2: Amb ells dos, sí.
3: Sí.
2: Ja us ho dic. Però és que, clar, sí, també veníem amb les nostres fílies i fòbies, això.
3: I també depèn si era petitona, aleshores fas un cas un, perquè si no ja no tastes.
2: I si és el final, no? Recordo que vam fer Sushiteca, era l'última cosa que fèiem.
1: Ja per rematar-ho.
2: Sí. No? I ja ens dèiem, bueno, hi ha espai? Sí, hi ha espai, vinga, vam. No? Pues fas la primera, l'any que vam fer, el dijous que vam començar, el Distinto, que tenien aquell canaló meravellós, sí, però que era així, i vam demanar un cadun.
3: No, no el vam demanar, no ens va donar temps a dir-los.
2: Ah, porta... bueno, perquè la Mari va dir, vinga, vamos.
3: I ens va portar una a cada un. I quan vam veure allò vam dir...
5: Ja vam sopar. Vam sopar.
1: Sí,
5: sí. Quedaven 9.
1: Mare de Déu.
2: Aquesta senyora que no feia res, que és la mare de la...
5: Sí, sí.
3: Oi, sí.
2: Ahí ja està, eh? Senyors, moltes gràcies per haver vingut a tancar la primavera d'etapes. Avui el primer, segon i postres. Ens ho hem passat molt bé amb aquesta ruta. Però ja no ens busqueu més fins l'any que ve.
4: Agrair-vos també tota la feina que heu fet, tot el temps que heu dedicat, i perquè sense vosaltres tampoc hauríem fet tot el que hem fet. Ni la gent ens hauria escoltat tant, ni ens... No, de debò. Moltíssimes gràcies perquè ha sigut superimportant.
2: Ho hauríeu fet igual, però una mica pitjor.
5: No, diguem d'una altra manera.
2: Què?
5: D'una altra manera, dona.
2: No.
3: Que no hagués arribat a tanta gent, potser, perquè també volíem veure.
2: És bonic això que ha dit el Robert, sempre em diu jo què faria sense tu, i sempre dic el mateix, però una mica pitjor. És veritat. Què faríem? Pues el mateix, però una mica pitjor del que ho estem fent ara. I ja està. Que ens hem enamorat de molts restaurants, és veritat. I hem descobert molts restaurants que espero que ens deixin també convidar-los al primer, segon i postres, i que no els teníem controlats, i que a partir també de la ruta hem descobert restaurants que ens agradarà que passin pel programa, oi, Blai?
1: Sí, sí. Està molt bé.
2: El Blai anava amb la llibreta, anava demanant telèfons, anava demanant... I també hem fet molta feina per aquí. Sí? Doncs moltíssimes gràcies i ja ens direu què ens enredeu més de cara a la tardor, si és Venga. Que ens enredeu.
3: Hem de fer.
4: Sí.
3: Sí, sí.
2: Heu de fer, no?
3: No, ja...
1: Allí, Vamos en ello.
3: Experiències gastronòmiques, no?
2: Sí. No, sí, clar, comida, és lo vuestro. Sí, sí, sí.
3: Bueno, vale, però... Sí.
4: Tindrà notícies nostres.
3: Sí.
2: Molt, perfecte, així m'agrada. Gràcies, Cristian, que això fa... Xilit, vols quedar? Sí, no?
3: Sí.
2: Perquè ella ja forma part del programa. I posem un tema musical, perquè no se senti els cops dels auriculars damunt la taula... I acabarem avui amb seguretat alimentària.

0: Escoltàvem la proposta musical Hoguera, l'heu reconegut, eren Sergi Estella i l'Albert Solà, que ens cantaven Dos Voces, perquè són dos i cantaven Dos Voces. Digue'm, Festa Major, ah, que toquen per Festa Major? Per Festa Major no, pel Random, no? Bueno, no, no és el mateix, el Random és el festival de música de Rubí, el Random, que coincideix amb Festa Major. Digue-li sombrero, digue-li barret, però sí, coincideix amb Festa Major. Va, anem amb la nostra experta de seguretat alimentària, la directora general de l'ITEC, la Cristina Garrido. Què tal, Cristina, com estàs?
1: Oh, molt bones, molt bé.
0: Ara feia dies que no et vèiem.
1: Ja feia dies, sí.
0: Hem trobat a faltar.
1: Bueno.
0: Hem estat una mica liats, com has vist.
1: Molt liats. Molt divertits, també.
0: També.
1: Molt bé, molt bé. La pròxima m'heu de convidar.
0: També.
1: Sí, em graduem una altra cosa, també.
0: D'acord, sí. Són coses que per nosaltres són una mica juntes. Anar liats i anar divertits, no?
2: Generalment, sí, és que si no...
0: Perquè si no, què, la vida?
3: Podem, amargat, podem no afegir les puntuacions l'any que ve a l'aspecte sanitari.
2: Deixa-ho estar. Deixa-ho estar.
1: Que es posaran més nerviosos.
2: Sí, sí.
0: Què vols dir, que no ho trobaríem tot net?
2: Sí, home, sí, sí, i tant.
0: Doncs ja està.
2: Clar.
0: Tot seria un 10, per això dius que
2: sí,
0: no cal que ho posem.
2: Per això, no cal.
0: No caldria.
2: No.
0: No?
2: No.
0: Val. Avui
3: bueno,
0: la...
3: Bueno,
0: no, no, és us obriré un canal de YouTube, vosaltres.
3: No.
0: Guai, no. La Cristina ens parla avui d'alertes sanitàries. Sí?
1: Correcte. Bueno, això em vau convidar per parlar d'això.
0: Sí, perquè va sortir aquest tema tangencialment en una secció de les que vas parlar i vaig dir, en parlarem un altre dia. És una cosa que faig molt jo i després se m'oblida. Però aquesta no, se m'ha oblidat.
1: Súper.
0: Cristina, perfecte. Què és una alerta d'aquestes sanitàries?
1: Doncs mira, quan em vas dir de preparar el programa, vaig estar pensant molt com fer-ho fàcil per digerir tot el rotllo tècnic.
0: I perquè no ens espantem molt, no?
1: Sí, sí, perquè saps què passa? Que a més em diuen cada vegada que obro la boca i vinc aquí, la meitat de la gent ha de tirar les coses de la neviera. Per tant, al final dius, ostres, avui seré comedida.
0: Però podies que ho fem molt malament tot, eh?
1: No, que va, segur que no.
0: Però
1: és la por, que és molt, molt dolenta de vegades.
0: Reconec que jo tinc un cuballet petit des de que ho vas dir.
1: I uns fregalls magnífics,
0: sí,
1: segur.
0: Bueno, sí.
1: Dit això, una alerta alimentària vindria a ser com el...
0: Això,
1: una
0: notificació,
1: no, alimentària.
0: Sí, exacte.
1: Alimentària és una notificació oficial conforme a un aliment pot resultar perillós, d'acord? Vindria a ser, metafòricament, podria ser el detector de fums d'un sistema d'incendis, vale? Quan salta, abans que l'incendi sigui ja inassumible, oi? Doncs això vindria a ser en paral·lel amb els aliments, d'acord? Quan surt aquesta alerta, quan hi ha una cosa que s'ha de vigilar, que s'ha de parar, que s'ha de retirar, etc, etc. Això vindria a ser la definició.
0: Molt bé. I això qui ho emet?
1: Doncs, a part de quan ens enterem a nosaltres, sempre hi ha una alerta, allò, doncs, surt a les notícies i això és fatal. Però sí que és veritat que això ho gestiona des de... M'agrada veure com quatre cercles concèntrics. El més petitó seria l'Agència Catalana de Seguretat Alimentària, gràcies, Robert, que és el que recull a la nostra regió, doncs, les alertes aquestes que puguin sorgir. Després, la següent anella per sobre seria l'ISANC amb la xarxa que es diu Estiri, que és la següent diapositiva que el Robert ens posarà, que aquesta recull les diferents alertes que puguin sortir amb les comunitats autònomes d'Espanya, d'acord? Què passa si traspassa fronteres, que és molt habitual? Surt una altra xarxa, que aquesta es diu RASF, que és un sistema ràpid de comunicació d'alertes sanitàries, alimentàries, de menjar i de pinsos. I finalment, si és a l'àmbit més global, està l'InfoSan, que això ho controla l'OMS i la FAO, paral·lelament, per coses, qüestions molt més globals. Si us adoneu, per exemple, en aquesta, bueno, si entreu en aquestes webs que he ficat per aquí, veureu que moltes vegades les alertes que tenim a casa nostra poden iniciar-se a Bèlgica, o poden iniciar-se aquí i acabar a Bèlgica, o al revés. Vull dir que al final és com una mena de WhatsApp, vale, europeu, mundial, en el qual la rapidesa és superclau i surt una alerta aquí, a Catalunya, i en qüestió d'hores s'ha de poder distribuir per tota Espanya, per tota Europa, depèn quin és l'àmbit de distribució. I aquesta seria una miqueta qui emet les alarmes aquestes, les alertes, vale?
0: Clar, la ciutadania el que veu és això, les notícies,
1: el
0: poet, sí. L'OT 3424, no sé què, barra, Alerta.
1: Clar, penseu que, a més, aquestes alertes, dius, bueno, però com s'inicien, no? Perquè al cap i la fi, per què surten? Recordeu que hi ha quatre perills crítics per fer una, per ser una, un, no sé, per fer un brot, per exemple, o una alerta, que poden ser contaminacions físiques per restos de filaments o restos de, no sé què, de plàstic en un lloc on no hauria d'anar, qüestions químiques, metalls pesants, recordeu, per exemple, allò de l'òxid d'etilè que vam estar arrossegant fa 2 anys, que estava tot arreu, qüestions químiques, biològiques, microbiològiques i d'al·lèrgens. Per tant, aquestes quatre perills són els que fan aixecar aquestes alertes. Qui les detecta? Controls oficials, habitualment, les pròpies empreses, amb els seus autocontrols, cosa que direu, ostres, com és possible, no? Això s'autodelaten? Com és això? Bueno, no és això exactament, és senzillament complir amb la normativa. Si ells estan obligats a fer una sèrie d'anàlisis als seus aliments, si detecten alguna no conformitat, doncs han de poder notificar i aixecar aquesta alerta perquè es posi en marxa tot un sistema que està superrodat. Nosaltres només veiem la punta de l'iceberg, però hi ha sota d'això un sistema molt rodat. Hi ha la detecció, hi ha la notificació, amb aquests sistemes que us he comentat abans, de l'AXA, de Siri, de l'Esan, d'acord? Després hi ha la retirada, s'ha de retirar dels canals de venda habituals, i a més, de forma ordenada. Aquí és molt important el tema de la traçabilitat, el tema dels lots, perquè d'arrel, gràcies a això, podem saber quin és l'àmbit de distribució, fins a on ha arribat, fins i tot a les botigues de casa nostra, d'acord? Per tant, aquesta és una informació supervital. Després de la retirada hi ha un seguiment. Una vegada pot sortir una alerta sanitària, per exemple, que tenim ara molt per sobre, que és un formatge fresc de vaca, amb listèria, que es va notificar a mitjans de mes a l'Aragó, em penso, i ara mateix no n'hi és un lot, són diverses marques, diversos lots, hi ha un seguiment, és a dir, paral·lelament que es van retirar es van fer investigacions de tipus de condicions de fabricació, de temperatures, de possibles lots afectats, si només són aquests o hi anem de més, si s'han fet marques blanques on s'han distribuït. Per tant, amb aquest seguiment, aquesta alerta va creixent i paradoxalment la gent deu pensar, ostres, quin horror, no? Això és molt pitjor, que inicialment no. L'hem de veure com que hi ha un sistema de vigilància que funciona. El detector aquell de fums que us he dit inicialment està connectat i per tant allò funciona i hem de creure que això serveix, doncs, perquè no fem mal a la gent de la forma que sigui, per al·lèrgens, per físics, per ofegaments, per una listèria, d'acord? Per tant, aquestes serien una mica els 5 passos de com finalitzar el tancament. Tot està retirat? Sí. El risc està controlat? Sí, perfecte. Llavors es tanca. Aquesta fase és molt important, no ben tant com la primera de comunicar, no?, de l'alerta, però es dona i si veieu i entreu per curiositat en aquestes, o poseu en el Google alertes sanitàries, entreu directament en aquestes webs, n'hi ha moltíssimes.
0: Clar, n'hi ha moltes.
1: Moltíssimes tot el rato, doncs perquè és... és normal, hi ha indústries que fabriquem de la millor manera possible, però el risc zero no existeix enlloc, ni a les grandíssimes multinacionals. Per tant, s'ha d'estar preparat i aquest sistema funciona força, força, força bé.
0: Clar, tu vas tranquil al súper, no, Cris?
1: I jo vaig tranquil al súper.
0: Ja està. Ja està, sí, ja tranquil al súper, jo també.
1: Vaig tranquil al súper, hem d'estar tranquils. Clar, em preguntaran, no? Em preguntaran, potser, i bueno, què hem de fer quan veiem això, no? O com hem de gestionar aquesta història? Jo sempre dic el mateix, a intentar, en primer lloc, buscar fonts oficials. Amb informació, veràs, rotllo, lots, aquests, marques, aquests, perquè pot ser que de la mateixa marca hi hagi lots diferents que no estiguin contaminats. Per tant, en aquest moment és identificar si tenim això o no a casa. D'acord? Informació sí, pànic no. Tenim allò. Avui, a diferència d'altres dies, no diré que ho llenceu. Avui, si teniu això i no està més a més encetat, doncs el millor, el més recomanable seria poder tornar-ho a la botiga per afavorir aquesta retirada que us he comentat abans, perquè hi hagi aquests registres i perquè, a més, sovint abonen el que t'ha costat, d'acord? Per tant, aquesta seria una mica la recomanació a tot plegat. De fet, tornem-hi a dir, abans de que aquesta alerta és abans de que la situació ja sigui inassumible. No ha fet mal, no ha fet prou mal, o en tot cas, perquè alguna que altra vegada és veritat que la notificació pot venir perquè...
0: Perquè ha vist algun consumidor,
1: clar,
0: no?
1: Exacte. però no seria, potser és la que més ven, però no és el més habitual. Si entreu aquí veureu que hi ha moltíssimes de frontera, de controls oficials, analítiques, per tant, hem d'anar més tranquils. Quan veiem això, hem d'anar més tranquils al súper.
0: Hem d'anar més tranquils al súper. Sí. I quina diferència entre una alerta alimentària i una alerta sanitària animal, que seria això... De les
1: sí, això de
0: pestes, de les porcines, bueno, aquí fem, aquí i les grips aviars i tot.
1: És que aquí fem una amanida, una barreja,
0: bueno, perquè
1: perillosa,
0: la ciutadania
1: no?
0: Veu alerta i ja no veu res més. Veu alerta i veu pànic.
1: No, i a més a més tu et menges aquests animals.
0: Correcte.
1: Per tant, dius, ostres, al tanto.
0: No? Correcte.
1: Al tanto, però sí que és una cosa molt diferent. A més, els canals de vigilància són absolutament diferents, els controls i els riscos cap a nosaltres, completament diferents. Recordeu que aquestes, per exemple, que hem dit, les últimes que hi havia, que vam comentar l'altra vegada que vaig venir, era la dermatosis nodular de les vedelles. Aquestes són vírics. Els tres, grip aviar, grip porcina i la dermatosis són vírics, d'acord? El primer, no hi ha contagi cap al ser humà, d'acord? I el bistec, la llet, no entren en l'equació del perill. Perquè és una qüestió, una malaltia, són totes tres són malalties dels animals, no tenen que veure amb el que mengem, amb la nostra nevera, d'acord? El que mengem a la nostra nevera, ben cuinat i avall. Això es fa per prevenció, perquè em diràs, escolta, mi tanta, si no és tan perillós, per què tanta prevenció i tanta... Home, especialment amb les grips, sabem que el virus és un campió mutant, el virus de la grip. Per tant, en alguns casos no s'han donat encara el salt entre espècies, o entre animals, però d'altres sí. Per tant, el que hem de preveure és tenir un pangolín d'os aquí. Llavors, la idea no és que ens ho mengem, la idea és que pugui representar finalment un perill per la salut humana, a nivell de tipus Covid, per exemple, d'acord? No volem extrapolar amb això, no? Però la idea seria, s'es treballa molt amb un concepte que es diu One Health, que és una salut, que és la combinació de tres àmbits, la seguretat alimentària, la salut dels animals i la salut ambiental. Si aconseguim l'equilibri entre els tres, el que intentem, l'objectiu és que hi hagi una millora cap a evitar malalties i de forma, a més, sostenible, que això és el que ens costa encara bastant més.
0: Bastant més, eh?
1: Però hem de tenir molt clar que són àmbits diferents, d'acord? Que això és una cosa que a vegades doncs, costa una miqueta. I vull posar aquest punt de tranquil·litat, no? que torno a dir, el bistec, els ous, la gallina i la llet no forma part de l'equació de lo que representaria un perill per nosaltres de seguretat alimentària. D'acord?
0: Ens hem quedat embobats escoltant.
2: Sí,
0: eh?
2: Sí, però per exemple, sí. Estàs dient tot això, però amb el bistec.
0: Ai.
2: No.
0: Sí.
2: La gent que el vol quasi cru.
1: Ui, sí.
2: Aleshores, aquí ja sí que hi ha un perill, no?
1: Sí.
2: Perquè has parlat de que si l'aliment està ben cuinat, ja està, no hi ha problema. Però la gran majoria diu, no, jo poc fet.
1: És així.
2: I de llavors, fet, aquí sí que podem tindre un problema,
1: no? Hem d'arreglar un termòmetre d'aquests que us vaig regalar a vosaltres.
3: Sí,
1: la veritat és que això és una pregunta que, a més, molts restauradors i moltes indústries m'ho diuen, no? És veritat, el cuinar per sobre de 65 graus és vital per reduir riscos. Això és indispensable. Què passa si ho volen així? Bueno, doncs clar, aviam, ho has de fer. Però llavors què passa? Que això passa habitualment en els restaurants, on hi ha una immediatesa absoluta des que ho treus de la nevera fins que ho dones de menjar. Per tant, ho fas al moment, volta i volta, perquè si no allò no s'ho menja ni Déu. No? Yeah. Llavors, hem de procurar de maximitzar les prevencions en la recepció del producte, que sigui un producte bo, protegit, identificat, que ho podem guardar en unes neveres meravelloses entre 0 i 4 graus, que ho he repetit cada vegada que vinc aquí.
2: Sí, les temperatures són importantíssimes.
1: Exacte,
2: sí.
1: Llavors la manipulació que sigui el més àgil i ja està, perquè al final hem de reduir la possibilitat de... Però al final és veritat que la carn especialment és un producte que poc fet, mig punt.
2: Això, el bistec, això... Així, però per exemple el xuletón o la carn que et porten la pedra aquella
1: sí.
2: I que quasi...
1: I cadascú segur que ho fa.
2: Allà hi ha...
1: Però tornem a dir, sempre és així. Al final és un risc que assumim, perquè no pots dir, mira, aquí només ho fem, ben fet.
2: Que la carn la tinguem a restauració ben vigilada.
1: Ben vigilada.
2: Amb les temperatures adequades. I suposo que...
1: Hi havia un dit, que jo us vaig comentar alguna altra vegada, que era que el menjar al final, o estava a la nevera, o al foc, o al plat. El que passa entremig ha de ser el més àgil possible.
2: Sí.
1: Vale? I d'aquesta manera doncs, assegurem, no assegurem, perquè el risc zero, ho torno a dir, no hi ha.
3: No hi és, no.
1: Però reduint tot el que estigui a la nostra mà.
3: Déu-n'hi-do.
0: I ens hem apuntat que les alertes sanitàries es poden tornar a la botiga.
2: Ja t'hi vis.
1: Perquè jo anava a llançar. Bueno, jo ja venia la idea de... No, llançar avui, no llançar,
0: aquí,
1: Cristina.
0: Aquí m'ha sorprès. Sí, aquí no es llença.
2: Home, suposo que així també és un control més per ells, perquè dius, bueno, jo
0: no,
2: en aquest supermercat he portat 100, hauria de tornar...
0: N'haig de tornar 100, si només en tinc 98, és que n'hi ha dos.
3: N'hi ha dos que estan fumats per ahir.
1: Que s'ho han menjat algú.
3: Clar.
0: Que algú acabarà.
1: O l'ha tirat, no passa res.
0: Mira. O l'ha llençat, no?
1: Sí.
0: Ja està, però bueno, sí que hi ha cert control amb aquesta retirada.
1: Sí.
0: No, a mi això m'ha sigut molt interessant. Si m'he de tornar a l'escalet, doncs ja meravella. No, que el pa de mollo vam tirar perquè hi havia aquells fils cap endins que vam patir molt aquella vegada.
1: Bueno, però aquells, clar, aquells van passar a casa, no? Aquell, el fong, no?
0: El fong.
1: Sí. El ocupa aquell que va
0: tenir.
1: Aquelles
0: coses que...
3: Aquell ocupa, sí.
0: Sí, després vaig veure un reels que va fer en Jordi Cruz, va fer un reels no fa gaire explicant això mateix del pa de mollo, i van ser això una mica Cristina ja m'ho ha dit. Que m'ho digui el Jordi Cruz. Cristina ja m'ha explicat el mateix i m'ha explicat els fils que van cap endins i tot. I que no podem tallar 5 centímetres ni res. Que tot va a la brossa.
3: Fora tot.
0: I a la brossa i baixar-la de seguida, que també hi ha espores.
1: Això mateix.
0: No?
1: Sí,
0: és que m'ha après tant amb la Cristina aquesta temporada.
2: Això no ho havia... Com que hi ha espores? Que s'ha de treure aviat?
3: Netejar aviat la
0: basura. Clar, perquè la cosa aquesta del verdet,

0: altres, doncs és fàcil que es,
1: no,
0: doncs,
1: clar, es contaminen. Sí, la cuina és fàcil.
0: És fàcil, és molt fàcil.
2: Déu-n'hi-do.
3: Ja molt està. Bé. Però tu això no t'ha passat mai, perquè tu no tens mai molt, mai a la vida, no. Xili.
1: No, no.
3: No tens verdet ni tens res a casa.
1: No, perquè ja procurem que no n'hi hagi. I quan la veiem, va directe a la brossa.
3: I ja està.
1: No, ni tallem ni res, no.
3: No.
1: És que no te la jugues.
3: I la nevera la tens buida cada dos per tres. Si no, vens avui, vinga, vinga, venen tot, venen tots venga, a dinar calgori, vinga, vinga.
1: Que lo regalo, que lo
3: I
1: regalo.
3: I ja està. Cristina, et renovem oficialment per la temporada que ve.
4: Vinga,
3: Som-hi. Ja veurem a veure en quines condicions, segurament... Però...
4: I que us explico?
3: Segurament, segurament et doblarem el sou, perquè ho has fet molt bé.
4: Perfecte.
3: Val? A tu també, Xili. També vale, per dos.
1: Vale.
3: Dichoses d'elles. Si jo ja no sabem què dir.
2: No, no, dichoses d'elles, sí, no, si se vol plen.
3: Correcte. A la Cristina avui l'acomiadem per aquesta temporada. A partir del setembre, si tot va bé, el primer, segon i postre es farà ja la cinquena temporada en antena, el 99.7 de la FM. Cinquena.
1: Cinc anys. Un aplaudiment.
3: Un aplaudiment, sí. El aplaudiment al setembre, quan la comencem, i sobretot el juny de l'any que ve, quan l'acabem.
1: I copa d'acaba.
3: Exacte, ella és ràpid, el copa d'acaba. Ella és ràpid. En tot cas, aquesta edició ja està. Avui ja està, i hem acabat. Esperem taula que es fa tard. Ja sabeu que el programa el fem a la taula Blai Ferran, la Xilimalla, i qui us ha parlat, la Mariona Álvarez, als fogons, el Robert Fernández. Cuineu molt, mengeu bé, el motllo si és verdet, tot a llançar, si és alerta sanitària, a tornar al súper, que tornen els diners, i que tingueu molt bona setmana.
5: Primer, segon i postres. El programa Foodie de Ràdio Rubí.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. Quatre persones han estat detingudes per la seva presumpta implicació en una trama de tràfic il·legal de residus que hauria enterrat milers de tones de deixalles en diversos punts de Catalunya, entre els quals l'abocador de Can Canyadell a Rubí. La Guàrdia Civil, en la col·laboració de l'Europol i la Gendarmeria Francesa, ha desarticulat aquesta organització criminal que hauria introduït a Catalunya almenys 46.000 tones de residus procedents de França, fent-los passar falsament per terres o altres materials. Segons la investigació, bona part d'aquests residus s'enterraven de manera clandestina en sòls agrícoles de Sant Esteve Sesrovires. Una altra part, es dipositaven diversos abocadors de residus inerts, entre ells el de Can Canyadell de Rubí. Fonts de la Guàrdia Civil consultades per Ràdio Rubí asseguren que en aquest abocador s'hi van dipositar residus industrials i materials contaminats en matèria orgànica, uns residus que no es poden admetre en aquesta mena d'instal·lacions. Els quatre detinguts estan acusats de delictes contra el medi ambient, falsedat documental, estafa, blanqueig de capitals, delicte contra la hisenda pública i pertinença a organització criminal. La investigació es va iniciar l'any 2022, després d'unes inspeccions en una planta de gestió de residus de la demarcació de Barcelona. L'Agència de Residus de Catalunya i l'Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires ja han estat informats del cas, mentre la Guàrdia Civil treballa ara per determinar les actuacions de control i descontaminació que caldrà dur a terme. I l'Ajuntament de Rubí ha posat en marxa la novena edició del grup de compra agregada d'energia, una iniciativa del Servei Rubí Brilla que permet a empreses i comerços reduir la factura elèctrica negociant conjuntament les tarifes amb les comercialitzadores. Des de la seva posada en marxa l'any 2018, més de 80 negocis de la ciutat s'hi han adherit i han aconseguit un estalvi mitjà del 16% en la factura de la llum, tot i que en alguns casos aquesta arriba fins al 20%. Abans d'incorporar al projecte, les empreses poden demanar un estudi gratuït i sense compromís per conèixer quin marge d'estalvi podrien obtenir. Escolta'm Clara Gallà, de Rubí Brilla.
2: Bueno, nosaltres amb aquestes comercialitzadores que aconseguim aquest preu obliguem a que subministrin energia d'origen 100% renovable, que això a vegades va bé de cara a ajudes i subvencions que volen demanar els comerços, les empreses, i a més, et dic, la principal avantatge és que assegurem que són els preus que es marca des de l'inici.
1: Més informació en una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.
3: Separar correctament els residus a casa. Reparar un electrodomèstic abans de comprar-ne un de nou. Escollir productes amb menys embolcalls o donar una nova vida als objectes que ja no fas servir.
4: En el teu dia a dia, el que tu fas compta. Petits gestos, grans canvis. És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental.

0: Són les 9 de la nit.
1: Radio Rubí.
2: Són 6. 6 dones. 6 de Lleida. 6 dones deportades a un camp de concentració. 6 històries de vida i un gros oblit. Les 6 de Ravensbrück.
3: Coloma Cero Costa. Generosa Cortina Roig. Conxita Granger Veleta. Maria Maranges Bové. Lola Casadellà Puig. I Felicitat Casa Nadal. Les 6 de Ravensbrück. Amb veu de dona. A Lleida, al Pirineu i Aran.
4: Una coproducció de Moon FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
5: La Coloma Seró, mestra comunista de les Garrigues, deixa el càrrec de regidora de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, la primera dona que entra al consistori, i emprèn l'exili fugint de les tropes franquistes. Un exili que serà definitiu.
4: Nom.
2: Coloma Seró.
4: Dia d'entrada al camp de concentració.
2: Camp de concentració de Ravensbrück. 3 de febrer de 1944.
4: Matrícula.
2: 27.037.

0: Capítol 2. Coloma Seró Costa. La Josephine.
1: França rep persones refugiades durant tota la Guerra Civil Espanyola. L'onada més important va ser la quarta, a inicis del 1939, causada per l'imminent caiguda de Barcelona i els constants bombardejos franquistes. Unes 400.000 persones, de les quals 170.000 eren dones, canalla i gent gran, creuen la frontera, i entre elles hi ha la Coloma i l'Electra.
2: Una investigació molt recent revela episodis de la biografia de la Coloma que fins ara eren desconeguts. La Coloma, el 10 de setembre de 1937, té una filla, fruit d'una relació amb el comissari delegat de Lleida de la UGT, Joaquim Vila Claramunt, amb qui no s'arriba a casar. Al registre de naixement de Lleida està inscrita com a Electra Vila Seró, un nom molt a l'estil dels noms que es posaven durant la República. La Coloma marxa cap a Vilafranca sola amb la nena. I a Vilafranca coneix un brigadista portuguès amb qui es casa l'any 1938. L'historiador Josep Rubió Sobrepere, que explica la biografia de la Coloma en aquesta sèrie, ens parla del marit de la Coloma, l'Ignacio Anta Gómez.
3: Ignacio Anta era un militar portuguès nascut a Bragança que, quan era alumne de l'Escola Militar Portuguesa, va venir a lluitar la Guerra Civil en favor del bàndol republicà com a tinent d'artilleria.
1: Amb ell i la seva filla Electra, que en aquest moment té 16 mesos, emprèn el camí de l'exili. La Coloma és una dona transgressora, en molts sentits, que personifica els valors republicans. És evident que el de llibertat i d'igualtat, i també el de fraternitat.
3: El 25 de gener de 1939, els dos es van veure abocats a exiliar-se. Sembla que la Coloma dirigí un grup de 300 persones des de Sant Joan de les Abadeses cap a l'exili, assumint tasques d'assistència social.
2: La Coloma, l'Electra i l'Ignacio creuen els Pirineus l'hivern del 39. Les condicions són duríssimes i la criatura no ho resisteix. El nadó de la Coloma no sobreviu al camí de l'exili. Mor el 31 de gener del 39 a Boló. A la partida de defunció apareix com a Pepita, no com a Electra. A la pèrdua de la Pepita se li suma una guerra i l'anhel per sobreviure-la.

0: Per desgràcia, no és ni de bon tros un cas únic. Moltes de les dones exiliades i deportades van veure morir els seus fills i les seves filles. Recuperar la memòria de les sis de Ravensbrück és un dels nostres objectius, però també volem parlar de dones, de totes nosaltres, des del present. I si alguna cosa pot entendre la humanitat en els temps que sigui, és la mort d'un fill, és un dolor universal. La Remei Capitán Artacho és especialista en l'acompanyament al dol.
1: El dol de la pèrdua d'un fill és esgarrador, és mortífer. No es pot, com aquell que diu, costa de tornar-lo a... de tornar-te a refer, a transformar la teva vida de nou en nou, tornar-la a viure una altra vegada, perquè són molts passets, molt a poquet que s'han de fer per poder anar tancant aquesta ferida. I sempre, la majoria de vegades, necessites algú que t'acompanyi. Per això et dic que sí que és molt desgarrador, i sort que ara, fa poqueta, no et pensis, imagina't els anys que fa que les dones estan perdent bebès i tenen aquest dol tan poc reconegut, no?, que és el dol d'un fill o el dol perinatal. Ara, gràcies a Déu, hi ha moltes associacions que mimen molt aquest aspecte, moltíssim, perquè el cuidado d'un dol d'un fill sí que és veritat que s'està treballant molt des d'associacions, terapeutes, psicòlegs, psiquiatres.
2: Aquest és el dolor, la mort d'una filla, que acompanya la Coloma en el seu pas cap a França. Tot i les circumstàncies, la Coloma és capaç de dirigir un grup de 300 persones i les condueix des de Sant Joan de les Abadesses, al Ripollès, cap a l'exili a França, creuant els Pirineus.
0: Ho hem calculat. Des de Vilafranca del Penedès i fins a la frontera amb França, passant per Sant Joan de les Abadesses, hi ha més de 200 quilòmetres per carretera. N'hi hem de sumar uns quants més perquè el trajecte el van fer per camins i amb desnivell. I recordeu que estem a l'hivern.
2: És que l'haurien d'haver arrossegat a ella. Però és ella qui es tira d'aquest grup tan nombrós de 300 persones cap a França. I si encara aquest no fos un acte prou heroic, la Coloma, que acaba de veure morir la seva filla, es fa càrrec dels 60 nens i nenes òrfenes que hi havia al grup, assumint el rol de la mare de tots ells, l'anomenada maternitat social.
3: Segons la Montserrat Roig, creuar la frontera amb 60 nens orfes o separats de les seves famílies. Això era a finals de gener de 1939. Va haver de lluitar molt per salvar-los d'unes dones espanyoles que els volien retornar a l'Espanya de Franco.
0: Aquest episodi el recull així la Montserrat Roig als catalans als camps nazis.
4: La Coloma Seró era una mestra de Lleida que va passar la frontera amb 60 nens. Va haver de lluitar com una fura per salvar-los d'unes dones espanyoles que els volien tornar a l'Espanya de Franco. La Coloma Serós recorda que hi havia tres nens amb els ulls oberts i plens de terror. Eren germans, fills d'un tal Martínez. I la Coloma Seró els va arrencar una vegada de mala manera de les urpes d'aquelles dones perquè s'havia trobat la més petita genollada a terra i plorant. Una d'elles havia dit a la nena: «Vamos, arrodíllate y reza por el alma de tu padre, que era un asesino».
2: Però què va passar? Què se'n va fer dels 60 nens orfes que va salvar la Coloma?
3: No tenim cap més dades de què va passar als nens. Només tenim les dades de que van fer cap a Argelers, amb la dificultat que això suposava estar al camp d'Argelers i la vida que allí van patir. I a partir d'aquí, la vida amb els nens no la sabem. El que sí que sabem és una miqueta que la Coloma i el seu marit van anar després al camp de Gurb i ja després van anar a Talents, on van començar a fer la vida a França. No?
0: A França, la norma és que les dones adoptin el cognom del marit. La Coloma passa a anomenar-se Coloma Anta, però nosaltres mantindrem el seu nom original, Coloma Seró. De fet, aquest canvi en el nom és un dels problemes amb què es troben les persones que fan recerca, i és que la identificació, els noms i els cognoms estan lligats al gènere. La historiadora Antonieta Jarne hi suma la immensa dificultat a trobar el segon cognom de les dones que investiga, el de la mare, que és el que es perd.
5: Hi ha moltes complicacions a l'hora de fer recerca històrica sobre qüestions de gènere. Les complicacions, diguem-ne, que es van sobreposant. Seria com una mena de nines russes, no?, que s'hi van afegint. I coses des de molt aparentment transcendents, com pot ser tota una documentació relativa a un determinat afer, com qüestions molt més aparentment més domèstiques, com pot ser la qüestió de tenir un segon cognom. Jo, amb els anys que fa que m'hi dedico, doncs allò, passar-te dies i dies i setmanes intentant allò, creuar dades, informacions, fonts, per aconseguir una cosa en principi tan elemental com pot ser un segon cognom. Sempre es van afegint dificultats perquè la invisibilitat de la dona no, és que no és una frase feta, és que és absolutament real i dissortadament encara en molts aspectes molt, molt vigent.
2: En els diferents registres, la coloma apareix com a Coloma Seró, Coloma Serós, Coloma Anta, Coloma Grobocopatel, inclús com a Paloma Grobocopatel. La nostra protagonista es diu Coloma Seró Costa.
0: Som a l'estiu del 1939. La Coloma i el seu marit, l'Ignacio, han sobreviscut als camps d'Argelers i de Gurs i s'instal·len a la ciutat de Talents, des d'on intenten exiliar-se a Llatinoamèrica, en concret a Mèxic.
3: Sabem que abans d'anar a viure a la ciutat de Talents van estar a Bordeus, concretament vivint a la rue Rigolet 72. I això ho coneixem gràcies a la localització d'una carta enviada a l'ambaixador de Mèxic a França per part d'Ignacio Anta, sol·licitant la possibilitat d'acceptar-los com a emigrants en alguns dels vaixells que partien des dels ports francesos cap a Mèxic, a ell i a la seva esposa, la Coloma. Mai va obtenir resposta.
2: No aconsegueixen sortir de França. S'ha d'entendre que França no és el destí dels exiliats. El destí per a més de mig milió de persones que fugia del franquisme és aquest, fugir del franquisme. França és un país de trànsit per les 300.000 persones que continuen el seu exili cap a Anglaterra, la Unió Soviètica o Amèrica, especialment cap a Mèxic. La historiadora Antonieta Jarne parla d'alguns d'aquests camins que van seguir les persones exiliades.
5: Jo sempre dic que més que exili hauríem de parlar d'exilis. Òbviament la porta d'entrada és França, per motius geogràfics obvis. Però, clar, a França ben aviat es troben en que és una França ocupada. A partir d'aquí, les rutes són molt diverses. N'hi ha, per exemple, algunes que són mestres que estan afiliades al PSUC, al Partit dels Comunistes de Catalunya, i aleshores, aixoplugades pel partit, òbviament, acaben a la Unió Soviètica. I allí, a la Unió Soviètica, fan de mestres de les colònies dels nens, bàsicament nens espanyols, que han estat refugiats a la Unió Soviètica. A França també es queda una colònia més o menys significativa, que passen moltes dificultats, moltes, per moltes raons, perquè el Partit Comunista d'Espanya els abandona, els militants que han passat la frontera. A la vegada, doncs, també es trobaran amb la França ocupada i després, un cop, diguem-ne, s'apaivagui tot després de la Segona Guerra Mundial, ve la Guerra Freda, no ho podem perdre de vista. I amb la Guerra Freda, el govern francès, tan democràtic i tan estupendo, i legalitza el Partit Comunista, amb la qual cosa tota aquella gent, doncs, segueixen les dificultats.
0: No tots els destins són iguals. Els que migren cap a Mèxic, la Coloma i l'Ignacio no tenen aquesta sort, es troben unes condicions molt diferents als que s'acaben quedant a França.
5: Una altra cosa, en canvi, són les rutes que des d'un primer moment creuen l'Atlàntic i acaben a Mèxic, bàsicament. Primer, abans d'arribar a Mèxic, el Partit Comunista d'Espanya, en un primer moment ho passa d'una manera bastant complicada. Acaben en un primer moment a la República Dominicana, per exemple, el cas de a Lleida, de l'Aurèlia Pijuan, la primera dona que és regidora a la Paeria, acaba a la República Dominicana. A la República Dominicana es troben que hi ha una dictadura igual com la que han deixat enrere, perquè hi ha la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Els deixen allà a la selva dominicana perquè recol·lectin sucre i, en fi, amb unes condicions realment molt, molt dures. Hi ha uns informes del Partit Comunista que diuen si, no, si aquesta gent no aconseguim treure'ls aviat d'aquí, moriran de gana i de tot. Però finalment, quan aconsegueixen arribar a Mèxic, aquí sí que la cosa és molt diferent. No té res a veure amb els que s'han quedat a França, per exemple, perquè allí el president Lázaro Cárdenas els rep amb els braços oberts, els hi dona de seguida la nacionalitat, amb la qual cosa ells se poden dedicar de seguida a fer negocis, a treballar exactament amb les mateixes circumstàncies que els mexicans, i amb la qual cosa, diguem-ne, que a partir d'allí tenen una vida prou còmoda.
2: La Coloma Seró i l'Ignasio Anta queden atrapats a França. La Coloma comença a exercir de mestra a Talens i, fidel als seus valors, s'involucra amb l'Ignasio a la resistència francesa per lluitar ara contra el feixisme nazi i el règim col·laboracionista del govern francès de Vichy. És la segona guerra en la qual es troben immersos i que d'alguna manera trien, per convicció ideològica, lliurar-la.
3: Segons les fonts, la Coloma va entrar en contacte amb la resistència francesa el 15 d'octubre de 1941. No serà que de forma oficial, l'1 de gener de 1942, entrà a formar part de les FFI, Forces Franceses de l'Interior, concretament a la unitat FTPF, franctiradors i partisans francesos del departament de la Gironde, a Talens, com a agent d'enllaç on feia tasques de transport de material i d'allotjament d'altres membres de la resistència. La Coloma feu servir l'àlies de Josephine.
0: La Josephine, la Coloma de l'Albagés, ara és la Josephine. Fa de gent d'enllaç, passa informació i material i potser també amaga persones al seu domicili de Talens. El motiu pel qual el seu àlies és Josephine no el sabrem mai del cert, però nosaltres creiem que és la seva manera de recordar la seva filla, la Pepita.
2: La història de les dones que van participar a la resistència ha estat silenciada i les seves funcions han estat desprestigiades al costat de la lluita del maquis o la direcció dels grans moviments. Però sense la seva participació, la resistència no hauria aconseguit teixir una xarxa d'informació i d'evasió per combatre els nazis. La Coloma assumeix un risc molt alt i ho pagaran car ella i el seu marit. Els primers dies de 1942, la Josephine és detinguda.
3: Fou detinguda per la Gestapo el 6 de gener de 1942 a la seva pròpia casa, amb l'acusació de formar part dels maquis de la ciutat de Talens, on vivia i exercia de mestra. Sembla que fou denunciada a la Gestapo per un membre del grup anomenat Diloli, per la seva participació a la resistència francesa. De Talens fou enviada a Bordeus, concretament al Fort d'IA, del 26 de gener de 1942 fins al 10 de maig de 1942, que fou traslladada posteriorment a Fort Romainville, una fortificació militar situada al nord de París, on va estar fins al 15 d'octubre de 1942. D'allà va ser transferida al camp d'internament i trànsit a Compiègne, camp de Royallier, Frontstalag 122, amb matrícula 19.687, el mes d'octubre de 1942, i on va restar reclosa fins al 31 de desembre d'aquell mateix any.
0: La Coloma ha passat un any de periple per les presons franceses, però tot el que ha patit i sobreviscut segurament no té parangó amb el que li espera.
3: Segons consta en l'expedient de la Coloma Seró conservat a l'arxiu del Servei Històric de la Defensa, ubicat a la localitat de Vicens, l'1 de gener de 1943 va ser deportada en direcció a Ravensbrück, amb el número de presonera 27.037.
2: La Coloma, la Josephine, ara és un número, un de milers. Pel camp alemany de Ravensbrück hi passen més de 120.000 dones, canalla i noies adolescents. Com que tantes presoneres no hi caben, amplien el camp fins a 3 vegades, arribant a tenir 35 barracons. Les presoneres són les encarregades de construir-los i construeixen també oficines, magatzems i fàbriques. La Coloma va estar al barracó 22, el mateix que la Neus Català, amb qui també comparteixen tren que les transporta a Ravensbrück, el tren de les 27.000, perquè hi havia 1.000 dones numerades del 27.000 al 28.000. Montse Armengou, periodista i directora de documentals de TV3 i autora, juntament amb Ricard Belis, de Ravensbrück, l'infern de les dones, ens obre la porta de l'infern.
6: vindria a significar alguna cosa així com camp de corbs. I realment allà hi ha molts corbs. Ara això sembla una mica així tètric, però és un lloc paradisíac, és un lloc preciós si no sapiguéssim tot el que va passar tan terrible en allà. Està situat davant d'un llac, ja et dic, preciosíssim. Malauradament en aquell llac sabem que van anar a parar les cendres de milers i milers de persones, de dones que van morir en aquell camp i que després van anar a parar en els fons crematoris. Té una característica que el fa singular i és que Ravensbrück va ser un camp específicament dissenyat per dones i nens. Què vol dir això? Que en els altres camps no hi havia dones? Sí, ho hem vist a les pel·lícules, en els documentals, però Ravensbrück està dissenyat específicament per elles. Per què? Perquè, com veurem, s'instal·la una sèrie d'indústries en el mateix camp o als voltants que precisaran d'una mà d'obra femenina. Per què? Perquè hi havia tasques en aquells moments, que tot estava menys mecanitzat, on es necessitava una anatomia més fina, més petita, com la de les dones i els nens. Per exemple, per tot el que és l'instrumental d'aviació, els components elèctrics dels taulells de l'aviació, o per determinades tasques de les municions, del treball de preparar la munició de guerra. Per tant, és un camp específicament de dones i nens.
7: El 80% de les dones van ser deportades a Ravensbrück per raons polítiques. És el cas de les nostres lleidatanes. Per això estaven marcades amb un triangle vermell i, a més, amb una S d'Espanyerín, espanyola. La Coloma Cero i la Neus Català devien rabiar amb aquesta S. Després hi havia marcades amb un triangle negre les anomenades asocials. Eren les dones detingudes de dret comú, dones discapacitades, prostitutes o les que sortien del patró del nacionalsocialisme. Amb un triangle violeta es marcava les testimonis de Jehovà. I les jueves, que a Ravensbrück tot just fregaven el 2%, es marcaven amb un triangle groc. Totes elles, com diu Armengou en el seu llibre, són les oblidades dels oblidats.
6: Sí, sempre són les oblidades de les oblidades, perquè sempre ens oblidem d'aspectes claus, com per exemple la seva participació a la resistència, o per exemple que contra elles, a part de totes les violències comuns al gènere humà, a sobre es va exercir a violències específiques de gènere, de violència sexual o de violència afegida com separar-les dels seus fills o de fer-les avortar o d'esterilitzar-les. Vull dir, sempre hi ha un plus. Clar, lògicament, en un camp específicament de dones, doncs això s'incrementa. Per tant, quan parlo de les oblidades entre les oblidades, em refereixo a això. I Ravensbrück n'és un exemple.
8: A l'abril de 1941 es crea un annex per a homes amb capacitat per a 20.000 detinguts més, la majoria dels quals van ser exterminats. El crematori de Ravensbrück va ser inaugurat l'abril de 1943 i la cambra de gas a inicis de 1945. Hi van ser gasejades 6.000 dones, i això que el van inaugurar pocs mesos abans que el camp fos alliberat. A sobre, cada mes hi morien unes 1.000 dones per les condicions inhumanes del camp i les malalties contagioses. Les seves cendres van ser llençades al llac Chet. Perquè ens puguem imaginar com era un sol dia a Ravensbrück, l'Anna Canyi ens llegeix un fragment de Ravensbrück, l'infern de les dones, d'Armengou.
4: Les jornades infernals començaven a les 3 o les 4 de la matinada. Les baralles per trobar un lavabo, un dels pocs que hi havia per 10.000 dones. Sempre bruts, un focus de malalties. Després d'aquella aigua bruta que et deien cafè, els esperaven més de 2 hores d'àpel, de passar revista, on ningú no es podia moure malgrat el fred que feia, amb temperatures que arribaven als 20 graus sota zero, malgrat desfer-se a sobre per les diarrees provocades per la disenteria, malgrat aquells nens arrapats a les faldilles de les seves mares. Més quiets que ningú, més vells que ningú, nens que lluïen al mateix triangle que les seves mares. Cada dia aquella gent, unes queien abastonades, d'altres extenuades pel fred i la debilitat. Arribava un moment que deien: prou, ja no puc més. Després d'una llarga jornada de treball fent feines duríssimes, moltes a l'intempèrie, es feia el recompte interminable, després d'un minso i poc calòric sopar, les deportades queien rendides a la seva màrfega, sovint capiculades, compartint entre 2 o 3 el mateix llit. Aleshores sí, Si havien arribat fins aquí, podien dir que havien guanyat un dia de vida, que havien fet l'acte de resistència suprem contra el feixisme. Sobreviure.
8: La Coloma sobreviu a Ravensbrück i abans de sortir-ne protagonitza una escena de la qual se n'ha fet un poema i una cançó.

0: Veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop? Les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos. Obrim la porta a l'Espai Solidari. Tornem a obrir la porta a la solidaritat. Avui condueixen aquest espai solidari la Mary Expósito i la Pilar Planella, totes dues també membres, ja ho sabeu, com és habitual, de El Picat Solidari. Què tal? Com esteu? Benvingudes.
1: Bé.
2: Molt bé, bona tarda.
0: Expliqueu-nos qui és el convidat d'avui.
2: Bé, doncs avui tenim a l'Espai Solidari una veu experta i molt compromesa amb els grans reptes socials. És el Rafa Lleput. El Rafa és doctor en Economia i professor titular del Departament d'Economia i Empresa de la Universitat de Lleida. Investiga també sobre temes capdals com poden ser l'economia del treball, les desigualtats socials, la pobresa, amb un focus molt especial en la joventut. Entre les seues publicacions n'hi destaquem dues: el llibre Anatomia de la pobresa a Catalunya, del 2014, i un altre que es treballi persones, del 2021. I, a més, és el director de Càritas Diocesana de Lleida. Per tant, benvingut, Rafa, i gràcies per acceptar la invitació.
3: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
1: Bueno, sembla que amb tota aquesta trajectòria, avui el tema central ens porta a parlar de desigualtat social, evidentment. I sí, és així, ens ficarem de ple en un dels temes d'actualitat, que és la immigració, i sobretot la immigració irregular. Però comencem pel principi. Què és la immigració i què vol dir això d'irregular?
3: Bueno, immigració ha existit sempre. Per tant, és una cosa que hem de tenir en compte, que no és un fenomen nou, sinó que la immigració ha existit sempre, perquè existeix el dret de les persones a buscar llocs, espais, on poder desenvolupar molt millor la seva vida, no? I aleshores és normal que les persones que viuen en països econòmicament pobres, en països econòmicament poc desenvolupats, busquin llocs on poder tenir oportunitats per poder viure una vida digna. També ho fem nosaltres, i veiem molts joves nostres que se'n van a països més avançats que els nostres perquè no troben aquí allò que busquen i, per tant, marxen, no? Per tant, això és normal. Immigració vol dir, bueno, immigració vol dir pues, que les persones busquen llocs on poder viure dignament, perquè allà on viuen no ho troben, que també és una qüestió a tenir molt en compte, no?
1: I això d'irregular, no?, que parlàvem. Bueno. aquest això, és el tema calent.
3: Sí, claro, perquè què passa? Pues ens regulem molt amb la documentació, i el que té documentació és una persona regular i el que no la té és una persona irregular. Menys mal que parlem d'irregular, perquè abans no fa gaire es parlava d'il·legal. I parlar de persones il·legals és quasi com un pecat. No es pot dir mai que una persona és il·legal. Ningú és il·legal. Que passa, pues, administrativament ens regulem molt pels papers, i per tenir papers has de complir una sèrie de requisits, i si en el territori on estàs no compleixes aquests requisits, no tens la documentació i aleshores se te considera una persona irregular, el que vol dir que no tens oportunitats per a res.
1: Exactament, no? No podries dir millor, jo aquí m'havia preparat coletines, però clar, és això, no? Jo sí que vull remarcar la idea, no?, de que la seva situació pot ser il·legal per les característiques del país on s'està, però les persones no ho són, és la seva situació, perquè com tu has dit al principi, les persones tenim dret al lliure moviment. Però sí que volíem parlar de la immigració com un tema d'actualitat, perquè recentment el CIS, no?, informava que la immigració és la primera preocupació de la població espanyola. I nosaltres estem preocupades per les persones que es preocupen per la immigració, no? Valgui la redundància, perquè no és que ens preocupi especialment la seva situació, que també la podríem atendre des d'altres perspectives, sinó allò que pensen. Llavors, et convidàvem també per desmuntar tots aquests mites i per anar a conèixer una miqueteta de les dades, no? Anem a veure, no? Una de les coses que els preocupa és aquesta immigració irregular. Quin percentatge de les arribades són per vies irregulars? O dades, potser no el percentatge concret.
3: Sí, a veure, dades no s'entenen, perquè precisament quan s'és irregular vol dir que no hi ha cap mena de control, no hi ha cap mena de registre, i per tant dades no existeixen. Tot i que existeix una fundació, que es diu Fundació FOESA, creada per Càritas Espanyola, que fa informes sobre el desenvolupament social de l'estat espanyol, i també ho fa per diferents territoris, com són les comunitats autònomes. I aleshores, fa un parell d'anys, van fer una estimació que calculen que en el conjunt d'Espanya hi pot haver com a 500.000 aproximadament de persones en situació irregular. Uh-huh. Val? Bueno, doncs agafem una mica aquesta referència. Estan repartits per tot l'estat espanyol, però penso que en Catalunya i en Lleida tenim un percentatge més elevat que en altres parts de l'estat espanyol. I en el cas de quanta gent, doncs, bueno, si jo t'ho dic a Càritas, per exemple, doncs a Càritas el 40% de la població que tenim és població en situació irregular. Per tant, el percentatge que tenim nosaltres és molt elevat. Ara, no representatiu de tota la societat, val? Però dintre del col·lectiu de població més vulnerable i població en situació més precària, la proporció de ciutadans irregulars és molt, molt elevat.
1: És elevat, eh? Uh-huh. Clar, amb això que tu deies ara, que tu deies ara mateix, i continuarem així donant dades, clar, el que volíem remarcar també és el que tu ja ens avançaves, no? Que no totes les persones d'origen migrat estan en situació de pobresa. Però també recentment dades que sortien de l'Eurostat ens diuen que el 49,7% dels estrangers majors d'edat que viuen a Espanya estan en situació de pobresa o d'exclusió social, ja que, no?, donen ja la resposta, ocupen els llocs de pitjor remuneració i accedeixen a poques ajudes públiques. Mm-hmm. No? Això és el que ens diuen les dades.
3: Sí, sí, sí. No, això sí, sí, eh? Hi ha una mica l'estereotip de que, pues, la població estrangera, pues, acapara la majoria d'ajudes econòmiques, i això no és cert, això és una mentira absoluta. Què passa? Pues que quan se gestionen ajudes públiques se posen una sèrie de requisits, i els requisits són aquests: població més pobra, població més vulnerable. I aleshores, quan mirem quina és aquesta població, doncs el percentatge de població estrangera és molt elevat, no? Per tant, no són ajudes destinades a població immigrant, són ajudes destinades a població en situació vulnerable, en situació de pobresa, i resulta, pues, que la població d'origen estranger, pues, és un volum molt important d'aquest col·lectiu, no? I jo m'agradaria trencar una mica aquests estereotips, no? De que, clar, és que ven aquí, se'ls dona tot. Mentira. Mentida, perquè si els donessin tot no vindrien a entitats com la nostra Càritas i com altres entitats que estan pobres fent cua a les nostres portes.
2: Mm-hmm. Clar, és que a vegades és molt fàcil associar, no?, la població en situació irregular amb població que gaudeix dels beneficis, no? I és, la gent a vegades és difícil d'entendre que no és perquè siguin irregulars, sinó perquè la seva situació, justament per ser més precària, es fa acreedors d'aquestes ajudes. Llavors, és difícil trencar aquest mite, no? Tots coneixem el cotxet que donem, sí, i tot això, no? I llavors, sí, sí, aquesta situació, trencar aquests mites és important.
3: I aleshores, quan s'hi diu, Òscar, aleshores, si se dona ajudes a la població de gent estranger, no queden diners, no queden ajudes per la població del país. Bueno, té una solució: augmentar el volum d'ajudes. És a dir, si tenim cada vegada més població pobra en conjunt, doncs també hem d'augmentar els recursos destinats a aquest tipus de població, i aleshores, entre cometes, se podrà repartir més entre tota la població vulnerable. Però si els recursos són escassos, doncs s'han de repartir en aquests casos més greus, i entre els casos més greus segurament és on se troba més població d'origen estranger.
1: Clar, és que a vegades també, bueno, no sé, ara potser jo peco, però a vegades jo em fico en la situació en la que estic en un país allunyat de la meva família, no? A mi, qui em pot donar suport és la meva família i els meus amics, no? Si trenco aquesta xarxa i arribo en un país on estic sola, què em quede, no? I a vegades em sembla com que és molt fàcil migrar, però quan amigues que, no?, parlaves tu de persones universitàries que han fet aquesta que es va dir a la crisi a partir del 2008, d'aquesta fuga de cervells, no?, t'expliquen, o almenys amigues que tinc jo que han fet aquesta fuga de cervells, t'expliquen que no és fàcil, i que tenir un cognom espanyol o tenir un nom espanyol també complica la vida en aquests països, no? A vegades ens costa, no? I penso que també, i acabo com amb totes les frases aquestes antiracistes, que tenim molt poca memòria històrica. Nosaltres també vam haver d'emigrar quan teníem una guerra aquí.
3: I tant.
1: I ens van acollir, on ens van acollir la majoria de vegades, no? Mm-hmm. Amèrica del Sud. Sí. I en molts altres llocs, també. Mm-hmm. Però en aquell moment de situació històrica que teníem, no podíem anar a Alemanya.
3: Mm-hmm. I si anàvem a Alemanya se trobava la població com s'està trobant ara la població estrangera que arriba aquí. És a dir, quan arribes a un país que no és el teu, comences per baix. És a dir, les oportunitats te les has de suar a base de picar pedra, no? És el problema de la immigració, que quan vas a un país que no és el teu, i ens ha passat a nosaltres i continua passant, no? Aquests joves que marxen fora, de vegades pel fet de ser estrangers també els hi costa molt, eh? A vegades ens expliquen pel·lícules, no? Però també els hi costa molt la integració i l'adaptació al territori.
1: Mm-hmm.
3: I penso que és important, no? Quan veiem població d'origen estranger, hem de pensar el per què venen aquí. I mira d'empatitzar, posar-nos al seu lloc, i en el seu lloc nosaltres què faríem, no? Que possiblement al seu lloc faríem el mateix, venir i anar cap als països més desenvolupats a trobar aquestes oportunitats de la vida. És que és normal. Aleshores, solucions. Quina solució hi ha? Pues, mira, la primera solució és ajudar al desenvolupament d'aquests països. Això és clau. És a dir, que aquestes persones no tinguin la necessitat de marxar del seu país perquè és que no tenen res amb què viure i amb què progressar. Per tant, hi ha d'haver un suport. Jo, quan se parla d'ajuda al desenvolupament dels països empobrits, a mi me fa por, perquè l'ajuda acostuma a ser sempre una ajuda condicional. Jo t'ajudo sempre quan facis el que jo te dic. I no. Si fem ajuda al desenvolupament, hem d'ajudar en el sentit de que ajudem, però que tinguin ells els seus propis criteris de desenvolupar-se. Val? Clar, això és una ajuda gratuïta? Bueno, sí, segons qui és una ajuda gratuïta, però és una ajuda humanitària i penso que és una ajuda justa, també.
1: I segons qui és una reparació històrica?
3: També.
1: No?
3: També.
1: Aquí estic parlant com molt d'història, sí, no? Però sí, en realitat sí que és una reparació històrica en el sentit del colonialisme. Ara, jo, a mi quan anaves parlant, no, també em venia al cap la pregunta de que què els porta a les persones a migrar per vies irregulars, no? Per què no agafen un avió? Amb lo fàcil que és agafar un avió. Per què decideixen jugar-se la vida al mar, per exemple?
3: Bueno, motiu pel qual emigren són principalment dos. Un, econòmic. Són països pobres, la pobresa en els països menys desenvolupats econòmicament ha augmentat i, per tant, no tenen de què menjar. Per tant, emigren, no? I la segona causa que últimament està creixent molt és els conflictes i la violència que es veu en els països d'origen. És a dir, la gent fuig perquè saben que avui viuen i no saben si l'endemà podran viure. Per la violència que hi ha als carrers i pels conflictes armats que existeixen, amb la qual hi ha una inseguretat absoluta. Per això la gent també marxa, no?, per protegir-se la seva vida. En els casos dels països latinoamericans, ho dic perquè últimament a Càritas i Déu hem estat mirant, en els últims anys ha arribat molta població dels països latinoamericans, molts colombians, i ho diuen. Per què veniu? La causa principal és la inseguretat. I venen famílies senceres. És a dir, hi ha pares i mares que decideixen marxar del seu país per garantir la vida als seus fills, perquè saben que en els països en el qual estan, els seus fills corren perill. Per tant, marxen. Què faríem nosaltres al seu lloc, si poguéssim?
1: El mateix.
2: I ara que fes aquesta reflexió sobre els països sud-americans, a mi em ve el cap una pregunta. Hi ha classes dintre de la immigració irregular? És a dir, es troben en la mateixa situació, tenen les mateixes dificultats una persona que ve de Colòmbia o una que ve del Senegal o de Gàmbia? O el fet de tenir un idioma comú, una història comuna, els hi facilita a uns i als altres no? Se m'ocut, si existeix això.
3: Evidentment, l'idioma i la cultura és molt important. És a dir, la població que arriba llatinoamericana, pues, com a mínim, entén l'idioma, té més o menys la nostra cultura i inclús nosaltres també som molt més receptius a aquest tipus de població perquè ens entenem, són més o menys com nosaltres, hi ha una certa simpatia. Amb el que costa més és la població d'origen africà o d'origen asiàtic, no? Perquè no parlen el nostre idioma, els hi costa en aquest sentit la integració, tenen maneres de viure molt diferents a les nostres i aleshores això fa que tinguem més reticències, no? Després, entre la població llatinoamericana, quan arriben famílies, generalment, no totes, però generalment tenen un contacte aquí. Per tant, veniu aquí que com a mínim tindreu una acollida. I veiem que arriben famílies i ja van a un domicili, perquè com a mínim tenen referències i aquest domicili els acull temporalment fins que un cop estan aquí aquestes famílies més o menys poden independitzar-se. No? La població que arriba sola, per exemple, principalment la població africana, la població que arriba sola és la que passa més malament, perquè arriben aquí, com qui diu, com una mal davant al terradere, i un cop estan aquí és quan busquen referències i de vegades troben suport i a vegades no troben suport. Per tant, quan mirem i trobem gent al carrer, que dormen al carrer, hi ha molta població d'origen africà.
1: Demà t'era una miqueta aquesta realitat a Lleida, sobretot perquè hem parlat molt de Càritas, t'hem presentat com a director de Càritas i ens agradaria també que ens poguessis o que tinguessis aquest espai també per explicar quins serveis teniu, a quins col·lectius ateneu. Ja ens has donat algunes pinzellades, però que bueno, si ens pots fer 5 cèntims.
3: En principi, una persona que està empadronada en el territori, si necessita alguna ajuda, on va? Als serveis socials de l'Ajuntament, que és on toqui.
1: Uh-huh.
3: No? Aleshores, les persones que no estan empadronades o bé acudeixen als serveis socials de l'Ajuntament i pel que sigui no, l'Ajuntament no els hi pot donar el suport que necessiten, aleshores és quan acudeixen a entitats com les nostres. De fet, venen moltes derivacions. Els serveis socials de l'Ajuntament de Lleida i altres entitats deriven per població a la nostra entitat. Aleshores, nosaltres tenim diferents programes i aleshores aquests programes estan connectats. És a dir, tenim el programa d'acollida, que generalment el que fa és rebre aquelles famílies que necessiten la cobertura de necessitats bàsiques. Però a la vegada, quan arriba, la treballadora social, i parlo en femení perquè quasi totes són dones, la treballadora social, quan veu que aquella persona, aquella família, a més de la cobertura d'aquella necessitat bàsica, pot rebre algun suport més que des de Càritas li podem donar, aleshores és quan enllaça, no?, amb altres programes. Tenim el programa també laboral, amb la qual fem formació, fem prospecció per a facilitar que les persones que venen a la nostra entitat puguin tenir una feina. Tenim el programa d'habitatge, per tant, també hi ha la possibilitat de oferir un habitatge. En aquest sentit, estem insistint molt a l'administració a veure si ens poden cedir habitatges, perquè nosaltres habitatge que tenim, habitatge que ocupem. Hi ha habitatges, diguem-ne, d'acollida, és a dir, per homes, i habitatges per dones, però també hi ha habitatges per famílies. En tenim uns quants, però quan més tinguéssim, més famílies i més persones podríem col·locar, no? I després tenim el programa que li anomenem Fem Migratori, en el qual tenim un servei jurídic per atendre les persones d'origen estranger que estan en situació irregular o necessiten assessorament per, bueno, ja on puc anar per rebre aquest tipus de suport, on puc anar, i aquí pues, se'ls deriva. Per tant, una persona entra sol·licitant una determinada ajuda i pot sortir doncs, amb un ventall ample d'oportunitats, no? Que és una mica l'objectiu que tenim a Càritas, no? Fer un suport el més integral possible.
1: Jo et voldria fer moltíssimes més preguntes, però ens anem quedant curtes de temps, llavors sí que m'agradaria com remarcar algunes de les idees perquè m'agradaria que quedin clares, no? Vosaltres de Càritas feu aquesta tasca tan important, ateneu aquestes persones que queden totalment fora del sistema de protecció, perquè recordem, tu has parlat molt bé d'empadronament, però no és fàcil empadronar-te si no tens papers, no, parlant malament. És molt fàcil si no estàs en situació administrativa regular empadronar-te. Llavors, feu tota aquesta feina d'atendre aquestes persones que queden totalment fora del sistema de protecció i ho aconseguiu, no? I pel que estaves dient, jo sempre remarco aquí les vistes, no? Lo que nosaltres veiem que els oients no poden veure, però amb aquesta capacitat que parlaves i amb aquests ulls que se't ficaven parlant de tots els serveis, això vol dir que estan donant una resposta. I ja vaig cap a la pregunta final que li fem a totes les nostres convidades i a tots els nostres convidats. No sé avui si podràs marxar, perquè no sé si ho sentiu, però està diluviant.
3: Ens havien avisat, eh?
1: Ens havien avisat. Sí. Així ja ho sabíem i veuré perquè et poguessis quedar. Llavors, l'Espai Solidari és aquest lloc que ens recorda que la solidaritat pot ser una utopia real. I la nostra pregunta és, com definiries tu la solidaritat?
3: Costa molt trobar unes paraules per fer una definició, no? Jo la solidaritat l'entenc partint d'un altre concepte, que és el de la fraternitat. Jo entenc que totes les persones, tots els éssers humans, formem part del mateix col·lectiu, per igual. Homes, dones, joves, gent gran, europeus, africans, asiàtics, tots formem part del mateix grup i, per tant, això, en certa manera, ens agermana, no? Per tant, hi ha un esperit de fraternitat entre totes les persones i ho hauríem de sentir així. Aleshores, si una persona igual a nosaltres té un problema, jo me sento obligat a atendre aquest problema, no? També ens passa en el nucli familiar, no? A casa nostra, que tenim germans que tenen algun problema, el primer que fem és preocupar-nos per ell, no? Per tant, si tenim aquest esperit de fraternitat i veiem que hi ha persones que tenen dificultats, és que ha de sortir per dintre el que anomenem la solidaritat, no? L'ajudar. Hi ha una dita que a mi m'agrada molt, no? El que no vulguis per a tu, no ho vulguis pels altres. Per tant, si el que està passant el teu company, el teu amic, que sigui, a tu no t'agradaria passar-lo, doncs mira d'ajudar-lo.
1: Molt bé. Farem un recull, Sabina, de la paraula de solidaritat.
4: És que són brutals. Tots comencen com, buf, solidaritat, no sé com definir-ho, però després acaben amb unes sentències, unes frases que, mare meva, farem un recull aquí. Jo crec que per Nadal jo estic veient el recull, eh? Perquè...
2: Sí. I a més, el Rafa és una persona que no solament la defineix, sinó que la practica.
4: I la viu. I les seves paraules es nota.
2: I la practica a nivell professional i a nivell personal, perquè em consta que és una persona que realment la viu i la practica i la defensa.
3: I intentem ser coherents amb el que pensem.
2: Correcte. Que no és fàcil sempre.
4: Que no ho fa tothom. Moltíssimes gràcies. Meri, jo em sembla que pots tancar ja aquest espai solidari.
1: Tanco?
4: I tant.
1: Sí? Que és això d'anar a dir jo que malauradament l'hem de tancar, que jo em quedaria, sempre els dic a tothom, però jo em quedaria mils i mils hores parlant més. Moltes gràcies per haver vingut i per haver-nos parlat de tot això i haver desmuntat tots aquests mites que tanta falta fan avui dia.
3: A vosaltres per l'oportunitat. Gràcies.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: Doncs mireu, la setmana passada parlàvem amb la doctora Carme Vall sobre la invisibilitat de les dones per la medicina. I avui tenim a la Jou López, que ens parlarà de com aconseguir que coses, símptomes, signes que ens dona l'edat no siguin realment ni tan greus ni ens facin aturar la nostra vida. Com podem tirar endavant, com les palanques ens ajuden, com ens ajuden moltes coses. FEMAP és una d'elles, una altra d'elles és aquest podcast, ja us ho dic, les amigues, hi ha moltes coses que ens ajuden, que no tenen res a veure amb la medicina, que poden ser suplements, que poden ser pues, aquelles xerrades tranquil·les, aquell parar-se, aturar-se amb la farmàcia, amb la que et ven les verdures, tenir aquells 5 minuts de parlar de tu, de tenir, de respirar, de caminar, d'anar a passejar el gos, d'anar a buscar els nens, si cal. Hem de buscar aquest temps i hem de tenir un temps de qualitat. I això és important. I volem escoltar el que ens passa a totes, perquè no ens enganyem. El que em passa a mi, et passa a tu, li passa a la teva veïna, i si entre totes fem una xarxa i ens connectem, segurament serà més fàcil. Moltes vegades el que ens falta. En sobre informació, estem saturades d'informació concreta, però ens falta la informació pràctica, la del dia a dia, la de per què em fa mal quan tinc relacions sexuals, per què em sento trista, per què estic col·lapsada, per què estic estressada. Doncs escolta, fogots, mica en mica, entre tots i entre totes, ho podem fer. Qualsevol pregunta que tingueu, qualsevol dubte, Instagram, busquem-vos-a. Busqueu. És fàcil. Fogots, el podcast, ens feu la pregunta, nosaltres la contestem, però avui tenim, perquè ens contesti moltes preguntes, a la Jou López de FEMAP. I també tindrem a l'Andrea Roman, que ens farà un tancament amb petó, un petó de riure, perquè, no us oblideu, hem de riure, i ens hem de riure també del que ens passa. Fogots, el teu podcast sense regles.
2: Fogots, amb Charo Sebastián. El podcast sense regles.
1: Doncs avui parlem amb la Jou López, especialista en salut femenina, que després de molts anys, com 20 anys fent salut de la dona, es va adonar que les dones estaven maltractades en la medicina en general i sobretot amb la mirada en la que ens tractaven. I va pensar, calla, que jo faré un projecte, i aquest projecte es dirà FEMAP. Què és FEMAP, Jou?
3: Doncs mira, FEMAP és un espai perquè les dones trobin seguretat, perquè és el que tu dius. Moltes vegades la mirada que rebem està filtrada per un senyor. Mm-hmm. Moltes ens han visitat ginecòlegs, molts directors de laboratoris adreçats a la dona són homes, i al final són ells els que trien. Això és important, no és important, i no és la dona la que tria. Uh-huh. Aleshores, FEMAP és un espai perquè la dona triï el que és important. De fet, encastem cada any, aquest any, 1.697 dones per preguntar-los què és important per elles, i a partir d'aquí busquem les solucions. Les solucions, a vegades, és un suplement, a vegades és un consell, un programa, un directori... l'espai que necessitin per trobar aquesta solució, especialment amb la salut hormonal, que és el que veiem que està com més oblidat.
1: Per tant, diríem que FEMAP ve a ser com un fogots, però una plataforma molt més consolidada. Nosaltres volem ser també una palanca.
3: Totalment.
1: Perquè les dones d'una certa edat, però totes en general, tinguem on adreçar-nos, on poder preguntar, on qüestionar-nos coses i on seguir aprenent no només del nostre cos, sinó del nostre entorn social, no?
3: Totalment.
1: A veure, què s'ha de fer diferent perquè les dones puguem seguir avançant?
3: Mira,
1: des de la teva òptica,
3: Des de la meva òptica hi ha una part que és el respecte. Si pensem que a vegades quan la dona, per exemple, en l'àmbit de la salut, expressa una necessitat o expressa una sintomatologia o expressa un problema i a vegades se l'infantilitza, o sigui, se li dona ja se li diu el que ha de sentir. No, això no és important, home.
1: Ah, sí, ho he sentit tantes vegades.
3: Si t'ho dic, és que per mi és important. Això és psicològic, també.
1: El dolorcito. Quan diuen, i tu, jo ja...
3: Sí. Eh? Sí, sí, sí, hi ha una quantitat de diagnòstics en la dona que se li donen causes psicològiques i no s'investiga més. I, bueno, això per mi és una falta de respecte, perquè no t'ho trobes amb la població masculina. O quan se li dona una solució, jo li dic com de cunyao, perquè clar, a vegades hi ha dones que et contesten, és que el ginecòleg m'ha dit pues que em prengui una copa de vi, i dius, home, això és una solució de cunyao, perquè no és una solució professional a una situació que tens, no? Aleshores, crec que tot comença pel respecte, o sigui, per escoltar la dona des del respecte, i a partir d'aquí podem construir. I la dona que trobi que no li estan respectant, que ho demani, perquè a vegades ens... com que ens fem petites, no? Davant
1: ens, ens cohibeix la bata, el tot.
3: Sí, sí, sí, i aleshores, davant d'una resposta que és clarament irreverent, doncs no reaccionem i ho hem de fer, hem de dir, perdona, és que no vinc a demanar-te l'opinió teva social, sinó l'opinió teva professional com a professional de la salut.
1: I tu com arribes, personalment, com arriba la Jou López? Després d'una carrera exitosa que vas tenir fora a la banca, em sembla, sí. Que vas començar en banca.
3: He començat a banca, sí, i després vaig passar pel món de la comunicació molt breument.
1: Que veus?
3: I vaig acabar la indústria farmacèutica, perquè la veritat és que la indústria farmacèutica té una cosa que m'agrada molt, i és que constantment estàs aprenent. Ja? Uh-huh. I això em motiva molt aquest aprenentatge constant. No? Però em vaig aturar amb la dona perquè de cop i volta em vaig adonar que hi ha coses, per exemple, jo soc cinquantanyera, no? Tinc 52 anys. El primer dia que una matrona em va preguntar per la meva salut sexual, pues tenia 49, i vaig pensar, però si jo tota la vida he anat a un ginecòleg que és el metge de la salut sexual i reproductiva, i per la meva salut sexual no m'ha preguntat mai.
1: No.
3: Aleshores, aquests plantejaments de preguntar-te i de dir, bueno, i això per què no es fa, no? Pues em van fer començar a buscar, i les dades que vaig trobant, malauradament, a vegades són esgarrifoses. Eh?
1: Què dius ara?
3: Sí, per exemple, en el cas de la libido, que és aquest cas que et deia, un 52% de dones té problema amb la libido en algun moment de la vida.
1: Què m'has de dir?
3: Un 52! És que si tu t'imagines que els homes tinguessin una proporció del 52% d'un símptoma, s'aturaria el món, no?
1: Bueno, sí que en tenen. El que passa és que ja hi ha una pastilla que es diu Viagra i ells se la prenen.
3: Sí, però fixa't, el tenen com molt més tard, perquè quan parlem d'aquests 52, nosaltres la primera enquesta la vam fer amb dones de menys de 45 anys. Mm-hmm. I ja en sortia aquesta xifra. Per què una dona de menys de 45 anys té problemes? Perquè molts dels medicaments que prenen té aquest efecte secundari i no se li explica.
1: Mai.
3: Perquè molta de la càrrega mental que arrosseguen té aquest efecte secundari i ningú ho contempla.
1: La doble feina que diu la Carme Valls, que vam entrevistar l'última vegada.
3: Totalment,
1: no?
3: És que la Carme Valls realment és que és molt inspiradora. Dios. Sí, sí, perquè és que és veritat. Fas aquesta reflexió constantment i dius, un moment, perquè ningú... Per exemple, una malaltia que també està sent molt, amb molta prevalència amb la dona, l'hipotiroidisme, dona aquest símptoma també? A quantes dones el seu endocrí li diu, mira, entre els símptomes tindràs caiguda la libido. Jo no he conegut cap. Aleshores, hi ha una part de la dona que és com que no existeix i dius, home, pues sí que existeix, no? Aleshores, se li ha de donar atenció. I aquestes prevalències altes, com et deia, caiguda de la libido, dolor a les relacions, la prevalència...
1: També en parlarem.
3: La prevalència és molt alta també, i ja et dic, tant amb dona postmenopàusica com amb dona jove... L'endometriosi mateix, que també és una malaltia que té una prevalència. Té una prevalència a l'endometriosi més alta que la prevalència del Parkinson, eh? I s'estudia molt pel Parkinson, que està molt bé. I no s'estudia. Sí, i no s'estudia.
1: Més alta que el Parkinson?
3: Sí, hi ha una
1: prevalència. Però si fa un mal horrorós. Jo conec moltes noies joves que, a més, dificulta el fet de parir.
3: Totalment.
1: Dificulta el fet de tenir relacions. Després, amb la menopausa, encara et dificulta més.
3: Sí.
1: Per favor.
3: No hi ha investigació en aquest...
1: No hi ha investigació.
3: Per això, o sigui, prendre'ns aquest 50% de la població en sèrio vol dir atendre aquestes necessitats. Vol dir pensar per què succeeixen i buscar solucions. I per això crec que tot parteix del respecte.
1: Clar, perquè dius, som el 52% de la població i som les que més anem a comprar, no només fàrmacs, sinó tota la resta.
3: Exacte.
1: Per tant, guarir-nos, cuidar-nos, seria, hauria de ser, no quasi, però llei.
3: Totalment. Totalment.
1: Perquè nosaltres som cuidadores dels nens, cuidadores dels pares, cuidadores de la casa, cuidador del món. I perquè no ens deixen governar, perquè segurament ho farien, segurament, molt millor que alguns homes que coneixem. Vull dir, és estrany que la farmacèutica no controli tot això.
3: Sí, bueno, hi ha moviments, per això et deia del punt decisor, no? El fet de que durant molts anys la majoria de ginecòlegs siguin homes, doncs ha fet que segurament alguna d'aquestes coses no canviï. Ara hi ha la majoria de ginecòlogues, el 80% de ginecòlogues ja és dones, sí. Però malgrat això, el president de la SEGO, els presidents de les societats mèdiques de la dona, continuen sent homes. Lo mateix succeeix amb la indústria farmacèutica, no? La majoria de directors comercials, de directors de negoci, són homes, i aleshores la presa de decisions, pues, ha de passar com un filtre. I a vegades costa, perquè és com un sostre que no et permet dir, escolta, no, si les dones necessiten això o necessiten allò.
1: Jo ho trobo molt fort, però parlàvem del mal que fa, per exemple, la sequedat vaginal, la quantitat de malalties associades a aquesta sequedat.
3: Totalment, clar. Les infeccions.
1: Les infeccions recurrents, els antibiòtics que et vas prenent.
3: Exacte.
1: Dic, perquè jo soy
3: una mostra. Totalment.
1: Vull dir, hi ha moltes coses abans d'arribar a una farmacologia...
3: Totalment.
1: No?
3: Fixa't, això que has explicat, que és tan bàsic. A mesura que ens fem grans, les pells i les mucoses es van secant. Això és un procés absolutament natural. En el cas de la dona, com tu dius, genera que hi hagi moltes infeccions de repetició. Des de la indústria tradicional, hi ha tractaments protocolitzats, que és un antibiòtic, un acidificador de l'orina, per intentar que aquestes poblacions no proliferin. Però la base, que és millorar la mucosa, millorar aquesta sequedat de base, costa molt d'explicar i d'aplicar. Nosaltres, de fet, ho expliquem més a matrones que tenen més empatia i ho entenen abans que no a molts col·lectius de ginecòlegs que, bueno, ja no serà tan greu. I produeix això que tu has dit, o sigui, aquestes infeccions recurrents que generen que t'hagis de prendre l'antibiòtic, que l'antibiòtic et faci malbé la teva microbiota, aleshores, aquest cercle viciós. Escolta'm, per què no el tallem?
1: No, i la libido. Totalment. Que toquen i dius... Ui, que demà tinc jo una infecció, eh?
3: Totalment.
1: Mira, l'altre dia vaig anar al metge, anava al metge i em diuen, no, si no només és la relació coital la que et pot produir, sinó oral.
3: Sí.
1: I pensava, mare de Déu, senyor.
3: Totalment. Les relacions amb dolor, com et dic, una de cada dos dones de més de 45 anys, però una de cada quatre també de menors de 45 tenen dolor a les relacions. No podem esperar que la dona tingui plaer amb una relació que hi ha dolor. No ho podem esperar.
1: És impossible.
3: Aleshores, si la salut sexual de les dones tingués el pes que ha de tenir, el normal, el natural, per això es diu salut, ho atendríem des del principi. I si la dona va cada any al ginecòleg, doncs el ginecòleg cada any li hauria de preguntar, escolta'm, com està la teva salut sexual? Tens dolor a les relacions? Tens plaer? Tens bé la libido? I això és...
1: Jo adoro el meu ginecòleg, l'adorava, mai m'ho va preguntar.
3: Totalment.
1: Ara tinc una dona, a la qual adoro, m'ho pregunta sovint, com estàs, com va la teva relació, però és fort que també quan els hi preguntes quantes classes fan de menopausa, et diuen que com a molt dos dies.
3: Totalment.
1: Dos dies en tota una carrera de ginecologia, no d'opticometria.
3: Exactament.
1: Entendria que no la donguessin.
3: Exactament. O sigui, la ginecologia s'ha enfocat en l'obstetrícia, no? Com és superimportant tenir nens. També s'està tenint al nostre país molt bé la prevenció dels càncers, que estem molt contents, perfecte.
1: Super.
3: Però és el que tu dius, hi ha una fase que és la menopàusia que ens afecta a totes les dones i que en algunes té un impacte brutal, que s'hauria també de poder atendre. De fet, s'hauria d'atendre prèviament, o sigui, amb tot el coneixement que hi ha, ens haurien de dir uns anys abans, mira, has de fer això, no? Has de fer més esport, has de fer cuidar-te més perquè arribéssim molt millor.
1: Sí, el que passa és que ara, que hi ha un boom, em deia l'altre dia, m'ho deia la doctora, diu, ara hi ha un boom de coses, de gent parlant, jo fa anys, i tu fa anys, que parles, i altra gent que la Montse Roures, des d'aquí un petó, que ho està passant malament, que parlem de menopausa, I ara el que sembla és que interessa parlar de menopausa.
3: Totalment.
1: Per què?
3: Mira, l'altre dia...
1: Tinc la teoria, però mira-se la teva, que...
3: Sí, l'altre dia, amb una formació que vam donar a les matrones d'Aragó, ens van parlar del menowashing, no? Ens van dir això. O sigui, ja de cop i volta ens hem girat, tothom li interessa la menopàusia, no? Jo, com porto 20 anys a la indústria farmacèutica, ja sé que hi ha aquestes onades, de cop, que hi ha algun interès i de cop i volta tothom hi parla. Hi ha una onada i és que ha tornat el tractament hormonal a tenir molta rellevància i aleshores, evidentment, darrere les hormones sempre hi ha diners i això fa que hi hagi doncs, més visita mèdica, més promoció, més màrqueting, etc. Jo no tinc res en contra ni a favor dels tractaments hormonals, vull dir, la dona que ho necessiti, doncs per això estan els tractaments, qualsevol tractament, però sí que em sap greu això que tu dius, no? Que no es doni atenció com fins al final, o sigui, quan ja estàs fatal, ah, ja et dono la solució, que és el tractament hormonal. No, no, hi ha moltíssima feina abans, realment la menopàusia és una porta a l'envelliment i la dona, igual que l'home, podem envellir molt millor si se'ns expliquen les pautes, no? I a més que les pautes són com molt fàcils, vull dir, començar a descansar millor i a intentar fer més exercici és un pas endavant que no té negoci, ni jo ni ningú guanya diners, però que a la medicina ja se sap fa molt de temps.
1: Vale, descansem, dormim, però és que això també és una entelèquia.
3: També costa,
1: eh?
3: Sí.
1: Perquè jo et dic que ara estic en un moment que em costa molt dormir i l'altre dia em dormia llegint que, clar, si dors pitjor, la teva qualitat coronària és pitjor.
3: Totalment.
1: Jo ja que faig trombos, és que soy com un dechado, és que lo sepáis que hago. Jo faig aquest podcast per assabentar-me. No. Clar, dius, haig de dormir bé. Llavors et vas posant més nerviosa.
3: Exacte, això és el que no s'ha de
1: fer. Haga usted meditació. Si jo faig meditació, em poso, saps aquell, so blanc.
3: Sí.
1: So blanc, negre, rosa, m'ho poso tot. N'hi ha alguna cosa que ens ajudi naturalita, normal?
3: Sí, sí.
1: Cosa...
3: Sí, mira, jo l'únic símptoma que he tingut de la menopausa és la son. D'acord? L'únic. Jo porto cuidant-me tots els anys que he pogut, perquè la meva mare i la meva germana van passar menopàusies horribles, sempre ho he explicat. Tant la meva mare com la meva germana han estat hospitalitzades, han estat amb hemorràgies greus i han debutat com a diabètiques les dues. Aleshores, genèticament tenia tots els números perquè la meva menopàusia fos un drama. Aleshores, vaig començar a cuidar-me molt temps abans, cuidar molt l'alimentació, precisament per no debutar com a diabètica, i començar amb suplementació molt temps abans. Però la primera clau fonamental que vaig veure que era un canvi, era l'exercici, no? L'exercici de força és la primera clau fonamental. Per què? Perquè, primer, ens esgota, a vegades una cosa que tenim en menopausa, jo crec que ho notem molt, és una diferència brutal entre el cos i la ment. Mm-hmm. El cap ens va superràpid, perquè com a dones tota la vida hem estat multitasking.
1: Sí, a tope.
3: Saps? Aleshores el cap ens va... I el cos sembla que no ens acompanya, o sigui, és com el cap... I això... A l'hora de dormir és molt important perquè no ens deixa descansar. I aleshores, quan comences a fer un exercici que realment t'esgota, el cos i la ment van més acompanyats, descanses molt millor. I totes les coses que fem durant el dia, o sigui, he après durant aquests darrers anys que a dormir millor es comença quan t'aixeques pel matí. O sigui, quan t'aixeques pel matí necessites contacte amb el sol li diu al teu cervell, escolta, és de dia, i comença un procés en el que tenim una hormona, que és el cortisol, que la vas segregant, i a partir de les 6 de la tarda, o sigui, 12 hores després de quan t'has aixecat, has de començar un camí cap enrere, o sigui, a reduir la intensitat de tot el que fas.
1: Sí, però amb la feina, si tens criatura, a les 6 comencen els banys, o els esports a fora, comences a fer de...
3: Sí, sí, de xòfer.
1: De xòfer,
3: sí, sí, sí, totalment. Jo ho he viscut, això.
1: Sí, totes.
3: Una altra cosa que m'ha anat molt bé en aquesta línia és delegar. O sigui, m'he après lo de delegar en la família d'una manera... Bueno, jo crec que saps?
1: Talibán. Avui anirà el teu pare a buscar-te.
3: Totalment talibán. O sigui, jo em cuido la meva alimentació i em cuido les meves coses i he delegat als altres que es cuidin les seves perquè ja són prou adults, no? Perquè sí que és veritat que una de les coses, com tu dius, a partir de les 6 de la tarda, a casa meva, com a totes, començava aquesta carrera de dutxes, sopars, no sé què. No, mireu, jo no puc encarregar-me dels vostres sopars perquè sopeu a l'hora que us dona la gana i tot us senta bé i, en canvi, jo ja sopar molt d'hora perquè si no em senta fatal i dormo molt malament. Bé. Aleshores, aquests hàbits de dia, o sigui, de veure el sol, de fer molt d'exercici, de sopar molt d'hora, és molt important. I tenir un estil de vida molt antiinflamatori, o sigui, els aliments que la majoria d'aliments que cuinem per la nostra família ja no ens van bé. I hem de fer... Ah. No. Hem de dir tot allò, saps? Allò que mengen a casa meva els meus fills, no? Aquells plats de pasta, d'arròs, de tot això ja, no?
1: Verduretes.
3: I aleshores, verduretes i molta proteïna i el més d'hora possible, no? Això, fonamental. Després, a nivell de suplementació, hi ha molts suplements que funcionen molt bé. Nosaltres en tenim un parell, tenim el Femabzen i l'Endo, però hi ha molts, o sigui, el magnesi funciona molt bé per dormir, el bisglicinat de magnesi, la xaguanda funciona molt bé...
1: La xaguanda no tenia problemes últimament? Hi havia un corrent que parla...
3: Un altre corrent d'aquestes, sí, que de cop i volta, quan una cosa natural va molt bé...
1: La baixen de
3: la
1: cop,
3: baixen
1: no?
3: De cop. Jo això ho vaig veure... La xaguanda ara t'explicaré, però jo vaig veure un episodi que el vaig veure des de la barrera, com els toros, quan l'ostilococcinium va ser el medicament més venut al món per al tractament de la grip,
1: sí.
3: La indústria va començar a donar-li fins que es va carregar el mercat de l'homeopatia a saco. No?
1: Sí.
3: I això era molt curiós. Amb la xaguanda passa el mateix, hi ha com una corrent d'opinió de que és molt perillosa, no ho és una planta que es fa servir des de la medicina tradicional xina, o sigui, fa molts milers d'anys. És veritat que una de les coses que té és que activa la hormona tiroidea, aleshores les persones que tenen
1: hipertiroidisme
3: no l'haurien de prendre, però clar, la població que té hipertiroidisme és molt baixa, realment. Aleshores, bueno, doncs, sabent això, doncs aquesta població és la que no estaria indicada que ho prengués.
1: Vale. Per tant, hi ha una cosa que em queda clara. Hem de fer com en els avions, no? Abans d'ajudar amb uns altres, ponga-s'hi vostè la mascarilla,
3: totalment.
1: No? Això t'ho he llegit a tu, em
3: totalment.
1: Sembla.
3: Totalment. Això és un canvi... O sigui, la dona, jo crec que a la que arriba a la menopausa ha de canviar el xip. Ha de dir, tota la vida he cuidat els altres, com tu deies, fills, pares, marit, casa, el que fos, ara fem un canvi de roles.
1: Resetémonos.
3: Sí. Primer em cuido a mi, i si queda algú de temps, doncs us dono un cop de mà. Però crec que és un pas molt important per trobar-nos millor.
1: Què creus que hem de fer des del punt de vista de dones perquè millorem totes amb aquesta... És tan brutal quan... Però hi ha una por generalitzada a envellir. A fer-nos grans, a entrar en aquest tercer temps tan important que hi ha moltes dones que deixen de treballar o ens plantegem un canvi de feines.
3: Sí, totalment.
1: No? Segurament el teu canvi de feines va circuncidar, per dir-ho d'una manera fàl·lica, va circuncidar aquest temps, no?
3: Sí, bueno, de fet, hi ha un estudi fet a Anglaterra que diu que el 16% de les dones a menopausa es plantegen deixar la feina, no? Perquè no està enganxat amb els nostres bioritmes. Hem anat tota la vida, saps, com pollo sin cabeza, ja, intentant-ho arribar a tot, i aleshores ara ens adonem que no cal, i aleshores sí que hi ha un canvi. Què hem de fer? Jo crec que hem de fer tenir una mirada més... tendre amb nosaltres mateixes i amb la resta de dones i una mirada més egoista amb tota la resta, d'acord? Amb nosaltres ser més tendres perquè al final, si ens donem compte, hem fet moltes coses i les hem fet moltes bé, no? Uh-huh. O sigui, tu al final ets una gran professional i alhora t'ha donat temps de tenir 3 fills, de portar-los endavant, de que estiguin tenint èxit. Escolta, tractem-nos amb carinyo, perquè la majoria de nosaltres hem fet 1000 coses quan ens plantem aquí. Aleshores, ens hem d'estimar, ens hem de donar petonets, no? I aquesta mirada tendra jo crec que també l'hem d'extrapolar a la resta de dones, perquè la majoria de dones que tenim al nostre voltant estan en la mateixa situació. Uh-huh. No? Han fet una carrera de fons brutal per tirar endavant la seva professió, la seva família, fer-ho amb carinyo, o sigui que hem de tenir una mirada tendra cap a ser dona, no? A l'envelliment també l'hem d'agafar amb molt de carinyo. Escolta, aquest cos és que ens ha portat moltes alegries.
1: Ui, sí.
3: Saps? Moltes alegries. Ens ha portat fins aquí i ara l'hem d'estimar. I cap a la resta de coses, doncs ja tenia una visió una mica més egoista. De dir, bueno, no hem d'acceptar, com et deia, no? Que ens diguin bestieses o bajanades, no? Quan veiem que parlen d'una dona... i sempre està com l'accent amb la part física, això, escolta'm, podem esborrar això d'aquesta conversa? Perquè el més important d'una dona no és la part física. Serà pel seu marit o per la seva parella o per qui li...
1: O no.
3: Clar, exacte, saps? Però al final, la part més important d'una dona és l'ésser humà que hi ha dins i que, bueno...
1: Bueno, és que si mirem la part física d'alguns homes, dius... que et digui,
3: Es nota moltíssim això a la televisió, no? O sigui, sempre hi ha aquelles presentadores com guapíssimes i al costat un senyor que dius, bueno, pues serà un bon professional, per això l'estic escoltant, però no els han valorat igual, no?
1: No, i no ho fan. Sí. I jo crec que comencen a veure els primers brots verds, diríem, I comencem a veure senyors, el Pellicer, aquí a Catalunya, per exemple, que és un senyor que ha anat envellint a la càmera.
3: Sí.
1: Tenim i dones com l'Àngels Barceló, que s'ha cert. Totes aquestes han anat fent, Mònica Terribas, no? Han anat envellint a davant nostre i comencen a ser un focus on emmirallar el jovent. Perquè abans d'entrar aquí parlàvem de que hem tret tants models, ara aquest model no serveix,
3: totalment.
1: Que el jovent no té models. Hem de generar models nous.
3: Totalment.
1: I això ens toca també a nosaltres, a les dones i als homes grans, als que estem ja a punt d'entrar, o ja estem del tot a la tercera edat, donar models que siguin pràctics, que es puguin practicar, que els, perquè els que venen molt despistats, i les que venen molt, permeteu-me l'expressió, venen molt acollonides, i pensen, la menopausa serà la frenada, em vindran les calors, la mort súbita del clítoris. Sí,
3: exactament, és veritat. És que, mira, quan vaig llançar a FEMAP, tenim una sèrie d'articles, e-books i tal, i recordo que la periodista que feia li vaig dir, fes un e-book de menopausa, i quan el vaig acabar de llegir, dic, em moro o em suïcido, què prefereixes? Dic, home, és que tot això és com els drames de la menopausa. La menopausa és una porta, i és una porta que té coses, bueno, doncs que pot ser que no t'agradin, i coses que també t'han d'agradar, no?
1: I tant.
3: I aleshores li vaig demanar, si us plau, posa tantes coses positives com has trobat de negatives, no? Es va quedar, dic, home...
1: Va trobar-ne?
3: Home, és que aquesta saviesa que ens dona l'edat, no?
1: Sí, però no va trobar en aquell moment, perquè
3: bueno,
1: hi ha un...
3: Bueno, va costar, sí.
1: Hi ha un mutis pel foro que no li interessa a ningú dir que, no et quedaràs embarassada, bé, tindràs la llibertat de que els teus fills, si és que els tens, han crescut, i si no els tens, no han crescut, perquè no els tens, però tindràs la llibertat de triar per ella, tindràs la llibertat de triar el que fas amb la teva economia.
3: Totalment.
1: Hi ha moltes llibertats.
3: Moltes. Si et fixes, a més, la quantitat de líders, per exemple, jo pensava, no?, en polítiques, que la majoria arriben a liderar els seus projectes quan ja són postmenopàusiques. Per què? Perquè no hi ha aquest vincle, com tu dius, a totes les coses que durant molt de temps bueno, has estat lligada, no? I aleshores ara gaudeixes d'una llibertat, d'un saber estar, gaudeixes també de... Perds moltes pors pel camí, ja no aquella por.
1: La vergonya.
3: Saps? A vegades, abans, el físic t'importava molt. Sí. Ara t'importa el que et doni la gana, que t'importa. Ni més ni menys. Ja ningú et dirà, estàs guapa o no? Vale, carinyo, gràcies, però m'és igual. Saps què vull dir?
1: Sí, però... He vingut així perquè em dóna la gana.
3: Perquè em dóna la gana a mi. És que,
1: hi ha una reivindicació que és molt xula.
3: És molt xula, es gaudeix molt. I aleshores tu t'asseus amb una dona i ja la veus que està en un altre nivell. I aleshores això jo trobo que és molt maco. I el que tu dius a l'exemple és molt important, perquè jo crec que aquestes dones joves ens han de veure així, tranquil·les, segures, gaudint, i hi ha d'haver aquest tracte carinyós i amable, i a més, has dit una cosa, els exemples jo penso que cada vegada més ens hem d'esforçar que siguin bons.
1: Sí.
3: Perquè últimament sembla que la vida el que més es porta és la testosterona, o sigui, l'agressivitat, no? Aquesta manera de fer com zasca, tots són zasques.
1: Masculina,
3: no m'interessa,
1: molt masculina.
3: Exactament. No m'interessen els zasques, no m'interessa l'agressivitat, no m'interessa... M'interessa un món amable, carinyós, tendre, per què no?
1: Perquè és un món en femení.
3: Exacte, en femení.
1: Que no vol dir en femení, feminista, amb el que vulguem. Posem-li l'adjectiu que vulguem, perquè hi cabem totes i tots.
3: Sí.
1: Perquè crec que el món sense el 52 és dolent, però sense el 49 o 48 també. No ens enganyem, hem de ser-hi tots. Què t'agradaria dir-li a la Jou dels 20 anys, si poguessis dir-li alguna cosa?
3: M'encantaria dir-li que no tingui por.
1: Ai que sí?
3: Sí.
1: Jo també.
3: Sí. M'encantaria dir-li que no tingui por. També m'encantaria dir-li, que és una cosa que li dic molt a les noies d'aquestes edats, que està el més guapa que estarà mai. perquè ara, just al cotxe, em sortia un TikTok d'una dona que deia si no t'aprimes és pels estrògens i tal, i jo pensava, sempre tenim la culpa de tot, saps? Sí. Si no t'aprimes amb menopausa és pels estrògens, i si no t'aprimaves amb 30 també eren els estrògens que et feien sortir cel·lulitis. Sempre tenim la culpa de tot. Escolta, jo li diria, Joe, estàs la més guapa del món i no tinguis por, que tot està per construir.
1: I què et penses que passa ara? Fem una recomposició. Hem avançat molt amb certs drets, però no et dona la sensació de que estem tirant enrere?
3: Sí, em fa molta pena. Em fa molta pena perquè veig coses que mai... Jo tinc un nen i una nena. Mai hagués pensat què hauria de dir, què hauria d'explicar als meus fills. I aleshores... Jo crec que ens hauríem d'aturar tots a meditar una miqueta, eh? O sigui, deixar-nos a les xarxes, deixar la tele, apagar les influències, els canals, les línies, les corrents d'opinió, i meditar una mica amb realment el que volem. No té cap sentit que tornin corrents d'opinió amb aquesta agressivitat cap a cap ésser humà, evidentment, cap a la dona tampoc, eh? Aleshores, crec que és moment... Jo als meus fills els hi demano molt... De l'entorn professional que estic, ho vull dir, als congressos de matrones, les he vist supervalentes i parlant d'això com a professionals sanitaris, perquè elles ho palpen, ho veuen quan estan en contacte amb dones, i crec que és important que reflexionem en que no, és que no pot ser que tot el dia estiguem com en confrontació amb qui sigui, no pot ser.
1: Sí, perquè després transpua, no? I aquesta és l'educació, és el que veiem, és el poc respecte als polítics, és el poc respecte a l'avi, és el poc respecte al veí, és el poc respecte que ens tenim entre nosaltres, no? I el poc respecte que tens amb tu mateix.
3: Sí,
1: no?
3: Crec que no, que és un camí erroni i que hem de reflexionar, que no, que val la pena tenir-nos el respecte, ser amable amb els altres, tractar la gent amb carinyo i que tots siguin... més amable. La veritat és que és el que m'encantaria que hi passés.
1: Doncs amb aquest bon rotllo, aquesta sensació de que realment està a les nostres mans millorar el nostre sistema, la nostra vida, la nostra societat, som capaces de fer-ho, i bueno, que a més hi ha tota una gent que treballa, FEMAP és una d'elles, Fogots, aquest podcast també, però hi ha molta gent que està treballant i que treballarem i que pensarem i seguirem ajudant a que totes nosaltres puguem tenir aquest tercer temps lliure, màgic, i que no ens tirem enrere. Joe, només donar-te les gràcies, ha sigut un plaerazo.
3: També.
1: Estar aquí compartint i que ens expliquis coses que de tan normals, a vegades, no se'n parla. Gràcies, Joe.
3: Totalment, gràcies a tu, Charo.
1: Doncs avui, permeteu-me, presentarem una nova collabo, una nova col·laboradora amb una nova secció. La secció es dirà A la Foguera. Per què? Perquè estem a Fogots i tirarem a la foguera tot allò que no volem, que no ens serveix, que no ens ajuda. I amb qui ho farem? Ho farem amb l'Andrea Román. I a més ho farem amb clau d'humor, com només ella ho pot fer, perquè ella es dedica a l'humor. També us haig de dir, us haig d'avisar, és la primera vegada que fa un podcast, però no la primera vegada que fa un humor, que ella en fa, i molt bé. És un humor femení, un humor plantejat des de la matriu, la vagina, el clítoris, allà on vulgueu el podem tenir, el pàncreas, a l'estómac. Què et sembla, Andrea?
4: A mi em sembla fenomenal.
1: Tot meravellós.
4: Tot.
1: I avui explica'm, i la resta de dies explica'm què faràs aquí, a la foguera.
4: Doncs jo vinc a cremar.
1: Molt bé.
4: Les coses que no volem, com tu dius, però sobretot les coses que ens han dit que són bones o que ens han dit que s'han de fer de certa manera i que potser tenen una lletra petita, una trampa, no? Jo vinc aquí a alliberar-nos una miqueta, no? A treure'ns una mica més de pressió, de culpa, que totes som unes dones estupendes, però a vegades se'ns exigeix massa, no?
1: Se'ns ha carregat.
4: Amb tot, eh? I anirem veient, no?, que tirem a la foguera, però sí, és una mica l'oportunitat de dir, vale, sí, ho sabem fer tot molt bé, però, escolta, hi ha coses que podem mirar des d'una mirada més tranquil·la...
1: Sí, més pausadeta.
4: Sí.
1: Jo estic amb tu. Hem de tirar aquelles motxilles que ens han donat, no? Aquella perfecció que havíem de tenir... Pues ja ho sabeu, ho farem amb l'Andrea, ho farem d'una manera natural, endèmica, orgànica, allò que es diuen ara, orgànica. I ho farem amb humor, perquè l'humor ens farà lliure. Sense humor, esto no tiene aguante, que lo sepáis.
4: 100%.
1: Ah, que no?
4: Jo, fins que, hasta que no me río de lo que me ha pasado, no ho sano, no ho he sanat. No, l'humor per a mi és com l'últim estat de... Vale, tinc un problema o m'ha passat alguna cosa. Quan aconsegueixo riure'm, dic, sanado, colocado.
1: S'acabó. Què pogués. Vinga, i avui...
4: Avui comencem... Què llancem? Obrim, sí, avui llancem... Jo us vinc a parlar d'un concepte que bé, ja portem uns quants anys amb aquest concepte, ¿vale? Que és el concepte de la girl boss, ¿vale? Que és una girl boss. La girl boss és la dona que ho peta, la jefaza, no? No només en el terreny empresarial, ¿vale? Sinó a la vida, no? És una dona que pot amb absolutament tot.
1: Mentira.
4: És la dona empoderada. Sí, bueno...
1: Sí, bueno, sí. Però a veure les aigües com les meigues.
4: Claro, claro. És el que ens han volgut vendre, no? Això, aquest terme ve, per ficar una miqueta de context, del 2014, com una senyora que es deia Sofia Amoroso, o algú així, em sembla un cognom així una mica divertit, era una senyora que venia a productes en línia i va acabar muntant un imperi milionari, no? Va passar doncs, des de treballar de casa seva a muntar una empresa de botiga, una botiga de crec que era de coses per dones, tipus complements, roba i de més, d'èxit, no? Llavors, aquesta dona va inspirar doncs, a una generació sencera de dones, de dir, una dona que s'ha obert pas en el món empresarial dels homes fins al moment, no? I ho ha fet petant-ho sense renunciar evidentment a la seva feminitat i al ser dona, no?
1: Bella.
4: Fins aquí, genial, no? Un piló de dones joves, doncs sí, jo vull ser una girl boss, jo vull ser dueña de mi vida, quiero ser millonària, quiero petarlo, quiero ser empresària, coses. No? I clar, perquè la cosa és que les girl bosses, no? No només treballen moltíssim i són dones d'èxit, sinó que es cuiden, van vestides perfectes...
1: Tenen temps, eh?
4: Sí, sí, sí, tenen temps per tot, per cuidar els fills, per les temes de salut mental... No? És la dona perfecta, la superwoman, ¿vale?
1: Sí, una Nancy...
4: Sí, de carne y hueso.
1: De carne y huevos, sí, sí, sí. Que decía un amigo mío. Sí.
4: Exacte. I con mucho dinero, por supuesto.
1: Claro. Ah, era la condició claro. Aquesta, però això no...
4: Claro, es empresaria d'èxit, aparte de madre i persona que se cuida, llavors, clar, així a priori, la girl boss ens ho van encascatar com la nova forma d'alliberament femení, no? Dona empoderada, dona alliberada, no? Dona poderosa, dona exitosa, tot
1: Vols
4: això.
1: Vols dir? Bueno, tu ara m'ho expliques, sí, sí. Perquè no lo veo claro.
4: Jo et vinc a dir una cosa, Charo.
1: Vinga.
4: Jo no vull que te posis nerviosa, però no. Tens aquí davant a una girl boss.
1: Què em dius ara?
4: Sí, jo he fet tots els deures, Charo.
1: Sí, tot... o què?
4: Mira, jo, o sigui, jo treballo i sóc directora d'un equip totxo. Em paguen bé.
1: Què
4: ho
1: dius,
4: peto a la feina. Jo faig conferències, he tret un curs online. Soc, o sigui, a nivell laboral, un 10, vale? Vist sola, Charo, a Barcelona.
1: A Barcelona?
4: Digue'm qui pot viure sola a Barcelona.
1: Jo no.
4: Jo sí, perquè sóc una girl boss.
1: Ets una nervosa,
4: eh? Soc una nervosa.
1: Arribes a veure i no et contractem per no res, eh?
4: Bueno, per algo m'heu contractat. És que també és energia gelbós.
1: Transpues
4: gelbós. Tu me hueles. Tu me dius, una gelbós pel carrer.
1: Olora bé, eh? Com una gelbós de veritat.
4: Sí, sí, és molt important. No només ho has de patar a nivell negoci, sinó físicament, ¿vale?
1: Olfactivament també.
4: Sí, o sigui, és molt important. Tienes que oler a éxito, no tienes que oler a cualquier cosa. Claro. Què més
1: jo.
4: Faig? T'explico, és perquè vagis ficant una miqueta al meu món, no?
1: Sí,
4: de girl boss. Jo faig esport de força, no? Perquè, clar, jo vull arribar a ser una girl boss jubilada, sana, no? Que ens han dit tot això, que hem de fer molt d'esport. Jo ho faig. Uh-huh. També em deixo moltíssims diners amb les nutricionistes, amb osteòpates... amb tots, ¿vale? Amb tarotistes si fa falta. Jo
1: també,
4: vull saber-ho tot. Sí, sí, jo me cuido por dentro, por fuera,
1: por un lado,
4: por el otro, lo terrenal, lo espiritual, tot, eh? Vaig a la psicòloga, evidentment, salut mental, jo m'estoy sanando, m'estoy validando, estic, bueno, reconciliant-me amb tot, eh? Estic sanant la meva ferida, de vegades la de la meva mare, la de les meves tietes,
1: no, si tens
4: una ONG, una ONG emocional, perquè jo arribo a la psicòloga i diu, tu saps que això és... Dic, sí, vinga, sanem,
1: sí,
4: que les girl boss tenemos que estar muy bien de aquí, claro, és que aguantar el peso de ser tan maravillosa.
1: És que... Sí, és complicat, és complicat. Home, a mi em costa ser mala mare i ser mala comunicadora, imagina't.
4: Clar, no, és que és un estat que, bueno, s'ha de mantenir, no? Per això jo també sóc una persona que socialitza molt, vaig al teatre, no? Tinc sensibilitat tots a nivell cultura, arts, escric, Charo, jo escric, amb el meu temps lliure escric.
1: Home!
4: Sí. Ah. Perquè a mi, no, jo, mira, sóc una gos una mica analògica.
1: Sí, també ets una mica boomer, eh?
4: Sí, sóc una
1: és
4: mica boomer.
1: Tira.
4: Sí, sóc una mica especial.
1: Trending, sí.
4: Què més faig? Doncs escric, el que dic, escric, pinto...
1: També?
4: Sí. Pinto ceràmica? Números. No, pinto números. Haig de reconèixer que les arts així més plàstiques no se'm donen bé. Eh? Jo, però pinto perquè l'ànima s'ha d'enriquir. No pot ser una gelbos vacia. No. Jo, doncs, pinto, no? Tinc sensibilitats artístiques. Súper. Què més faig?
1: Podríem haver començat pel que no feies i acabàvem abans la secció.
4: No, ja... És que, bueno... Gelbos, ho sento, és perfecció.
1: No, jo el que
4: és perfecció,
1: manis.
4: Saps? Sí, sí. I estic superempoderada, o sigui, la gent em veu pel carrer i diu, sí, em tracta jo. De vostè, però perquè veu el respecte, saps?
1: Olora el respecte, i la por.
4: I la por. Total. També faig una cosa que és cuidar, perquè clar, el sistema ens demana, no? Quan ens van dir, bueno, podeu ser gelbos, però no podeu deixar de ser dones cuidadores i totes les tasques, no? Domèstiques, perquè ho fa tot una gelbos, no? Llavors, jo cuido, és veritat que no tinc fills, vale? Però sí que cuido de la família, dels amics, de les meves plantes.
1: Oh, vale? Important.
4: Tinc unes 63, avui les he comptat abans de venir i dic, vale.
1: 63
4: tinc
1: plantes?
4: Tinc 63 plantes,
1: els
4: sí.
1: Els hi cantes?
4: Els hi canto, les mimo, cadascuna té el seu
1: però
4: tipus
1: d'aigua. Però àries d'òpera, com a mínim, perquè si ets una
4: gelbos... Bueno, l'àrea, els hi poso música. Jo els hi canto per soleàs, perquè clar, a l'àrea no hi arribo jo. Clar.
1: Però ho has vas entrenant.
4: Bueno, sí, home, és que m'han dit que si els hi cantes... Poden... Jo vull que les meves plantes siguin unes plants bos, també. Saps?
1: Tan plants bos!
4: No sé, aquest concepte me l'acabo d'inventar.
1: No, però
4: que també ho petin, perquè jo tot el que toco és èxit, recorda't, és el sí? Que fa un aguel bos, clar.
1: Ara em tocaràs a mi també, a veure si...
4: Sí, bueno, diuen que qui està amb mi agafa, no?, aquest èxit, llavors, clar... Sí. Cuido, estic amb tots. Saps el que no faig?
1: No se m'acord.
4: Dormir bé, Charo, perquè clar, todo este empoderamiento, toda esta sobreestimulació...
1: Clar,
4: no
1: et dona.
4: És molt complicat. És que, clar, un tema, ser una gelbos és estar a l'avantguàrdia, perquè avui és una cosa, demà és una altra, mai és suficient, ¿vale?
1: Hashtag gelbos a tope.
4: Claro, és que, clar, mai és suficient, és que més i més i més, i sense renunciar a res, clar. O sigui, quan no és una cosa, és una altra, coses noves.
1: Jo ja m'estic cansant, de sentir-te.
4: Jo estic esgotada, Charo, jo no puc dormir. És que amb tanta gelbos se'ns han oblidat una mica lo básico, que és comer, dormir, i cagar, perquè no hi ha temps. No hi ha temps.
1: No, tu deus cagar i deus fer més coses.
4: Clar, escriure... aprofito jo mentre cago, pelo un cogombre i escric alguna cosa o pinto...
1: No, pelar cogombre jo no t'ho aconsello.
4: Bueno, però si toca s'ha de menjar bé, en recordes?
1: Sí, clar, però...
4: El cogombre, un cogombre, una amanideta...
1: Home, però lavabo... No sé,
4: no hi ha temps que perdre. No es pot perdre el temps. Quan ets una gelbos, no pots perdre el temps.
1: No, jo ho entenc, però...
4: No pots. I ja et dic, mai és suficient, perquè sempre hi ha una cosa nova, sempre hi ha alguna cosa que no som, hem de fer, no? En plan, què no estoy haciendo yo, què hauria de fer, què m'haig de punxar, què m'haig de menjar... Què...
1: És que has de llegir, tu també llegeixes.
4: Que has de llegir, home, clar. Ah, sí, se m'ha oblidat, també.
1: No.
4: Quan tinc, els meus 5 minuts al dia que tinc lliures, llegeixo el llibre, evidentment, no puc estar sense produir, no?
1: La Ilíada sense... no seria la teva lectura.
4: No puc.
1: No pots.
4: Això ho haig de posar a plaços per, no sé, uns quants anys. Perquè, clar, és molt complicat, no? Jo no tinc espai entre el hot yoga, la salsa...
1: Hot yoga? Les...
4: Sí, clar.
1: Home, que és el yoga caliente?
4: És el yoga a 150.000 graus, perquè diuen que sí, les toxines... Bueno, clar, és que... És...
1: Perdó,
4: és que...
1: quan dius a 50.000 graus és que te'n vas a classe i fan molts
4: i fan
1: graus?
4: I fa molta calor, sí. Ho fiquen a tope la temperatura.
1: Si jo et porto 10 senyores menopàusiques en fogots, ens estalviem una pasta.
4: Ho cremem. Sí.
1: No, t'ho dic
4: sí,
1: perquè...
4: Sí, totalment.
1: Companyes i algú... Ai, podria fer una associació, una idea de negoci, una nova start-up de dona empoderada, fogotot, clar.
4: Hot fogot, total, m'encanta.
1: Hot women.
4: Fogot yoga.
1: Hot women. Sí.
4: Doncs mira, és que és veritat que les que teniu la mano, viviu amb un hot yoga constant.
1: No, sí,
4: això que us emporteu, això que us emporteu. Pensa que sí. La classe de hot yoga està a uns 70 euros, al mes.
1: Jo faig hot yoga també, de vegades, però és que és per la nit, i bueno. el meu marit és l'únic que es queixa.
4: Clar, bueno.
1: Diu, el hot yoga este te lo puedes guardar. Dius, ja, però ja m'agradaria. I què més fas? Perquè, clar, ara m'has
4: acabat. És que faig... Clar, doncs aquest és una mica la trampeta, no?, del gelbos, perquè tu pots ser una gelbos, has de ser una gelbos, ho has de fer tot bé, has d'estar guapa, has d'estar a l'avantguàrdia, clar... després és molt cansat, perquè tu has de tenir una opinió, has de ser ambiciosa.
1: Una no, has de tenir moltes.
4: Sí, però una per cada cosa que succeeix. Saps? O sigui, has de tenir una opinió per tot, has de ser bona persona, has de tenir consciència, i és molt esgotador.
1: No,
4: vale?
1: sí, és
4: absolutament esgotador. Jo avui, a la foguera, vinc a cremar el meu carnet de Gelbos.
1: Ah,
4: jo
1: mira-la.
4: No vull ser una Gelbos.
1: Ja no vols més, eh?
4: Jo ja no vull més. Jo vull ser una Gel, ja està. Alguna cosa pues, molt més tranquil·la.
1: A mi una Gel i el Bos que sigui
4: el Bos m'és absolutament igual. Jo vull menjar-me uns pelotazos de tant en tant.
1: O
4: Charo,
1: que vols que són.
4: Jo vull veure'm, jo que sé, una Isla de les Tentacions per desconnectar. No vull estar llegint-me una cosa. No, perquè, o sigui... S'ha d'una de drenar també i desconnectar. Jo m'agradaria contractar algú perquè de tant en tant em digui què haig de pensar, què haig d'opinar, com m'haig de vestir, perquè és esgotador.
1: És esgotador,
4: sí. És esgotador.
1: Sí, eh? És
4: molt
1: cansat. Hi ha una opció, eh? També obre l'armari, tira el primer que et posis i dius...
4: Sí,
1: però ara... per això s'ha de tenir edat, per fer això.
4: Per això estic esperant...
1: Estàs esperant amb candeletes...
4: Entrar al Club de les Fogots. Jo,
1: molt
4: vamos,
1: bé.
4: Això t'ho portaré a la propera foguera. Totes les raons per les quals jo i aquesta fase de trentanyera ja la cremo. També la foguera, la foguera.
1: Estem fent una foguera que ens quedarà un Sant Joan.
4: Però absolutament. Llavors, des d'aquí vinc a dir que anem a relaxar-nos una miqueta.
1: Sí,
4: vale?
1: La veritat és que sí.
4: Empoderar-se està molt bé, però què vol dir l'èxit? Què vol dir empoderar-se? Per cadascuna... hauria de significar una cosa diferent. Patar ja ho patem.
1: Sí que és
4: spoiler,
1: veritat,
4: ho estem patant totes. Cadascuna a la nostra manera. Anem a deixar d'afegir més i més i més, que prou tenim.
1: Bueno, és que,
4: per
1: clar,
4: sobreviure, perquè clar...
1: Quan tu veus aquelles dones que surten a les 6 de la matí a córrer,
4: clar,
1: que dius, per què?
4: Clar.
1: Dona meva, si no han posat ni els carrers,
4: ni els carrers.
1: Al poble... Al poble hi ha el senyor que agafa les escombraries i arriba a les 8. Imagina't,
4: ja,
1: a les 6 ni
4: el... Ja fet el
1: ella ja ha fet els 300 quilòmetres que has de fer amunt
4: i avall. Els 10.000 passos...
1: Després les veus en el... allà maquillant-se en el semàfor, les piten, s'emprenyen, clar, t'emprenyen... Perquè...
4: Però és que, clar, no hi ha temps.
1: No,
4: no hi ha
1: dona
4: temps.
1: La vida.
4: No, jo no vull aixecar-me a les 5 del matí per fer-me una skincare de 7 passos. No vull.
1: Què és
4: tampoc
1: una skincare?
4: Una skincare, sobretot a les cremes que se suposa que ens hem de posar... Vale? Per envellir dignament.
1: Ah,
4: el skincare, cuidado de la piel.
1: Ah,
4: que si lava, que si tónico, que si el antiojeras, que si luego el ácido hialurónico, luego la niacidamida. Són set passos,
1: bueno,
4: niacidamida.
1: Que...
4: Va, això va molt bé, se suposa, per les arrugues.
1: Jo pensava que estaves parlant en japonès, el niacidamida.
4: Bueno, ve tot d'allà, perquè s'ha ficat de moda per les coreanes de Corea, no de Japó.
1: Ah, les coreanes.
4: Les coreanes, com que tenen aquestes pells... Doncs
1: tenen les pells de
4: l'ADN,
1: no?
4: Clar,
1: no
4: però això no ens ho expliquen, Charo. Ens diuen, clar, tu pots ser una coreana si tu te deixes uns 300 euros amb cremes al mes i t'aixeques a les 5 del matí per anar fent capes i capes i capes i capes.
1: No està... Si tu m'ho haguessis preguntat, si tu haguessis escoltat Fogots abans, jo t'hagués dit, això no és sa, estimada
4: clar,
1: meva. Això de córrer... Jo tenia una jefa, que era una Gelbos, i hi havia un dia que quan tu la veies, que venia amb un traje de jaqueta vermell i unes botes negres, hi havia algú que de la ràdio que deia, este huevo quiere sal. Que jo mai vaig entendre. Però era una dona aclaparadora. Realment, i jo en aquell moment estava embarassada i pensava, aquesta dona no m'arriba als 50. No m'arriba als 50. Clar, correu mal.
4: Sí.
1: Correu massa i us han enganyat.
4: Ens han enganyat perquè ens han dit que ser feministes vol dir ser empoderada i empoderada vol dir poder amb tot. Jo
1: no!
4: Puc amb tot, sí, però no vull. No vull poder amb tot. Jo vull poder amb el que jo vull.
1: Clar.
4: No és més perquè ens diuen que hem d'estar empoderades, que aquell bosc, que tota aquesta pesca, però el sistema tampoc canvia. O sigui,
1: no,
4: és un... Se'ns exigeix més sense que se'ns treguin altres responsabilitats o s'adaptin, no?, certes responsabilitats. Llavors, és una trampa. És una trampa. Hi ha una part de... La lletra petita, jo com vaig firmar el contracte de vale, voy a ser una Gelbos, no vaig llegir la lletra petita que deia moriràs en el intento, saps?
1: Clar.
4: O nunca serà suficiente. Per tant, des d'aquí demano a que les dones siguin qui vulguin ser, que s'empoderin com els hi doni la gana i que l'èxit potser vol dir quedar-se a casa amb un pijama i amb uns mitjons que tenen un forat menjant-te uns pelotazos i veient Bridget Jones o el que vulguis. Això també és ser una dona d'èxit, perquè per mi ser una dona d'èxit vol dir fer el que tu vols.
1: Sí, senyora.
4: I ja està. I ja està. Doncs
1: pues escolta, ja
4: a la foguera
1: està.
4: El carnet d'aquell bosc.
1: A la foguera el carnet d'aquell bosc, a la foguera l'empoderament fals, a la foguera aquelles coses que ens oprimeixen, que no ens permeten ser normals, naturals.
4: Això
1: jo
4: mateix.
1: Encara no he vist cap home posant-se rímel en els semàfors.
4: No.
1: Que no he vist cap home que vagi traient els nens i vagi contestant el... No, l'he vist. I com no l'he vist, fins que no el vegi, jo tranquil·la. Doncs m'agrada molt la teva secció. Que sàpigues que estic molt d'acord. Farem una foguera.
4: Farem una foguera i cremarem.
1: Cada mes cremarem coses que sí, no ens fan.
4: Sí, els mites. O sigui,
1: ai, per favor, sí.
4: Alliberades ja ho estem. Hem fet molta feina fins ara.
1: I ens queda molt per
4: fer. Ens queda molt per fer, però gaudim-ho també. I empoderem-nos del concepte de l'alliberament. Nosaltres fem-lo nostre. Alliberar-se no vol dir tot allò que ens diuen que hem de fer, ser per les xarxes, per els llibres d'autoajuda, per tot això, no?
1: Andrea, quan et veiem? On et podem veure, per exemple? Si volem algun espectacle teu, on et volem?
4: Ara mateix estic al teatre, a Gràcia, al Teatre Neu, fent un espectacle que es diu Monólogos en Vermut, i el proper dia que actuo és cap al 8 de març.
1: 8 de març, Dia de la Dona, hem de veure a l'Andrea Román fent un monòleg que ens ajudi a tirar endavant i a alliberar-nos. Andrea Román, moltes gràcies.
4: A vosaltres. Ens veiem a la propera foguera.
1: Això. Doncs fins aquí aquest segon episodi de Fogots, però deixeu-me que us deixi amb una frase de la Maya Angelou, una poetessa escriptora americana de no fa gaire, va morir fa molt poc, que diu: si no saps riure't de la vida es riurà de tu.

0: Són les 11 de la nit.
1: Ràdio Rubí.
2: A Ràdio Rubí comença Musical Express. El programa on hi trobaràs totes les cançons que han fet història i que tenen una història al darrere. Esteu preparats per 60 minuts dels millors èxits de tots els temps? Comença Musical Express, amb Francesc Vila.

Hola, què tal? Molt bona nit. Un altre dilluns amb tots vosaltres, des d'aquí, des de Ràdio Urbí, sintonises 99.7 FM, sintonises Musical Express, els dilluns de 9 a 10 del vespre. La millor American Music, junt amb el millor country i el millor pop rock dels 70s i 80s. Rep una salutació ben cordial del que estarà, com sempre, punxant la música, Francesc Vila. Avui comencem un Musical Express amb la banda d'Oklahoma, amb els Turnpike en trobadors. El més últim, això es diu Just Like Old Times. Benvinguts a Musical Express.

estem escoltant música de War Hayden amb els The Oliers. Write a Song és la cançó que cobra aquest treball anomenat South Shore. Música de War Hayden and The Oliers. Ara ens anem cap a la música que es porta Alex Miller. Això es diu Second Hand Smoke.

0: El Joan, des de Terrassa, es va demanar aquesta peça en concret. Una cançó que a mi també m'encanta, que es diu Mad B de Whisky. Ell és Cody Jones. Perdó, Cody Jones, natiu de l'estat de Texas, nascut a Fort Worth. Mad B de Whisky.
1: Must be the whisky.
0: Correu electrònic del programa on pots demanar-nos a qualsier cançó o fer-nos alguna suggerència. musicalexpressrubi@gmail.com. musicalexpressrubi@gmail.com. Des d'Irlanda ens arriba Norma McKiddin amb aquesta peça anomenada Ruta 66. La famosa ruta que comença a Chicago, a l'estat d'Illinois, i que acaba a Santa Mònica, a l'estat de Califòrnia, travessant 8 estats: Illinois, Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, Nova Mèxico, Arizona i Califòrnia. Ruta 66.

Tots els dilluns de 9 a 10 del vespre, escolta Musical Express. Tots els èxits dels 70 i 80. Mitja hora de pop i rock i mitja hora de country. Combinat amb la millor American music. The only thing wrong with a Saturday night is waking up on Sunday morning. Musical Express, amb Francesc Vila.

0: Des de Abbey Line, des de l'estat de Texas, ens arriba Zane Williams. Això es diu Tired of Getting By. Segueixes con nos, Sintonia Musical Express, els dilluns a 9 o 10 del vespre. Toca la millor American Music i el millor country. Ho tens assegurat aquí, els dilluns de 9 o 10, des de l'estudi número 2. Ell és Ryan Coleman. Això es diu A Time or Two.
1: Way there, good looking.

Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express amb Francesc Vila. El programa on pots escoltar el millor pop-rock dels 70 i 80 i on et portem la millor música country. Baby, lock the door and turn the lights down low. Country importat dels Estats Units directament a les zones de Ràdio Rubí. Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express, perquè ens encanta la música.

una de les grans bandes de la història del rock, els Deep Purple. Això es diu All Time in the World. Els Deep Purple tenen programat diversos concerts aquí a Espanya durant l'estiu de l'any que ve. Des de la seva gira Mad in Europe. Estaran a Gredos el 4 de juliol, a Marbella, a l'Starlight el 9 de juliol, al Tio Pepe Festival el 10 de juliol, a Pamplona el 5 de juliol i a Barcelona també a l'estadi i al Sant Jordi Club, que estaran el... Mirem-ho aquí bé, perquè em falla aquí ara la vista. Ja t'ho diré, perquè ara no t'ho puc dir perquè no ho puc veure bé. Però ja t'ho diré ara a l'últim concert que farà Deep Purple aquí al Sant Jordi Club. Et deixo ara amb Sam Cooke. Això es diu What a Wonderful World. És una cançó, banda sonora, original d'una pel·lícula d'un gran... actor del... Kelly McGillis, ella, i ell, no me'n surt el nom ara, ella és el Harrison Ford. Harrison Ford i Kelly McGillis. A vegades la memòria ja sabem que passa el que passa, però això és el directe. Kelly McGillis i Sam i el Harrison Ford. La pel·lícula Únic Testimoni, això es diu What a Wonderful World, ell és Sam Cooke.

són d'aquelles rareses que pots trobar dintre la Synchronicity. Amb aquest backing track de la cançó Roxanne dels Police. Segueixes com una sintonia musical express el de 9 a 10 de vespre, tots els dilluns, una cita amb el millor pop rock dels 70s i 80s, la millor americana music i el millor country. No deixarem aquest treball, no deixarem el Synchronicity per sentir Rapper Around Your Finger.

Ràdio Rubí els dilluns toca country. I was all but 22, I think at the time. Country que el pots gaudir amb un bon whisky. Jack Daniels, Johnny Walker, George Tickle, Jim Beam. Whisky que el pots combinar amb una bona dosis de pop i rock. Que no perdis l'últim tren de la millor música. Musical Express, els dilluns de 9 a 10 del vespre amb Francesc Vila.

Banda formada a Nova York el gener de 1973 pel bajista Gene Simmons i el guitarrista Paul Stanley. Ells són els Kiss. Això es diu Lick It Up. Dels Kiss cap al Genesis. Això es diu That's All.

des d'Irlanda. Ens arriba el gran Van Morrison. Bright Side of the Road. Acabant el programa d'avui amb bon ritme.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: Bon dia, obrim per vacances.

0: pescar amb els Maroon Town, una formació britànica de 9 músics. Imagineu-vos quina festassa en directe amb la seva secció de brass band i tot plegat, eh? I que possiblement heu vist a les vostres festes, festivals, perquè han actuat moltíssim a Catalunya. Es van fer tàndem amb el Fermín Muguruza i es van dedicar a rodar. Ja us dic que Catalunya és com la seva segona residència quan es tracta de fer concerts. Maroon Town, uns clàssics dels 80 que van reinventar o que es van inventar, de fet, directament allò de barrejar sonoritats reggae, ska, funk, soul, tot plegat. El tema que hem escollit dels Maroon Town es diu Traveling Light, viatjar lleuger, que de fet és tot un concepte espiritual, un concepte zen. Per allò de que no t'aferres a les coses materials, que no necessites res més que l'aire per sobreviure. En tens prou amb això, el que respires, per tirar endavant. El que et calgui ja ho aniràs trobant durant el camí. Tens plena autoconfiança, ets capaç de sortir-te'n de totes amb pocs recursos. Bé, més que filosofia zen, jo l'anomenaria filosofia MacGyver. La qüestió és que si et pares a pensar és molt difícil això de viatjar lleuger, a no ser que ja siguis d'aquesta mena de persones o que viatges sovint, que llavors t'hi acabes fent. Si algú dels que m'està escoltant heu preparat la motxilla per exemple, passar una setmana fent el camí de Santiago, ja sabeu a què em refereixo, oi? En això de viatjar lleuger, però, no només pesa la motxilla física, la que ens destrossa l'esquena, també pesa i molt i massa la motxilla emocional. I aquesta és molt més difícil de buidar. Per desgràcia, aquests dies, i ara ens posem seriosos, estem tenint exemples de viatjar lleuger per necessitat. Em refereixo a totes aquelles persones que han hagut de marxar de casa seva de pressa i corrents perquè les flames dels incendis s'apropaven. Què t'emportes en aquesta situació límit dramàtica? Documents, medicaments... La llista de protecció civil està molt clara, però què ets capaç de deixar enrere sabent que potser quan tornis a casa ja estarà cremat, fet cendres? Avui en dia la tecnologia ens ho posa molt fàcil per viatjar lleuger. De fet, els mòbils cada cop són més petits i ja poden cobrir bona part de les nostres necessitats. T'emportes el mòbil i ja tens el 70% del que puguis necessitar. Preneu el mòbil a la platja? Fa una mica de cosa, no? Per allò que s'embruti de sorra i tal. A mi m'agrada viatjar lleuger perquè si deixes espai a la motxilla o a la maleta, sempre pots posar-hi coses que repleguis pel camí i tornes a casa doncs, amb més coses, no? Com quan te'n vas a la platja i tornes amb la bossa plena de sorra, això és inevitable, i petxinetes que has anat recollint, i còdols, i... Ah, no, que és que això està prohibit. Millor callo. Però, en fi, per molt buida que jo prengui la bossa a la platja, deixant-hi espai per tornar-hi alguna cosa més, jo crec que no tinc bossa prou gran perquè m'hi càpiguen les síndries de l'Enric Rubio. Ràdio Televisió Cardedeu, Enric, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria, molt bon dia.
0: Però quines síndries teniu aquí a Cardedeu? Que li heu posat nom i tot, és enorme.
1: Les millors del país, ja ho saps. Bé, no sé si tant.
0: Escolta, la gent que no tingui compte d'Instagram, que no en segueixi Instagram, ara deu estar flipant. De què parlem, Enric?
1: Sí, estem parlant del tema del dia, el tema del dia que us presentem cada dia per les xarxes d'Obert per Vacances. Recordeu que el nom per trobar-ho és Obert Vacances i allà cada dia us anem presentant, a part de tots els continguts que anem fent al llarg del dia, doncs el tema del dia. I farem enquestes i preguntes.
0: I avui el tema del dia sempre, cada dia va recolzat per un reel que els companys de Ràdio Cardedeu, bé, de fet l'Enric, pengen a Instagram, i en aquest reel mireu-lo perquè descobrireu això, la criatura rodona.
1: Sí, correcte. Correcte.
0: Què preguntem exactament? Després d'aquesta introducció que no s'ha entès res, què preguntem? Anem per feina.
1: Doncs mira, el tema del dia d'avui són els imprescindibles a l'hora d'anar a la platja o a la piscina. Què portes sí o sí? Mm. I és que, sí, tot i que ara, de fet, aquests espais siguin un lloc d'esbarjo, el que és la platja de piscina, on molts cops hi portem mitja casa per passar només unes poques hores, antigament no estaven contemplats com un espai de gaudi en cap dels casos. De fet, no és fins a començament del segle XVIII que l'aristocràcia britànica va girar els ulls vers la costa i va veure-hi un indret de salut i hidroteràpia. No obstant, només eren aquests pocs privilegiats que hi podien fer cap, que hi feien corrues tot seguit de criats i esclaus que els hi portaven pràcticament la casa al llom, perquè no els hi faltés de res. No va ser fins a principis del segle XX que la passió per anar a passar el dia a la platja va esdevenir un fenomen de masses, i és quelcom que no només encara arrosseguem, sinó que tanmateix creix any rere any. Però alerta, Núria, alerta, perquè el mar sempre ha estat aquí. I hem dit que fins a començaments del segle XVIII només s'hi acostaven pescadors. Però i les piscines? Ah. Pensareu, clar, clar, pensareu que són molt més recents. Doncs ara caureu de cul. I és que els primers indicis, registres, troballes de piscines de la nostra civilització les trobem entorn al 2500 abans de Crist.
0: Clar, clar, és que els romans, això de les termes, bé, depèn de si considerem piscines, termes i tot plegat, clar, clar. 2500 Correcte. Abans de Crist, això és molt abans.
1: Fa temps, fa temps, sí, sí, sí.
0: Molt de clor hi havien de posar l'aigua.
1: O vaja, el que és el mateix, per posar-vos en sintonia, fa 4526 anys. Com que no fa pas 4 dies, no sabem què hi portaven per anar-hi passar l'estona, però els que gaudien d'aquells banys convivien en aquell llavors al planeta amb animals ja extingits, com el rinoceron llanut, aus gegants, l'uroc o l'elefant sirià. Així que, Núria, què més voldria jo que portar a la piscina un rinoceron llanut? Ja en sóc jo un d'aquests. No obstant, vaig a conformar en una síndria que tampoc està gens malament.
0: Síndria i rinoceron llanut, eh? Doncs no sé, què, no sé què triaria. Jo sí que s'ha triat una de les dues coses, eh?
1: Està complicat.
0: No, perquè et dona conversa, et fa una companyia, un rinoceron llanut, vulguis que no. Està allí, està allí. Sí, sí. En fi, Enric, a les 10 tornem a quedar i recollirem algunes de les, dels missatges que ens deixin els oients a Instagram sobre què és imprescindible portar a la platja o a la piscina. A les 10 tornem a connectar amb Cardedeu, sí?
1: Us portaré molta cosa. Salut, bon
0: Gràcies,
1: programa.
0: Gràcies, Enric. Què, de fet, a la pregunta podeu participar a través de les xarxes. Ara sí, entrem en sumari, en els continguts del dia.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local.
0: Ai, com us explico jo el munt de continguts que tenim de l'Obert per vacances, només segona edició, des d'ara fins a les 11 del matí, i és que no parem d'anar amunt i avall i de dreta a esquerra de Catalunya i portar-vos temes que jo considero interessants. Mireu, doble tema pel que fa a la lectura, perquè és que per una banda, des de Constantí ens conviden a anar a la seva biblioteca municipal, no només per llegir i passar-hi una estona, sinó per agafar-la com a refugi climàtic. Coneixerem la Biblio de Constantí en aquest sentit, però és això, si a més aprofitem per buscar-hi llibres, des de Ona la Torre ens proposen avui lectures sobre natura i animals. Un imprescindible, evidentment, per anar a la platja o a la piscina, ens ho recomanen per totes bandes, és prendre crema solar. Però més enllà d'això, com cuidem la nostra pell a l'estiu? Parlarem de dermatologia en un reportatge que ens porten des del Prat. I avui estrenem un parell de podcasts que ens fa molta il·lusió. Per una banda, un podcast dedicat a l'eclipsi. I atenció, perquè com que això és el dia 12, us oferirem doble sessió d'eclipsi, de podcast d'eclipsi, d'aquí fins al dia 12 d'agost. Avui començarem pel començament. Bona lletra. Parlarem amb un astrofísic que ens expliqui exactament què és això d'un eclipsi i com és que el del dia 12 d'agost serà tan important. I des de Ràdio Altafulla ens donaran consells per cuidar les nostres plantes. Que sí, reconeixeu que se'ns moren totes a l'estiu o les matem per massa aigua, per regar-les massa perquè patim o simplement perquè les tenim allà abandonades. Plantes a l'estiu, espai de jardineria també que estrenem avui i que cada setmana ens portaran des d'Altafulla Ràdio. També des d'Altafulla Ràdio, que estan molt actius, avui tornarem a connectar per saber on és i què fa l'Eduard que avui ens proposa marxar de caravaning. És un planazo, és un plan xulo per les vacances, no? Agafar això, l'autocaravana, posar mitja casa a dintre i au, tira milles per carretera. I la primera entrevista del dia és singular i molt interessant. Parlarem de què passa quan s'ajunten varis països que cadascú té els seus interessos polítics i geogràfics i s'ajunten per jugar a futbol. Què hi ha? Com podem analitzar el Mundial de Futbol des del punt de vista geopolític? I la veritat és que està sent molt sucosat fer aquest anàlisi. Cada dia passen coses, especialment des de les declaracions una mica pujades de Mariano Rajoy ara recentment. Avui dediquem l'Obert per Vacances que entra en matèria ja tot seguit a totes les persones que avui marxeu de viatge. Sigui un viatge curtet, com d'aquí a la feina o d'aquí a la platja, que a Tarragona la tenim a tocar, o sigui un viatge llarg, com que us faci creuar tot el país, sí? Bon viatge per tothom que avui estigui en carretera.

0: Ens agrada començar cada dia i mira, passen 13 minuts de les 9 fent una ronda d'actualitat, una visió ràpida del que passa al país.
1: Obert per vacances, de dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.

0: I el primer que fem és passar per Girona, Girona FM. Allí el Saïd Esbai ens explica la primera notícia en clau a política, política municipal. Saïd, tot teu, bon dia.
1: Bon dia i bona hora, Núria, doncs sí, a Lluc Salelles, que defensa mantenir de moment el pacte fins a les municipals, però sembla que Junts s'ha emplaçat a una roda de premsa aquest matí per anunciar el trencament del govern municipal. I és que la situació que va crear un article de la vicealcaldessa Gemma Geis, on deia que se'ls havia acabat la paciència, va centrar el ple d'ahir. Després, tant que el Partit Popular com el Partit Socialista li demanessin directament si pensava trencar l'acord, Geis va dir que no acceptava lliçons de l'oposició i que ho faria saber quan pertoqués. En aquest cas, concretament avui, a 11:45, han convocat una roda de premsa on previsiblement s'anunciarà aquest trencament del govern municipal. Escoltem el que deia Gemma Geis, vicealcaldessa de Girona, ahir al ple municipal.
2: I crec que aquest grup municipal té tot el dret del món a fer la seva valoració política, a demostrar i a voler doncs, emprendre el seu camí i de dir que Girona mereix més reconeixent les coses que s'han fet bé en aquest govern. I crec que hi ha moltes que s'han fet bé, però també cadascú doncs, té la seva grau d'exigència i la seva valoració. Per tant, generositat n'hi ha hagut molta i nosaltres respondrem on haguem de respondre. Avui hi havia un ple, hi havia punts de l'ordre del dia que per responsabilitat hi havien de ser i es havien de votar. I per tant, em refermo en tot el que vaig dir, amb aquesta responsabilitat, estabilitat, tant si som al govern com si som a l'oposició, és la que en treballarem. I entendreu que vostès, doncs, el posicionament que faci Junts el transmetrà quan creixi que l'hagi de transmetre.
1: Per la seva banda, Salelles va defensar l'acord independentista i va subratllar també la generositat tant de Guanyem, de Junts i també d'Esquerra per aprovar tres pressupostos i tirar endavant l'ordenació, per exemple, del nou Trueta o l'aposta per l'habitatge, en aquest cas. L'acord a tres bandes entre Guanyem, Junts i Esquerra, que va donar l'alcaldia a Lluc Salelles, ara mateix es troba a la corda fluixa únicament pendents de la ratificació que pugui fer Junts d'aquest possible trencament del govern municipal.
0: Doncs sens dubte anirem seguint com està l'actualitat a nivell de política municipal. Demà segurament en tindrem el desenllaç de tot plegat. Per altra banda, ens expliqueu també que la jutge posa en llibertat, però això sí, a disposició judicial, l'exalcalde de Sant Feliu de Guíxols, investigat per exhibicionisme.
1: Correcte, així ha estat, i és que la plaça d'Arenys de la secció d'instrucció del Tribunal d'Instància d'Arenys de Mar ha acordat doncs, llibertat a disposició de l'autoritat judicial per a l'exalcalde socialista de Sant Feliu de Guíxols i exdiputat també de Junts al Parlament, Pere Albó, detingut diumenge per la policia local de Santa Susana, acusat de masturbar-se en públic a la piscina d'un hotel del municipi. El jutge va rebre, en aquest cas, ahir dilluns Albó, per un delicte d'exhibicionisme davant de menor d'edat, amb una situació processal de l'home actualment és la d'investigat. L'exalcalde de Sant Feliu es va colar a la piscina on hi havia desenes de persones, moltes d'elles menors, i va començar a fer-se tocaments de manera molt ostensible.
0: Saïd Esbai, Girona FM, moltíssimes gràcies. Fins demà.
1: Una abraçada.
0: La propera connexió, i avui se'ns quedarà un rat, en més, la fem des de Rubí. Saludem Paula Iglesias. Paula, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
0: I comencem la ronda informativa pel que fa a la demarcació de Barcelona parlant sobre tràfic de residus.
3: Doncs sí, la Guàrdia Civil, amb la participació d'Europol i la Gendarmeria Francesa, ha detingut quatre persones que formaven part d'una organització criminal dedicada al frau mediambiental i al tràfic il·legal de residus. L'operació Franger ha acreditat la introducció a Catalunya d'almenys 46.000 tones de residus procedents de França. Segons una nota de premsa de la Guàrdia Civil d'ahir dilluns, part dels residus s'enterraven de forma clandestina en sòls agrícoles situats principalment a Sant Esteve Sesrovires, al Baix Llobregat, però també en altres abocadors catalans, com un de Rubí, segons ha informat el 3CAT. Els detinguts se'ls imputen delictes contra els recursos naturals i el medi ambient, falsedat documental, contra la hisenda pública, estafa, blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal. La Guàrdia Civil va iniciar inspeccions el 2022 sobre una planta de gestió de residus que realitzava abocaments en sòls agrícoles amb materials procedents d'àrees contaminades de grans obres a Barcelona. Els residus s'abocaven de forma irregular i sense prendre les mesures obligatòries de seguretat, generant un risc per al medi ambient i les persones.
0: I què passa quan s'ajunten la cantant Aitana i Antonio Díaz, el Mago Pop?
3: Doncs el que passa és que tant Aitana com Antonio Díaz, el Mago Pop, com bé deies, van anunciar ahir la compra del Teatre Aquitània de Barcelona, situat a l'Avinguda de Sarrià. En un vídeo promocional, els artistes han explicat els motius de la compra d'aquest equipament que ocupa l'antiga seu de la Filmoteca de Catalunya. La mateixa cantant ha revelat en aquest vídeo que tots dos artistes fa molt temps que pensen en treballar plegats i que aquest projecte els permetrà contribuir a la transmissió de la cultura.
4: Hola a todos, somos Aitana
5: y el Mago Pop.
4: Y llevamos mucho tiempo pensando en hacer un proyecto juntos y bueno, por fin hemos encontrado algo que nos apasiona y que nos hace mucha ilusión.
5: Hemos decidido embarcarnos juntos en la compra de un teatro, el Teatro Aquitania de la ciudad de Barcelona, que ocupa la antigua sede de la Filmoteca de Cataluña.
4: Como artistas somos conscientes de, bueno, el papel clave que tienen los teatros para la transmisión de la cultura y es por eso que nos hacía mucha ilusión pues juntarnos para hacer este proyecto y que todos los artistas de diferentes disciplinas pues puedan conectar con su público.
3: Com han detallat en el seu comunicat, Aitana i el Mago Pop asseguren que aquesta iniciativa és una aposta decidida per les arts escèniques i per la ciutat de Barcelona. Els dos artistes volen impulsar aquest projecte per generar noves oportunitats per creadors i professionals del sector. També volen afavorir la producció i exhibició de nous espectacles i contribuir a l'enfortiment del teixit cultural de Barcelona. Amb l'adquisició del Teatre Aquitania, Aitana i Antonio Díaz inicien un projecte a llarg termini basat en el compromís amb el futur de les arts escèniques.
0: I per tancar l'actualitat a Barcelona, una darrera notícia malaurada pel món de la literatura. Ha mort Luis Goytisolo.
3: Doncs sí, Núria, l'escriptor barceloní Luis Goytisolo va morir diumenge amb 91 anys, segons ha informat la Reial Acadèmia Espanyola. Goytisolo era acadèmic d'aquesta institució des del 1995 i membre d'una nissaga destacada d'escriptors. És autor d'una obra literària extensa, d'entre la qual sobresurt la tetralogia Antagonia, formada pels volums Recuento, Los Verdes de Mayo hasta el Mar, La Cólera de Aquiles i Teoria del Conocimiento. Va col·laborar també en diferents mitjans de comunicació i va recopilar part de l'obra assagística a El Porvenir de la Palabra, del 2002. L'any 2013 va rebre el Premi Nacional de les Lletres.
0: Paula Iglesias, des de Rubí, ho deixem aquí, si et sembla bé. Fins demà, companya.
3: Adéu, gràcies.
0: L'actualitat lleidatana ens la porten des de UAU. Judit Castellà, bon dia.
6: Bon dia. Una actualitat... Digues, Núria.
0: Tu.
6: Doncs una actualitat que passa per l'àmbit sanitari, perquè la notícia més destacada és que Almenar ha estrenat ja el nou CAP amb l'objectiu de millorar l'atenció als 10.000 habitants de l'àrea bàsica sanitària. Les instal·lacions han costat 3,3 milions d'euros i s'han dissenyat de forma eficient per poder aprofitar la llum i també millorar l'eficiència. I dèiem que és important perquè aquest centre entra en funcionament després del trasllat de l'activitat de les antigues, des de les antigues instal·lacions. El CAP es troba en un solar cedit per l'Ajuntament al carrer d'Horta 25 i disposa d'uns 1.300 metres quadrats distribuïts en dues plantes. L'anterior equipament presentava dèficits estructurals i limitacions d'espai, per la qual cosa es va acabar valorant el salt qualitatiu en l'atenció a la ciutadania del municipi, però també del conjunt de l'àrea bàsica sanitària, que inclou el Farràs, el Guaire, el Gerri i Ivars de Noguera. Josep Cardona és el director de l'àrea bàsica sanitària al Menal Farràs.
7: Hem guanyat amb espais, amb accessibilitat, en funcionalitat, amb la qual cosa, bueno, jo crec que es beneficia la població d'Almenar i la població de referència de l'ABS, de l'àrea bàsica de referència nostra.
6: El nou CAP disposa de consultes per a l'activitat assistencial dels diversos professionals, una sala polivalent i una àrea d'atenció continuada formada per dos espais que poden funcionar com a consulta o bé com a box d'observació, a més d'una sala de mostres. En aquest sentit, també Santi Rebullí, responsable d'atenció ciutadana de l'àrea bàsica sanitària, comentava les diferències de l'equipament actual i el vell. L'edifici s'organitza en dues plantes, la baixa, que concentra l'activitat assistencial i l'atenció a la ciutadania, mentre que la planta primera es reserva principalment per a espais de treball, descans i també per al suport als professionals.
0: Això pel que fa al Manal Farràs, però marxem cap al Pirineu també.
6: També perquè la 13a edició de les Jornades per a l'Excel·lència estaran dedicades a la mobilitat i la connectivitat del Pirineu. L'esdeveniment se celebrarà els dies 2 i 3 d'octubre a Esterri d'Àneu i seran la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, i el president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, els encarregats d'obrir l'edició d'aquest any, que tindrà novetats importants, com són la presentació d'empreses emergents, les quals podran optar a un premi per poder desenvolupar el seu projecte empresarial i professional. També es presentarà una enquesta feta a entitats i veïns amb inquietuds i propostes relatives a la mobilitat, les infraestructures i la connectivitat al Pirineu, que ha rebut més de 300 respostes.
0: I en clau cultural passen cosetes a Targa.
6: Exacte, la 28a edició del Pau Paterres de Tàrrega ha plegat 10.000 espectadors aquest passat cap de setmana. El Festival Musical d'Estiu de Ponent ha comptat amb actuacions destacables com Sopa de Cabra i La Pegatina, entre altres. Tot i la cancel·lació dels concerts de dijous a causa de l'alerta de confinament per un incendi, ara ja tenim la xifra, i és que aquesta xifra d'assistents ha sigut similar a la registrada en les edicions anteriors de més afluència de públic. El cartell d'enguany estava integrat per 17 formacions de l'escena musical i artística del país i comptava amb grans referents del panorama musical, com els Amics de les Arts, que han fet vibrar el públic al càmping municipal. L'organització en fa un balanç molt positiu del certamen i destaca la fidelització del públic que el festival manté any rere any.
0: Judit Castellà, UAU Lleida, moltes gràcies.
6: Gràcies, bon dia.
0: Marina Pérez Got, Tarragona Ràdio, bon dia.
8: Molt bon dia.
0: Com va l'incendi d'aigua a Múrcia? Com el tenim?
8: Doncs controlat, esperen aquest matí, de moment estabilitzat. Durant aquesta nit una vuitantena de bombers han continuat treballant. L'objectiu era realitzar tasques de control i observar si hi havia alguna revifada significativa. Així ho explicava Ricard Expósito, cap d'intervenció dels bombers.
9: Durant tot el dia el perímetre no ha crescut i per això ens ha permès donar l'incendi per estabilitzat a les 19:30 en previsió que demana el relleu de demà al dematí i es pugui donar també per controlat si durant la nit no sorgeix cap represa significativa que preveiem que no serà així perquè les condicions, com ja es veu ara, s'ha tapat, la humitat relativa augmentarà bastant.
8: Els agents rurals i els Mossos d'Esquadra afirmen que tenen indicis per pensar que el foc el van provocar. La investigació segueix aquesta línia i no es descarta que sigui la mateixa persona que durant la setmana passada també va provocar dos focs més. De moment, però, encara no hi ha detinguts. Des d'agents rurals han demanat a la ciutadania que no baixi la guàrdia, ja que l'onada de calor continua vigent i encara es poden originar grans incendis forestals.
0: I avui és nit de semifinals pel que fa al Mundial de Futbol.
8: Doncs sí, continua el Mundial de Futbol i l'Ajuntament de Tarragona a través de Tarragona Esports instal·larà aquest dimarts 14 de juliol una pantalla gegant al Parc del Francolí perquè la ciutadania pugui seguir en directe la semifinal del Mundial de Futbol després que la selecció espanyola hagi aconseguit la classificació. La pantalla s'ubicarà a la zona de les grades, un espai que ja ha acollit amb èxit altres retransmissions esportives multitudinàries i que s'ha consolidat com un punt de trobada per viure col·lectivament els grans esdeveniments esportius. L'accés serà gratuït i obert a tota la ciutadania.
0: Gràcies, Marina Pérez Dot, des de Tarragona Ràdio.
8: Fins ara.
10: Obert per vacances.

0: Com comentàvem ara, en temps de notícies, aquesta nit es disputa la primera semifinal del Mundial de Futbol entre Espanya i França. Un esdeveniment que des de l'11 de juny ha paralitzat mig planeta i que acabarà aquest diumenge amb la supergran final. L'edició d'aquest 2026 serà recordada pels gols de Messi amb 39 anys, per la davantera letal de França, però també per coses que han passat fora del terreny de joc. Als Estats Units, un dels organitzadors del Mundial està en guerra amb un altre país participant, l'Iran, cosa que va fer perillar la seva participació. O la tempesta política, que ha aixecat l'últim article de Mariano Rajoy, on deia que a la selecció francesa no hi juguen francesos. De tot això, de la geopolítica del Mundial, en parlem amb Toni Padilla, periodista i historiador, expert, com dèiem, en geopolítica de l'esport, en especial de futbol, i condueix l'entrevista al nostre company de Ràdio Rubí, Albert Soler. Albert, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Bon dia. Sort que m'has fet la introducció, perquè jo la veritat que el Mundial no l'he seguit més.
1: No l'he seguit més.
0: He quedat com una experta, però...
1: Però sí. La màgia de la ràdio, no?
0: Clar,
1: la trenquis.
0: Clar. Què passa? Que sí que és veritat que interessa més potser la conversa al darrere que els gols al final, no? O no?
1: Exacte. I ara la conversa amb el Toni veuràs que el futbol és molt més que 22 jugadors i una pilota i un terreny de joc. Doncs jo crec que el Toni Padilla ja el coneix força gent, en especial aquells a tots els qui us agrada el futbol, els que ens esteu escoltant. Però com a bon periodista esportiu, no només li agrada parlar de futbol, com ara comprovareu. Toni Padilla, què tal? Molt bon dia.
2: Bon dia, com esteu?
1: Molt bé. Preparat ja per aquesta nit?
2: Sí, suposo.
1: Suposo. Ja és la recta final. Després de tants dies treballant, perquè a més tu has estat fent retransmissions d'aquest Mundial, fins a les altes hores de la matinada, suposo que ja també, encara que t'has disfrutat molt, també et ve molt de gust posar-li punt i final.
2: Sí. La veritat és que s'ha fet un Mundial molt llarg, perquè recordem que és el Mundial més llarg de la història, perquè la FIFA, l'ens organitzador del torneig, va ampliar la xifra d'estats que hi participen, de seleccions, i ha estat més llarg que mai, i per una qüestió dels horaris ha estat complicada la conciliació.
1: Molt bé. De fet, aquest fet, no?, el que aquest any hi hagi 48 equips per primer cop, en certa manera també hi ha una decisió política al darrere, no? És a dir, és tenir més països contents, més països a l'entorn de la FIFA, etcètera, no?
2: Sí, si amplies la xifra de participants i de partits, també és una qüestió econòmica, perquè, òbviament, doncs, són més partits, permet doncs, pujar la xifra de diners que cobres per drets de televisió, per entrades. Com més actors entren dins el negoci, doncs es genera una xifra de diners que es mou més gran, i també hi ha un component polític. De fet, el president de FIFA, Gianni Infantino, ja ha dit que valora ampliar encara més la xifra de participants de cara al proper Mundial, aquell del 2030, que es jugarà entre Espanya, França, Portugal i el Marroc, i més enllà del negoci també hi ha una voluntat d'assegurar aquest senyor, el president Infantino, la seva supervivència com a president, perquè el fet de que pugui seguir manant depèn d'unes seleccions on voten les federacions. Llavors, si hi ha més federacions contentes perquè tenen accés al negoci del Mundial, doncs que el senyor Infantino s'assegura tenir més vots.
1: Està claríssim. Faig una petita, diríem, currículum teu, perquè la gent que no et conegui del tot o sàpiga, diríem, on treballes i el que has fet. Vas néixer a Sabadell l'any 1977, ets historiador de formació i periodista de vocació des dels 16 anys, has treballat al 9-9 del Vallès Occidental, al Nou Esportiu i al Diari Ara, on vas ser cap d'esports, però... ha col·laborat i continua col·laborant amb moltíssims mitjans de comunicació més, com a comentarista a Radio Marca, a DAZN, a Gol Televisió, Movistar, Catalunya Ràdio, RAC1, TV3, etc. Va ser un dels fundadors, i encara en formes part, diríem, de la revista de futbol Panenka, nascuda amb la voluntat d'explicar el futbol des d'una perspectiva cultural, social i històrica, i encara t'ha quedat temps per escriure 7 llibres, uns llibres que exploren la dimensió política, social i sentimental de l'esport. De tots els llibres, em quedo, i és el que segurament enllaça més amb l'entrevista que et farem, és el que vas fer el 2021, que es diu El historiador en el estadio, que va ser reeditat posteriorment com La geopolítica del futbol. Començo... Volia comentar-te també un fet aquest que destacava la Núria Cartanyà en la presentació de l'entrevista, que és que no sé si hi havia passat mai que dos equips en guerra es trobin en un Mundial i ja a sobre que un dels dos sigui l'organitzador.
2: Clar, sí que ha passat que tinguessin conflictes que podia tenir puntualment doncs, intercanvi de trets perquè estiguessin, però aquesta escena que hem viscut aquest Mundial doncs, ha estat única, no? Quan es va sortejar el Mundial, Estats Units i l'Iran encara no estaven en guerra, però un cop que comença l'atac d'Estats Units i la resposta d'Iran cap a totes les bases nord-americanes i els veïns, doncs es va veure que semblava impossible que la imatge de la selecció iraniana jugant al territori d'Estats Units. I la FIFA va aconseguir un acord, s'ha vist, però ha generat moltíssim polseguera perquè, òbviament, no ha permès a la selecció iraniana competir amb les mateixes condicions que les altres seleccions i més enllà de... No entrarem aquí ara a valorar doncs, qui té raó en aquesta guerra i ni, òbviament, no defensarem el règim islàmic de Teheran, però en una competició s'ha de garantir tots els participants que competeixin amb les mateixes condicions. I la selecció iraniana, en aquest cas, va jugar partits amb unes condicions que eren inferiors perquè el govern de Donald Trump sí els va permetre jugar els seus partits dos a Los Angeles i un a Seattle, però no els permetia fer nit després dels partits, els obligava a fer viatges molt llargs a la seu que tenien improvisada a l'altra banda de la frontera a Mèxic, amb llargs controls quan arribaven a l'aeroport. Llavors, òbviament, això genera moltíssima polseguera. La FIFA ho celebra com un èxit, però d'alguna forma no ho és.
1: Mm-hmm. De fet, relacionat amb això, la relació Donald Trump-Gianni Infantino, no? La mera relació que política i futbol, diríem, segurament en aquesta no n'hi ha, fins al punt que vam veure un fet insòlit durant aquest Mundial, que és que un president d'un país demani al president de la FIFA que tregui la sanció a un jugador, en aquest cas a Florian Balogun, jugador de la selecció dels Estats Units, perquè va ser expulsat en un partit i pogués jugar el partit de vuitens de final contra Bèlgica, i li van concedir.
2: Sí, la relació entre Trump i Infantino donaria realment per fer un llibre, un documental, que de fet ja crec que se n'estan preparant, perquè és molt interessant, no? En la gènesi d'aquesta relació que s'han fet amics bàsicament perquè comparteixen una agenda, hi ha un moment molt important que és si viatgem en el temps cap al passat, el Mundial de fa 4 anys es juga a Qatar. Aquell Mundial era el Mundial que s'havia de jugar als Estats Units. Els Estats Units va presentar candidatura per organitzar aquell Mundial de l'any 2022. El va guanyar Qatar i va haver-hi sempre la sospita que Qatar va guanyar el dret a acollir la competició a base de comprar vots fent favors econòmics en funció de la geopolítica. És a dir, Qatar s'oferia fins i tot a comprar deute de països, fer inversions en ports, en aeroports, en bancs, a canvi de que els governs locals fessin pressió als seus delegats perquè votessin per Qatar. Això s'ha produït. Es va enfadar molt l'administració nord-americana, se sentia enganyada per un aliat seu com és Qatar, però sobretot va arribar a la conclusió que la FIFA tenia una forma de gestionar-se una mica opaca, una mica corrupta, i va obrir una investigació a través de l'FBI amb seu a Nova York, que va acabar enduent-se per endavant alguns dels alts càrrecs que gestionaven el futbol mundial, entre ells el president de l'època, Joseph Blatter, que no li van poder comprovar que hi fos corrupte, però la pressió mediàtica se'l va endur per endavant. Llavors va entrar en el seu lloc Gianni Infantino, i Infantino doncs sabia que la FIFA, l'organització que ell presideix, tenia un cas obert a la justícia nord-americana que el deixava en mal lloc. Llavors, quan va arribar a la presidència Donald Trump, una de les coses que va fer Infantino va ser acostar-se a Donald Trump, sempre cedit amb una intenció que era intentar que l'administració Trump pressionés per tal de tancar aquest cas en la justícia dels Estats Units, que és el que ha passat abans d'aquest Mundial. És a dir, esport també, perquè Infantino d'alguna forma li demana un favor a Trump, que és deixa d'investigar la FIFA, deixa de molestar-nos, a canvi què vols? I aquí el que fa l'administració Trump, que ja sabien que organitzarien aquest Mundial, és demanar una sèrie de favors, que, per exemple, com ha informat mitjans com el New York Times, per exemple, el comitè organitzador del Mundial ha llogat plantes senceres d'edificis propietat de Donald Trump a Nova York per pagar-li diners a la família Trump, i aquestes oficines han estat buides, no hi havia una activitat laboral com a tal. És a dir, veus que hi ha clarament un intercanvi de favors per tenir content a Trump, que és una persona amb un ego molt gran. La FIFA es va arribar a inventar aquest premi FIFA de la pau perquè d'alguna forma es tragués l'espineta a Trump de no haver guanyat el Premi Nobel de la Pau, que li feia il·lusió guanyar-lo, no el va guanyar. La FIFA es va crear un premi com dient que era un gran diplomàtic que lluitava per la pau, li van donar un premi que es va treure de la butxaca, que no té cap mena de sentit. I aquest intercanvi de favors ha arribat doncs, al cas més escandalós, segurament, perquè afecta a la competició a nivell esportiu, que és com dèiem, hi ha el partit de segona ronda entre Estats Units i Bòsnia, en què el màxim golejador de la selecció d'Estats Units, el Florian Balogun, és expulsat amb una acció que pot tenir una polèmica arbitral i una trepitjada, no queda clar si és voluntària o involuntària, l'ensenyen la targeta vermella, i per tant es perdia el partit contra Bèlgica, i l'administració Trump pressiona per aconseguir que li perdonin aquesta vermella. I Trump admet públicament que ha trucat a Gianni Infantino. Això és una ingerència política que està prohibida dins de la FIFA, o sigui, en tant, teoria, doncs, no haver-hi cap ingerència política que afecti a la competició, que afecti a qui juga, però en aquest cas s'ho van passar una miqueta cap a... van mirar cap a una altra banda, van accedir a tenir content a Donald Trump, i el que es diu, clar, el que diu Infantino és sí que em va trucar, sí que em va demostrar que estava molt ferit perquè creia que era una vermella injusta, però jo li vaig dir que jo no puc fer res. Ho ha de dir això perquè si no seria admetre doncs, que s'estava doncs, agenollant els desitjos de Donald Trump. Però el que sí que sabem, perquè s'ha publicat, és que hi ha un ens que tècnicament és independent, que gestiona totes les decisions arbitrals, format per 12 persones, i que el president d'aquest comitè, que és un senyor, un príncep dels Emirats Àrabs Units, té dret a prendre una decisió sense consultar a la resta del comitè. I és el que va fer aquest senyor, de forma individual, va dir... Per primer cop en la història del Mundial, perdono una targeta vermella, m'ho invento jo sol, i Balogun podrà jugar. Per tant, va ser una ingerència de la política ja directament en qui pot jugar, no pot jugar, que sento un precedent molt, molt perillós.
0: Toni, una pregunta. Ara feies referència amb això de que doncs, Estats Units és un dels països que acull el Mundial i tal. Per un país és una bicoca, és un guany acollir el Mundial? Qui mana sobre aquí? Qui té el poder? Està bé per un país acollir-ho perquè també té les seves contres, no, evidentment.
2: Per les elites econòmiques sempre és un benefici.
0: Sí.
2: Per les persones, sí. Sí, però això passa el mateix a casa nostra, perquè hem organitzat la sortida del Tour de França o la Copa Amèrica, no? La vela. Això generava un debat a casa nostra també sobre quin benefici realment deixava. Fins i tot en alguns casos pots pensar que la Copa Amèrica de vela va tenir més un prejudici cap a parts de la població perquè et pujaven els preus dels lloguers o barris que ja estaven molt gentrificats com la Barceloneta, te'ls acabaven de rebentar. Qui s'enduia un benefici d'aquests grans esdeveniments? Doncs els grans propietaris d'edificis, d'hotels, grans empreses que organitzen, és a dir, hi ha una sèrie d'empreses de certs sectors que sempre en troben un benefici. Quan un estat organitza un esdeveniment esportiu, qui diu un estat, diu una regió o un ajuntament, no pensa en el benefici de tota la comunitat, pensa en un benefici de certes empreses, però sobretot també pensa en una operació de propaganda, d'imatge, quina imatge estàs oferint al món, no? Això també, al final, és la geopolítica de l'esport, pots oferir una imatge en aquest sentit, això s'ha vist també en els darrers mundials, que s'estaven jugant a estats on no es garanteixen els drets democràtics, l'anterior es va fer Qatar, el de fa de dos mundials es va fer Rússia, i mentre jugava al mundial, la imatge que tenia la gent d'aquests països era com un lloc on la gent anava, s'ho passava molt bé, que divertit que és, i com m'agrada Rússia, com m'agrada Qatar. És una operació també de neteja d'imatge molt interessant. El que és interessant d'aquest darrer mundial és que el govern de Donald Trump, a diferència del que fan normalment els estats, que és intentar oferir una imatge molt simpàtica per caure bé durant el mundial, ell no ha tingut cap mena de problema en no voler oferir aquesta imatge.
0: Bueno, ja en la línia d'ell.
2: Per què? Perquè ha enviat un missatge cap al seu votant, que és dir, jo d'alguna forma segueixo fent el que vull Clar, la gent d'aquí el critiquem molt, perquè el que fan sembla que és una autèntica vergonya, però ja està enviant un missatge que li interessa, que són els seus votants.
0: Escolta, i per trobar-li la punta positiva, Toni, perquè realment és una mica depriment tot això. Al contrari, el futbol pot servir per arreglar, o ha servit alguna vegada per arreglar algun dels problemes que hi ha a nivell mundial entre els països? Ho dic perquè no deixa de ser una gran cimera, no?, en què es troben, doncs això, molts interessos i en un ambient més relaxat que una cimera. No sé si s'han fet alguns pactes allà a les grades o no.
2: Sí que se n'han fet, Vull dir, sí que hi ha hagut diplomàcies de l'esport, com es diu. Per exemple, també el cas del conflicte que sembla que no acaba mai sempre entre Turquia i Armènia, que són òbviament dos estats que segueixen encara que no avancen per la qüestió del genocidi armeni, que es va produir fa més de 100 anys i que el govern turc es nega a acceptar l'existència. Durant molt de temps aquests estats no han tingut cap mena de relació diplomàtica i quan fa uns anys va tocar que havien de jugar entre ells les seleccions es va crear el que es va dir la diplomàcia del futbol, que va ser la primera trobada entre primers ministres oficials que va acabar conduint doncs, a l'obertura de passos fronterers, la inauguració de la primera línia d'avió directe a Estambul i Erevan, i suavitzant una miqueta les relacions entre aquests estats i com aquests se'n trobarien d'altres. En aquest cas, el que crec que hem de tenir molt present és que el futbol com a tal és innocent. Clar. Em sembla totalment injust. Jo, mira que malament el futbol. No, és que si no fos el futbol, seria una altra cosa. El problema és que no sigui. A vegades li donem massa importància al futbol. El futbol és un esport el més popular, i això el converteix en un gran negoci, però la gent, els polítics, els empresaris que l'utilitzen, també utilitzen la cultura, també utilitzen els festivals musicals, també utilitzen la Fórmula 1, també utilitzen, òbviament, l'economia, ho utilitzen tot. O sigui, a vegades crec que la gent, davant d'aquests esdeveniments, diu, oh, quina vergonya el futbol, però si el futbol no existís, no canviaria res. Trump seguiria sent Trump, Iran seguiria sent Iran, els estats del Golf Pèrsic seguirien fent el mateix, que no compren museus, si estem veient, com, doncs, per exemple, el món de la cultura, que sembla que a vegades queda com molt més doncs, innocent, sí. Estem veient com també els Aràbia Saudí, les dictadures del Golf Pèrsic paguen diners a grans músics perquè vagin a tocar, organitzen exposicions d'art per oferir una imatge que ens agradi i suavitzar la seva imatge. Tot és geopolítica, tot és utilitzable, i en aquest sentit crec que a vegades la gent també és una miqueta doncs, d'una forma molt demagògica, diu, oh, quina vergonya el futbol, i és no voler entendre com funciona el món.
1: Molt bé. Toni, avui tenim un, com dèiem, hem començat amb una Espanya-França, més enllà de la polèmica generada per Rajoy amb les seves paraules. Són dos països veïns amb moltíssima història al darrere i molta geopolítica, però també demà hi ha una Anglaterra-Argentina, una reedició dels quarts de final de just fa 40 anys, el del gol de Maradona amb la mà, el del gol del Maradona, segurament un dels millors gols de la història del futbol, però també és aquell partit que es recorda per la guerra de les Malvines. Creus que a Argentina i a Anglaterra algú encara se'n recorda d'aquella polèmica i d'aquella guerra? Tornarà a sortir aquest tema?
2: Sí, sí, sí, i ha sortit. Especialment Argentina, perquè Argentina és qui perd aquella guerra, no? Quan tu perds una guerra, la ferida queda. És cert que el Regne Unit ho tenen present, però és molt més llunyà. De fet, la societat britànica, el record de la guerra de les Malvines, o les Falklands, com diuen ells, queda com molt integrat en el record d'una època molt complicada, que és l'època del govern de Margaret Thatcher, en què hi havia molt atur, moltes privatitzacions de serveis públics, molt tancament de fàbriques. Es van enviar molts joves entraven a l'exèrcit perquè no tenien sortida laboral i van acabar anar, doncs, servint en aquella guerra tan, tan llunyana, perquè és un destí llunyà, molt llunyà per anar a lluitar si ets britànic. I queda com, el record queda una miqueta més aquí. Crec que en el cas dels britànics i dels anglesos és més una rivalitat esportiva, perquè al final doncs, ha anat cap aquí, vull dir, no com... però cap als anglesos, realment, com ells van guanyar la guerra, tenen les Falklands allà, tampoc no li donen més importància. Jo crec que Anglaterra té un gran desig de guanyar esportivament, sobretot, perquè és una rivalitat en aquest cas doncs, més visceral, però pels argentins la qüestió de les Malvines hi segueix. Contínuament en cada partit de la selecció argentina, els càntics, les banderes, la idea de les Malvines existeix, és un debat també molt interessant, no? Perquè al final és cert que ells tenen una reivindicació de sobirania nacional, que si mires el mapa té cert sentit que Argentina doncs, controli aquelles illes que té davant de les seves costes, però també al final és com una ferida que crec que als argentins els està costant molt de trobar un punt de mesura per encarar-ho, perquè és cert que van morir molts joves en aquella guerra, però a la vegada també és cert que és una guerra que va iniciar la dictadura militar als anys 70 d'una forma totalment doncs, demagògica per generar certa unitat nacional i sabien que aquella guerra la perdrien, perquè a nivell doncs, de militar era evident que l'Argentina de l'època no tenia els portaavions i l'aviació que tenien els britànics. Doncs sempre és com molt estrany de dir...
1: Toni, perdona, disculpa, és que estem fora de temps, perdona, ja sé que aquest tema em donaria per més, però necessitem anar acabant. Moltíssimes gràcies, Toni Padilla, periodista expert en geopolítica de l'esport, per venir una estona a l'antena de l'Obert per Vacances.
2: Molt bé, perfecte, gràcies.
1: Adéu-siau.
0: Albert, no perdis el telèfon del Toni Padilla, que jo per mi que al llarg de l'estiu podríem tornar a parlar amb ell, de geopolítica, encara que sigui des d'una altra perspectiva.
1: Segur que sí.
0: I tant, molt interessant. Albert Soler, Ràdio Rubí, gràcies.
1: Adéu-siau.
3: Obert per Vacances. Portem l'estiu a casa.
0: I tot seguit estrenem un podcast que arribarà cada dimarts amb aquesta hora i que ens duen des d'Ona la Torre. Recomanacions de lectures per fer aquest estiu. Un podcast que signa Josep Maria Soler a l'edició sonora i Mònica Socies el condueix. El primer capítol va sobre llibres, lectura, al voltant del món dels animals i la natura.

0: Mònica Socies.
1: Diuen que l'estiu tot a cuca viu. I un dels protagonistes en aquesta època de l'any és el mosquit. Us recomanem Pic, pic, el mosquit, un llibre interactiu per aprendre a comptar amb les picades d'aquest insecte xerit, orientat per a infants entre 1 i 4 anys, publicat per Cruïlla. Fins i tot el poeta Pere Rovira li dedica un poema.
0: Zit, zit, zit, zit, zit, zit. Quin neguit, el brunzit del mosquit a la nit. El mosquit, tan petit, zit, zit, zit. Atrevit, amb delit i despit. El bandit, repodrit, repetit, zit, zit, zit. M'ha escollit i ha acudit, divertit, decidit al meu llit. M'ha cosit, ha insistit, insistit, infinit. M'ha refregit, zit, zit, zit. I esmarrit, enfurit, perseguit, oprimit i obsedit, zit, zit, zit.
1: Si voleu llegir-lo, el trobareu a Bestiari, un poemari infantil publicat per La Galera, on en Pere Rovira hi inclou molts altres animals, com la granota, el lleó, l'elefant o les cuques de llum. Un llibre per a infants entre 7 i 9 anys, on l'autor, amb enginy i humor, mostra la natura i els seus diversos habitants. Una manera divertida de donar a conèixer als més petits al món dels animals. Territori Lectura. Per als més aventurers, us proposem que us calceu les botes i poseu a les motxilles l'Atlas Natural del Montserratí per descobrir la flora i la fauna d'aquest entorn. No us oblideu uns bons binocles. Us ajudaran a observar aus com l'àliga cuabarrada o el falcó mostatxut, dos dels animals que trobareu en aquest massís que fa milions d'anys era un gran delta. Sabeu que hi podem trobar fins a 7 espècies de ratpenats i 4 espècies de mossaranyes? Es podreu identificar fàcilment gràcies a les seves magnífiques il·lustracions i a l'assessorament del grup Capreolus de Recerca i Natura d'Olesa de Montserrat. Un atlas amb una part interactiva, amb preguntes i una secció on tenim a observar i trobar les diferents espècies a cada il·lustració. Un dels llibres joia d'Edicions Paper d'Estrassa, amb en Quim Moreno, l'editor, al capdavant. Territori Lectura. Es porten com el gat i el gos és una de les frases que condiciona a aquests animals, però res més lluny de la realitat. En Jordi Ferrés desfà mites i llegendes d'aquests petits felins al llibre Si els gats parlessin, publicat per Rosa dels Vents.
0: En realitat, gats i gossos tenen jocs molt peculiars entre ells. Pot fer patir veure un gos gros posar-se el cap sencer d'un gat a la boca, però ells es mesuren la força i saben fins on poden arribar. Una de les estufes preferides d'un gat és un gos, i com és gros, millor. Quan un gos arriba de la passejada, el gat el pot olorar i fer-se una idea de què ha fet i on ha estat, i pot convertir-ho en una gran rutina. Quan la família marxa i es queden sols a casa, es fan molt bona companyia. Un gat farà caure un munt de vegades el gos en tota mena de trampes i ensurts, i el gos n'estarà encantat. Són molts els beneficis que es poden aportar l'un de l'altre. No són ells, precisament, qui més diferències tenen en aquest món. Només cal anar a una reunió de segons quina comunitat de veïns.
1: Però no només de mites parla en Jordi, i trobarem tota una guia per entendre'ls i cuidar-los. Mosquits, àligues i gats, entre altres, han estat els protagonistes d'avui, però encara us en queden molts per descobrir en les propostes literàries. Recordeu, llegir és obrir una finestra al món, a la vida i a la reflexió. Territori Lectura.
0: Mònica Socies, Josep Maria Soler, Territori Lectura, Ona la Torre, obert per vacances. Territori Lectura.
2: I la propera parada de l'Obert per Vacances, abans de tancar hora, la fem a Constantí. Visitem la Biblioteca Municipal, que un any més torna a ser refugi climàtic. Però, a part de refugiar-vos de la calor, a la biblioteca hi trobarem tota mena d'activitats, tallers, contes, jocs, propostes per tota la família. Ens ho explica més aviat la Noèlia Silvera des de Constantí Ràdio. Noèlia, bon dia!
3: Bon dia, Núria. Doncs sí, avui ens hem desplaçat fins a la Biblioteca de Constantí perquè, com deia, s'ha activat com a refugi climàtic i, a banda, és també un espai ple d'activitats a l'estiu. Ens acompanya la directora Vanessa Gutiérrez. Vanessa, bon dia.
4: Hola, bon dia a tothom.
3: I gràcies per obrir-nos avui les portes de la biblioteca.
4: A vosaltres per visitar-nos.
3: Vanessa, amb la calor que fa aquests dies, la biblioteca pot ser una bona alternativa per escapar-se una estona de les altes temperatures. Quins perfils de persones creus que es poden beneficiar més d'aquest servei de refugi climàtic?
4: Sí, la veritat és que crec que les biblioteques sempre han funcionat una mica com a refugi a molts nivells, però és veritat que cada cop més estem fent també aquesta funció de refugi climàtic. Som un espai públic, gratuït, climatitzat i obert a tothom, o sigui que els perfils són molt amplis i poden abastar qualsevol persona que necessiti una estona de confort. Podem parlar de gent gran, de famílies amb infants, de persones que treballen a distància o simplement algú que vulgui llegir el diari, mirar internet o descansar una estona. I trobo que el plus que podem oferir a la biblioteca, a més d'oferir aquest refugi contra la calor, és que també és un refugi amb oferta cultural i social. És el plus que oferim. O sigui que pots entrar buscant una mica de fresca i potser acabes descobrint un llibre, una revista o una activitat que no t'esperaves.
3: Molt bé, molt interessant. Vanessa, quan diem refugi climàtic, de què parlem exactament? Què hi troba la gent quan entra a la biblioteca?
4: Doncs quan parlem d'un refugi climàtic, en el cas de la biblioteca, no parlem només d'un espai fresc i amb una font d'aigua, que també, sinó que crec i que més important és que parlem d'un lloc on la gent pot estar bé sense necessitat de consumir res, amb tranquil·litat i sentint-se benvinguda. A la biblioteca hi trobaran confort, però també, com comentàvem abans, llibres, premsa, revista, internet, també un espai tranquil per llegir, estudiar o treballar i un equip de persones disposat a ajudar i a rebre a tothom amb els braços oberts.
3: Com deies, a la biblioteca hi podem trobar confort, però a l'estiu no només és un lloc per estar fresquets. Com deies, també és un espai molt actiu, ple d'activitats, amb el cicle Fem Estiu, Fem Biblioteca. Quin tipus de propostes hi trobem? Perquè hi ha una mica de tot, no?
4: Doncs sí, a la biblioteca la veritat és que mai baixem el ritme i amb el cicle d'activitats que proposem, el Fem Estiu, Fem Biblioteca, volem ser un espai de trobada, de joc, de creativitat i de lectura per totes les edats. Hem programat activitats molt variades, no sé si ens donarà temps a parlar de tot, però tenim sessions de jocs de taula, laboratoris de lectura, tallers creatius, titelles, contes, una exposició pels 20 anys del Tatano, el tret de sortida d'una nova edició del nostre club de manga i també iniciatives com guanyar un estiu lector perquè els infants mantinguin l'hàbit de llegir mentre s'ho passen bé amb reptes i missions. La idea general és que cada setmana hi hagi una excusa per entrar a la biblioteca i que la biblioteca formi part de l'estiu de les famílies.
3: Activitats per a tots els gustos. Justament avui, 14 de juliol, d'aquí una estoneta a les 11, tenim una sessió de jocs de taula. Què tenen aquests jocs que enganxen tant petits i grans?
4: Doncs sí, d'aquí una estona comencem una altra sessió dels nostres jocs de taula i la veritat és que sempre tenen molt bona acollida. Crec que enganxen per coses molt bàsiques i molt senzilles, però que a vegades ens costa de posar-nos, com és compartir una estona sense pantalles, conversar, riure i jugar plegats. I a més, la veritat és que tenim jocs per totes les edats i gustos i la biblioteca és un lloc ideal per descobrir-ne de nous perquè l'oferta que tenim és molt variada i molt àmplia, provar-los i fins i tot conèixer altres persones. De fet, aquest curs passat vam posar en marxa un club sènior de jocs de taula que va ser tot un èxit i va demostrar que jugar no té edat i que els jocs són una magnífica excusa per fer comunitat i combatre la soledat. I de fet ha estat l'excusa perquè aquesta activitat de jocs de taula feia anys que la plantejàvem, però sempre la plantejàvem més amb un format infantil o familiar i aquest any l'hem obert per fer-la això oberta a tots els públics i a totes les edats.
3: Va, Vanessa, amullem-nos una mica. Si haguessis de reptar els oients a l'Obert per Vacances, a una partida, quin joc els hi proposaries?
4: A veure, he de dir que he demanat consell a la Montse, que és la nostra experta en jocs de taula, o sigui que ho hauria d'explicar ella. Però és veritat que coincideixo que proposaríem les Speed Cups. És un joc d'aquests molt ràpids i divertits, que s'aprèn superràpid. La dinàmica del joc sempre sembla molt tonta, perquè consisteix a ordenar uns gots de colors, tant de pressa com puguis i seguint el model d'una carta. I bueno, són riures assegurats.
3: Molt bé, Vanessa, doncs ens quedem amb aquesta recomanació. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui a l'Obert per Vacances.
4: A vosaltres, aquí estarem tot l'estiu.
5: I moltes gràcies també, Noelia Silvero, des de Constantí Ràdio. Una abraçada.
3: Una abraçada.
5: Nosaltres tanquem aquesta primera hora, després de les 10, refresquem la pregunta del dia, que de fet ja us la recordo. Què és imprescindible prendre a la piscina o a la platja? Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Desconnectar per tornar a connectar. Sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions.

0: província de Barcelona.
1: El diccionari Termcat.
2: Paraules noves que ja pots dir.
1: Estora o màrfega. Peça prima, tova i flexible, normalment de forma rectangular i feta d'espuma de niló, que es fa servir en diverses activitats esportives com a amortiment per a fer exercicis a terra.
3: A l'hora de fer exercicis que impliquin un contacte del cos amb el terra, sempre és més prudent i més agradable fer-los sobre una espuma prima i flonja que esmorteeix els impactes. També serveix per acampar, si dormim al ras o en una tenda. En podem dir estora o màrfega, mai esterilla. Estora perquè cobreix una part del terra i màrfega perquè és similar a un matalàs senzill. En aquest cas, també serviria el terme aïllant, perquè una funció important que també té és protegir de la humitat.
2: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa, a més.

0: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 10, us parla Pili García. Junts trenca el pacte de govern a l'Ajuntament de Girona i deixa l'executiu Guanyem i Esquerra en minoria. La vicealcaldessa Gemma Geis ja ho ha comunicat a l'alcalde Lluc Salellas i aquest dimarts n'explicarà els motius. Amb la sortida dels 6 regidors de Junts, el govern gironí queda amb 11 dels 27 regidors del ple. I en marxa un dispositiu dels Mossos per investigar el tiroteig sense ferits del 12 de maig al barri de la Mina, a Sant Adrià del Besòs. L'operatiu s'està fent de manera simultània a Barcelona, Sant Adrià, Badalona, Terrassa i Maçanet de la Selva. L'objectiu és localitzar armes i detenir els presumptes implicats en els fets. Hi participen prop de 150 agents, entre unitats d'investigació criminal, policia científica, drons i una unitat canina. I els Mossos investiguen una suposada agressió sexual entre dos menors de 13 anys a Tàrrega. El cas s'ha traslladat a la Fiscalia de Menors i als Serveis Socials perquè el presumpte autor és també un nen, un noi, de menys de 14 anys que és inimputable. I els treballadors de Pasqual fan una tancada nocturna com a protesta. Guillem Rico, des del 9FM.
1: Els treballadors de la planta de Leche Pascual de Gurb continuen les mobilitzacions per desbloquejar les negociacions de l'ERO que l'empresa va presentar el 26 de juny com a pas previ al tancament d'una planta que ha comprat Casa Tarradellas per fer-hi mozzarella per a les pizzas. Així ho van escenificar aquest dilluns plantant-se davant la fàbrica amb tendes d'acampada, cadires i carmanyoles per sopar i quedar-s'hi a dormir. Quim Espanyol és l'advocat del col·lectiu Ronda que defensa la posició dels treballadors.
2: Ara mateix ens queixem de la falta de maduresa de qui està abordant un procés sense entendre la transcendència i la profunditat que té i s'està plantejant tancar deixant al carrer 86 professionals del sector, que és evident que no trobaran feina en la indústria làctea perquè no hi ha més plantes a Catalunya.
1: Divendres hi ha prevista una reunió i en funció del resultat es plantegen dilluns que ve una nova jornada de vaga acompanyada d'una manifestació a Madrid davant de les oficines de la companyia lletera per traslladar el rebuig a un acomiadament que consideren injustificat.
0: I els pescadors del Sonso gironins han deixat de treballar 6 mesos abans del previst perquè gairebé no queda espècie per capturar. El sector alerta que el Sonso s'està acabant a la Costa Brava i demana al govern que n'investigui les causes. Els pescadors sospiten que la depuració de les aigües podria estar reduint els nutrients del mar. I un motorista de 27 anys ha mort en un accident a la G-553 a Sant Feliu de Buixalleu, a la Selva. Per causes que s'investiguen, hi ha hagut una col·lisió lateral entre una autocaravana i una motocicleta. Amb aquesta víctima ja són 77 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. I pel que fa al temps, avui torna a repuntar la calor a màximes de fins a 40 graus a Ponent i a la Conca de Tremp, amb nits tropicals o tòrrides al litoral. El cel serà variable amb núvols baixos a la costa. Demà s'espera el pic de l'onada de calor. I fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.

0: Doncs vinga, que passen ja 10 minuts de les 3 minuts de les 10 del matí, arrenquem la segona hora de l'Obert per Vacances, connectant amb Ràdio Televisió Cardedeu de nou amb Enric Rubio. Enric, bon dia.
1: Molt bon dia de nou, Núria.
0: Ja us heu acabat tota la síndria aquí, a Cardedeu, o no?
1: Mira, fem feina, perquè som uns quants, ara mateix, aquí a la ràdio, sí.
0: Ja us imagina tots nyan.
1: Absolutament.
0: Va, pregunta del dia i què diuen les xarxes?
1: Doncs mira, diuen bastanta cosa, Goita. Hi ha una molt interessant que diu roba interior de recanvi per no agafar cistitis. I això és important?
0: Espera. Recordem que la pregunta del dia és que és imprescindible per portar a la piscina o a la platja. És que, clar, això de la roba interior ara ens ha descol·locat. Roba interior?
1: Ara ens deixa... Sí. Exacte, per canviar-se. A més, és una cosa, un tema que segurament si estiguessin tractant de salut masculina es tractaria molt més, però com sempre, com és salut femenina, se'n parla massa poc. I aquí tinc uns àudios que, mira, et posaré, si et sembla bé, d'alguns oients i oientes que ens han enviat. Goita.
2: En el meu cas, si vaig a la platja o a la piscina, el que no pot faltar a la meva bossa és un llibret de sudokus o crucigrames per entretenir-me i no avorrir-me mentre es prenga el sol. I, si no, també un llibre mai està malament, la veritat.
1: Ja ho veus.
0: Un llibre d'aquells que puguis, però amb brotar de sorra i bueno, que quedin les pàgines arrugadetes després.
1: Sí, aquest és un altre, podria ser un altre tema del dia, eh? Com tractem els llibres, no? Sou dels que els tenim immaculats o dels que tenen batalla?
0: Dels que marquen les pàgines i subratllen, no? Que xulo.
1: Exacte.
0: Molt bé, sudokus, també està bé.
1: Sí, en tenim una altra que, mira, aquesta sí que la volia dir, perquè la Susana ens diu, el punyeter, altaveu, no, si us plau. Per tant...
0: Totalment d'acord. A veure.
1: No es pot portar. No es pot portar, és una cosa que jo
0: totalment
1: crec que filtra la bona gent de la mala gent, gairebé.
0: Sí, amb lo xulo que és escoltar les onades del mar, no? Allò...
1: Oi que sí. Mira, l'altre dia vaig descobrir un aparell que l'actives i desconnecta els altaveus de les platges. Sí, absolutament, sí.
0: És molt gran, o sigui, queda dissimulat.
1: Molt petit, del tamany d'una caixeta de mistos, imagina't.
0: I com que ho anul·la? Anul·la les...
1: Sí. Doncs sí, mira, jo tècnicament sóc molt inútil, però estic segur que els que ho han desenvolupat ho duran a terme perfecte.
0: Ho necessito, per la platja, per l'autobús, ho necessito.
1: Mira, Núria, quan el trobi t'ho dic i n'agafem un parell.
0: Perquè jo havia pensat un dia d'anar repartint auriculars d'aquests de auriculars.
1: Oi?
0: Clar, perquè a vegades dius, escolta, compra't uns auriculars, no cal que estigui jo aquí a escoltar la teva música. Sí,
1: com la Renfe, aquests que posen en caixetes, eh? Sí. No sé si ens dona temps a posar un altre àudio.
0: Vinga, sí.
1: Va, som-hi.
3: Jo el que sempre porto a la piscina és un banyador posat i a la meva tovallola de l'Arc de Sant Martí, juntament amb la crema solar Factor 50, que habitualment no m'acabo posant.
1: I aquest, Núria, és un clam que m'ha dit més d'una persona. En Jordi Mariscó, per exemple, també diu, jo sempre agafo la crema, l'únic que després no me la poso perquè m'oblido, i en cremo.
0: Ja. Passa molt sovint això. S'acaba l'estiu i tens el pot de crema intacte. Calent a tope, sí. Però ple. Que dius, l'he de llançar, perquè això d'un estiu per l'altre diuen que no serveix.
1: I tant, exacte, absolutament. Ja ho veus, eh?
0: Com tu no et pots afaitar tot l'estiu, no, Enric? Ja tornant a la teva barba, que vas a obrir el tema ahir, tu no et pots afaitar perquè et quedaria com a blanc, no?
1: Sí, jo filtro el fitoplàncton, saps? Quan em banyo, com les balenes, saps? Vaig bussejant i t'haig de dir que jo em banyo com els rinocerons llanuts, igual que ells, així com em van portar al món. Per tant, jo no sóc dels de banyador.
0: Sisplau, ara buscaré per internet una foto d'un rinoceron llanut, perquè és que això ha de ser el millor del món.
1: Mira, farem un muntatge.
0: Vinga,
1: sisplau. Ja penjarem alguna cosa per xarxes, i tant que sí.
0: Vinga, fem-ho. Doncs mira, a tomb d'això de la crema solar, si et sembla, escoltem un reportatge que ens han portat des dels companys del Prat Ràdio. Un reportatge sobre com cuidar la pell, més enllà de posar-se o no la crema solar, doncs altres consells per cuidar la pell durant l'estiu. Et sembla?
1: Interessantíssim. Aquí estic escoltant.
0: Víctor Asensio ens el porta des del Prat Ràdio. Gràcies, Enric.
1: A reveure. Jo vull...

0: Aquest estiu, més d'un farem la bossa a correcuita per arribar a la platja o la piscina a primera hora i agafar un bon lloc. Però sempre que fem alguna cosa amb presses, ens podem descuidar el més fonamental. Però què és el més fonamental? Per això hem marxat a la platja del Prat per preguntar què no es deixa mai la gent quan marxa a passar el dia al litoral.
1: La veritat és que portem tot el necessari. Portem nevera, portem aigua, o paraigües, perquè som molt blancs de pell.
2: Aigua. Nosaltres, aigua, la tovallola i s'acabó. I res més.
3: La toalla o una camiseta.
4: Jo sempre porto el parasol i la nevera. Crema solar, també.
5: Agafa el sol, crema solar, agua, tovallola.
6: Sí, molt important la crema solar, però sobretot molta cara endavant.
7: També portem coses com per divertir-nos, com una pilota o pales.
8: Per jugar.
9: Clar, per jugar i també com la crema solar, el gafo solar, perquè és molt important per no cremar-nos.
0: Doncs ja ho veieu, la crema és un dels elements que més s'ha repetit. I això és una bona notícia. Cada cop hi ha més gent que sap que cal protegir-se del sol, i no és per menys. L'Acadèmia Espanyola de Dermatologia preveu que l'any 2040 el melanoma esdevingui el segon tumor més prevalent globalment i el primer entre els homes. La principal causa, la llum solar. Però en sabem prou de posar-nos crema? Quins mites hauríem de deixar de creure? A l'Obert per Vacances ens hem fet aquesta pregunta i n'hem parlat amb la doctora Yolanda Fortuño, cap de secció de dermatologia de l'Hospital de Viladecans i que compta amb una consulta pròpia al Prat de Llobregat.
10: La radiació solar és una radiació física i com tal és una radiació acumulativa, no? De la mateixa manera que l'energia nuclear és una radiació física, no?, que impacta amb la salut i que, bueno, parlem de Txernòbil, no?, que encara està passant factures, doncs la radiació solar també és una radiació física i per això es defineix com acumulativa. Tota la radiació solar que ens arriba des de petits fins a l'etapa adulta va sumant a la nostra pell. Jo sempre faig el símil de que seria com a... No? La nostra pell és com si tingués un bono de 10 viatges, no? del metro, i depèn com gastis aquests 10 viatges, no? Si de ben petit i jove gastes tots, després no et queda, no? Diguéssim, no et queda per l'etapa adulta. I això és important de tenir en compte perquè hi ha molta gent que diu: ai, jo és que mai he pres el sol, mai he anat a la platja. Dic, bueno, és que el sol surt els 365 dies de l'any. I pel carrer, sobretot, i per fer l'esport a l'aire lliure. Doncs hem de tenir present això. Hem de pensar que el sol es va acumulant dia a dia.
0: I en l'era de TikTok, els influencers cada cop són més presents a la nostra vida i fins i tot poden condicionar les nostres decisions. Ara bé, hem de tenir cura amb algunes de les coses que s'expliquen a les xarxes socials. Des que les cremes solars són tòxiques, fins al mite que, si t'exposes prou al sol, es genera una protecció innata, el anomenat callo solar. Totes aquestes afirmacions són falses.
10: Molts influencers parlen del callo solar. No és real, perquè ho deia amb la introducció, és una energia que es va acumulant. El tema és que aquesta energia, aquesta radiació ultraviolada, va arribant fins a les capes més profundes de la pell i va impactant contra el nucli de les nostres cèl·lules on està l'ADN, la cadena d'ADN, que és la que dirigeix tot el nostre organisme. Dia a dia, aquesta radiació arriba, impacta i fa petites lesions a l'ADN que el nostre organisme ja s'encarga d'anar reparant, no? Sobretot amb el sistema immune i altres sistemes, va reparant aquestes petites feridetes que fa el sol. Però, clar, si sobreexposem el nostre organisme amb una radiació diària sense protecció, arriba un punt que no té capacitat per reparar aquestes petites lesions, acaba fent una mutació i apareix el càncer de pell. Aquí ve el problema. Vull dir, no és veritat. No és veritat això de que sí que és cert que la melanina pot contrarrestar sobretot la radiació ultravioleta B, però la A no, i el problema és aquest, que aquest dany crònic al final acaba fent doncs, càncer de pell, o sigui, no real, i això està demostradíssim, eh?
0: Són aquests mites i desinformacions els que provoquen conductes perilloses per la salut. Els mesos més rellevants per protegir-se del sol són des de l'abril fins l'octubre, i per tant, no només ara a l'estiu, però l'hivern també és molt delicat per a persones que estan patint efectes de quimioteràpia o que practiquen esports d'alta muntanya i hivern. La doctora recomana utilitzar factors 50 en absolutament tots els casos.
10: Nosaltres, les dermatòlegs, ja bàsicament recomanem un 50 a tothom. Per què? Perquè també el 50 tampoc, moltes vegades no l'apliquem com cal, en quantitat, eh? A vegades posem una quantitat molt fineta, no? A mi quan un pacient em diu: i si m'ha sobrat protector solar, puc aprofitar l'any que ve? Bueno, si t'ha sobrat un tubo de protector solar en tot l'estiu, és que no està ben feta aquesta protecció solar. S'ha posat molt poqueta quantitat i no està fent una correcta protecció solar. I per això decidim, bueno, una mica amb consens a tots els dermatòlegs, decidim que millor posar d'entrada un 50 i repetir cada 2-3 hores, tot i que actualment els protectors solars són molt bons, aguanten molt l'aigua, no? Són waterproof, water resistents, però clar, sempre que et mulles i estàs en remull, perds una mica de crema. Per això, norma bàsica és mitja hora abans de l'exposició solar i repetir cada 2-3 hores.
0: Aquestes recomanacions s'han d'extremar en el cas dels menors de 6 mesos, que no han de rebre directament el sol i se'ls ha de cobrir sempre. A partir d'aleshores i fins als 3 anys poden rebre llum solar, però és desitjable que sigui a primera hora del dia o a partir de les 6 de la tarda. Pel que fa a tatuatges, millor no fer-se'ls a l'estiu. Fortunyo avisa dels perills dels tatuatges grans.
10: Fer un tatuatge en aquesta època seria, bueno, diguéssim que no seria la millor opció, perquè s'ha de tenir un cuidador de tapar el tatuatge, no? Es pot infectar amb l'aigua del mar. Però jo el missatge que estem començant a veure als dermatòlegs, no? I que fa temps que veiem, és que tatuatges grans, no? Grans, de mida gran, que afecten a gran superfície corporal, s'ha de saber i s'ha d'informar que la tinta del tatuatge, migra als ganglis. Migra als ganglis. I que quan nosaltres, no, tant dermatologia com altres especialitats, volem estudiar un tipus de càncer i fem el gangli sentinella, no, anem a buscar el gangli per analitzar, veiem que aquells ganglis estan plens de tinta. Això què vol dir? Que per l'especialista patòleg que mira el microscopi, veure un gangli ple de tinta no és fàcil identificar si té o no té cèl·lules tumorals.
0: La tinta que traspassa els ganglis dificulta la possibilitat de detectar si hi ha cèl·lules cancerígenes. Fortunyo reivindica la necessitat de fer pedagogia dermatològica a les escoles perquè del 0 als 20 anys és quan més perill pateix la pell. Sigueu més de platja o de piscina, recordeu que aquest estiu no us pot faltar un pot sencer de crema solar amb la màxima protecció.
8: Moltíssimes gràcies als companys del Prat Ràdio que avui ens han dut aquest reportatge sobre com tenir cura de la nostra pell. El tomb de la pregunta del dia, recordeu, us estem preguntant a través de les xarxes què és allò imprescindible que sempre us emporteu a la platja o a la piscina. Vinga, va, que hem de trobar l'Eduard Virgili un dia més.
11: Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.

0: començat el programa dedicant-lo, cada dia dedicarem el programa a un col·lectiu o un altre. Avui l'hem dedicat a les persones que avui marxeu de viatge. Com dèiem, bé sigui un viatge curtet al costat de casa o bé sigui un viatge que us faci creuar doncs, tot el país, tot el continent, tot el món. Tothom que avui marxi de viatges, que us vagi molt bé el camí. I en fi, ens retrobem a la tornada, envieu una postal, sobretot. Qui marxa de viatge i ho fa d'una manera molt particular és l'Eduard Virgili, Altafulla Ràdio, perquè avui ens proposa viatjar amb la casa, gairebé emportant-nos la casa doncs, sobre quatre rodes, el que s'anomena el caravaning. No sé si en català està ben dit, però vaja, sí, seria això, eh? Un cotxe caravana. Eduard Virgili, bon dia.
1: Bon dia, Núria. Doncs mira, sí, avui marxem amb caravana, sí? Amb autocaravana o amb furgoneta camperitzada, que cadascú triï el que
0: més li diferents,
1: agradi.
0: Són diferents, eh? Jo li dic
1: tu,
0: a tu el mateix,
1: però...
0: Té varietat. Bueno, m'hauríeu d'explicar exactament el que és. Jo per lo més còmode, el que em permeti dormir, ja està.
1: Mira, ara sortirem de dubte i preguntarem sí. Per què és el més còmode. No sé si en traurem l'entrellat, perquè al final les coses que funcionen a una persona sí. Potser a una altra no l'acaben de convèncer. Però mira, ens posarem en context. Em trobo a les instal·lacions de caravanes Altafulla. Estem envoltats de caravanes i altres vehicles que aquests dies entren i surten pràcticament sense descans, perquè per moltes famílies aquest és el moment de començar unes vacances sobre rodes. De fet, el caravaning fa anys que viu una transformació important. Va guanyar molts adeptes després de la pandèmia i ara el sector continua evolucionant amb nous perfils d'usuaris, noves formes de viatjar i també nous reptes des de la regulació dels espais d'estacionament fins a la convivència amb els municipis turístics. Parlarem de tot plegat al llarg dels propers minuts amb en Toni Puig, que és vicepresident del Gremi d'Empresaris del Caravaning de Catalunya i propietari de Caravanes Altafulla. Toni, bon dia i gràcies per atendre'ns. Avui que, a més, ets sol al taller, a l'oficina, i no tens cap dels teus homes que acostuma a freqüentar aquestes instal·lacions.
2: Hola, bon dia. Doncs sí, bueno, circumstancialment avui estic sol, però estic per vosaltres, vaja.
1: Escolta, explica'ns com ha començat aquest estiu pel sector del caravaning. Les sensacions són bones?
2: Sí, les sensacions han sigut molt bones. Tots els vehicles nous ja s'han pogut vendre i entregar, per tant, ha sigut un èxit a nivell de vendes, tant a nivell de caravanes, que és un mercat que actualment està una mica, diguéssim, estable, el món de la caravana té el seu públic, però costa que augmenti, però sempre hi és. I, en canvi, el món de l'autocaravana i de les campers, doncs, bueno, és un món que ara per ara està de moda, després de la pandèmia, i va molt bé.
1: Sortim de dubte. Ara la Núria, per exemple, deia, ostres, m'haureu d'explicar què és la caravana, l'autocaravana o la furgoneta camperitzada. Per tota l'audiència que ens estigui seguint ara mateix, què seria cada cosa?
2: Bé, la caravana és és un semirremolc que va enganxat al cotxe i que tu transportes, ell porta la seva pròpia matrícula majoritàriament i llavors tu pots aparcar en qualsevol càmping i a partir d'allà doncs, instal·lar-te més o menys i tens l'avantatge, entre cometes, de que tu tens el teu propi vehicle per després desplaçar-te i visitar tota la zona propera. L'autocaravana en contra doncs, és tot compacte i llavors te permet potser a l'hora de viatjar ser més algo més àgil i poder tombar contínuament, potser una nit aquí i una nit allà sense parar, no? És un viatge com a més mogut. I la camper doncs, seria el mateix, però menys espai i més àgil i potser més velocitat.
1: S'ha posat de moda la camper?
2: Bueno, jo diria que és, en general l'autocaravana i la camper. La camper potser s'ha posat de moda, està molt de moda entre el jovent, sobretot bueno, hi ha molta gent que aprofita doncs, qui fa escalada, qui fa bicicleta de muntanya, és igual l'esport que sigui, qualsevol afició que tingui, li permet estar pràcticament a peu d'allà on ha de fer l'activitat amb una camper, perquè és més petita a nivell de vehicle. Llavors, bueno, això està realment de moda, sí.
1: M'explicaves, però, que hi ha moltes persones que es camperitzen aquestes furgonetes elles mateixes i després és quan us han de visitar a vosaltres, que sou els professionals del sector, i us n'adoneu, no?, d'allò que potser no han acabat de fer bé.
2: Bé, perquè, de fet, està bé, és a dir, està bé que un sobretot són fusters, amb gràcia, que puguin tenir molt de gust i puguin fer uns acabats espectaculars, preciosos, però després no oblidem que és una casa, per tant, té una instal·lació elèctrica, una instal·lació d'aigua, una instal·lació de gas, que potser se'ls hi escapa, i potser si no tenen l'experiència dintre del sector, doncs només amb el fet del concepte, perquè tu pots agafar un electricista que et faci la instal·lació elèctrica i te la farà molt professional i tot això, però el concepte de que, com es viatja, com, què es necessita, doncs això ens trobem que a vegades fallen.
1: I molt important, tot això després s'ha d'homologar i per tant es poden tenir alguns ensurs. Sí. El millor és posar-se en mans de professionals com vosaltres, en mans del gremi, i que puguem, doncs, seguir les pautes que toquen.
2: Jo crec que sí, és a dir, quan et fa mal el queixal vas al dentista, no hi ha cap persona que s'intenti arrencar-se ella sola al queixal. Doncs llavors crec que el millor és anar a un professional que t'assessori i que et guiï en aquest camp, no?
1: Escolta una cosa, de vegades anem per l'autopista i veiem... ara no sé si són caravanes o autocaravanes, però que a més porten enganxat un remolc amb un cotxe o el cotxe que l'arrosseguen perquè dues rodes encara van per la via.
2: Generalment són autocaravanes. Amb una caravana no s'hi acostuma a enganxar res al darrere. No, seria un tren ja i això seria complicat. Però a nivell d'autocaravana sí.
1: Clar, això dona molta llibertat.
2: Sí, total. Sí. Mm-hmm. Clar, tu llavors amb l'autocaravana... El que passa és que llavors ja... Diguéssim que això ens trobem molt i són gent, acostuma a ser gent gran estrangera que venen aquí i posen l'autocaravana en un càmping com si fos una caravana, és a dir, estan fent servir l'autocaravana com si fos una caravana i llavors tenen el cotxe per sortir. Potser perquè per l'edat que tenen o així els és més còmode viatjar amb autocaravana que no pas arrossegar una caravana.
1: Escolta, Toni, es nota que estem en temporada alta o això no és temporada alta? Explica-m'ho bé, perquè ara abans de començar l'entrevista que hem estat xerrant em deies... Jo ja tinc tot el peix venut.
2: Sí, clar, a nivell de venda de vehicle nou està el peix venut. És a dir, jo ja, per sort, no em queda cap vehicle, tinc una exposició supertrista, és a dir, no tinc exposició, però, diguéssim, els que estem arrans de costa, els distribuïdors que estem arrans de costa, se'ns obre un altre període, que és la temporada alta a nivell de botiga i, sobretot, de taller, per intentar ajudar la gent que té problemes un cop estan de vacances ja, doncs que els hi falli el frigorífic, l'aire condicionat, qualsevol cosa. Clar.
1: Què és el que us demana més la gent ara quan us visita en aquesta època de l'any? Tu has obert ara fa poca estona, aquest dimarts. Qui entri avui per la porta, què possiblement et demanarà?
2: El top avui dia és, lògicament, l'avaria de l'aire condicionat i del frigorífic. Clar, ara sense aire condicionat i sense frigorífic a l'estiu és impossible fer vida, i per tant, quan s'avarien, doncs, esclar, estan desesperats, tot és urgent i cal intentar ajudar-los el millor que es pugui.
1: Plaques solars també, perquè tothom està fent aquesta aposta cap a la sostenibilitat. El sector del caravaning no és menys.
2: Això a nivell taller... ens hem especialitzat en tot aquest tema d'instal·lacions solars i de liti perquè tinguin molta energia els propietaris d'aquests vehicles i puguin tombar amb tota la llibertat, amb la màxima llibertat possible, que això de la llibertat absoluta no existeix.
1: Un dels debats recurrents és el de la regulació. Hi ha municipis on hi ha confusió entre aparcar i acampar. Des del sector, què reclameu en aquest sentit?
2: Bé, ara no fa massa, diria que fa cosa de 10 dies, ha sortit ja per la DGT la normativa on les autocaravanes es consideren exactament el que són, un vehicle. Per tant, podran estar aparcades a qualsevol carrer, de qualsevol lloc, sense que ningú, ni aquest municipal ni ningú, els vagi a molestar, que conforme no poden estar allà.
1: Això és aparcades, però.
2: Correcte. Fins i tot poden passar la nit. El que no poden fer és obrir finestres, muntar la paradeta, obrir el toldo, el tendal, tot això no es pot fer, lògicament, només faltaria. Però sí que poden estar aparcades i en un moment donat passar una nit.
1: Una de les queixes recurrents, però, del sector és que hi ha una xarxa insuficient d'àrees de servei i estacionament. No sé si ho compartiu des del gremi.
2: Sí, està clar. De fet, des del gremi potenciem tot aquest tema. Inclús vam arribar a fer una app on vam intentar agrupar totes les àrees de pernocta i de serveis de Catalunya i inclús vam fer una àrea tipus per poder oferir a vegades a servei a consells comarcals, a ajuntaments i així, tot i que costa molt, costa molt. Lo ideal fora que tot alcalde o alcaldessa o inclús algun regidor dels pobles i ciutats fossin campistes i autocaravanistes perquè fossin sensibles amb aquest tema. És a dir, cal tenir clar una cosa, és a dir, la persona o la família que s'ha gastat 70-80 mil euros en un vehicle d'aquests, el que no farà és deixar-lo a casa per anar a visitar Tarragona o Altafulla d'hotel. És a dir, no ho faran. Llavors, si volem aquest tipus de turisme, o els ajudem a encabir-los i arreglar-los, que estigui tot bé i que s'hi sentin còmodes, i que siguin dintre les normes que nosaltres volem, o no els tindrem.
1: De vegades criminalitzem també aquest perfil de turista. Podem parlar de respecte pel medi ambient o els espais naturals o per la convivència amb la resta de veïnat.
2: Cert és que moltes vegades és per desconeixement dels propis ajuntaments o tècnics o qui mani, no? Però també és veritat, doncs, que bueno, hi ha gent que és incívica, però és incívica al metro a Barcelona, és a l'autobús a Tarragona i és incívica sempre. Per tant, aquests com van amb autocaravana o amb camper, doncs també són incívics i llavors embruten. L'ideal fora que, com quan anem al bosc, quan marxem d'allà on hem estat, no es noti què hem passat. És a dir, que pugui estar tot com està i que puguem conviure tots.
1: Educació en general, tant dels usuaris també d'aquells que veuen i que en moltes ocasions criden l'atenció perquè consideren o creuen que aquella activitat no es pot fer.
2: I molts ajuntaments de llocs interiors han sigut molt més sensibles perquè ha sigut la manera d'atraure gent que vinguessin al poble o a ciutat a visitar-los, que llavors aquest turisme consumeix doncs, llangonisses o botifarres o pa o les coques tradicionals de cada lloc i doncs potser es queden a dinar i gasten i fan despesa en aquell municipi. Els de costa, com estem plens de llocs turístics i així, doncs potser no són tan sensibles, però és una cosa que s'hi haurem de posar tort a d'hora. França és un lloc, sobretot França, Alemanya també, on això n'està ple.
1: Amb quins podríem emmirallar per apostar per aquest model? A França i Alemanya, diries?
2: Sí, correcte, sí. Sí, França mateix hi ha xarxes de viticultors, de grangers, que te deixen passar la nit allà per notar el seu espai gratuïtament, a canvi, a lo millor que els hi compris una mica dels seus productes que ells ofereixen, no? Ja sigui vi, a vegades són botifarres, a vegades són formatges, i tu pots tombar per molts llocs, moltíssims llocs, i tens àrees de pernocta.
1: Toni, abans deies que una persona es pot haver gastat uns 80.000 euros amb una caravana o una autocaravana. Quin perfil és el de persona el que fa turisme amb la casa de sobre?
2: De tot tipus, de tot tipus. És a dir, hi ha des de la típica parella que, com dèiem abans, que els agrada i aprofiten, de la parella jove amb crios, i llavors hi ha la gent ja madura, que els crios ja no venen, i ells dos agafen un altre tipus de distribució, un altre tipus d'equipament, i s'ho adapten a les seves necessitats. I sí, qualsevol tipus de família pot aprofitar i viure aquest món.
1: Què és el que es fa més difícil de conviure dintre d'una caravana o una autocaravana? Què és el que et diuen els teus clients?
2: El mateix que a casa, eh? El mateix que a casa. No, però bueno, el que s'ha de tenir en compte és que és una caseta en petit. I llavors tens de tot, o pots tenir de tot, però en petit, reduït. I
1: clar. La dutxa. Els que hem anat amb caravana, la dutxa, abans t'ho comentava, és una miqueta un infern.
2: Bé, el que passa és que llavors, si tu, la teva experiència ha sigut aquesta, potser quan tu t'haguessis de comprar una o llogar-ne una, que és una altra manera de començar a viure el món, des del lloguer, hauries de buscar una distribució on la dutxa fos un espai ampli i que tu te sentissis còmode, i llavors cadascú tindrà les seves prioritats, i hi haurà qui la dutxa li serà igual, perquè al cap i a la fi seran 10 minuts al dia, i s'estimarà més tenir un menjador còmode, confortable, on te poder estar a gust.
1: Tot això es pot triar quan comprem una, o quan lloguem una caravana o una autocaravana?
2: Sí, en principi, cada fabricant ens ofereix un ventall de distribucions que no podem modificar, són com són, però on tenim la possibilitat d'adaptar-nos nosaltres bastant bé a el que volem, i cadascú prioritzant lo seu.
1: A tu personalment, què és el que més t'agrada?
2: Jo soc, en aquest sentit, és el que m'ha amat, de fet, però jo soc caravanista. És a dir, a mi m'agrada la caravana més que l'autocaravana. I a mi m'agrada arribar a un lloc, deixar la caravana al càmping i tombar amb el meu cotxe per tot arreu. Sí que és cert que és que jo no podré dormir, potser, en segons quins llocs idíl·lics, perquè jo hauré d'anar a dormir al càmping, però a mi em dona una seguretat i és una manera de viure. De fet, compartim espais, compartim botigues, però són maneres de viure la vida diferent.
1: Escolta, molt ràpid ja per acabar. La Núria, per exemple, ara diu: ostres, a mi em fa mandra això d'haver d'espitjar la caravana per enganxar-la al cotxe, allò a la bola, que li diem tots, no? Que ens fa por després d'aparcar el cotxe darrere d'una furgoneta amb bola.
2: Correcte, sí.
1: És terrible.
2: Sembla que sigui un drama, sí.
1: Però esteu ara instal·lant uns dispositius, no? Com un cotxe teledirigit.
2: Pràcticament tots els vehicles nous que surten ja surten amb un mover, que li diem nosaltres, que són uns motors que s'adapten a les rodes i que, diguéssim, equipats amb una bateria, doncs tu amb un comandament fas anar la caravana allà on te vols, com si fos un joguet, una joguina d'un criu, i la col·loques, enganxes, desenganxes, la col·loques a la parcel·la, i és realment un de les millors inversions que es pot fer amb una caravana.
1: Un sector que enganxa el del caravany.
2: Evidentment.
1: Toni, escolta, et deixarem perquè veiem que acaben d'entrar clients a la botiga i els hauràs d'atendre.
2: No pateixis.
1: Toni Puig, que és el vicepresident del Gremi d'Empresaris del Caravaning de Catalunya i propietari de caravanes Altafulla. Gràcies.
2: Gràcies a vosaltres. Un plaer rebre's.
1: Ja ho veus, Núria, eh? Si vols marxar amb caravana o amb autocaravana, vine a veure el Toni, que t'aconsellarà la mar de bé.
0: El que tinc clar és que m'emportaria... Ha de ser un lloc on m'hi càpiga el rinoceron llanut, perquè avui l'he descobert i ja me'l volem portar tot arreu.
1: Doncs
0: sí, que l'haurem de ser un lloc prou ampli. Moltíssimes gràcies, Eduard Virgili. Una abraçada forta.
1: Una abraçada, a reveure.
0: Obert per vacances. El 12 d'agost, aquí a casa, viurem a casa. I quan dic a casa, vull dir molt a les Terres de Tarragona, però jo crec que tot Catalunya, d'una manera o altra, amb més o menys intensitat, es viurà un fenomen natural extraordinari, un eclipsi total de sol. Realment és tan extraordinari com diuen? I què és exactament un eclipsi de sol? Que sembla que sí, que ho tenim tots en boca, però en què consisteix exactament? Doncs és per això que des de Tarragona Ràdio us oferim una sèrie de 8 podcasts que ens parlen sobre l'eclipsi solar des de diferents punts de vista, amb diferents experts, cadascú amb la seva àrea, professors o persones vinculades, experts, com dèiem, vinculats a la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat d'aquí de Tarragona. Una sèrie de podcasts, aquests de l'eclipsi, que podrem escoltar els dimarts i els dijous a 11:15 del matí i que condueix el nostre company Ricard Lahoz. Avui el convidat és Carlos García, astrofísic i professor titular en el Departament d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Universitat Rovira i Virgili. Amb ell comencem amb les preguntes més bàsiques.
3: Eclipsat de Ciència, el podcast de la Universitat Rovira i Virgili que ens prepara per a l'eclipsi total.
4: Fa més d'un segle que no passa. L'últim eclipsi total visible des de Catalunya va ser l'any 1905. I ara, 121 anys després, tornarà a passar. El 12 d'agost d'aquest 2026, a partir de 4:45 del vespre aproximadament, podrem viure tot el procés d'un eclipsi total en primera persona. El convidat a aquest primer capítol del podcast és l'astrofísic Carlos García, professor titular del Departament d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Universitat Rovira i Virgili, membre de la Societat Espanyola d'Astronomia. Carlos García, així d'entrada, per començar, la pregunta més bàsica. Què és un eclipsi total?
5: És una cosa extraordinària. El que passa és que la Lluna es fica davant del Sol. I això que pot semblar senzill és extraordinari pel fet de que la Lluna té exactament la mateixa mida que el Sol. I quan es fica davant del Sol, el tapa de manera completa. I el que veiem és, durant una estona, es produirà una foscor com si fos el principi de la nit, i a més veurem el Sol rodejat d'una corona blanca lluminosa que s'anomena la corona, que és una cosa que no és visible a simple vista. I això ho fa molt extraordinari.
4: I tenint en compte que aquí a Catalunya fa més de 100 anys que no n'hem vist un, per què n'hi ha tan pocs?
5: La Lluna gira al voltant de la Terra cada mes, però no sempre es col·loca diguéssim, precisament davant del Sol. I això passa perquè l'òrbita de la Lluna no coincideix amb l'òrbita de la Terra i el Sol. Així que no sempre, quan passa entre la Terra i el Sol, es fica just al mig. Això passa només en moments determinats, que és quan la Lluna s'alinea amb la Terra justament en els punts en què l'òrbita talla l'òrbita del pla del Sol i la Terra. I això passa, no és freqüent. O sigui, no, a menys que tinguem aquesta situació, no, l'ombra de la Lluna no es projecta sobre la superfície terrestre i no veiem un eclipse. De manera que cal que es produeixi aquesta situació extraordinària per poder presenciar un eclipse.
4: Què passarà el dimecres 12 d'agost? Perquè el matí serà normal, no?
5: Tot normal.
4: Tot normal. El dia serà normal fins a una hora determinada de la tarda.
5: Exacte. Si l'eclipse, diguéssim, la totalitat es produirà sobre 9:15, doncs una hora abans començarà el procés. La Lluna va moient-se en la seva òrbita i en aquest moviment començarà a desplaçar-se sobre el Sol. Mica a mica veurem com l'ombra de la Lluna va cobrint per la seva, el Sol en la seva totalitat, i això és un procés que tarda aproximadament una hora. Després d'aquest moviment, la Lluna es col·loca precisament davant del Sol i tenim pues, uns minutets, un, dos minutets, depèn del lloc, en el que podem presenciar aquesta corona solar i també veure com, diguéssim, es fa una foscor. Darrere el Sol podrem veure estrelles i planetes que normalment no estan a la vista perquè la llum del Sol no deixa veure-les.
4: A quina hora es produirà, doncs, l'eclipsi total?
5: Això depèn una mica del lloc, perquè depèn de la latitud, però això aproximadament a dos quarts de nou.
4: A dos quarts de nou del vespre,
5: sí.
4: En ple mes d'agost. Això suposa que serà pocs minuts abans de la posta del sol definitiva,
5: això,
4: no?
5: Clar, aquesta és una cosa que en aquest cas complica una mica la situació, perquè el sol estarà ja camí de posar-se, doncs tindrem... El sol estarà bastant a prop de l'horitzó. Mm. I això dificulta les coses, perquè si estigués a migdia el tindríem a dalt i el podríem veure sense cap dificultat, però en aquesta situació cal assegurar-se de que tenim un lloc de visió adequat. És a dir, que quan mirem cap a l'oest, tenim un horitzó pla on no hi hagi muntanyes, objectes, cases, boscos, que puguin dificultar, diguéssim, la visió del sol. Això és una cosa, que una petita precaució que hem de tenir abans de col·locar-nos per poder presenciar l'eclipse en tot el seu esplendor.
4: I per què dura tan poc? Un minut o poc més d'un minut?
5: Bé, ara la Lluna es mou bastant de pressa en el Sol i això fa que diguéssim, ja estem en l'horitzó i el moviment és més ràpid allí, pues dure poquet. Però, diguéssim, el mateix procés que hem tingut al principi mentre la Lluna va tapant el Sol, el tindrem després. La Lluna també sortirà del Sol, no de manera instantània, sinó que anirà obrint-se i recuperant la lluminositat normal durant també un procés de tres quarts d'hora, una hora.
4: Què necessitem, senyor García, per contemplar l'eclipsi, per observar l'eclipsi en aquest procés previ, en aquesta hora prèvia, sí, i en el moment culminant?
5: Hem de ser prudents, perquè hi ha un cert perill. És a dir, no podem, diguéssim, normalment no podem mirar el sol, no podem sostenir la mirada al sol perquè és molt intens. Però durant el procés en què la Lluna va cobrint el sol, la lluminositat del sol baixarà. I durant aquesta horeta és possible mirar el sol directament. Per això és perillós. Perquè tot i que el sol no és molt lluminós o no és molt intens, sí que continua enviant radiació que és d'alta energia i que pot ser molt dolenta per la nostra visió. Per tant, és absolutament necessari en aquest període, en el període en què la Lluna va tapant el sol, contemplar el sol amb unes ulleres d'aquestes adequades que tenen una especificació que es diu ISO 12-3-12-3, que són les que ens permeten mirar el sol durant aquesta estona sense el perill de que ens cremi la retina.
4: I què hem de fer en el moment, en el minut clau de l'eclipsi total?
5: En el minut clau ja no tenim aquest risc. Podem baixar les ulleres i mirar directament al sol. Podrem contemplar la corona i podrem també observar al voltant del sol les estrelles que normalment no veuríem perquè el sol, la lluminositat del sol la bloquejaria. Doncs durant aquest moment sí que podem aixecar les ulleres i mirar cap al sol. Però després ens hem de tornar a ficar. És a dir, sempre que mirem cap al sol, mentre no tenim l'eclipse total, hem de fer servir les ulleres, perquè tenim un risc de prendre mal. Mm. Hem de ser cuidadosos amb això.
4: I quan passi aquest minut i mig, tornarà a sortir el sol, tot i que ja anirà molt baix,
5: sí,
4: progressivament també.
5: Sí.
4: I també en aquell moment un altre cop
5: les ulleres. Sempre que mirem cap al sol, recomanat totalment fer-ho amb ulleres i no amb qualsevol cosa. És a dir, no valen ulleres de sol, no valen, diguéssim, les radiografies, aquest tipus de coses no serveixen, no bloquegen la llum amb la llum altament energètica que pot ser perillós. Per tant, sempre que hem de tenir la precaució de aconseguir unes d'aquestes ulleres, que no són molt cares, poden trobar a qualsevol òptica o a qualsevol comerç d'aquest estil, i tenir aquesta precaució. És molt important, això.
4: Quina actitud creu que hem de tenir en el moment clau?
5: És una festa, i no és, vull dir, és una cosa tan extraordinària que normalment la gent, quan un mira, o la gent que ha vist eclipses, o quan mirem com reacciona la gent en algun vídeo de YouTube, per exemple, podem apreciar que és una cosa totalment festiva. La gent reacciona amb moltíssima excitació, no sé exactament per què, però la gent reacciona com si fos una gran festa. Jo entenc, perquè és un moment extraordinari de la natura que ens ofereix durant un minut després de cada segle. És un moment tan, tan precís, tan meravellós, que jo m'imagino que ens trobem davant d'un fenomen còsmic grandiós, si tenim la sort de poder-lo contemplar, i és normal que reaccionem amb aquesta joia, no? amb aquesta festa.
4: Al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre el podrem veure en la seva totalitat. Exacte. Serà un eclipsi total.
5: Total.
4: Hi ha molta diferència amb un eclipsi parcial que potser veuran en altres punts de Catalunya?
5: Claro, no, l'eclipsi parcial no ens dona aquest moment, aquest minut, en el que hi ha l'ombra total. És a dir, en el que podem contemplar les estrelles que hi ha darrere el Sol i podem contemplar la corona. En un eclipsi parcial, la lluminositat del Sol és suficient com per anul·lar aquest efecte, i si fos un eclipsi anular, és a dir, en el que la Lluna no acaba de es col·loca davant del Sol, però no l'acaba de bloquejar, tampoc. Per tant, és una situació molt, molt extraordinària i si tenim temps i podem gaudir-ne, jo invito la gent a participar i a buscar-lo i a veure, a disfrutar-lo.
4: I com hem de triar un bon lloc d'observació?
5: Això és el que deia abans. El fet de que l'hora sigui així tan cap al vespre fa que el Sol estigui prop de l'horitzó. Aleshores, no podem col·locar-nos en qualsevol lloc perquè podria ser que ens col·loquem en un lloc, mirem cap a l'oest i allí ens trobem una muntanya, o ens trobem un gran edifici, o ens trobem un bosc. Això bloquejarà el moment privilegiat aquest d'aquí. Per tant, hem de buscar un lloc que, mirant cap a l'oest, és a dir, quan mirant cap a la zona on es posa el Sol, tinguem un horitzó relativament pla. El Sol es ficarà sobre... en el moment de l'eclipsi, el Sol estarà aproximadament sobre 5 graus sobre l'horitzó, que això són 3 dits de la mà. Si juntem 3 dits de la mà i els col·loquem així amb la mà extesa davant de l'horitzó, és més o menys aquesta alçada. Per tant, estarà bastant a prop de l'horitzó. I hem de procurar buscar un lloc en el que tinguem una visibilitat clara, que no hi hagi cap objecte, cap muntanya, cap edifici que bloquegi el Sol quan s'està posant.
4: Per tant, planificar la jornada amb una certa antelació i ulleres.
5: Sí, això són les dues coses fonamentals. Si volem veure l'eclipse, hem de pensar en un lloc que sigui apropiat, desplaçar-se amb temps, perquè se preveu que hi hagi una assistència immensa, es preveu que en la franja de totalitat, en tota la franja de totalitat del país, hi hagi un increment de 10 milions de persones sobre lo normal en un mes d'agost, és a dir, que hi haurà, si s'espera un moviment molt gran, i això vol dir que si esperem a última hora per anar al puesto no serà possible, així que hem d'anar amb un cert temps i després les ulleres, perquè si no podrem veure la corona solar, no?
4: Doncs amb aquestes dues recomanacions ens quedem. Gràcies a Carlos García per participar en aquest primer capítol de la sèrie d'espais dedicats a l'eclipsi. I recorda que si t'ha agradat i interessat aquesta conversa, et convidem a escoltar la resta de capítols del nostre podcast.
3: Eclipsa't de Ciència, un podcast de la Unitat de Comunicació i Divulgació de la Universitat Rovira i Virgili, un espai que realitza tècnicament Miguel Mocha i presenta Ricard Lauz. Obert per vacances, cada dia de 9 a 11 a la teva ràdio local.
0: Ai, l'estiu, temps de vacances, de terrasses, de sopars a la fresca, de gaudir més que mai dels espais exteriors de casa nostra. Però també és l'època de l'any en què les plantes ens plantegen més dubtes. Les reguem prou? Les reguem massa? Quines espècies aguanten millor la calor? Com podem tenir un balcó o un jardí més bonic i sostenible? Al llarg de les properes setmanes ens endinsarem en el món de les plantes, els jardins i els petits racons verds que fan més agradable el nostre dia a dia. Ens hi portarà el nostre company Eduard Virgili, d'Altafulla Ràdio. Així que prepareu la regadora, busqueu una mica d'ombra i acompanyeu-nos en aquest podcast setmanal, aquest recorregut ple d'idees, curiositats i consells sobre les plantes.
1: Hi ha qui diu que les vacances són per desconnectar i nosaltres, durant tot aquest estiu, a l'Obert per Vacances, us proposem connectar amb la natura. Ho farem acompanyats del que enguany ha estat reconegut com el millor Garden Center de Catalunya per les empreses del sector.
6: Jardineria amb Joan Maria Vidal del Garden Center Gaià del grup La Rasa.
1: Comencem pel gran mal de cap de cada estiu. Marxem una setmana o 15 dies i ens fem la mateixa pregunta. Quan torni, les plantes encara seran vives?
7: Les plantes estaran vives perquè haurem fet alguna cosa que ens ajudarà. Primer que tot. Les plantes interiors, les plantes de dins, si marxem i deixem les finestres tancades, amb les persianes tancades o els porticons tancats que no els entra llum, hem d'agrupar aquestes plantes i posar-les en un lloc on te rebin claror. La llum és la part vital, la més important de les plantes. Per tant, les posem o en una habitació que encara ens quedi una finestra oberta i que hi pugui haver prou llum com per llegir un llibre durant 7-8 hores al dia, o agafem i les traiem a fora, en un lloc a l'ombra, a la sombra, sense cap problema, aquestes plantes se'n sobreviuran. I reguem-les abans de marxar, no hi posem allò, una galleda o un plat acumulat d'aigua, no, però sí que les reguem ben regades. I si podem, les acompanyem amb sistemes de reg que hi ha per passar uns dies, és a dir, que a més hi ha sistemes que es podem aprofitar cada any, vull dir que seria una part econòmica i que ens permet també tenir, si ens allarguem més d'una setmana i no podem regar o no podem tenir algú que ens vingui a regar a casa, doncs podem tenir un sistema que ens ajudi a mantenir aquestes plantes regades, i quan tornem, moltes vegades ens trobem inclús que les plantes estan millor de quan hem marxat.
8: I allò on les deixem, que és important.
7: És bàsic, és bàsic. Primer hem de pensar quines plantes hi posem. Si són plantes que ja estan acostumades al sol, cap problema, serà fantàstic. Però, evidentment, com més sol, més s'asseca. Pensem que quan tenim un test o una torreta, el que passa és que rep calor de tot el voltant i aquesta s'evapora molt més ràpid. Si, a més, hi toca el sol de ple, doncs amb les altes temperatures i el sol, farà que s'evapori molt, llavors haurem de donar-li més rec. Petits consells, intentem aprofitar les petites sombres que hi hagi en aquests balcons, aquestes terrasses. D'altra banda, també, si cobrim la part de la terra amb pedra, amb escorça o alguna cosa que ens permeti que aquesta mica d'aigua no s'evapori tant perquè li costi més evaporar-se i a la vegada el sol no piqui directament a la terra, ajudarem a que l'aigua ens mantingui molt més. Si aquests testos no són de plàstic o de metall, sinó que són de ceràmica, de fusta, de terrissa o de gres, ens permetrà que aquesta aigua es mantingui molt més estona. Llavors, d'aquesta forma, amb menys rec, ens permetrà aguantar molt més. I si són plantes de sombra, no les podem posar directament al sol. Hauríem de posar algunes coses que les cobrís i que ens aguanti en lloc a la sombra. Però sempre és vital que rebin claror, que rebin llum, almenys 7 o 8 hores al dia.
8: Hi ha gent que entra totes les plantes dins de casa. És una bona idea?
7: No és una mala idea, sempre i quan rebin claror, claror suficient i llum. El més important per les plantes és que tinguin claror, claror, llum. Sempre dic, com per llegir un llibre 7 o 8 hores, sí, fantàstic, no hi ha cap problema. Pensem que a vegades hi ha oficines en les que no reben llum natural, tenen llum artificial, i les plantes sobreviuen, i no hi ha cap problema. Llavors, no és mala idea entrar-les dins, sempre i quan tinguin claror suficient.
8: Va, que a cada espai de jardineria desmuntarem mites aquest estiu. És veritat que posar una ampolla cap per avall dins del test sempre funciona?
7: És cert que funciona si aquesta ampolla cap per avall doncs, està directament en contacte amb la terra i si pot ser que no tingui el tap tal qual obert, sinó una mica obert o foradat o així. Però hi ha sistemes molt més efectius, des de petits cons de ceràmica que serveixen directament, o hi ha altres sistemes de goteig, que també funciona molt bé, que es venen a qualsevol centre de jardineria o floristeria, i que ens permetrà doncs, tenir un sistema de reg molt més eficient.
8: I acabem amb el truc de la setmana sobre jardineria.
7: Primer que tot, si tenim plantes interior, recordem a no tancar les persianes, o si les tanquem, deixar-les aquestes en un lloc que rebi claror. Podem ajuntar inclús diferents testos que tenim a fora, de tal manera que també, d'alguna forma, no reben tanta calor entre ells. I si pot ser, reguem bé abans de marxar, i si veiem que hi ha algunes que, doncs, que reguem més sovint, doncs posar algun sistema que ens ajudi a mantenir-ho més humit.
8: Doncs ja ho sabeu, abans de marxar, prepareu les plantes. No es tracta de regar més, es tracta de regar millor. La setmana vinent descobrirem un altre dels grans dubtes de l'estiu. Realment cal regar cada dia? Ho respondrem aquí, amb el nostre jardiner de capçalera.
0: Gairebé 10 minutets, vinga, 11, per arribar a les 11 del matí i encara hem de fer una ullada a l'agenda d'activitats dels propers dies o d'avui mateix, de fet. En tot cas, connectem amb els companys de Radio Ciutat de Tarragona amb Lídia Porta. Lídia, bon dia. Lídia Porta, Radio Ciutat de Tarragona, estem a punt de fer l'agenda i ara sí, tornem a saludar. Lídia Porta, bon dia. Ai, que sembla que tenim la Lídia acabant de configurar tota l'agenda, perquè déu-n'hi-do com ve carregada. Ahir era dilluns, dic, bueno, m'explicaran coses del cap de setmana. I no, allí mateix ja hi havia activitats per explicar-vos. Vinga, donem un respir a l'antena, sí, a veure si podem connectar amb els companys de Radio Ciutat.

0: Doncs mentre intentem contactar amb Ràdio Ciutat de Tarragona perquè ens acostin l'agenda d'activitats, el que fem és, mira, un canvi de cromos. Anem cap a Ràdio Televisió Cardedeu amb l'Enric Rubió. Enric, bon dia de nou.
1: Oh, Núria, déu-n'hi-do,
0: bon
1: quin programa,
0: bon dia. Oi, que xulo, eh? Sí, hem saltat d'una cosa a l'altra. Jo és que ja m'imagino fent-ho tot. Jo totes les entrevistes me les agafo com a meves. Escolta, no m'has preguntat què m'emportaria jo a la platja i a la piscina?
1: És veritat. Que... Ho tenia molt pendent. Va, explica'm.
0: A vegades penso la resposta, dic per si m'ho pregunta, eh? Polvos talc.
1: Epa!
0: Saps per què?
1: Explica.
0: Mira, m'ho van donar, és un consell. A mi, personalment, no em molesta la sorra als peus gens ni mica, eh? Però sí que és veritat que els que us molesta, podeu prendre un pot de polvos talc i us en tireu quan sortiu de la sorra en un lloc en què no embruti gaire, eh? Perquè ja sabeu que això embruta i fa relliscar. Us els tireu pels peus i llavors, clic, clic, clic, la sorra marxa superràpid. Sí.
1: Escolta, aquests remeis fantàstics de...
0: També serveix, saps, per quan sues entre les cames?
1: Sí, que no faci el frufru, eh?
0: Ja està, pel frufru.
1: Sí. I que molest, i quanta factura que passa, eh?
0: Sí, després arrossegues el vermell, no? Doncs no, polvos talc ho solucionen tot. Què diuen els oients? Què ens acaben d'explicar per xarxes?
1: Doncs mira, escolta, en Josep ens diu que el que mai es deixa és el biquini. Jo no sé si el de menjar o el de roba, eh? Però el que mai es deixarà és el biquini. I sobretot tenim una conciliació entre tothom, o sigui, un d'acord, un punt en comú, que són els llibres. I els llibres d'aquí, que no siguin només per l'estiu, però un bon llibre, una bona novel·la, un bon llibre d'assaig, amb una bona platja d'aquestes perdudetes que has d'arribar caminant una estona, mitja vida, eh, Núria?
0: Saps que m'estranya que et diguin llibres i en canvi no et diguin els auriculars amb la música,
1: sí,
0: i tot això.
1: M'agrada, eh? Escolta, vaig a dir que ens sorprèn molt l'audiència que estem tenint positivament, eh?
0: Sí,
1: per la part
0: sí.
1: Que em toca, eh? I haig de dir que està guanyant per golejada totes les nostres noies i dones oients, perquè
0: sí.
1: De homes i nois ens estan comentant molt pocs, eh? Anem gairebé un 98-2, eh? Per tant, felicitats des d'aquí.
0: Animeu-vos. Jo em quedo també amb aquell consell que ens donaven al començament, eh? De canviar-nos la roba mullada, de treure's la roba mullada de seguida que puguem. Això és molt pràctic, també.
1: I tant que sí.
0: Aquest emportes tu, Enric, ho saps o què?
1: Sí, tant que sí. Aigua, sobretot, que un dia me la vaig deixar i Verge Santíssima. Bueno, Mare de Déu, sí. I sobretot, bé, jo és que porto molt poca cosa, però el llibre i la meva llibreta amb la pluma estilogràfica per dibuixar i per escriure sempre, amb la tinta, perquè com se m'acabi, això sí que se'n va en orris el dia.
0: Perquè això no és un problema amb la calor. La tinta, la ploma, la bossa...
1: La veritat és que no, perquè de fet les plomes estilogràfiques ara més actuals van amb un èmbol que queda perfectament allà tancat i segellat, i la veritat és que no he tingut cap problema i per dibuixar, mira, des d'aquí també trenco una llança que la gent s'animi, si li agrada escriure, a tirar cap aquí, que un cop proves la pluma, escolta, això és mitja vida.
0: Però s'escriu diferent, que sí? El traç és diferent i no pots escriure
1: molt gustós.
0: Ràpid. Sí.
1: Mira, per les generacions noves dirien que és molt ASMR, saps?
0: Clar.
1: Sí.
0: De fet, és una pràctica que podem posar, que podem començar a l'estiu, podem provar-la a l'estiu perquè tenim més temps, no? I tenim calma per anar escrivint, no és allò de prendre punts. Doncs mira.
1: De fet, es parla molt de cap d'any, no? De noves pràctiques, de nous il·lusions que volem dur a terme, però l'estiu crec que és un moment fantàstic per començar coses que tenim allà al racó, guardades al calaix i que no hem dut a terme al llarg de l'any perquè anem molt atrafegats, no?
0: Enric, i això era el resum del que han contestat avui l'audiència sobre els imprescindibles per prendre a la platja o a la piscina. Què preguntareu demà per xarxes?
1: Ai. Mira, anem una miqueta... Va tot en sintonia, eh? Plans perfectes per fer a l'estiu.
0: Així en general. Plans perfectes per fer a l'estiu.
1: Així que demà obrirem un caixetí a l'Instagram perquè la gent pugui anar fent, que ens enviï també per el número de WhatsApp que tenim, que si vol que ho faci per missatge també directe, tot i que millor a la publicació, i que digui la seva, que a veure quina cosa fa que nosaltres no se'ns havia acudit.
0: Doncs vinga, demà resolem dubtes. Enric Rubio, Cardedeu, moltíssimes gràcies.
1: Salut, fins ara.
0: I el que fem ara sí és connectar amb Ràdio Ciutat de Tarragona un parell de minuts perquè ens expliquin a Lídia Porta l'agenda d'activitats de la jornada. Lídia, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Tot teu, Lídia. Tenim dos minutets.
2: Rapidet. Comencem a Valls amb la segona edició del cicle Folk en Viu, que és una proposta de música d'arrel i folk catalano. I el cicle avui el comença el duet Alosa. I tenim les declaracions de Jordi Jubany, l'integrant del grup Fenyarrai, que col·labora amb la proposta.
0: L'escoltem, no l'escoltem, mira, és igual. Passem a la segona, sí, a la segona proposta, ah, no. Lídia, que érem justos a temps.
2: Sí, sí, no passa res. La segona, doncs, tenim també música a Costelló d'Empúries, la guitarrista Maria Camaor, de formació de clàssica, doncs farà un concert allà en el castell, a les 9 de la nit, i les entrades costen 15 euros. I també fem una mica de canvi a circ, a Lleida, doncs tenim la companyia La Gata Japonesa, que ens porta un espectacle que ens fa retornar a la infància. És gratuït i es fa demà, molt important, dia 15, a 8:45 de vespre, al Fossat de la Seu Vella.
0: Doncs això, música de tot tipus, i en canvi, i encara, per acabar un espectacle de circ entre avui i demà. Moltíssimes gràcies, Lídia Porta, des de Ràdio Ciutat de Tarragona.
2: Adéu, fins demà.
0: Adéu, fins demà.

Tanquem aquí a l'Obert per Vacances d'avui dimarts. Demà dimecres tornarem amb més temes recollint els vostres plans per l'estiu. Parlarem de l'onada de calor, serem socials i solidaris i moltes més coses que ens duran des d'emissores de tot Catalunya. Fins demà.

0: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit. Les sis de Ravensbrück.
1: Coloma Cero Costa. Generosa Cortina Roig. Conxita Granger Veleta. Maria Maranges Bové. Lola Casadellà Puig. I Felicitat Casa Nadal. Les sis de Ravensbrück. Amb veu de dona. A Lleida, al Pirineu i Aran.
2: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
3: La Coloma Seró, mestra comunista de les Garrigues, deixa el càrrec de regidora de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, la primera dona que entra al consistori, i emprèn l'exili fugint de les tropes franquistes. Un exili que serà definitiu.
2: Nom.
0: Coloma Seró.
2: Dia d'entrada al camp de concentració.
0: Camp de concentració de Ravensbrück. 3 de febrer de 1944.
2: Matrícula.
0: 27.037.